0: Després d'aquest ritme tan ballable, passem a les preguntes. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un robot. Som-hi!
1: Ho has sentit?
0: Institut Joan Amigó i Callau, vinc amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és... Què li passa a la protagonista de la cançó quan està cansada?
2: Se li fan els ulls petits.
3: Correctíssim, escoltem-ho.
4: Sé que estàs cansada, els ulls se't fan petits.
0: Molt bé, heu encertat aquesta pregunta, per tant, 200 punts que sumeu. Ara és el torn de l'Institut Els Tres Turons. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és... Què passa a les 6?
5: Sona
6: el club de les 6.
3: No exactament, rebot.
2: S'obre el club de la sisena hora.
3: Ara sí, escoltem-ho.
4: Fresca les 6, ens obre el club.
0: Doncs en aquest cas sumeu aquests 200 punts per aquest rebot i moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més llargues i tenen més dificultat. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molt si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Joan Amigó i Callau. Aleix, és el teu torn. Temps. Meticulosos.
2: Meticulosos.
3: Una sola S.
0: Arnau. Entranyable.
7: Entre.
3: És una A, no una E.
0: Ferran. Col·leccioners.
8: C-O-L amb dièresi.
3: L geminada.
0: Nois, en aquest cas no heu tingut sort, no heu fet cap encert, però no us preocupeu perquè encara queda una altra prova a veure si aconseguiu sumar algun puntet més en el vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Els Tres Turons. Preparada, Mariona?
6: Sí.
0: Temps. Imaginativa.
6: I-M-G.
3: T'has deixat la A?
0: Martina. Despreniment.
6: D-E-S-P. R-E-N-I-M-E-N-T.
0: Cal·ligràfic.
6: C-A-L geminada. I-G-R-A-F.
3: Aquesta segona A porta accent.
0: Jana.

0: T R O B A D O R E S C.
1: Desplaçament.
0: D E S P L.
1: Doncs en aquest cas heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
2: L'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí ha aconseguit fins ara 2.800 punts i l'Institut Els Tres Turons d'Arenys de Mar n'ha aconseguit 2.000.
1: Doncs així estan els marcadors a hores d'ara i ens endinsem en la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. En aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser conquerir la primera plaça del programa d'avui.
3: La mega paraula.
1: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, Espluga FM Ràdio, Ràdio Arenys. Escollim els dos representants que faran el lletreig. Laia Molner, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
4: Doncs mira, en el nostre cas ho farà l'Arnau.
1: L'Arnau, perfecte. Joan Bosch, vinga amb tu. Qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
5: Doncs en el cas de l'Institut dels Tres Turons serà la Jana.
1: La Jana, perfecte. Ja tenim els dos representants. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig, perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Arenys. Joan Bosch, fins ara.
5: Fins ara.
1: Comença la prova a l'Institut Joan Amigó i Callau. Estàs preparat, Arnau?
6: Sí.
1: Som-hi, doncs. Quan dos subjectes o dos aparells interaccionen, estableixen una interrelació, és a dir, una acció mútua. Així, els humans, en el nostre dia a dia, estem en constant interrelació o interacció amb la resta d'humans i éssers vius amb els quals convivim. Doncs bé, la megaparaula d'avui és una forma verbal de tercera persona del plural. La megaparaula d'avui és... interaccionessin.
6: Interaccionessin.
2: Endavant, quan vulguis.
6: I-N-T-E-R-A-S-S-I-O-N-E-S-S-I-N.
2: Molt bé.
1: Molt bé, Arnau, has lletrejat correctament la mega paraula. Ara falta saber com ho farà l'altre equip. És el torn de l'Institut Els Tres Turons, per tant, desconnectem de l'Espluga FM Ràdio. Fins després, Laia Molner. Institut Els Tres Turons, sou a punt? Estàs preparada, Jana?
7: Sí.
1: Doncs som-hi. La relació mútua entre les persones o els grups que formen una comunitat o una societat es diu interrelació, interacció. Els éssers humans ens defineix precisament això, la capacitat que tenim per a relacionar-nos amb altres humans. Doncs bé, la mega paraula d'avui és una forma verbal de tercera persona del plural. La mega paraula d'avui és... interaccionessin.
7: Interaccionessin.
2: Quan vulguis.
7: I-N-T-E-R-E-C-C.
2: Abans de les dues C's has dit E i és una...
1: Connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i concursants. Ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula, l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Laia Molner, quants punts ha apostat l'equip de l'Institut Joan Amigó i Callau?
4: Doncs mira, aquí hem anat tot o res i ho hem apostat tot.
1: I Joan Bosch, Quants punts ha apostat l'equip de l'Institut Els Tres Turons?
5: Doncs aquí ha anat forts, però no tant. Aquí hem apostat 1.500.
1: 1.500 també és una aposta valenta, per tant ho celebrem. I ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Joan Amigó i Callau ha lletrejat la mega paraula... Correctament! I l'Institut Els Tres Turons ha lletrejat la mega paraula... Incorrectament! Només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
2: Les puntuacions finals d'aquest programa són les següents. L'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí ha aconseguit finalment 5.600 punts. I l'Institut Els Tres Turons d'Arenys de Mar n'ha aconseguit finalment 500.
1: Doncs ja tenim guanyador del programa d'avui, l'Institut Joan Amigó i Callau. Anem a parlar amb ells. Com esteu, nois?
4: Bé.
6: Bé.
4: Aquí eufòrics. Estan eufòrics.
1: Clar, contents, no?, d'aconseguir aquesta puntuació.
8: Sí. Sí, sí.
1: Us havíeu preparat molt o què, al concurs?
8: Sí. Sí.
1: I quina prova creieu que ha estat la més complicada, a veure?
6: La tercera.
8: Sí, perquè...
1: La de lletreig, eh?, m'esteu dient?
8: Sí. Sí.
1: Per què, per què?
8: Perquè, no sé, com eren paraules així més llargues i...
1: Ah, clar, costen més, per això donen més puntuació. Bé, doncs, en tot cas, felicitar-vos, nois, perquè heu fet un gran programa i per això heu pogut aconseguir aquests punts. Felicitats.
4: Moltes gràcies.
1: I no em vull deixar tampoc de parlar amb l'Institut Els Tres Turons. Noies, com esteu?
9: Bé.
1: Bé, malgrat haver perdut, us dic que heu fet una boníssima participació, sí, que felicitats a vosaltres també. I malgrat això us ho heu passat bé, oi?
9: Sí.
1: Clar, un dia diferent, venir aquí a concursar el Picalletres. En el vostre cas us havíeu preparat molt o què?
9: Sí, sí, bastant.
1: Molt bé, doncs me n'alegro que us ho hàgiu passat bé i ara ens cal saber com queda el Picarrànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si algun dels equips ha aconseguit una plaça avui.
2: En quarta posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès, també amb 5.400 punts. En segona posició hi ha l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí, participant d'aquest programa d'avui, amb 5.600 punts, enhorabona, i encapçala el Picarrànquing l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts.
1: Molt bé, nois, Institut Joan Amigó i Callau, he de venir amb vosaltres una altra vegada per felicitar-vos per aquesta segona posició del Picarrànquing. Contents, no?
6: Sí.
1: Doncs ànims, a veure si ho podeu mantenir amb la resta de programes que queden i ens veiem a les semifinals i, per què no, a la final. Doncs aquest és el Picarrànquing, al final del Picalletres d'avui, i no, només em queda acomiadar-me tant dels locutors de les ràdios com dels concursants. Laia Molné, Joan Bosch i tots els concursants participants avui, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
4: Gràcies a vosaltres.
5: A vosaltres.
1: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una forma divertida. Moltes gràcies a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Arenys per la vostra feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Picarrànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Adeu a tothom!

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 22 de juny, les tres paraules del dia són pressupostos, joves, banderes. Pressupostos, obert el període de votació per als pressupostos participats, es podrà votar fins al 19 de juliol i els hospitals de Calella i Blanes permetran que els pacients de cures pal·liatives rebin visites de les seves mascotes. Joves, obertes les inscripcions per una formació per a joves en auxiliar de paleta i el torneig de pilles a la fresca d'aquest estiu torna del 3 al 7 d'agost al Parc de la Sardana. Banderes, Lloret de Mar acull l'acte d'entrega de banderes blaves de tot Catalunya i l'Hospital de la Vall d'Hebron ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. A Tordera, oberta el període de votació per als pressupostos participats en aquesta edició 2026. Fins al 19 de juliol es podran votar telemàticament les diferents propostes. Ens parla del projecte el regidor encarregat Pere García.
2: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions, partir de les pròpies necessitats de la població i establir processos de participació ciutadana. Ens marquem com a objectiu seguir arribant a tots els barris i urbanitzacions del municipi.
1: Avui, 22 de juny, és el Dia Mundial de la Selva Tropical, dedicat a conscienciar sobre la protecció dels boscos tropicals i la seva importància per al clima i la biodiversitat. Avui és Sant Paulí de Nola. Va ser un noble romà molt ric que va repartir gran part de la seva fortuna entre els pobres. Avui fa anys, Meryl Streep, actriu, 77 anys, la cantant Cyndi Lauper, 73 anys. Falten 63 dies per Sant Bartomeu, per el 24 d'agost. Avui a Tordera esperem un ambient d'estiu. Estones amb sol, amb algun núvol, temperatura agradable, màximes de 30 graus demà. Predomini del sol, una mica més de calor al migdia i també a la tarda. La dita ens diu, pel juny, la falç al puny. A l'hort ara toca collir enciams, cebes tendres, carbassons, cogombres i mongetes tendres i plantar o sembrar mongetes, enciams d'estiu, bledes, porros i cols per a la tardor. La notícia curiosa ens apunta que a Menorca avui se celebra el tradicional diumenge d'Esbé. L'acte cobra les festes de Sant Joan de Ciutadella. El jove que representa Somó d'Esbé visita desenes de cases en una jornada que manté viva una tradició centenària. I la frase cèlebre de Sèneca, la sort és el que passa quan la preparació troba l'oportunitat.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
5: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia. I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 22 de juny de 2026. La revetlla de Sant Joan ha aconsellat habilitar alguns dispositius especials en matèria de mobilitat i transports públics que tindran afectació al Maresme. Marc Tres Serres.
6: D'una banda, Renfe ja ha reforçat el cap de setmana passat el servei de Rodalies per atendre l'augment d'usuaris que es desplacen des de Barcelona cap a les zones costaneres del Garraf i el Maresme, i la nit del 23 al 24 de juny ampliarà la capacitat dels trens que connecten Barcelona amb aquestes destinacions.
4: Un incendi a la zona de Tovalloles d'un hotel de Santa Susanna genera una gran columna de fum, però només causa danys materials. Sergi Ferrer.
7: En surt ahir a la tarda en un hotel de luxe de Santa Susanna. Un incendi va afectar una caseta de fusta utilitzada per guardar les tovalloles de la piscina a la zona d'aigües de l'Atzavara Hotel en Spa.
4: Presumpte atac homòfob aquest cap de setmana a Mataró contra un menor, Martí Capçada.
8: Un grup de 10 joves va agredir la matinada de dissabte-diumenge un menor d'edat al barri de Vistalegre en el que podria ser un atac homòfob, ja que, segons denuncia la família i afirmen diversos testimonis, els agressors van proferir crits d'escarni a la víctima abans d'atacar-lo relacionats amb la seva orientació sexual.
4: Els comerços i restaurants de Palafolls podran ampliar l'horari durant el FEM Palafolls. Jordi Prats de Valls.
9: Aquesta mesura permetrà als comerços obrir fins a les 10 de la nit i als restaurants fins a les 2 de la matinada per dinamitzar l'economia del municipi i afavorir la participació ciutadana durant les jornades de divendres i dissabte.
4: El PSC destaca el medi ambient i la sostenibilitat com una prioritat local a Malgrat de cara a les pròximes eleccions. Zona Malgrat.
10: Així s'ha destacat en el darrer acte que l'agrupació local socialista ha celebrat a la sala d'actes de l'Arxiu Municipal.
4: I l'Escola Bressol de Canet de Mar garanteix places per a tots els infants. Dani Grau.
11: La decisió s'ha pres després de constatar que el volum de sol·licituds registrades durant el període de preinscripció ha estat superior a les places ofertades inicialment.

0: Bona tarda. La Revetlla de Sant Joan ha aconsellat habilitar alguns dispositius especials en matèria de mobilitat i transports públics que tindran afectació al Maresme. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, d'una banda, Renfe ja ha reforçat el cap de setmana passat el servei de Rodalies per atendre l'augment d'usuaris que es desplacen des de Barcelona cap a les zones costaneres del Garraf i el Maresme, com dèiem, i la nit del 23 al 24 de juny ampliarà també la capacitat dels trens que connecten Barcelona amb aquestes destinacions. Així mateix, durant l'inici i el final d'aquesta jornada festiva, es mantindran intervals d'aproximadament 30 minuts entre els principals trens del servei i s'activarà un dispositiu especial amb 86 vigilants addicionals a estacions i combois. Pel cas específic del Maresme, Renfe preveu dos trens extraordinaris a la línia R1, un el dimarts, dia 23, que es posarà en marxa dues sortides des de l'Hospitalet de Llobregat cap a Mataró, respectivament a les 11 i a gairebé a les 12 de la nit, amb parades en totes les estacions intermèdies, i aquests serveis s'assumaran als reforços habituals en dies festius previstos, tant dimarts com dimecres, entre l'Hospitalet, Mataró i Calella. A les carreteres, d'altra banda, el Servei Català de Trànsit preveu la sortida de prop de 500.000 vehicles el dimarts 23 de juny, entre les 12 del matí i les 12 de la nit. I pel que fa al retorn, que es concentrarà dimecres 24 de juny, entre les 12 del matí i també les 12 de la nit, es fa una estimació d'uns 240.000 vehicles, i per això s'establiran mesures especials, principalment carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual a l'AP7 Nord i Sud i també a la C32 al Maresme. Paral·lelament, s'activaran 286 agents de Mossos d'Esquadra que es desplegaran fins a 52 controls durant la Revetlla, i del 22 al 28 de juny es farà una campanya intensiva de controls d'alcoholèmia.

0: I 18 veïns d'Arenys de Mar no podran tornar a casa fins divendres a causa de l'ensorrament d'un edifici. Jordi Prats Avalls, en tens tots els detalls.
1: Sí, exacte, Gemma, bona tarda. Una vintena d'edificis d'Arenys de Mar han estat desallotjats aquest passat diumenge quan un immoble del carrer de l'Església s'ha enfondrat poc abans de 3:45 de la tarda. Segons han informat fons dels bombers de la Generalitat, no hi havia ningú a l'interior de l'edifici i no s'ha registrat cap ferit. Aquests desallotjaments, però, perjudiquen 18 veïns que no podran tornar a casa fins divendres. L'enfondrament ha malmès un edifici de la planta baixa i 3 pisos situat al número 26 del mateix carrer on, segons sembla, s'estaven fent obres d'enderrocament de l'immoble contigu. A causa de l'enfondrament, l'interior de l'edifici ha caigut del tot i solament en resta dempeus la façana. Els bombers han advertit que la façana podria caure en qualsevol moment i no se sap en quina direcció podrien anar els enderrocs perquè diuen que és incontrolable. Per aquesta raó s'ha decidit de desallotjar una vintena d'immobles del carrer, inclosos alguns de la vorera del davant. Han desallotjat també els edificis contigus arran de l'aparició d'algunes esquerdres. 11 dotacions dels bombers, entre les quals efectius del grup d'estructures i drons, treballen a la zona, inspeccionen l'estat dels habitatges i acompanyen alguns veïns perquè puguin recollir pertinences, atesa la previsió que alguns no podran tornar-hi a dormir aquesta nit. Els 18 veïns que no podran tornar a casa són els que viuen en 13 edificis que ocupen els números del 3 al 15 d'una vorera i del 16 al 26 de l'altre. Fins divendres aquests veïns seran allotjats en un hotel d'Arenys de Mar que els ha gestionat l'Ajuntament de la localitat.
0: Gràcies, Jordi. I un incendi a la zona de tovalloles d'un hotel de Santa Susanna genera una gran columna de fum, però només causa danys materials. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, en surt ahir a la tarda en un hotel de luxe de Santa Susanna un incendi va afectar una caseta de fusta utilitzada per guardar les tovalloles de la piscina a la zona d'aigües de l'Atzabara Hotel en Spa. Malgrat la gran columna de fum negre visible des de força distància i l'espectacularitat de les flames, tot va quedar en un ensurt i no es van haver de lamentar danys personals. Ningú no va resultar ferit. L'alcalde Joan Campolier ens explica els fets.
3: Era molt més aparatós el foc que la realitat, doncs, el perill que allà hi havia a l'entorn, no? Allà, doncs, era la zona de tovalloles. No sabem, hi havia algú que tirava petardos o pot ser una colilla. Doncs a la zona on tiren totes les tovalloles brutes i unes quantes hamaques allà, doncs van ser... Hi ha danys materials de les tovalloles. Jo hi era aparatós perquè entre el plàstic de les hamaques i les tovalloles, doncs, que deuen ser d'una fibra, no sé quina fibra havia de ser, era un aparatós perquè a part d'una bona flama era un fum, doncs, molt negre i clar, em feia molt de respecte, no? Però a la que van arribar, doncs, els bombers, de seguida, doncs, ja està, va estar el tema controlat.
0: Canviant de qüestions, presumpte atac homòfob aquest cap de setmana a Mataró contra un menor. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Així és, un grup de 10 joves va agredir la matinada de dissabte a diumenge un menor d'edat al barri de Vista Alegre, en el que podria ser un atac homòfob, ja que, segons denuncia la família i afirmen diversos testimonis, els agressors van proferir crits d'escarni a la víctima abans d'atacar-lo relacionats amb la seva orientació sexual. Segons la informació que donaven ahir TV Mataró i el Cap Gros, els fets van ocórrer més enllà de les 2 de la nit, quan un grup de 4 menors tornava a casa després de les festes del barri i a la ronda Sant Oleguer van començar a rebre crits del grup dels agressors, que en moment donat es van abraonar sobre un d'ells i li van clavar empemtes i cops de puny. Quan alguns testimonis els van fer saber que havien trucat a la policia, els agressors van fugir de l'indret. Després d'això, la víctima va ser atesa a l'Hospital de Mataró d'un hematoma al cap i diverses contusions, i posteriorment la família va presentar denúncia als Mossos que té la investigació oberta. El cas ha aixecat una onada d'indignació de solidaritat a la ciutat i els primers a exigir mesures han estat els de Mataró LGTBI Comès, que han demanat una trobada urgent de les regidories implicades per tal de reforçar la seguretat en festes populars, especialment de cara a Sant Joan i les Santes. Des de l'estament polític, l'alcalde David Bote ha condemnat els fets i ha donat suport a la víctima i, en termes semblants, també ho han fet els líders d'altres forces polítiques.
0: Gràcies. I Calella en Comú Podem denunciar a la policia local de Calella dos establiments de restauració del poble que no compleixen el que estableix l'ordenança d'ocupació de la via pública. Sergi.
2: Sí, Sebastián Tejada ha dit a Ràdio Calella Televisió que des de l'aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora de les ocupacions de la via pública fa més de 2 anys, Calella en Comú ha reclamat a l'Ajuntament en diverses ocasions el seu compliment estricte, especialment pel que fa a l'obligació de penjar de forma visible una placa on s'indiqui quants metres quadrats poden ocupar. Tejada diu que més de 170 establiments de restauració no compleixen aquesta obligació. Davant la passivitat del consistori, han pres la decisió de denunciar directament 2 establiments a la policia local.
5: Bueno, no queda més remei. Nosaltres ja hem recorregut a l'Ajuntament per activa i per passiva, i el que demanem, el que denunciem, és la inexistència de l'autorització en el lloc on ha d'estar, a l'exterior dels negocis. A partir d'aquí, el que demanem és que s'obri el corresponent procediment administratiu, que es clarifiqui la situació, que es decideixi si és què està passant, si és que el titular de l'establiment no vol posar-la o és que l'Ajuntament no l'ha facilitat. No cal que li digui quina és la nostra hipòtesi i que s'assumeixin les responsabilitats que pertoquin. Hem presentat l'anunciant 2 molt significatius, tot sigui dit.
2: El portaveu de Calella en Comú Podem insisteix que la situació ha de ser aclarida mitjançant un procediment administratiu i que s'han d'assumir les possibles responsabilitats derivades de l'incompliment de la normativa.
5: Nosaltres diem que no es compleix la normativa i, clar, en principi, el que ha de donar les explicacions és el propietari. A partir d'aquí, el propietari pot dir: jo no tinc l'enganxina perquè no vull posar-la, o no tinc l'enganxina penjada perquè l'Ajuntament no me l'ha donat. Per això nosaltres demanem que s'obri un procediment administratiu que ho expliqui. I a partir d'aquí, que l'Ajuntament adopti les mesures correctores o fins i tot sancionadores que toqui.
2: Sebastián Tejada ha dit que, com a oposició, tenen el deure d'assegurar el compliment de la normativa de tot el municipi, afavorint un ús assenyat de l'espai urbà i el cobrament correcte de les taxes establertes a l'ordenança fiscal corresponent per l'aprofitament privat de l'espai públic.
0: Ja està obert el període de votació per als pressupostos participatius 2026 a Tordera. Marc.
6: Sí, exacte. Ja han començat les votacions dels pressupostos participats 2026 al municipi fins al 19 de juliol. Els veïns i veïnes del poble podran votar telemàticament les diferents propostes de millora a la seva zona de residència. Enguany, el pressupost arriba als 200.000 euros, una xifra que s'ha incrementat en partides guardades de l'edició anterior. El regidor de pressupostos participats, Pere García, desitja que totes les àrees del municipi formin part activament.
7: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions, partir de les pròpies necessitats de la població i establir processos de participació ciutadana. Ens marquem com a objectiu seguir arribant a tots els barris i urbanitzacions del municipi, així com també augmentar la participació i millorar les estratègies de comunicació.
6: Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Tordera i totes les que tinguin segona residència al municipi. En aquest cas, caldrà sol·licitar-ho específicament mitjançant instància telemàtica, adjuntant una fotocòpia del DNI del o la sol·licitant i còpia del rebut de l'IBI de la segona residència. Les propostes que es podran votar han hagut de passar un procés per arribar fins aquí. Els serveis tècnics n'han estudiat la viabilitat mitjançant una valoració tècnica, jurídica i econòmica i totes han passat el filtre d'una ronda d'assemblees veïnals. Quan l'Ajuntament sàpiga quins són els projectes guanyadors, tindrà mig any per tirar-los endavant.
0: Gràcies, Marc. I el PSC destaca el medi ambient i la sostenibilitat com una prioritat local a Malgrat de cara a les pròximes eleccions. Ona a Malgrat.
8: Així és, el PSC posa com a prioritat el medi ambient i la sostenibilitat com un dels eixos principals del proper programa local socialista. Així s'ha destacat en el darrer acte del partit que s'ha celebrat divendres a l'Arxiu Municipal. La sessió ha comptat amb la participació de Xesco Omar, president delegat de l'àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona i també amb l'alcaldessa de Malgrat, Sònia Vinyoles. Durant la trobada s'ha parlat de seguir apostant per la infraestructura verda a Malgrat i defensar espais com el Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres. A més, també ha sorgit en el debat la renaturalització del delta de la Tordera i la gestió de residus. En declaracions a Ona Malgrat, Xesco Gomar ha defensat el nou sistema de recollida selectiva que s'implantarà a Malgrat a partir del novembre, tenint en compte que és un model que també s'aplica a municipis més grans com Mataró i que afirma que

0: nens, cap mena de dubte, tenint en compte l'opinió de la pagesia. Nosaltres a Mataró tenim diferents sistemes, com molts altres municipis, tenim porta a porta, amb el nucli urbà, dintre del nucli urbà, i certament els inicis van ser molt complexes, però avui, quan anem a parlar amb els veïns, parlar de treure aquest sistema té molta més gent en contra de que retirem aquest sistema que no el contrari. De veritat que acaben funcionant.
1: L'acte dels socialistes va comptar amb la participació d'una quinzena de persones.
2: I a Canet de Mar, el Consell d'Infants estrena un videoclip cívic. Dani Grau, bona tarda.
3: Bona tarda. Canet ja té una nova eina per sensibilitzar la ciutadania sobre la cura de l'espai públic. El videoclip Caca de Gos, una proposta recollida del treball del Consell d'Infants de Canet de Mar 2025-26 i estrenada aquest dimarts durant l'acte de cloenda del curs. El videoclip és el resultat de les reflexions, idees i propostes totes fetes pel timbal al llarg del curs amb un objectiu compartit, contribuir des de la retirada dels més petits a fer de Canet un poble més net, més cívic i més agradable per a tothom. La peça ha estat creada amb la col·laboració de Sergi Aragó i Febrer i transforma un missatge de civisme en una cançó directa, divertida i fàcil de recordar. Durant aquest curs, el Consell d'Infants ha treballat al voltant de la neteja de l'espai públic i especialment sobre la necessitat de reforçar la responsabilitat de les persones propietàries de gossos a l'hora de recollir els excrements dels seus animals. En aquest procés participatiu n'ha sorgit una proposta comunicativa pensada per arribar al conjunt de la ciutadania d'una manera clara, creativa i amb un llenguatge proper. Amb Caca de Gos, els infants fan una crida a la corresponsabilitat i recorden que mantenir els carrers nets és una tasca col·lectiva. El missatge és senzill però contundent. Cuidar Canet depèn de petits gestos quotidians que tenen un gran impacte en la convivència. La iniciativa posa en valor el paper del Consell d'Infants com a espai de participació activa on els nens i nenes poden expressar la seva opinió, les propostes i contribuir a la millora del municipi. En aquest cas, la seva mirada ha servit per abordar una qüestió molt present en el dia a dia del poble i convertir-la en una acció comunicativa amb voluntat de conscienciació. L'Ajuntament de Canet agraeix la implicació dels infants que han format part del Consell d'Infants durant aquest curs, així com la col·laboració de totes les persones que han fet possible la creació del videoclip. La proposta demostra que la participació infantil pot generar idees útils i imaginatives i amb capacitat d'arribar a tota la ciutadania. El videoclip es difondrà a través dels canals oficials de l'Ajuntament i es farà arribar també als centres educatius i a les famílies vinculades al Consell d'Infants.
2: Gràcies, Dani. I els comerços i restaurants a Palafolls podran ampliar l'horari durant el FEM Palafolls. Jordi Prats de Valls.
4: Sí, l'Ajuntament de Palafolls ha autoritzat una ampliació excepcional dels horaris comercials i de restauració coincidint amb la celebració del FEM Palafolls, la festa del comerç local, que tindrà lloc aquest proper cap de setmana. La mesura té com a objectiu afavorir la participació ciutadana en les activitats programades i donar suport també a l'activitat econòmica del municipi durant un dels caps de setmana amb més moviment de l'any. Segons estableix el Banc d'Alcaldia, els comerços podran allargar la seva obertura fins a les 10 de la nit tant divendres com dissabte. Pel que fa als bars i restaurants, podran mantenir l'activitat també fins a les 2 de la matinada. Diumenge, última jornada del FEM Palafolls, els establiments comercials podran obrir tant al matí com a la tarda fins a les 8 del vespre, mentre que els establiments de restauració tindran permís per obrir fins a la mitjanit. Des del consistori es destaca que aquesta ampliació horària pretén crear un entorn favorable perquè veïns i visitants puguin gaudir de les activitats del FEM Palafolls, alhora que es dona un impuls al comerç de proximitat i a la restauració local.
2: I l'Escola Bressol de Canet garanteix places per a tots els infants. Dani.
3: Sí, l'Ajuntament de Canet ha acordat una ampliació extraordinària de l'oferta de places de l'Escola Bressol Municipal del Palauet en el curs 2026-27. La decisió s'ha pres després de constatar que el volum de sol·licituds registrades durant el període de preinscripció ha estat superior a les places ofertades inicialment. Amb la voluntat de garantir l'escolarització en l'etapa de 0 a 3 anys i afavorir la conciliació

0: de la totalitat de les famílies sol·licitants s'ha ampliat l'oferta amb una nova organització dels grups i els espais. Passen de 8 a 9 aules aquest proper curs. Aquest augment de places en part ve donada perquè va cessar l'activitat l'escola Bressol privada Ninis i una part dels seus infants han anat a parar a l'escola Bressol municipal.
1: I el Servei de Socorrisme de les Platges de Llavaneres inicia la temporada d'estiu. Martí Capçada.
2: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha posat en marxa el Servei de Socorrisme a les platges del municipi coincidint amb l'inici de la temporada de bany. El servei, gestionat per l'empresa Aquasos, estarà operatiu diàriament des del 20 de juny fins al 13 de setembre en horari de 10 del matí a 7 de la tarda. Durant les darreres setmanes, la Regidoria de Salut Pública ha treballat en la posada a punt del litoral per garantir la seguretat i el confort dels banyistes. Entre les actuacions realitzades destaca la instal·lació de 4 boies litorals i 2 línies de vida situades als espigons. Com a novetat d'aquesta temporada, s'ha instal·lat una pèrgola per proporcionar ombra als usuaris de la platja i un sistema de megafonia destinat a reforçar la seguretat i la informació als banyistes. A més, pròximament es preveu habilitar una dutxa adaptada per persones amb mobilitat reduïda a la platja de les Barques. Pel que fa als equipaments, les platges disposen de 3 lavabos, un d'ells adaptat, situats al mòdul de socorrisme inaugurat fa 2 anys. També ja estan en funcionament 2 guinguetes, una a la platja de les Barques i una altra a la platja de l'estació, que complementen l'oferta de restauració del Port Balís. L'Ajuntament recorda que durant la temporada d'estiu no està permès l'accés de mascotes a la platja entre l'1 de maig i el 30 de setembre, que la pesca està restringida de l'1 de juny al 30 de setembre, excepte en horari nocturn, i que està prohibit fumar a la platja.
1: I malgrat viure aquest dimarts de Sant Joan, una intensa jornada de celebració amb els actes tradicionals i també sopars populars, on malgrat...
3: Malgrat viure aquest dimarts de Sant Joan una intensa jornada de celebració, doncs sí, com deies, amb els actes tradicionals com la Flama del Canigó, juntament amb cercaviles, sopars populars i també música en directe. El programa d'activitats l'organitza el grup excursionista magratenc i també l'Ajuntament de Malgrat. Els actes començaran en la rebuda de la Flama del Canigó davant del local del grup excursionista magratenc a l'avinguda de Can Feliciano. Com és tradició, també es farà el lliurament de foc als municipis veïns. Després tindrà lloc la cercavila de la Flama a càrrec del Club Atletisme Magrat i l'esport ciclista Malgrat, tot seguit des de la mateixa plaça Xesco, plaça de l'Església, que és on acabarà doncs, aquesta cercavila. Es farà la lectura del manifest de la Flama del Canigó a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau. La festa continuarà al vespre amb una segona cercavila, aquesta vegada protagonitzada pels Rapenats Infernals i la Colla de Geganters de Malgrat, que sortirà des de la mateixa plaça de l'Església en direcció a la plaça Xesco Boix. L'encesa de la foguera està prevista per a 9:45 de la nit. Tot seguit començarà el tradicional sopar popular i finalment hi hauran els concerts a la plaça Xesco Boix dels grups Sodi i Esbarzers i Malasort PDS. D'altra banda, la renovada Associació de Veïns de Can Palomera celebrarà la seva pròpia revetlla amb una festa que començarà la tarda amb un castell inflable, amb música, una exposició de fotografies i també un pica-pica.
1: I de Malgrat no marxem gaire lluny perquè el poble del costat, a Palafolls, també es prepara per acollir la Flama del Canigó demà a la plaça de Popi. Jordi.
4: Sí, Gemma, de fet, com explicava el company d'Ona Malgrat, demà dimarts 23 de juny, Palafolls tornarà a ser escenari d'una de les tradicions més arrelades dels Països Catalans amb l'arribada de la Flama del Canigó. L'acte central tindrà lloc a les 7 de la tarda, a la plaça de Popi, on es rebrà el foc que simbolitza la unitat i la germanor de la cultura catalana sota el lema El foc que ens agermana. Aquesta celebració, que enguany arriba a la seva 8a edició al municipi, serveix com a preàmbul de la nit de Sant Joan i és fruit de la col·laboració entre diverses entitats locals. L'arribada de la Flama serà especialment solemne gràcies a la participació dels Diables Folls, que acompanyaran el foc amb una tabalada per fer una entrada ben lluïda a la plaça. Un cop allà, doncs, s'encendrà un pebeter i es precedirà a la lectura del manifest oficial, un text que es llegeix simultàniament a centenars de poblacions i que enguany posa el focus a la llengua i a la cultura. L'acte també comptarà amb un parlament de l'alcalde de Palafolls. Per fer la rebuda encara més festiva, s'han programat programat 3 sardanes i, com ja és tradició, des de la primera edició, es repartirà coca i cava per tots els assistents que s'apropin a la celebració. La logística de l'esdeveniment és possible gràcies a l'esforç conjunt de l'associació La Roda, la Puput i també de l'Assemblea Nacional, amb el suport de l'Ajuntament i la col·laboració dels Maduixots, la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, que aprofiten l'espai per llançar l'acte amb la seva pròpia, per enllaçar, perdó, l'acte amb la seva pròpia revetlla. El recorregut de la flama fins a Palafolls començarà molt abans, tot i que el foc es manté latent durant tot l'any. Al castell de Perpinyà, la nit abans es puja al cim del Canigó per renovar-lo. Demà a la tarda, els encarregats de portar-la al municipi la recolliran a les 6 de la tarda i, com dèiem abans, a Malgrat de Mar, doncs, per traslladar-la directament a la plaça de Popi. Aquesta tradició es va recuperar a Palafolls l'any 2019 arran d'una iniciativa sorgida des d'Òmnium Cultural que va engrescar les entitats locals per omplir el buit d'activitats que hi havia fins llavors durant la vigília de Sant Joan. Des de l'organització es recorda que per motius de seguretat i sequera no es repartiran llums manuals, però es convida tothom a gaudir de l'ambient màgic i simbòlic que genera l'encesa del pebeter. D'aquest acte, en uns minuts, en sabrem més amb l'historiador local Xavier Salicru a l'entrevista del dia.
1: I marxem gairebé a l'altre extrem de la comarca perquè Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i Caldes d'Estrac es preparen per viure una revetlla de Sant Joan plena de tradició, música i festa. Martí.
2: Correcte, les tres viles ja ho tenen tot a punt per celebrar la revetlla de Sant Joan amb una àmplia programació d'activitats que combinarà tradició, música i festa per donar la benvinguda a l'estiu. A Sant Vicenç de Montalt, la celebració començarà a les 7 de la tarda amb l'arribada de la Flama del Canigó a Can Cinto. Els portadors de Montaltrec la conduiran fins a l'esplanada del costat del camp municipal de futbol Toni Buch, on es farà la lectura del manifest, l'encesa de la foguera i un tas de coca i cava. Més tard, a 2:15 de la nit, el Parc dels Germans Gabrielistes acollirà el tradicional sopar popular de Carmanyola i a partir de les 11, la revetlla continuarà amb música a càrrec del DJ Estrau en Berri. A Sant Andreu de Llavaneres, la Flama del Canigó arribarà al municipi al vespre del 23 de juny. La comitiva entrarà per la carretera de Mata, farà una parada a la seu de l'ADF Serralada del Montal i acabarà el recorregut al Casal de Llavaneres. Com a novetat, l'acte institucional es trasllada enguany al pati del Casal, on es farà la lectura del manifest, l'encesa del pebeter i el repartiment de coca i cava. A més, el municipi celebrarà la festivitat de Sant Pere el pròxim 28 de juny, amb una missa, una sardinada solidària i un ball popular al Parc de Sant Pere. Pel que fa a Caldes d'Estrac, la platja de les Barques serà l'escenari principal de la revetlla. A partir de les 9 del vespre hi haurà un sopar popular organitzat pel Club Nàutic i la Quadra del Mar, amb brasses a disposició dels assistents. La festa continuarà a les 11 de la nit amb l'actuació de la Ricky Fargas Cover Band i des de 2:15 de la matinada els Salmax Brothers faran ballar el públic fins les 4. D'altra banda, l'Ajuntament de Caldes ha recordat les restriccions per prevenir incendis forestals. Estaran prohibides les fogueres fora de la platja de les Barques i no es podrà utilitzar pirotècnia de categoria F3.
1: I en clau esportiva, el torneig popular Bitlles a la Fresca de Tordera torna del 3 al 7 d'agost al Parc de la Sardana, Mar Tres Serres.
5: Sí, el Club Esportiu de Bitlles Catalanes de Tordera, la Penya del Bistec, encara el seu reconegut torneig Bitlles a la Fresca amb grans expectatives després que l'any passat esgotessin les places en només 2 minuts. Aquest any l'entitat mantindrà l'estructura habitual, però amb petites modificacions en la normativa i model d'inscripció. Del 3 al 7 d'agost, com deies, el Parc de la Sardana s'omplirà per disputar una competició clàssica a Tordera els darrers estius. Segons ha explicat l'organització, enguany es mantindrà el format de 48 equips. Això respon a l'alta demanda del municipi que ja espera l'obertura del període per poder-s'hi apuntar. El dia que s'obri el termini de la inscripció s'habilitarà un formulari als canals habituals de la Penya del Bistec on només un dels membres de l'equip haurà de detallar el nom de l'equip, el seu delegat, el nombre d'integrants i les dades corresponents dels participants. Així ho explica Quim Cavaller, president de l'entitat.
6: Aquest any es farà a través d'un formulari, és a dir, nosaltres el dia d'inscripció, que ja anunciarem en el seu moment, donarem d'alta un formulari i la gent podrà entrar, haurà d'omplir aquest formulari amb el nom de l'equip, el nom d'un mínim de 5 jugadors, el nom del delegat, de correu electrònic, un telèfon de contacte del delegat, i quan hagi omplert tot això podrà fer la inscripció. Per tant, hi haurà un temps de reomplir totes aquestes dades abans de poder enviar aquesta inscripció.
5: Amb aquestes modificacions, les bitlles a la fresca es consoliden com una de les cites més esperades de l'estiu al poble, combinant cultura, tradició i competició en un sol torneig.
1: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
7: Hola, molt bon dia. Ahir va arribar finalment l'estiu astronòmic, perquè el meteorològic ja fa setmanes que ens acompanya. Aquesta passada nit ja ha guanyat un segon de terreny. A partir d'aquí les nits s'han d'anar fent cada cop més llargues i els dies cada cop més curts fins a arribar al solstici d'hivern, que passarà justament el fenomen contrari. De moment, com dèiem, tornant a la meteorologia i tornant aquí a casa nostra, la situació ve marcada per les altes temperatures que hi feien arribar els termòmetres fins a valors de 33, fregant fins i tot els 34 graus a la mateixa franja costanera i cap a l'interior de la comarca, valors de 35 a 36, amb aquesta glopada de calor que ens ha de continuar afectant en el dia d'avui, tot i que avui esperem que la temperatura no pugi tant, que pugui recular una mica. Tot i així, continuarem amb calor i xafogó aquí a la costa, en una jornada a la qual aquest matí tindrem noves núvols prims, poc importants, i aquesta tarda, a conseqüència de les tempestes que afectaran el Pirineu i també al nord de la Catalunya central, tindrem núvols alts i mitjans que mig taparan el cel sense arribar a deixar precipitacions, malauradament, aquí a la costa. Tot això amb unes temperatures que, com ja hem dit, malgrat baixin una mica, continuaran càlides i amb vents que bufaran fluixos aquí a la franja costanera, bàsicament de mar cap a terra, vents del sector entre l'est i el nord-est. La situació marítima molt tranquil·la. De cara a demà tot continuarà més o menys igual, amb menys núvols a la tarda, les temperatures que, la mica que hagin reculat avui, poden recuperar-se demà una mica. Per tant, continuarem amb calor i el mateix dimecres, amb unes temperatures que es mantindran sense canvis. Els vents fluixos, tant demà com demà passat, vents que bufaran de mar cap a terra i situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la a tota la costa de la comarca. De moment, sembla que anem cap a un Sant Joan marcat per l'estabilitat. Si bé demà hi haurà alguns núvols al matí, no esperem precipitacions aquí a la costa i el dia de Sant Joan serà plenament estable i assolellat a tota la comarca i en el conjunt de Catalunya.
1: Això pel que fa a la previsió del temps, nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem us portarem l'agenda setmanal del Maresme. També parlarem de nutrició amb la nostra col·laboradora, la Txell Rubio, i acabarem el programa d'avui fent la tertúlia esportiva conduïda per en Marc Tres Serres. Tot això ho tindreu a l'Ona Maresme d'aquí a 3 minuts. Fins ara, no marxeu.
8: La xarxa de comunicació local.
9: En 7.1 FM.
10: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
11: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
12: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. Tengo una chica y una pistola, un trofeo de placer. No esperis, aprem a play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio. La...

0: 107.1 FM.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Vinga, som-hi, moment de fixar-nos en les xarxes socials i veure què és notícia avui. Sergi Ferrer, bona tarda. Què destaquem al Maresme?
3: Doncs la comarca està patint les primeres conseqüències de la nova onada de calor que afecta el litoral català, amb nits especialment càlides i mínimes molt elevades. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, a Mataró la temperatura no ha baixat dels 24,3 graus i a Arenys de Mar s'ha situat en 24,6, valors propis de nit tropical i que confirmen l'episodi de calor sostingut a la comarca. Protecció Civil manté activada l'alerta dins el pla Procicat per aquest episodi, que es preveu que s'allargui almenys fins dimarts i que afecta de manera directa el litoral i prelitoral, amb el Maresme com una de les zones més afectades.
2: Molt bé, això pel que fa a la comarca i al món, què passa avui?
3: Doncs anem cap a França, que incorporarà l'ensenyament de la intel·ligència artificial als instituts a partir del curs 2027-2028. Els alumnes de primer de batxillerat rebran una hora setmanal dedicada a aquesta tecnologia dins les classes de Ciències Digitals i Tecnologia. La iniciativa anunciada pel primer ministre francès busca que els joves entenguin com funcionen els models d'intel·ligència artificial, quins usos tenen a la vida quotidiana i quin impacte poden tenir en la societat. A més dels aspectes tècnics, el programa abordarà qüestions ètiques, la sobirania digital i el desenvolupament del pensament crític per ajudar els estudiants a identificar manipulacions, desinformació i notícies falses en l'entorn digital.
2: Perfecte. I el tema curiós del dia?
3: Doncs anem cap al sud d'Espanya, a les platges de Cádiz, que torna a la polèmica per una norma que prohibeix jugar amb pilotes fora de les zones habilitades. L'ordenança municipal preveu sancions de fins a 750 euros amb l'objectiu de garantir la convivència i la seguretat dels banyistes. La policia local primer adverteix els infractors, però si no fan cas, pot requisar les pilotes. Només durant els primers dies del dispositiu especial d'estiu ja se n'han retirat una vintena, que al final de la temporada es donaran a escoles i entitats socials.
2: Perfecte, Sergi, doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Vinga, som-hi, què estem preguntant avui?
3: Doncs recuperant aquest tuit curiós, preguntem si vosaltres prohibiríeu jugar a futbol a la platja amb dues opcions, sí i no.
2: Molt bé, Sergi, moltes gràcies.
3: A vosaltres.

0: ho dèiem a la part informativa del programa, a molts municipis de la comarca demà al vespre arriba la flama del Canigó. Avui, de fet, anem fins a Palafolls per conèixer com ho preparen i aprendre més d'aquesta tradició. Jordi.
1: Sí, Gemma, de fet, ja us ho vam poder explicar la setmana passada. Aquí a Palafolls, la Revetlla és una activitat que organitza des de ja fa uns anys els Maduixots, conjuntament amb d'altres entitats. Una d'aquelles activitats típiques que ja fa uns anys que realitza el nostre municipi és l'arribada de la flama del Canigó. De fet, com a molts municipis d'arreu del territori català, o en concret del Maresme. Aquí a Palafolls, qui se n'encarrega de portar aquesta flama és l'entitat La Roda, i amb nosaltres per explicar-nos aquesta tradició tan nostrada, podríem dir-ho així, tenim un dels seus representants, que és en Xavier Salicru. Xavier, molt bona tarda i benvingut a l'Ona Maresma.
2: Molt bona tarda, Jordi.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Parlem de tradicions i, òbviament, de Sant Joan, la flama del Canigó no pot faltar a Palafolls, eh?
2: Doncs sí, enguany també arribarà la flama de nou a Palafolls. I sí que ha puntualitzat una cosa que ho organitzem des de no només de la Roda, sinó de dues entitats més. Una és la Puput i l'altra és l'Assemblea Nacional. Aquestes tres entitats, amb altes col·laboracions, com els castellers, perquè la fem a l'espai on ells després faran la revetlla i disposem una mica també de la seva logística, més els diables, no? Doncs amb aquesta col·laboració doncs organitzem i coorganitzem doncs la rebuda de la flama de nou.
1: Per tant, aquesta organització que tant ens agrada, no? La suma d'esforços, la suma de diferents entitats que d'alguna manera volen celebrar doncs aquesta festa de Sant Joan, que recordo, si mirem enrere, uns quants anyets, no fa falta molt, nosaltres no teníem revetlla aquí a Palafolls, i d'alguna manera, gràcies a totes aquestes entitats que tu emmarcaves, Xavi, s'ha recuperat. A la presentació intentava fer memòria, no sé quants anys fa que organitzeu l'arribada de la flama del Canigó, perquè sí que és més antiga del que coneixem com a revetlla i que ara organitzen els maduixots.
2: Sí, la flama aquest any serà la 8a edició. Sempre l'havien començat a rebre a les Valldats, però llavors com els maduixots, els castellers, van iniciar la revetlla, que em sembla que serà el tercer any, doncs vàrem decidir, com que coincideix en el dia, no ben bé l'horari, perquè nosaltres la fem més aviat i la revetlla doncs engega més tard, no?, amb sopar i ballaruques, doncs vàrem decidir fer-ho al mateix espai i així donem una continuïtat a aquests dos actes, no? Iniciem amb la flama, amb la rebuda, i llavors ells, els castellers, doncs segueixen amb la seva revetlla organitzada per ells, no?
1: Centrem-nos en aquest sentit, Joan. Doncs, Xavi, què heu organitzat? Qui vulgui seguir el calendari de l'arribada de la flama del Canigó al nostre municipi, què és el que ha de tenir en compte?
2: Sí, doncs mira, seguim una mica el, no, que es diu en anglès, el timing que hem seguit fins ara, no? A les 7 arribarà la flama a la plaça de Popi i ens acompanyaran, no?, per fer una arribada més solemne, doncs, amb els diables, no?, els diables ens faran una tabalada doncs, per amenitzar aquesta arribada i que sigui ben lluïda, no? Llavors, un cop arribi la flama, ens encendrem un paveter i aquí hi haurà una mica de dos parlaments. Un és llegir el manifest, un manifest que es llegeix arreu dels Països Catalans i que això, perquè, de fet, la flama del Canigó és una, no?, és una activitat que l'organitza, no?, a tota... més tots els Països Catalans, el que és Òmnium Cultural, no? I ell, doncs, busquen un personatge vinculat sempre a la flama, o a la cultura catalana, o a la llengua catalana, fa un manifest, es llegeix aquest manifest, no? És d'obligat compliment llegir aquest manifest, i llavors nosaltres també sempre convidem a les autoritats locals, i sempre, doncs, ens acompanya l'alcalde, doncs, que fa un petit parlament.
1: Per tant, l'arribada de la flama del Canigó, ens deies, a les 7 de la tarda, a Plaça Popi?
2: A Plaça Popi, sí, a les 7, a Plaça Popi, arribarà, tenim previst que arribi la flama, una flama que no anem al Canigó nosaltres a buscar-la, sinó que ja baixa del Canigó, al llarg del dia va baixant, perquè s'ha encès el dia, si ho podem explicar com funciona això de la flama. La flama nosaltres l'anem a recollir amb el grat, anem a les 6 de la tarda, anem amb el grat, i llavors la portem a les 7 cap aquí.
1: Per tant, ara que has entrat doncs, en aquest tema, i tu que ets noi d'història, Xavi, parla'ns una miqueta de la història o del mite de la flama del Canigó, i en quin moment entra precisament Palafolls en tot això, tu deies, no? L'anem a buscar a Malgrat, per tant, fins a Malgrat, en aquest cas, arriba per alguna entitat, ho desconec, crec que ho comenten també els companys, però que d'alguna manera també quina és la història de la flama del Canigó i en quin moment entra també les entitats palafollenques.
2: Sí, mira, la flama del Canigó... Això és una història que va començar l'any 55, estem parlant de forces anys. Això, tres personatges, no?, tres catalans, dos nord-catalans, de la zona de Perpinyà, i un maresmenc, concretament, doncs varen decidir fer un, per dir-ho, un mix entre la tradició dels focs de Sant Joan, no?, extesos als Països Catalans, sí, una cosa que compartim tots, i el poema de Canigó. del poema. Doncs varen decidir d'encendre una flama dalt del Canigó i baixar-la. Durant molts anys aquella flama es va escampar per la Catalunya Nord. Però a partir del 66, al cap de 10 anys, varen decidir travessar la frontera pel coll d'Ares i baixar cap a Catalunya. I en mica s'han anat escampant a tots els països catalans. No? A Palafolls va tardar molt a arribar, perquè fins al 2019 no varen organitzar-ho, però s'ha escampat com una mica una taca d'oli per tot el territori de parla catalana, no? I el que es fa, clar, no tots els pobles que reben la flama o entitats se'n van al Canigó. Mm-hmm. Primer, per la capacitat de gent i per la disponibilitat de cada un. El que es fa és que, això és molt curiós, la flama es conserva en el Castellet de Perpinyà d'un any per l'altre, però la nit abans de Sant Joan hi ha una pujada, no?, de diferents zones, gent de Mallorca, gent de València, d'arreu de Catalunya també, es puja amb la flama aquesta que s'ha guardat en el Castellet de Perpinyà,
1: sí.
2: Es puja a dalt, al dalt del Canigó i s'encén un fogueró, no? Que diem que se renova la flama, i a partir d'aquella nou fogueró que hi ha, tothom agafa la flama i les baixa cap a baix i s'escampa pels països catalans, i una d'aquestes flames que baixa torna al Castellet de Perpinyà, que de fet se'n baixen dues, perquè mai pogués que fos que al llarg de l'any passés alguna cosa, se'n guarden dues, això ens ho han explicat molt bé, i aquella flama està allà, no, latent, fins a l'any següent, que la nit abans tornarà a pujar a renovar el foc. Per tant, és un foc que crema, sí, simbòlicament, no? Uh-huh. Per tant, aquesta flama que es va renovant des de l'any 55. No?
1: Així després es reparteix pel territori, òbviament, i hi ha aquesta compenetració amb entitats, tu em deies que hi ha alguna entitat de Malgrat de Mar que sí que la va buscar al Canigó, o sigui, vosaltres la rebeu de Malgrat de Mar, però quina és l'entitat que la porta fins al municipi
2: d'ahir? Ara no tinc clar aquest any qui la portarà, però alguns anys s'ha encarregat el GEM, sí, d'anar a buscar-la, per tant, Malgrat ja des de fa molt d'anys, jo recordo ja de jovenet, que era com ja era a punt de repartir la flama, no? I pobles del voltant doncs van a Malgrat a buscar-la, no? Actua. Com que això ja et dic que és una activitat que l'organitza Òmnium, doncs ells organitzen que tothom que vulgui tenir la flama, doncs et diuen, doncs mira, si tu al teu poble vols tenir la flama, doncs mira, vés a aquest poble proper i que allà te la distribuiran, no? Per tant, aquesta tranyina, no?, aquesta taca d'oli que s'ha d'escampar pel territori, no?
1: Ara que fes una miqueta de memòria, jo vull anar 8 anys enrere, si no m'equivoco, la primera arribada de la flama del Canigó a Palafolls. Crec que tu hi eres, Xavi. Com recordes precisament aquesta proposta, aquesta activitat? Com es va decidir? Perquè ell fins llavors parlàvem de que no es feia revetlla, però és que tampoc rebíem la flama del Canigó. Per Sant Joan a Palafolls no es feia res. Per tant, com es va decidir donar un impuls a aquesta festivitat que fins llavors no es celebrava a Palafolls?
2: Mira, això va començar amb una trucada telefònica d'una noia, que puc dir el nom, no hi ha cap problema, no? La Neus Vallvé, una palafollenca, em va trucar a mi i dir, tu, diu, Xavier, que estàs en diferents entitats. Ella em trucava com a Neus, però també com a membre d'Òmnium, no? I des d'Òmnium Maresme van dir a Palafolls, no, com és que no rebeu la fama? Diu, bueno, miraré de preguntar. I em va trucar a mi i van dir, tu que estàs amb unes entitats, com ho veus?
1: Diu, mou tot el percal, no?
2: Ho veig fantàstic, perquè és una cosa que jo de petit, jo ja sabeu que havia viscut a molts oients ho saben, que em vaig criar a Pineda en els primers anys, i jo recordo de jovenet anar a és una institució a Pineda, no? I ho recordo i ho tenia amb enyorança, no? I vaig dir, pues vinga, comencem a moure fils, vam parlar amb la Puput, ens vam afegir la roda, aquell primer any també vam participar els geganters. Bueno, vam començar a moure gent, i a partir d'aquí, del 2019, vam tenir també el suport del nou govern que va entrar aquell any, que ens va facilitar una mica la logística, perquè remenar foc sempre és complicat, no?
1: Òbviament, i més en aquestes èpoques, no?
2: I, per tant, a partir del 2009, pues, aquesta continuïtat amb els 8 anys que portem.
1: A més, també del component màgic, no?, que té tota aquesta llegenda que tu abans ens explicaves, Xavi, però jo recordo de venir-ho a veure i l'encant que té aquella llàntia, no?, o aquella encesa del pebeter, per exemple, que d'alguna manera després també... No sé si ara es fa, però anteriorment sí que ens en podíem emportar una petita flameta a casa. No sé si ara es permet...
2: No, ara no ho fem. Hi havia uns petits llentiols...
1: Òbviament
2: que
1: per restriccions,
2: algú,
1: no?
2: Si algú volcava... Pensa que han passat uns anys amb moltes sequeres i com menys movem foc, millor.
1: Òbviament.
2: Sempre fem en places, on hi ha arbres i... Bueno, però si, a veure, si algú té un llentiol i vol venir a casa i vol encendre el seu petit fogueró que faci a casa, sempre que tingui permís per fer-ho, evidentment, ho podrà fer. Nosaltres no tindrem allà a disposició, però sí que... El que farem és això, amb aquest pebeter... l'encendrem, doncs, per fer una mica la marada d'aquesta flama del Canigó.
1: Però em referia a aquest ambient màgic, que òbviament ja té de per si la nit de Sant Joan, hi ha moltes llegendes, l'arribada del foc, també amb l'arribada dels tabalers, si no m'equivoco, de la colla de diables, tu ens ho explicaves, no? Tot un ritual, fins i tot, que segueix amb aquesta arribada de la flama del Canigó per seguir després amb la revetlla, té molt de tradició, té molt de màgic, i òbviament hem d'intentar que no es perdi, Xavi.
2: Clar, aquí quan es va, no?, aquests tres personatges que et deia que van inventar-ho, jo, perquè al final van fer com un mix, no?, que et deia, no?, aquesta tradició del foc de Sant Joan i el significat, no?, d'aquesta unió del que és la llengua catalana, no?, tota aquesta zona, no?, això que es diu des de Fràgamo, des de Saldes a Guardamar, per tant, aquest simbolisme, no?, d'aquesta flama que el que simbolitza és aquesta unió i aquesta germanor que compartim diferents pobles, no?, que compartim, doncs, tot un llegat cultural, no?, aquest substrat que compartim entre tot, cada un amb les seves diferenciacions, no?, mm-hmm, però que compartim aquest substrat, no? Per tant, aquesta flama el que representa és això, no? És aquesta unió i aquesta comunió entre tots, no?
1: Repassem, doncs, aquesta proposta. A Palafolls, la flama del Canigó arribarà dimarts 23 de juny, al punt de les 7 de la tarda, amb tabalada. No ho hem dit, però crec que també sardanes.
2: Sí, ara ho estava pensant, dic, no ho hem dit, Jordi, sí, un cop aquests petits dos parlaments, que serà un moment, no? Hi haurà, doncs, tres sardanes, veiem tres sardanes i donarem per acabada aquest petit acte, el donarem per acabat, i llavors ja els castellers que estan allà, doncs, ja continuaran amb la seva festa, no?
1: I una altra cosa que també m'està molt bé, que és que hi haurà també coca i cava, que això, per començar la nit, escolta, va bé, eh?
2: Sí, sí, sí, també cosa important, cosa important, que és un bon reclam. Sí, sí, com cada any, ja està el primer any, donem coca i cava a tothom que s'acosti cap allà. Cosa important, que ja no me'n recordava ara de dir-ho, per tant, si algú no li agrada massa ballar sardanes, que vingui, perquè també tindrà la copeta de cava.
1: Un moment màgic, sens dubte, per començar la nit de Sant Joan, la revetlla, avui amb en Xavier Salicru ho hem volgut recordar, a les 7 de la tarda, la revetlla de Sant Joan, també la flama del Canigó, arriba a Palafolls. Gràcies, Xavi.
2: Gràcies a vosaltres i bona revetlla.
0: Moment de repassar les efemèrides amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Gemma.
0: Com sempre comencem, però abans felicitant els famosos que avui fan anys.
3: Sí, exacte. Avui en felicitem tres. La cantant Cyndi Lauper, que va fer la icònica Girl Just Want to Have Fun, una cançó boníssima i molt ballable. L'escriptor Dan Brown, que va ser l'autor del famós El Codi da Vinci, aquesta novel·la fantàstica que s'ha passat a pel·lícules. O Meryl Streep, que després, o més ben dit ara, Gemma, en parlarem per l'efemèride musical.
0: Molt bé, doncs endavant.
3: Doncs mira, Meryl Streep va néixer l'any 1949, tal dia com avui, un 22 de juny, i és considerada una de les intèrpretes més importants de la història del cinema, perquè va guanyar 3 premis Oscars, però més impressionant és que aquesta actriu, Meryl Streep, és l'actriu amb més nominacions de la història dels premis, fins a 21 vegades. Ha estat nominada 17 com a millor actriu principal i 4 com a millor actriu de repartiment. I a més, això li dona també una seva habilitat espectacular, que jo no ho sabia, i és que sap transformar i dominar molts dels accents que ha de representar les pel·lícules, per exemple, clavant l'accent britànic a The Iron Lady, on interpretava a Margaret Thatcher, també l'accent polonès a Sophie's Choice, o el danès a Out of Africa. Ha passat amb èxit també per drames com The Bridges of Madison County, comèdies com Miranda Presley o musicals com Into the Woods o Mamma Mia, el famós Mamma Mia, Gemma, que de fet escoltarem ara la cançó que ella mateixa, Meryl Streep, cantava en aquest musical, la icònica Mamma Mia.
0: Molt bé, i de fet també fa ben poc va tornar a la gran pantalla amb El Diable Vesteix de Prada 2.
3: Sí, cert, bueno, és que és una crac i té, Gemma, Meryl Streep, vaja, quasi 80 anys, És una passada.
0: Què n'ha fet, 77 o 78? Ara no
3: recordo. És del 49, per tant, 70... 77?
0: 77 anys, I allà està ella encara a primera línia, com una de les actrius més reconegudes internacionalment.
3: I tant, 77, ho confirmem, 100%.
0: 77,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí.
0: Molt bé, Marc, doncs acabem amb la cançó.
3: Molt bé.
0: La cançó de l'efemèride musical de la Meryl Streep i Mamma Mia. Gràcies, fins ara.
3: A tu, fins ara.

0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
2: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda i seguim en directe a l'Ona Maresma. Ara és moment de remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Prats a Valls. Jordi, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, doncs aquí de nou per fer el nostre particular viatge en el temps.
2: Molt bé, doncs som-hi, què ens expliques?
3: Mira, avui reculem fins al 22 de juny, però de l'any 87, per parlar, no sé si te'n recordes, Gemma, de la mítica EGP.
2: No el recordo.
3: Mira, doncs dec ser dels únics, amb en Dani Grau, crec, dels locutors de l'Ona Maresma, que van fer EGB, eh? Em sento, m'acabo de sentir molt bé ara mateix, Gemma.
2: EGB, clar.
3: De l'Educació General Obligatòria, sí, bàsica. Doncs tot just 3 setmanes després que el departament...
4: Sí, EGB, Educació General Bàsica, sí.
3: Exacte, sí. Educació General Bàsica. Doncs mira, sí. Compartiràs de ben segur aquest record, Dani, i tots els nostres oients els expliquem que tot just 3 setmanes després que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat es comprometés a iniciar en un termini immediat les obres de la nova escola de EGB a Can Xauvet, l'Ajuntament de Pineda rebia per aquelles dates la comunicació que el nou edifici no es començaria fins a l'octubre. L'ajornament que s'havia intentat impedir amb una carta de protesta del consistori pinedenc a principis de mes, primerament havia estat desmentit mitjançant una carta a través dels serveis territorials, de la qual es desprenia que les obres començarien entre els mesos de maig i juny. Vaja, una trifulca muntada. Josep Lluís Fillat, que seria el nou alcalde de Pineda a partir del mes de juliol aquell any, declarava que davant aquest ajornament, l'únic que podien fer era aconseguir un compromís ferm que l'escola començaria a construir-se al mes d'octubre. El dèficit de places escolars que tenia llavors Pineda feia que sigui imperatiu, així ho deien, que l'escola comencés a construir-se després de l'estiu i pogués estar en funcionament, doncs, l'any vinent. Des d'un primer moment s'havia fixat el mes de maig pensat per l'inici de les obres, amb la previsió que l'escola pogués estar en funcionament durant el curs 88-89. Ara, la previsió per aquest començament es mantenia, però el termini de realització quedava en un marge molt més estret. Precisament el consistori de la passada legislatura volia evitar aquest ajornament i en el ple del mes de maig es va redactar una carta conjunta per demanar que la construcció sigués en els terminis previstos i comencés, com dèiem, el mes de maig. Les 12 aules que es preveia per la nova escola de Can Xauvet significarien un primer respir important per l'ofegada situació de places escolars a Pineda llavors, concretament, en aquest cas, pel que fa a Poble Nou. Pensem que aquell any 87, Pineda era la població de l'Alt Maresme amb més població escolar, i això sols era la punta de l'iceberg, ja que s'hauria de crear més aules quan es posés en marxa la nova llei d'obligatòria escolar fins als 16 anys, que en aquell any que fem referència avui, el 87, doncs encara no estava aprovada, Gemma.
2: Molt bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies per la secció i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
3: Fins ara, gràcies.

0: I agenda sobre la taula, que de seguida comencem a omplir-les amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda. Què ha de passar aquesta setmana al Maresme?
1: Bona tarda, Gemma. Com estem? Doncs, mira, digues.
0: Molt bé.
1: Et feia la pregunta i no et deixava respondre.
0: Exacte. Que mal educat, eh?
1: Sí, de veritat, eh?
0: És que, mare meva, en Martí no té remei, en Martí. Sempre fent de les seves.
1: Bueno, intentaré arreglar-ho amb aquesta agenda, a veure si ho empitjoro o no, però si et sembla, Gemma, començarem dient els llocs on podem anar a donar sang aquesta setmana al Maresme, que només en tenim dos.
0: Vale, va.
1: El primer de tots és el 27 de juny, el dissabte ja a Premià de Mar, a la unitat mòbil del carrer Gran Via entre Ramon Llull i la carretera Premià de Dalt, i després ja el diumenge a Malgrat de Mar, a Can Campassol.
0: Perfecte, doncs ens apuntem aquestes dues dates i més coses, més propostes.
1: Vinga, ens anem ara si posem, com tu bé has dit al principi, les agendes sobre la taula, i la primera activitat torna a ser una d'aquelles activitats que no ens podem centrar en un municipi en concret, ja que demà, dia 23, com tots sabreu i com hem parlat també a l'inici de l'informatiu, és la revetlla de Sant Joan. Per tant, a tots els municipis de la comarca hi haurà, doncs, la tradicional revetlla de Sant Joan, la rebuda de la flama del Canigó, etc, etc. Ho podreu consultar a totes les webs dels vostres ajuntaments corresponents. El que passa és que nosaltres ens hem centrat per escollir una a l'atzar, doncs, amb la revetlla de Sant Joan de Calella, ja que començarà a les 9 del vespre el passeig de Manuel Puigbert amb la rebuda de la flama del Canigó i la revetlla de Sant Joan. Després, a les 9 i 40 minuts serà l'encesa de la foguera de Sant Joan, a les 10 el sopar popular i, finalment, a partir de les 11 de la nit hi haurà música i ball amb el grup Lean Loud.
0: Molt bé, Martí, això pel que fa a la revetlla de Sant Joan d'aquest dimarts, i a l'endemà tindrem...
1: Festa. Ara pensava, però no sé si m'estaves donant pas per dir una altra activitat o què està passant. Sí, home, el dimecres festa, ja, mira, un dia perquè tothom... Ole, ole, mira quina música ens posa el Carles.
0: Festa dimecres tindrem, Martí, que això s'agraeix molt, tenir un dia festiu entre setmana. I, doncs bé, la Rafaela Carrà ens recorda que la vida és una fiesta. Molt bé, Martí, després d'aquesta petita interrupció, disculpa'm...
1: No, home, per favor, ojalà tot... cada setmana em interrompessis perquè dimecres és festa.
0: Ja, és veritat. De fet, s'ha obert el debat. Saps que fa poc es va, doncs, a plantejar aquella jornada laboral de 4 dies, que al final tot va quedar a l'aire. Però si s'hagués d'implantar un dia festiu a la setmana, tu què preferiries? Que fos un dimecres, per exemple, meitat de setmana, o un dilluns o un divendres?
1: Ostres, doncs, molt bona pregunta, eh? No m'he parat a pensar mai, perquè... A veure, potser et diria el divendres, no? I així allarguem el cap de setmana amb 3 dies. Però no ho sé, tu què escolliries, Gemma?
0: Sens dubte, el dilluns.
1: Ah, tu tires per allargar-lo, sí, però pel principi, eh?
0: Perquè els divendres els hi tinc cert carinyo, per tant, els dilluns, que són el dia que menys m'agrada, sé que molta gent diu que els dimarts es convertirien en el nou dilluns, però el dimarts és el dimarts, o sigui, no és el dilluns.
1: Per als que ens agrada la fiesta, precisament, però de marxa, els dijous he de dir que hi ha més festes normalment i més discoteques obertes, per tant, jo et diria que poder tiro pel divendres, eh? Igualment,
0: clar.
1: Però bueno, dilluns és una molt bona opció, també.
0: Dilluns és molt bona opció perquè si vols viatjar o fer alguna escapada curta, tornes amb la calma i no cal que tornis el diumenge, pots tornar el dilluns.
1: Correcte,
0: veus, en comptes
1: correcte
0: de sortir a festa, Martí, pots començar, doncs, a ampliar horitzons i pensar, doncs, a fer alguna activitat, no sé, a la muntanya, anar a caminar...
1: Home, però ja les faig. Jo ho toco tot, Gemma. Mira, aquest
0: broma
1: cap de setmana he estat a Sant Joan de les Abadesses, allà, cap a uns gorgs que hem anat, així que, bueno, anem fent una mica
0: de... Ah, que xulo. Molt bé, doncs va, més activitats per la gent que ens escolta.
1: Vinga, ens anem ara a divendres a Mataró, que tindrem la creació d'un mural contra l'odi en el marc del projecte Contranarratives de Tots Colors, durant la festa de Tots Colors. Això és una activitat comunitària oberta a tothom que convida a reflexionar i actuar davant la desinformació de gènere i els discursos d'odi que afecten les dones i també les persones LGTBI més. A través del mural participatiu, les persones assistents podran crear missatges, memes, il·lustracions i altres aportacions creatives inspirades en els continguts en els treballs durant tot aquest projecte. Així que aquesta activitat serà un espai de creació col·lectiva, expressió i reflexió crítica, on es podrà construir alternatives positives davant d'aquestes narratives discriminatòries.
0: Perfecte, més activitats.
1: Ens quedem també en el dia, en el divendres, però en aquest cas canviem de municipi, ens anem cap a Arenys de Mar, que tindrem l'activitat anomenada Tapes al Mercat d'Arenys de Mar. Es tracta d'una jornada gastronòmica i festiva al Mercat Municipal, on diversos paradistes del mercat i restauradors de la vila oferiran tapes elaborades i una miqueta de vi o bé cervesa. El lloc, doncs, com diu el propi nom, serà el Mercat Municipal de la Riera del Bisbe Pol, número 82, i començarà a les 8 del vespre fins a les 12 de la nit, amb entrada gratuïta.
0: Mira, de fet vaig anar-hi fa uns anys a aquesta activitat que ens expliques i he de dir que val la pena i que està molt bé. Més cosetes, què més tenim?
1: Molt bé, doncs, després de la teva recomanació personal, ens n'anem ara ja al dissabte, a les portes del cap de setmana, ja que a Arenys de Munt, a 9:45 del matí, per als més matiners, ja que jo t'he de confessar que encara estic dormint a aquesta hora, hi ha el taller anomenat Crea la teva corona de flors. És una proposta única per acomiadar la temporada envoltats de natura, creativitat i essències mediterrànies al cor del Maresme. I és que de la mà de Flor Flor Atelier, aquesta experiència combinarà una visita immersiva a la finca, de Can Catà Essentials amb un taller floral pensat per despertar la inspiració i també connectar-nos una mica amb el territori.
0: Estem a dissabte, veritat? Ara, de moment?
1: Estem a dissabte, correcte.
0: Molt bé, no sé si la tenies preparada, però hem de dir també que aquest dissabte 27,
1: correcte, sí.
0: Hi ha la festa de Premià Mèdia, que convidem a tothom que ens escolta, doncs, a venir a aquesta festa aquí a Premià. És la festa de la ràdio i, vaja, doncs, vindran diferents artistes locals i bé, hi haurà una bona festa. Martí, t'hi convidem, però crec que tu estàs fora, eh?
1: Estic fora, sí, em sap molt de greu perquè ens ho van proposar pel grup i segur que serà una festassa. El que passa és que no hi podré assistir, però bueno, tu, Gemma, sí que m'has dit abans que t'hi passaràs, així que
0: sí,
1: ja ens
0: sí.
1: Passaràs alguna foto de veure quin ambient hi ha.
0: I tant. Martí, encara ens queda temps per alguna cosa més.
1: Molt bé, doncs una activitat de cap de setmana a Palafolls, i de fet n'hem parlat a l'informatiu amb els nostres companys de Palafolls, ja que del 26 al 28 de juny, és a dir, de divendres a diumenge, tenim el FEM Palafolls, que és unes jornades de concerts, gastronomia i moda. Així, per fer una mica bateria d'activitats, el divendres tindrem una desfilada de moda, concerts i de molts tipus, d'aquí un total de 4 bandes. Després, el dissabte, tindrem una activitat anomenada Fora Estocs, a càrrec de la Fundació del Molí del Punx Verd. Hi haurà l'obertura novament del Village, també per la tarda, i novament concerts per la nit. I després, el diumenge, per concloure, tindrem un vespreig amb Ricky Fargas a partir de les 8 del vespre, que ja ho hem parlat més d'un cop, però això dels vesprejos s'estan ficant cada cop més de moda i veiem que el Fem Palafolls, doncs, s'han volgut sumar a aquesta tendència que segur que val molt la pena.
0: Doncs Martí, moltes gràcies per posar-nos al dia de tot el que podem fer arreu de la comarca. Ens escoltem d'aquí una estona.
1: A tu, Gemma. Fins després. Merci.

0: secció de recomanacions culinàries amb la nostra coach alimentària i xef de menjar saludable, la ben coneguda ja la Txell Rubio, i també el nostre company, en Marc Treserres. Avui, de fet, fem una recepta italiana. Bona tarda, companys.
1: Hola, bona tarda, Gemma, de nou, i bona tarda, Txell, què tal, com estàs?
2: Bona tarda, com sempre, encantada d'estar amb vosaltres un dilluns més.
1: A més, avui ens portes una recepta que crec que triomfarà tant, però tant.
2: Bé, avui és una recepta, volia dir, Gemma, i a tothom, en principi sí, és d'orígens italià, però us he de dir que també en Daniel, que és una persona vinculada, és un xef vinculat al Som com Som, ell és d'Uruguai. Aleshores, a l'Uruguai també fan aquestes pizzas i tenen el costum de fer-les amb la massa una miqueta gruixudes.
1: Val. I a més, això influeix també una miqueta el gust, no? Si és massa fina o massa gruixuda.
2: Sí, de fet, clar, és diferent menjar-se una massa més fineta. Per què? Perquè la més gruixuda ens recordaria més a la textura també d'una focaccia o a la que estem acostumats també nosaltres. És que hi ha moltes versions, però com vosaltres haveu dit, la pizza triomfa i aquesta avui sí que us hem de dir. Sí que té gluten i conté lactosa, però de tant en tant, amb aquesta alimentació saludable que fomentem, també ens hem de donar un caprici al nostre company, al nostre xef. Per això ens ha fet aquesta recepta de pizzas de mar i muntanya i deliciosa per tothom.
1: Clar, perfecte. Doncs vinga, som-hi. Mar i muntanya crec que també és una altra combinació que agrada moltíssim. Per tant, anem a conèixer els ingredients que necessitem per fer-la.
2: Sí, doncs som-hi. Per aquesta massa, que després explicarem unes curiositats, però diem, en aquest cas, nosaltres hem posat farina blanca, farina integral, llevat fresc, sal, oli i aigua. Molt important. I opcional és el sucre. Si voleu, també li dona una altra textura a la massa. Hem de dir quantitats, perdó. La farina blanca aquí seria de 300, perdó, i la resta fins a arribar a 500 integral. El llevat fresc, quan es compren aquestes capsuletes normalment són de 25 grams, d'acord? Un xic de sal, diríem, que no superem per aquest mig quilo de farina, no superar els 10 grams de sal, d'acord? Perquè després li posarem tots els ingredients. Oli, que posarem un mig got, d'aquest de vi. I l'aigua. L'aigua sí que en aquest cas tenim que necessitar aigua, que aniria entre 250 i 300 grams. El sucre opcional, un polsim, d'acord? Aleshores, i després per fer aquesta base de tomàquet, ja que ho fem tot, tomàquet triturat, inclús el podeu comprar si us fa mandra, ja que feu totes aquestes coses, sal, oli i orenga.
1: Quin tomàquet... Quin tomàquet triturat, aquest cas, per fer una pizza com aquesta, quin aconselles tu? Quin recomanes? Quin fa servir?
2: Per exemple, a mi m'agrada fer-lo jo. D'acord? I sobretot ara perquè a l'estiu tenim els millors tomàquets del món, que ara és el moment.
1: Tota la raó.
2: Els tomàquets, per exemple, i els tomàquets que ara que utilitzem pel gazpacho o el salmorejo són els millors. Són aquests que són vermellets, que tenen una textura estupenda i que ja fan olor. Clar, recordem, a l'hivern no fan olor a tomàquet, ara sí. I si és de pot, qualsevol marca, no direm marques, però intenteu llegir ingredients i els que menys additius alimentaris tinguin i menys sucres afegits continguin.
1: M'esperava aquesta resposta.
2: Hem respost la pregunta.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí? Molt bé. Perfecte. Aleshores, i aquests acompanyaments tan importants? Poden ser, per exemple, que hem preparat uns calamars, que ens han sobrat una mica de calamars, els guardem. Que tenim unes llaunetes de sardinetes, de seitons, barat també. Com sempre, l'estrella d'una pizza també és l'orenga, no? Aquesta olor tan característica, i també aquest pernil del país que li podem posar. Formatges, els que escolliu, sobretot, també està dintre de curiositats. Buscar els que menys additius alimentaris tinguin. Què diríem? Per exemple, de cabra, el de barra de cabra, que es desfà molt bé, el roquefort, que és d'ovella, que conté menys additius alimentaris, i sobretot, ja m'avanço, com a curiositat, ratlleu vosaltres el formatge. Per què? Perquè normalment els formatges ratllats porten midons i 200.000 additius alimentaris que ja no sabem si estem menjant formatge o una pasta que no sabem a què sabe. No sé si us ha passat.
1: Sí, ens ha passat i es nota moltíssim la diferència. Per tant, sempre és important saber, com tu dius, triar els ingredients i mirar-te'ls i saber com poden actuar respecte a la recepta que vols fer.
2: Correcte, correcte. Vinga, doncs anem per aquesta elaboració.
1: Vinga, som-hi.
2: Com sempre diem, quan fem pa i pizzas, hi ha com un mantra, que és quan fem els tallers, que fer un taller de pa és estupendo, i de pizza, i per una banda anirien els ingredients secs i per una altra els ingredients humits, d'acord? Farina, si hem de tamitzar-la, normalment ja venen tamitzades, perquè normalment venen netes, però ara a l'estiu, amb les farines a vegades es fan una miqueta de bitxetes. No les tirarem, les tamitzem perquè, a veure, si trobem un dos, si veiem que hi ha 50 bitxos, tirem la farina. Però de vegades també hem de veure que amb la calor es prolifera tot en qüestió d'hores, d'acord? Per tant, si tenim farina oberta ara, la guardem a la nevera, d'acord?
1: Molt bé, vinga, som-hi.
2: Doncs vinga, les farines, remenem i aleshores posem també aquesta sal i aquest sucre a la farina. Què farem amb l'aigua? Amb l'aigua la posarem una mica tèbia, calenta, no tèbia, i aleshores afegirem aquest llevat fresc que hem comprat perquè s'activi. Aleshores, remenarem bé. Podeu fer-ho amb cullera o amb la mà, el que vulgueu, perquè aquí es tracta de tocar. Hi ha gent que diu que si ho fas amb la mà, tota la teva essència i tot el que tu tens a les teves mans, doncs, va parar en aquesta massa. Per tant, mans ben netes, eh?
1: Això és el primer que estava pensant ara, amb això.
2: Sí.
1: Has de vigilar una mica, sí. I jo dic, vale, l'essència, sí, feta a mà, sempre queda bé, però, sisplau, que ens ho hem de posar a la boca després.
2: Sobretot, mans netes. Sí, després també tenim la practicitat que va al forn, eh? Això també s'ha de dir. Aleshores, què farem? Doncs farem també... Posarem, quan tinguem aquest llevat, posarem i afegirem aquest oli, remenarem i ja incorporarem en aquests ingredients secs. Tot ben remenat, farem com...

0: de, perdó, al forn, la podem fer en una paella, o hi ha gent que directament ho posa a aquesta base quan la tenim feta. Teniu les dues opcions, són vàlides i, a més, són també la que et permet fer-ho in situ, va més ràpid. L'opció, tenim nevera, hem deixat aquesta massa, d'acord? A mi m'agrada deixar-la tota la nit i realment en Daniel també, que en aquest cas és el que ha fet les pizzas. Què passa? Després es treuen i es fa el que diríem una prepizza.
1: Perdó, Txell, una cosa.
0: Perquè tu les pots guardar. Sí.
1: Ara deies de deixar-ho tota la nit, però també has parlat de que a l'estiu proliferen també més bacteris. Llavors, de quina manera ho deixes? A la nevera? A fora tapada?
0: A la nevera. A la nevera. Quan parlem de deixar un producte i que està viu, en aquest cas ho hem de deixar sempre a la nevera.
1: Perfecte.
0: D'acord? Clar. Nosaltres a casa tenim neveres. Si hi hagués algun lloc que fos molt fred, nevera per seguretat alimentària. Tapat, però no tapat amb fil, perquè si no, el gluten no podria fer la seva feina, que és fermentar i pujar. Si li posem alguna cosa, ho taparem i farem que baixi. Ho taparem, però sense donar-li voltes. I, per tant, res de film. Amb un drapet, per exemple, tapadet. Sí?
1: Molt bé, seguim.
0: Doncs què tenim? Tenim aleshores el nostre forn, que quan traiem aquesta massa l'acabem de treballar, s'ha de tornar a treballar, d'acord? I ja podem extendre a les nostres masses, com voleu, forma rodona, forma allargada, i a poc, el que no heu fet mai pizza, us convidem a que vingueu als nostres tallers per aprendre a treballar la massa, però és molt fàcil. Posarem al forn, primer 200 graus, d'acord? Ràpidament, el volem ben calentó, el baixarem entre 180 i 190, li donarem aquesta forma, li posarem el tomàquet i farem aquesta prepizza. Les traiem, i què passa? Les podem utilitzar o les podem congelar per un altre dia. Per què? Perquè així ja les tenim fetes, i com ara, per exemple, venen festes a l'estiu, doncs les tenim. Que el divendres les volem treure, no sabem què fer, volem una pizza, podem sopar això. Ok? És una opció també molt important a tenir en compte.
1: Molt bé, fantàstic. Per tenir-ho en compte, a més, aquesta pizza, calamar, pernil... m'has parlat de verat, no, també? M'has dit que podríem posar-ne, per exemple?
0: Sí, podríem posar verat. Jo crec, no t'estic veient, perquè en aquest cas avui no tinc el plaer de poder-te veure o poder veure, però m'estic imaginant la cara i que ja esteu salivant aquesta neurogastronomia i que realment, perquè és així, estem explicant això, però les nostres papil·les gustatives i el nostre cervell està associant a que ens estem menjant la pizza. M'equivoco?
1: No t'equivoques gens. El que passa que, és a dir, la pizza com a tal amb els productes em semblen fascinants, però t'he de dir que jo de peix en soc poc, tot i que sé que és fantàstic menjar peix. Txell, aquí, punt negatiu per mi, perquè a mi... no, i menja una pizza, eh? Però si és una pizza feta per tu, ja dic jo que com a mínim provar-ho seguríssim ho faria.
0: S'ha de provar, sobretot...
1: Amb això tens raó.
0: El mar, muntanya... Sí, a més, recordeu el peix i aquest peix que tenim aquí, peixos petits, s'han de menjar, tenen moltes propietats nutricionals, molt omega, que és tan important, proteïnes i sobretot també tant als homes com a les dones, als infants, tipus de dietes en concret són super interessants. Sempre parlem i escoltem el salmó.
1: Sí.
0: No ens enganyem. Si el salmó realment no és salmó vermell, salmó salvatge, la resta són de piscifactoria.
1: Ja.
0: Sí que és veritat que a nivell nutricional contenen ingredients, però desafortunadament després tenen doncs ingredients que no són tan saludables, d'acord? Per tant, aprofitem aquests peixets, calamars també deliciosos, proveu. I què us he de dir d'aquesta prepizza? Una vegada ja està feta, reposar o l'aprofiteu per fer la pizza. En 3 minuts, 4, se sol fer aquesta pizza realment, eh? La prepizza. Després posem aquests ingredients. Tot s'ha de dir, no ens agrada que aquests ingredients quedin cremats.
1: Clar.
0: Per tant, després, en qüestió de si és més fina o més gruixuda, s'ha de

0: el temps que jugarem. Ho hem de veure també amb el nostre forn. Més de 8 minuts se'ns quedaria ja sucarrimada, d'acord? I sobretot si pot tenir un ventilador a dalt i a baix. És una opció també molt saludable i per fer acompanyat també una bona conversa, per què no una copa de vi, per què no, us dic, una copeta d'aperol que vam prendre'ns en Daniel i jo quan ell preparava aquestes pizzas meravelloses que després vam degustar amb les amigues. Fantàstic. La vida és per gaudir, les receptes són per gaudir-les i cuinar. Cuinar és una experiència i és compartir.
1: Ja ho pots ben dir. Quina bona reflexió t'ha quedat avui, Txell, però tens tota la raó amb el que acabes de dir. Es pot gaudir moltíssim a la cuina, abans de menjar, però també elaborant. Doncs fins aquí la secció. Txell, moltíssimes gràcies, que passis una molt bona revetlla de Sant Joan i et tornem a escoltar el dilluns que ve amb una altra recepta.
0: I tant. Bona revetlla a tothom. Gràcies.
2: Molt bé, doncs després d'aprendre com fer una pizza artesanal, ara el que farem és repassar la pregunta del dia amb en Sergi Ferrer. Sergi, recorda'ns què estàvem preguntant avui.
3: Avui preguntàvem si prohibiríeu jugar a futbol a la platja, amb dues opcions, sí i no.
2: Molt bé, i aquests resultats com estan?
3: Doncs tenim un flamant 100% en el no, cosa que jo també hi estic d'acord.
2: Jo també, crec que estic d'acord, perquè clar, és que al final no s'hi podrà fer res a la platja, no?
3: Jo el tema de multar amb 750 euros ho trobo molt exagerat, massa, i trobo que mica en mica li estem traient als més joves el fet de jugar al carrer, saps? No sé, trobo que s'està traient tot això.
2: Depèn del context, no? Perquè si la platja està plena de gom a gom, tampoc seria normal doncs, que hi haguessin doncs, uns nens no allà jugant enmig de tothom, però vaja, depèn de les dimensions a cada platja. Potser, clar, allà a Cadis, que s'ha explicat abans, les dimensions són molt reduïdes i al final estan molestant o no sé. No sé, cada bueno, poble i cada ciutat és una manera,
3: sí,
2: no?
3: Sí, exacte, però discrepo molt.
2: Ja, molt bé. Doncs bé, Sergi, nosaltres estàvem preguntant, ho tornem a repetir, si prohibiríeu jugar a futbol a la platja i, com diu futbol, doncs altres activitats, per exemple, exacte, jugar a les pales o jugar al que sigui doncs, a l'entorn marítim, en aquest cas a la platja, a la sorra, amb els banyistes que estan prenent el sol. Sergi, gràcies i ens escoltem d'aquí res. Fins ara.
3: Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Tordera.
4: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
6: Hi ha nits que s'obliden. I després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecots de Girona o espatlla de xai, postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Frankie per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
7: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
8: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
7: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
8: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.

0: la xarxa de comunicació local.
1: L'Associació de Veïns de Can Palomeres a Malgrat de Mar torna a funcionar després d'anys d'inactivitat. La nova junta de l'entitat, de fet, ha organitzat una festa per la revetlla de Sant Joan, que servirà també per reinaugurar el local social i presentar aquest nou projecte als veïns del barri. En parlem amb alguns dels membres de l'associació.
2: Bé, avui parlem d'una entitat que torna activa a Malgrat després d'un temps. Concretament es tracta de l'Associació de Veïns de Can Palomeres. Parlem amb Rocío Almecija, amb Jordi Ruiz i Luz Madueño, tots tres vocals de l'associació. Benvinguts aquí a Ona Malgrat.
3: Moltes gràcies.
4: Hola, gràcies.
2: Bé, en primer lloc, fem una mica de background. Sabem que l'associació va estar aquí a Malgrat un temps funcionant, però que de la nit al dia va deixar de funcionar i ara us heu tornat a reactivar. Explica'ns una mica el procés.
5: Sí, bueno, vam deixar de funcionar una mica perquè la junta que hi havia, bueno, es van anar fent grans, no tenien gaires recursos i ajudes, i van anar morint, doncs, persones de la junta. Uh-huh. I, bueno, després la presidenta va faltar i llavors la junta es va deixar. Ara hem tornat perquè ens agradaria de nou tornar a donar-li vida al nostre barri, que es poguessin fer activitats, que fos un barri unit. I, bueno, hem creat una nova junta amb persones que ja havien estat a l'anterior i altres que ens hem incorporat noves.
2: Bueno, de fet, no sé si ho podem comentar, però en el teu cas també t'afecta personalment, no?
5: Sí, era la meva mare, la presidenta. Mm. I, bueno, vam passar una època, doncs, al final tots érem una família, ho vam passar bastant malament. Però bueno, hem sortit cap endavant i amb moltes ganes de tornar a fer barri.
2: Val, on esteu ubicats exactament, el local, on el teniu?
3: Estem ubicats al carrer Enric Borràs, d'acord? Mm. Davant de la placeta, mm-hmm. Allà a Malgrat, i aquí a Malgrat, perdona, i hi ha un cartell que posa Associació Can Palomeres, vull dir que és senzill trobar-ho, no. Val. Hi ha cap problema en trobar-ho, vull dir que tothom que vingui ho vulgui venir posant-ho a Google Maps, doncs segur que ho trobarà.
2: Val, heu portat a terme una renovació tant d'equip organitzatiu, també del local, també l'heu posat una mica al dia, entenc. Dins d'això, quins són els reptes que teniu aquest any?
3: Bueno, doncs hi ha molts reptes, no? I això ens agrada perquè, com t'he dit abans, doncs som una associació, com ha dit la meva companya Rocío, no? Que nova, amb cares noves, no? Amb ganes de treballar, que això és el més important, i amb ganes de fer barri, i hi ha molta feina per fer, evidentment. Hi ha moltes coses que organitzar, perquè el que teníem abans, doncs, hi ha un local en el qual, doncs, s'ha de renovar, s'ha de netejar, s'ha de fer obra, mm. petita obra, parlo, no una obra gran, sinó petita obra, em refereixo a organitzacions, petites reparacions, neveres, etcètera, no? I organització, com t'he dit abans, posar les cadires i les taules d'una nau, passaràs a l'altra, hi ha que pintar també el terra, hi ha que fer una miqueta de neteja també, no? I tot això, doncs, comporta feina, evidentment, que ho fem els integrants de l'associació, clar.
2: I us heu plantejat també algun objectiu de dir, doncs mira, voldríem arribar a formar part de l'associació, que s'apuntin X persones, o algun repte, algun objectiu fixat de cara a finals d'any?
5: Sí, és clar, o sigui, estem oberts a que tothom qui vulgui pugui participar, aportar idees, estar amb nosaltres al final, no? Uh-huh. Per poder, doncs, treure cap endavant, com deia el meu company, aquesta nova junta, aquests projectes que tenim per un futur, i bueno, és que comencem de zero, o sigui, mm-hmm. al final és tot un repte.
2: Tot un repte i tota una feina.
5: Exacte.
2: Començar de zero, exacte, una associació amb tanta història, no és fàcil.
3: Molt, i sobretot el que volem és també ser part del barri, com ha dit molt bé Rocío abans, que la gent que tingui problemes, que la gent que tingui qualsevol tipus de dubte, de ganes de participar, ganes de treballar, ganes de posar-s'hi, ganes de sumar, no? Aquesta serà la paraula, sumar. Doncs que pugui venir a l'associació, que de ben segur que s'ho passarà bé, que som gent molt maca tots, no? Mm.
4: Som gent molt maca. Sí, tant i tant.
3: I de ben segur que s'ho passarà molt bé.
2: Val, la primera activitat que feu, així com d'estrena, no? És la revetlla de Sant Joan.
4: Sí.
2: Que aprofitareu per reinaugurar el local, no?
4: Sí.
2: I també, doncs, fareu unes diferents activitats. Ens ho podeu una mica explicar, a veure què fareu?
4: Sí, la primera activitat que farem serà per nens.
6: Nosaltres creiem que el barri ha canviat, que hi ha ara molta canalla i que era importantíssim doncs, uh-huh. fer coses pels nens. Llavors farem una mica de jocs d'inflables i coses d'aquestes, posarem música, tindrem també un petit pícnic perquè es pugui berenar i farem tota una estona fins que arribi al moment que ja estarem els veïns per fer la revetlla. Mm. Llavors, després ja farem un sopar, que serà com una mica un sopar de germana, el que aquí diem un sopar de germana, i després ja farem el que és la revetlla en si, el ball i tot això.
2: Sí, ho tinc aquí davant, el cartellet. Mm. Tindreu un castell inflable de Disney, correcte. Mm-hmm. També exposició de fotografies i un pica-pica.
6: Sí.
2: Molt bé. Dit això, també suposo que estareu ja pensant en el planning, no?, d'activitats que fareu a la resta d'any. Algunes idees que tingueu pel cap, alguna cosa que ens pugueu avançar?
5: Sí, bueno, la nostra idea és, com hem fet altres anys anteriorment, no? Uh-huh. Poder fer tots els festius, és a dir, si podem fer la castanyada, els Reis, i com sempre hem fet, doncs, les nostres festes. Tot i que, com t'hem dit, comencem de zero, és una mica més complicat, uh-huh. Almenys en aquest any, per l'any que ve sí que ho tenim pensat, però, bueno, tot a mica en mica.
2: Uh-huh. Per la previsió de la revetlla, hi haurà també música, actuacions a destacar?
3: Correcte. Sí, hi haurà música, com tu has dit. Aquesta revetlla, que crec que no ho hem dit, i aprofito per dir-ho, sí. És en col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat.
2: Val.
3: Vull dir que estem supervisats, estem recolzats, no surt la paraula, per l'Ajuntament de Malgrat. Per tant, és una cosa conjunt. I correcte, hi haurà música, que això ens ho cedirà l'Ajuntament. L'Ajuntament també ens cedirà, o millor dit, ens regalarà coca i cava, que aprofitem per donar les gràcies des d'aquí a l'Ajuntament de Malgrat de Mar per la seva tensada de mà. I hi haurà, bueno, doncs això, cadires, taules, i aprofitem per comentar, no sé si això ho puc fer des d'aquí, però tothom que es vulgui apuntar al sopar, ens agradaria que es registrés a un telèfon, que ara, si em permets, el puc donar.
2: És sí. Cosa vostra, dades personals, vale. Si les voleu
3: no sé
2: compartir,
3: si
2: podeu.
3: Si
5: sí, deixem el telèfon, ja que, bueno, com hem dit, serà una tarda plena d'activitats més que res per nens, però per la nit, al ser doncs, un sopar entre veïns i tal, per tindre tot preparat, que no ens quedem a mitges, ens agradaria okay. doncs, això, que tot el món que vulgui vindre, no? Doncs que reservés quantes persones serien per tindre una mica més organitzat.
2: Val, està enfocat a veïns, però
3: exacte.
2: Si algú
3: sí,
2: que no sigui del barri es vol apuntar, també ho pot fer.
5: Tothom és convidat i nosaltres ens alegrem molt.
3: De fet, el cartell, si no vaig errat, i confirma-m'ho si pots, està al telèfon on s'ha de registrar un per donar, doncs això, no?
2: Jo no el veig aquí.
3: Reserva, no? Doncs,
5: és que tenim dos cartells, el de l'Ajuntament i el nostre.
2: Sí.
5: Potser és que has de mirar.
2: Vosaltres mateixos, si voleu
5: dir
2: l'antena.
5: Però bueno, deixem el telèfon.
2: Si voleu dir l'antena al telèfon, el podeu dir.
3: Doncs el deixem, va. És el 673-096566. Repeteixo, 673-096566. Ens envieu un WhatsApp en aquest telèfon per confirmar quanta gent sereu i així, doncs, que hi hagi cabuda per tothom.
2: Val. Canviem ara de qüestió. Hem parlat amb diferents associacions veïnals i bé, ens comenten també, bueno, els diferents problemes que tenen o millores possibles al barri, i home, ja que esteu, no?, aquí amb nosaltres, doncs també estaria bé. Què ha de millorar a Can Palomeres? Què creieu que des del barri s'hauria de treballar millor, o aspectes que s'hagin d'arreglar?
3: Bueno, doncs hi ha moltes coses a fer, evidentment, no? Com tots els barris o com tots els pobles, no?, d'aquí de Catalunya, evidentment, es tracta d'això, de treballar doncs, per millorar. I una de les coses que s'ha de fer, sobretot crec que és el tema de les recollides, no?, les escombraries, crec que és un punt una miqueta conflictiu, no?, per dir-ho d'alguna manera, en el poble. Des del nostre referèndum, de campanya, d'informació, i crec que s'hauria de fer una proposta al ciutadà, no?, al que viu aquí en el poble, una espècie de sol·licitud de dir, bueno, escolta, vols que fem aquest tipus de recollida? Un referèndum, no?, que es diria una votació, i escolta'm, si la gent surt una majoria, doncs per què no?
2: Sí, creieu que abans de decidir que l'Ajuntament decidís aplicar aquest model, s'hauria d'haver fet una consulta ciutadana?
5: Jo penso que sí, perquè és un tema al final que ens afecta a tots. O sigui, tots vivim en el poble, no?, a tots ens agrada que ens preguntin, que comptin amb la nostra opinió, perquè al final, si un no està a gust on viu, què hi fem?
2: Val, i el porta a porta, clar, el referèndum és una cosa, però el porta a porta us agrada? No us agrada? Us convenç?
6: No, a mi no em convenç, la veritat. Jo crec que ja es va provar que malgrat i que no va sortir bé. I no veig la manera de que surti bé ara, la veritat.
2: Vale, vosaltres dos tampoc, no ho veieu clar.
5: Bueno, clar, clar no, però a veure, si es fes, hauria de ser, bueno, una feina important, no? Perquè, clar, no podem deixar les brosses a la nostra porta tot el dia. Hi ha animals... Bueno, jo hi trobo bastants problemes.
2: D'acord, i en el teu cas?
3: No, doncs això, simplement això, jo penso que s'hauria de fer una consulta ciutadana i que tothom doncs pogués dir la seva i ja està, no hi ha més.
2: Val, doncs fins aquí l'entrevista. Rocío Almecija, Jordi Ruiz i Luz Madueño, vocals de l'Associació de Veïns de Can Palomeres, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies.
6: Esteu convidats.
1: Acabarem l'Ona Maresma d'avui, com sempre, com cada dilluns, amb una nova tertúlia esportiva plena d'actualitat. Mundial, ascensos, finals en joc. Ens ho explica a Marc Treserres, acompanyat de Martí Capçada, en Sergi Ferrer i en Dani Grau. Endavant, companys.
7: Molt bé, Gemma, gràcies. Bona tarda a tots tres. Déu-n'hi-do, ahir, senyors, victòria d'Espanya. Necessitaven la victòria, sí o sí, 4-0 contra Aràbia Saudita. Bona tarda, us ho esperàveu, companys? Ja anem directes.
8: Bona tarda, sí, m'ho esperava. La vaig celebrar molt, a més, també vaig celebrar l'empat d'Uruguai, cosa sorprenent, també.
7: Sí.
8: Ojo Cap Verd, que és la sorpresa d'aquest Mundial, n'hi ha d'altres, també. Però sí, sí, ja se sabia que... Bueno, no vull posar el focus en un jugador sol, però sí que l'he de ficar, que és Lamine Yamal, no? que va ser relativament clau, igual que Oyarzabal. Jo crec que van ser molt importants, igual que també Dani Olmo, i va ser una bona victòria, fàcil. Ara sí, la segona part va ser una mica, bueno, avorrida.
7: Sí, per dir-ho d'una manera suau.
8: Sí.
7: Dani. Bé, de moment no el tenim en Dani, no passa res. Martí, digues, tu també què et va semblar el partit si el vas veure?
9: Bé, sí, sí, o sigui, jo crec que Espanya va recuperar les sensacions, ja que partien del Mundial com una de les favorites, després del partit de Cap Verd hi va haver un baixón i l'altre dia contra Aràbia Saudita...
10: Perdoneu, que van... que tinc el Cap Verd, vale, digue, continua.
7: No passa res, digues Martí.
10: Soc aquí.
8: Bona, molt bona.
9: Molt bé, el que deia, que crec que han mostrat una bona imatge. És veritat que el rival no era d'una gran superioritat. Veurem contra un equip com Uruguai, que tot i l'empat d'ahir també contra Cap Verd, però és d'un nivell superior. Així que, bueno, esperem a veure com anirà la cosa.
7: Exacte, de moment aquest 4-0 amb un gol de Lamine Yamal, que va sortir de titular. Dani, tu esperaves que jugués Lamine? El van canviar, la mitja part, però...
10: És un tema de que si tu tens uns recursos que els millors recursos i cada cop estan per jugar, tu has de, diguéssim, has de cremar totes les teves naus, que venies de s'havia de treure el mal rotllo d'un empat contra Cabo Verde, m'entens? Vull dir, i s'havia de fer un resultat concloent de dir, ei, nosaltres som... venim aquí de favorits per ser campions del món, enteneu? Ja està. I el de Cabo Verde va ser un accident, ja està. Igual que va ser un accident en el 2010, quan Espanya va guanyar la Copa d'Europa, que va perdre el primer partit contra Suïssa, si no recordeu, jo us ho recordo jo. Vale?
7: 2010 era el Mundial, però? Has dit Eurocopa?
10: Això t'ha dit, el Mundial.
7: Ah, el Mundial, val.
10: Sí, el Mundial,
7: sí, sí.
10: Es va perdre el primer partit.
7: L'inaugural, sí, el primer, exacte.
10: Sí, sí, i tothom deia, ui, és un desastre, lo de sempre, tal i qual, al final, gol d'Iniesta, i vinga, vale? O sigui, el tema és, la minya mal, vens tocat, tal i qual, estàs per jugar, quan? 45 minuts? Molt bé, a rebentar 45 minuts i després... com que ja ho podrem 4-0, ja podrem gestionar el partit,
7: sí, sí.
10: I després ja te'n vas a fer nones i d'aquí una setmana ja en parlarem.
7: Molt bé, recordem que el partit final d'aquest grup H serà contra Uruguai, sí. Que ja porta dos empats, s'ha complicat
10: contra
7: la selecció
10: Uruguai,
7: de...
10: la nit del divendres al dissabte.
7: Correcte, a les dues de la matinada, bon apunt, Dani. Espanya... companys, partit trampa, perquè Uruguai s'hi juga molt, està empatat amb Cap Verd i Aràbia Saudita. Si Espanya perd i Cap Verd guanya, Espanya queda fora, Algú ho preveu, això, o creieu que guanyaran a Uruguai?
10: A veure, un moment. A veure, un moment. També passen els dos millors tercers. Per tant, Espanya té 4 punts.
7: Sí, però potser no cal jugar-se-la, eh?
10: Clar, és a dir, el tema és a dir... jo crec que el tercer d'aquest grup, si té 4 punts, pot passar.
7: Martí...
10: Ara bé. Millor quedar primer, perquè, evidentment, a priori, els, diguéssim, els emparellaments de quarts de final i tal i qual són
7: més complicats
10: que no pas un, sí, sí. Menys complicats, m'entens? Vull dir, clar, però clar, també resulta que, no sé, sempre hi ha sorpreses que dius, i la revelació d'aquesta història. Jo, per exemple, hi ha una selecció que ara riureu. Déu-n'hi-do com li fot Japó, eh? Déu-n'hi-do com...
8: Impressionant, impressionant.
10: Vull dir, jo no sé on t'arribaran, però... Tu...
7: Dani, un moment, Dani, anem a pams perquè, perdona, però és que si no se'ns tirarà el temps a sobre i no podrem tocar a gaires temes. Martí i Sergi, sobre el partit contra Uruguai, creieu que guanyarà la selecció?
8: Sí, sí, sí, jo crec que sí.
10: Clar.
9: Jo també ho crec contundentment, a més.
7: Canviem ja de tema perquè fem molt de Mundial i el temps se'ns tira a sobre i la Gemma, si no, ens farà plegar. I, per tant, toquem una cosa que ens ve més a prop. Ara hi ha aquest partit d'Espanya pendents a la matinada de divendres a dissabte. Dissabte, el Sabadell va aconseguir l'ascens a segona divisió. Després de 5 temporades havia de remuntar 1-0 contra el Zamora i n'hi va clavar 4 a la nova Creu Alta, invasió de camp inclosa. Increïble. El vas veure, Dani, sencer?
10: Sí, sencer, sencer.
7: Què et va semblar aquest Sabadell?
10: Bueno, a veure, era hora o nunca, eh? I ho van fer molt, molt, molt, molt bé. No van donar quasi opcions al Zamora, tenint en compte que amb 1-0 també va passar el Sabadell. És a dir, el Sabadell, vull dir...
7: Havia quedat millor classificat.
10: Havia quedat millor classificat.
7: Sí, sí.
10: És, del que es tractava és de fer més gols que... De fer 2 gols i, o més... I estalviar-se la pròrroga, perquè si arriben unes al final del partit has de fer la pròrroga. Els penals ja no arribarien, però vull dir que amb 1-0 també s'havia classificat el Sabadell, però clar, 1-0 és un perill.
7: A tot això, Martí, Sergi, a Ferran Costa, que és l'entrenador del Sabadell, puja amb aquest equip del Vallès Occidental i jugarà contra el seu exequip. Bueno, havia estat el cos tècnic de l'Andorra. No, ja ho he dit bé, entrenador de l'Andorra, per tant es trobaran a la mateixa lliga. Però que ja passem de la part esportiva. Què opineu, companys, sobre quan van celebrar el títol els jugadors del Sabadell, aquest Pedro Sánchez i pip, ja no ho dic ni jo, del que va dir el porter del Sabadell, Martí o Sergi, endavant.
10: Primer que el tio, aquest tio és argentí, ¿vale? O sigui que... què estàs dient? Segon, no tocava, la veritat, no tocava, ja està. És la meva opinió.
9: Jo estic d'acord, eh? O sigui, ho trobo... Mira que ja sabeu, els que em coneixeu, que per res sóc partidari d'aquest tema, d'aquestes ideologies, eh? Però trobo de tant de... que sobrava tant... Vull dir, és que ho trobo ridícul fer-ho en un esdeveniment esportiu. I a més que... trobo que té zero gràcia, vull dir, la cosa. Vull dir, mira que no el defenso gens, jo el Pedro Sánchez, si em ficava en tema polítics, però és que no sé, ho trobo tan innecessari que jo inclús em sorprèn de dir, però a veure, els futbolistes no tenen una assessoria de que es pot estalviar una gracieta que no fa ni gràcia, i ara els hi ha caigut un puro, doncs, de Déu. No sé, és que jo a vegades hi ha coses que no els hi trobo explicació, la veritat.
7: Sergi?
10: No, és que no té cap mena.
8: No, res més a dir, no toca en aquest moment, no? Simplement el que toca és celebrar que has pujat de divisió, com va fer el Màlaga, també, molt content també pel Màlaga, que torna a primera. Grans equips tornen a primera, com el Racing i el Deport també.
7: Tota la raó.
8: I res, o sigui, simplement dedicar-te a celebrar la victòria, com la celebrarà el Barça de bàsquet, que guanyarà el València.
7: Això és l'últim tema que volia tocar, per avui no ens podem allargar, però, Sergi, ja que has obert aquest meló, avui, partit el tercer de la final al Palau Blaugrana, primer duel a Barcelona. Aposta, simplement, companys, qui creieu que guanyarà avui el tercer partit? A veure, comença tu, Sergi, que has obert el meló.
8: Jo aniré al Palau, intentaré.
10: Ah, sí?
8: I sí. Sí, sí, sí, sí. No sé si aquest o si no el proper, perquè és l'últim de Xavi Pasqual, a més,
7: cert.
8: A guanyar el Barça, confio.
7: Dani?
10: Jo crec que guanyarà el Barça els dos partits. Ja no hi haurà cinquè partit i el primer entrenador del Barça ha de ser Pedro Martínez.
7: Hosti, carai, declaracions fortes d'en Dani. Ja ho recuperarem, eh? Això sí que va passant.
9: Home, jo...
10: Hauria de ser per mi, eh? A mi m'agrada molt.
7: Martí?
9: Jo penso que Pedro Martínez és el millor entrenador d'Europa, sense cap dubte. O sigui, penso que és algú...
10: Recordeu que amb quatre pals, amb el TDK Manresa, o com es digui, el Baxi Manresa...
1: Companys, anem acabant.
10: Déu-n'hi-do la temporada que va fer l'any passat amb el Baxi Manresa. Cuida'l tant tu, eh?
7: Sí, sí. Brutal, Pedro Martínez, a veure com acaba aquesta final a CB i, com diu la Gemma, nosaltres posem el punt i final recordant que l'Igualada ha forçat un cinquè partit a la final d'hoquei Lliga d'Hoquei contra el Liceu, haurà de jugar a Galícia i, per últim, felicitar també a Paula Blasi, la catalana que s'ha proclamat campiona de la Volta Ciclista a Catalunya.
1: Molt bé, Marc, moltes gràcies a tots per la tertúlia esportiva. Nosaltres acabem amb música. Adeu, fins demà.
11: L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Res, qualsevol proposta que, o comentari que ens serveixi per millorar, que serà benvingut, i agrair un altre cop a tothom que ha vingut i a la gent que ens ha acompanyat avui al Terrassà.
2: Tordera presenta el cartell de les barraques de Sant Bartomeu 2026. El Parc Prudenci Bertran acollirà del 21 al 23 d'agost una programació musical de primer nivell, combinant grans noms del panorama català amb el talent. El cap de cartell serà els de Tallets. I s'organitza avui una campanya de donació de sang a l'esplai de la gent gran de 10 del matí a 2 del migdia, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Sílvia Delgado, responsable del Banc de Sang a la comarca, anima a tothom a participar-hi.
3: Convidar tothom que no ho hagi provat, que després d'una donació la satisfacció és immensa perquè estàs salvant vides. Vull dir, per tu són 20 minuts, i això és un eslògan que moltes vegades diem, per tu són 20 minuts i per a una altra persona que rebrà aquella sang és una vida.
2: Power Yin organitza la seva primera vetllada d'arts marcials a Tordera el pròxim 1 d'agost. L'esdeveniment tindrà lloc al pavelló parroquial amb aforament limitat i una entrada donatiu de 10 euros. Explica com es presenta la vetllada en Roberto Moreno, mestre del gimnàs.
4: Hi ha 12 combats amateurs, vale? De boxa i de kickboxing. Vale? Després hi haurà dos combats semiprofessionals i per acabar la vetllada pues farem un combat professional. Vale, d'un noi que es diu Paco, que es retira.
2: Cruel desenllaç per un club petit Tordera que frega l'èxit en el playoff d'ascens. El filial tordarenc va caure amb el cap ben alt en l'últim minut per 3-4 en un partit que ho va tenir a tocar davant el Sant Ramon. Valorava el partit el seu entrenador Sergio Alonso.
5: Nosotros, bueno, salimos contentos de la temporada, de que hemos podido, bueno, pues estar ahí hasta el final, meternos en el playoff d'ascenso, competirlo.
2: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Quan queda menys d'una setmana per l'arribada oficialment de l'estiu, això passarà aquest diumenge a les 10:25 del matí, la situació meteorològica ja fa dies que ve marcada per les altes temperatures, tot i que la setmana passada van baixar una mica, no va fer tanta calor, tornem a parlar de calor intensa. De fet, avui les màximes s'enfilaran a prop de la costa entre els 30 i els 32 graus i a l'interior de la comarca entre els 33 i els 35 puntualment. Per tant, calor de ple estiu. Els vents bufaran fluixos, com a molt lleugerament moderats, tant aquest matí com aquesta tarda. Aquest matí més aviat de gregal, aquesta tarda del sud-oest. I la situació marítima doncs, estarà dominada pel marejol augmentant ràpidament a maró aquest migdia i primeres hores de la tarda, disminuint novament a marejol cap a última hora del dia. Demà, novament, temps tranquil i assolellat amb unes temperatures que seran semblants a les d'avui.
2: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
7: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
8: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
9: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
10: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
8: Lletres.
11: Sòcrates va dir: la filosofia comença amb la pregunta.
8: Llibres.
12: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora, sí, i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
8: Cinema.
13: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat trobem el seu enviat Bill Crosby, el Louis Armstrong, i agafa el Ray Skelly, protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir princesa de
14: Disney. Un repertori i un moment, no? Sí.
8: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
15: Bona tarda, sí, preparats per acompanyar-vos durant aquesta hora. Ara són les 6 i 4 minuts i estarem fins a les 7. Amb la tarda és de tres bandes i estarem a l'Arnau García, al control de so. Hola, Arnau.
16: Bona tarda.
15: El Dura Spinatelli, com deia l'Albert, i també tindrem la nostra col·laboradora, la Sílvia Gené, amb la banda de Cultura. Bé, ja és el penúltim programa d'aquesta temporada tardor, hivern, primavera, perquè tal com ens deia en Joaquim Serra amb la informació del temps, fa dies que estem a l'estiu, encara que comenci diumenge que ve, fa dies que tenim sensació d'estiu. Tot i així, Arnau, segueixes encara anant a l'institut, eh?
16: Sí, sí, sí. Encara queda una setmaneta que ja és com que ja costa.
15: Costa, costa, sí, perquè sí. Ja està tot fet gairebé, suposo.
16: Sí, sí, ja està tot fet, ja és... No és res.
15: Jo, sí. Ser allà, no?
16: Sí.
15: Sí. Però feu algunes activitats especials o...
16: Sí, alguna cosa fem.
15: Però vaja, no teniu masses ganes de res tampoc, només no, d'anar acabant.
16: Sí.
15: Suposo la seguretat i la tranquil·litat que el curs ha anat bé, no?
16: Això sempre.
15: Sí, i tant, i tant. I aneu els matins només, feu només horari de matí aquesta tarda i fins divendres, no?
16: Sí.
15: I després vacances ben merescudes.
16: Sí, sí, sí.
15: Sí, sí. Perquè, com dèiem, amb aquesta calor costa encara més, no? De concentrar-se, sí, de fer qualsevol activitat, és més feixuc. Molt bé, doncs res, comencem, anem al nostre programa, a les nostres tres bandes, i com sempre, comencem amb ciència i medi ambient.

Bé, en aquesta primera notícia que portem avui parlarem de ciència i cinema, tot alhora, perquè parlem d'un curtmetratge que apropa el canvi climàtic al públic infantil a través d'una història sobre l'aigua, i aquest curtmetratge es diu Soc aigua. I bé, val la pena de conèixer-lo i descobrir el Soc aigua, que és d'animació, és un curtmetratge d'animació que apropa el públic infantil als efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes d'aigua dolça i, sobretot, el que en depèn, a través d'una història amb perspectiva ecofeminista. Aquest curtmetratge d'animació, que dura 6 minuts, és una història divulgativa i poètica pensada especialment per infants, que explica com el canvi climàtic afecta l'aigua i el nostre entorn. La narració segueix el viatge d'una petita gota que, després de caure d'un núvol, coneix una nena. Juntes, emprenen una aventura que permet descobrir, d'una manera visual i propera, els efectes del canvi climàtic en els sistemes aquàtics continentals, com ara la sequera, la contaminació o la pèrdua de biodiversitat. A més, el curtmetratge incorpora una mirada ecofeminista, destacant el paper de les dones en la ciència i en la protecció del medi ambient. Aquest curtmetratge ha estat realitzat pel grup de gènere i ciència de l'Associació Ibèrica de Limnologia, en el qual participen tres investigadores del CEA, i amb la col·laboració de la il·lustradora Roser Cussó i amb la Universitat de Girona. Aquest treball conjunt ha permès traslladar conceptes científics complexos a un llenguatge accessible i atractiu per a un públic infantil. El projecte ha estat creat amb el suport de la Fundació Catalana de Recerca i Innovació en el marc de la convocatòria Joan Oró 2024. Soc aigua busca despertar la curiositat, la sensibilitat i el compromís de les noves generacions davant d'un dels grans reptes actuals: la cura de l'aigua i dels ecosistemes. És un recurs que de molt valor, que complementa altres materials també elaborats per aquest grup, tant en català com en castellà. Aquest curtmetratge ha estat seleccionat en més de 30 festivals internacionals de cinema a Amèrica, Europa i Austràlia. Han tingut premis tant a Espanya com, bé, com dèiem, al festival Vienna Tour, també en un altre festival d'Austràlia, i un ha estat reconegut el millor curtmetratge d'animació. I també a Portugal, a Braga, al Science Film Festival. O sigui que un curt molt reconegut i molt útil per conscienciar d'aquesta necessitat de protegir els recursos hídrics i també els ecosistemes a través d'aquesta gota d'aigua. Ho explica molt bé, o sigui que els que tingueu nens i nenes petits podeu informar-vos de on trobar aquest petit curtmetratge. Soc aigua. Bé, ara passem a una altra notícia d'un tema que parlem prou sovint. Hem anat explicant en diversos programes l'acció de participació científica ciutadana Mosquito Alert, que és com per anar a la gent que vulgui fer el seguiment informant d'on hem vist mosquits, quin tipus de mosquit. Així, els investigadors, amb totes les informacions ciutadanes que arriben, ho tenen molt, molt més fàcil a l'hora d'anar fent mapes d'on hi ha més població de mosquits, quins tipus. I en aquesta, el dia 12 passat, es va fer la fira científica del Mosquito Alert i va reunir prop d'un centenar d'estudiants en una jornada de ciència ciutadana i salut pública. Va ser a Madrid, en el Museu Nacional de Ciències Naturales i en el marc de la tercera fira científica Mosquito Alert, la trobada anual que posa punt i final al programa educatiu Mosquito Alert, coordinat des del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, CEAP-CSIC, i també de l'Associació Mediambiental Xatrac. Com dèiem, aquesta jornada hi va haver un prop d'un centenar d'estudiants, 26 docents procedents de 17 centres i de 9 comunitats autònomes.
Durant el matí, l'alumnat va exposar les seves campanyes de comunicació i els resultats de les investigacions desenvolupades en el marc d'aquest projecte. La celebració de la fira va posar punt i final a una nova edició del programa educatiu Mosquito Alert, que durant el curs 2025-2026 va comptar amb la participació de 2.255 estudiants de 60 centres educatius del país. Al llarg de l'any, l'alumnat va treballar continguts relacionats amb la vigilància de mosquits, la investigació científica, la salut pública i la participació ciutadana, integrant aquestes temàtiques amb una metodologia basada en projectes i adaptada a diferents etapes educatives. La fira es va convertir en un punt de trobada on l'alumnat va mostrar els seus treballs davant la resta de participants i davant d'un jurat format per professionals vinculats a la investigació, a l'educació, a la divulgació científica i també a la salut pública. Els treballs presentats doncs, van reflectir la diversitat d'enfocaments del programa combinant observació científica, creativitat, capacitat comunicativa i propostes de sensibilització social. Entre les novetats d'aquesta tercera edició destaca l'evolució de la categoria de comunicadors científics, que és amb joves de primer a tercer d'ESO. I en aquesta modalitat, tots els participants van dur a terme una campanya de comunicació científica de manera conjunta amb tota la classe. Alguns centres també van organitzar fires científiques als seus instituts i ciutats. D'altres van fer programes de televisió, podcast i accions de divulgació adaptades a diferents públics. Aquestes experiències han permès que el coneixement adquirit per l'alumnat traspassi les parets de l'aula i que el missatge es multipliqui. També es demostra com la comunicació de la ciència és una eina fonamental per a la participació ciutadana. Molt bé, doncs aquí aquesta acció de ciència ciutadana que anem parlant, doncs, per totes les escoles, per tots els joves, per totes les persones que vulguin participar, va tenir aquesta cloenda amb una alta participació. Molt bé, acabem aquí la primera banda de Medi Ambient i anirem a la següent banda, que és Cultura, i com dèiem al començament, avui toca literatura i tindrem a la Sílvia Gené.

0: Molt bé, doncs penso que ja tenim aquí a la Sílvia, a la Gené, preparada. Sílvia?
1: Hola, què tal?
0: Molt bé, molt bé. Bona tarda. I tu què tal?
1: De l'últim programa de la temporada.
0: De la temporada, sí, aclarim-ho bé, eh? L'últim programa de la temporada que... Sílvia, te se fa llarga la temporada?
1: A mi no.
0: No te se fa llarga. No, però són molts programes, és molta feina que tens, perquè, de fet, nosaltres aquí estem a la ràdio i tu ens portes la feina feta gairebé tota, eh? Tant de novetats i tota la informació que ens fas, com després el podcast, és una feinada per tu.
1: Sí, però a mi m'agrada. No. No hi ha problema, per mi no, jo no ho considero una feinada.
0: No, la fas a gust.
1: Sí, molt, molt.
0: Doncs ens n'alegrem molt, perquè nosaltres també la rebem molt a gust i la difonem molt a gust a tot el... Bé, no només a tot el poble, sinó que tothom que ho vulgui escoltar, perquè ja saps que ara la ràdio no és... Tordera és una ràdio local, però que hi pot accedir tothom des de qualsevol lloc del món, eh?
1: O sigui... Sí, jo conec gent que us escolta per internet i no us escolten pels voltants de Tordera.
0: No, eh, que no? Des de ben lluny. No, no. I a vegades, esclar, això, al principi, que passava... Pensava que algú des de molt lluny deia, ui, us escolto, sorprenia. Ara no, ara ens escolten des de, vés a saber, un gent que està fora d'Erasmus o per feina, el que sigui, i segueix Ràdio Tordera. I escolta la Sílvia, també, eh?
1: Molt bé.
0: I els podcasts, que...
1: Avui també tenim l'últim de la temporada, clar, l'últim de la temporada. Entrevista.
0: Una sèrie de podcast d'anatomia d'un llibre que, com tu vas dir, veig, no deu ser tantes... Tanta gent que participi en el llibre, no? Al voltant del llibre, a l'entorn. Déu-n'hi-do el que ha sortit, eh?
1: Doncs ja veus, i encara n'han quedat pendents, eh? Encara n'han quedat pendents. Encara hi ha més oficis i més temes relacionats amb el llibre que els 15 que hem fet.
0: Sí? A veure si encara ens plantejarem una segona temporada. Bé, ja ho veurem. De moment ja fem l'últim programa de la temporada i després també algun dia farem a les xarxes algun repàs, algun resum de tot el que has aportat.

0: fins al dia 22, i bé, és la cinquena edició, ja es consolida com un espai de trobada i reflexió on les històries no només es llegeixen, sinó que també s'escolten, es comparteixen i es viuen. Això és el que ens diuen des del festival.
1: Sí.
0: Amb la presència d'escriptors de veus d'Amèrica Llatina i del Carib, en relació amb la literatura catalana, doncs vindran unes 40 persones, uns 40 escriptors, que déu-n'hi-do,
1: sí, i tant.
0: Amb temes multidisciplinaris, que són llibres, diàlegs, també hi haurà literatura oral, teatre, tallers, música i dansa. O sigui que és un festival al voltant de la literatura, però amb moltes activitats complementàries.
1: Sí, sí, sí, inclou altres disciplines, no?
0: Exacte. Organitza la Casa Amèrica Catalunya i les biblioteques de Barcelona sota la curadoria de l'escriptor mexicà Eduardo Ruiz Sosa. Perdó. Aquesta edició se situa davant de la violència, la destrucció i la guerra i posa la literatura com un espai de resistència artística davant la injustícia i el deliri bèl·lic, perquè actualment tenim un món amb un deliri bèl·lic important. Sempre n'hi ha hagut,
1: sí.
0: Sempre els humans sembla que no puguem viure sense barallar-nos,
1: sí, però,
0: sembla... però
1: que estem en un
0: darrere,
1: punt...
0: darrerament sí. Jo crec que hauríem de reflexionar una mica més sobre a on estem portant el món.
1: Sí, sí que ho hauríem de fer.
0: Parlem d'algunes de les activitats que estan dins del festival.
1: Sí.
0: Demà ja a les 7 de la tarda a la mateixa Casa Amèrica Catalunya... hi ha la inauguració amb es llegiran textos dels escriptors Bruno Montaner de Xile, Juliana Ortiz d'Equador, Juan Trejo de Barcelona, Beatriz Bracher de Brasil, en fi, de molts llocs.
1: Sí.
0: I també al final hi haurà degustació de cervesa i una beguda típica llatinoamericana, que no ens han dit quina és, però que és típica de Llatinoamèrica.
1: Ah, deu ser una sorpresa.
0: Exacte. A partir del dimecres ja tenim activitats a la Biblioteca Gabriel García Márquez, no?
1: Sí.
0: Que és a partir de les 6 de la tarda es parlarà dels avantpassats, després es parlarà també de la música, hi haurà una entrevista a les 8, entrevistaran a la Beatriz Bracher, que és una entrevista que es diu Salvar-se amb qui? Perquè es parlarà de salvar-se, de resistir, en fi.
1: Sí.
0: El dijous, a la mateixa Casa Amèrica Catalunya, últimes notícies de literatura, és un taller d'escriptura, en aquest cas, un taller d'escriptura amb Juan José Becerra.
1: Sí.
0: És la de les poques coses que és de pagament, val 35 euros. No sé si hi ha places, perquè t'havies d'apuntar abans, no sé, això ho hauríeu de consultar.
1: I és massa just, potser.
0: En fi, també hi haurà el mateix dijous 18 de juny a la Contra de Gràcia, que és un local que hi ha a Gràcia, a la nit, a les 10, una festa literària de ball que es diu
1: Caram.
0: Culpa de Camarindo, no de Tamarindo, no, de Tamarindo amb T, sinó de Camarindo, perquè sí. Com que es diu... Quilòmetre Amèrica, doncs la KMA l'han posat en el nom.
1: Ah, Camarindo.
0: Camarindo. I bé, és un espai en què els lectors, els autors, els editors, els llibreters, tothom es pot reunir per ballar, compartir converses espontànies i parlar de tot això que hem dit.
1: D'una manera distesa, no?
0: El que els farà ballar és un DJ que es diu DJ Tate Quieta.
1: Oh.
0: Que m'ha fet molta gràcia el nom, el DJ o la DJ, no sé, crec que és la DJ Tate Quieta, i, en fi, els autors que entrevistaran durant tots els dies són el que han fet la playlist, la llista de música
1: sí,
0: perquè soni.
1: Han seleccionat.
0: Són ells els que han seleccionat. En fi, hi ha moltes coses, hi ha també el dia 19 una escriptura en viu,
1: sí.
0: És una sessió on grups d'autors i autores pugen a l'escenari per escriure conjuntament un text,
1: ah, sí?
0: Un text inesperat, improvisat, que el públic podrà llegir en temps real, veuran com corregeixen, com reescriuen, en fi.
1: És un piló d'iniciatives. Sí,
0: perdona, digues.
1: Que un piló d'iniciatives divertides i creatives, eh?
0: Però Però moltes, moltes. Hi ha una ruta també.

0: Isabel dissabte, que sobre la ruta literària de Gràcia. A Gràcia ja sabem que hi han viscut autors de Llatinoamèrica també.
1: Sí.
0: El mateix dissabte a la tarda hi haurà presentacions de llibres trobats, que en diuen. En fi, hi ha moltes coses. Jo crec que el millor que podeu fer, si busqueu en el Google, simplement posant el nom del festival, ja veureu tot el que hi ha. I quasi pràcticament tot és gratuït. I jo crec que estaria molt bé que la gent s'animés a anar-hi per conèixer una mica més aquesta literatura, que
1: Sí.
0: si no és per festivals d'aquest tipus, trobo que no tenim gaire tirada a llegir escriptors llatinoamericans.
1: No, potser no. O almenys no últimament, no? Sí que en algun...
0: Llegim autors espanyols
1: sí.
0: en llengua castellana i autors espanyols, però autors d'altres països que també escriuen en espanyol ens costa més.
1: Costa més, sí, sí, està
0: costa
1: bé
0: més.
1: Aquest coneixement, no? Com has dit que es diu el festival?
0: Quilòmetre Amèrica.
1: Quilòmetre Amèrica, molt bé, doncs
0: sí.
1: Buscarem. Sí, sí.
0: S'escriu KM Amèrica.
1: Sí, molt bé, molt bé.
0: Ara parlem d'una iniciativa de l'Ateneu Barcelonès. L'Ateneu és un centre cultural que és molt antic, de Barcelona, on s'hi han reunit sempre grans escriptors a fer les seves tertúlies i que ara ha obert un espai que és obert a tothom, aquí
1: sí.
0: està la gràcia del tema, és obert a tothom, no cal ser soci de l'Ateneu, per anar a una cosa que li diuen diumenges al jardí.
1: Ah?
0: Aleshores, el jardí de l'Ateneu, que té cadires i taules i hi ha un bar, la Mar de Bonic, doncs organitza una cosa que es diu Diumenges al Jardí, que és, com ja s'ha fet en altres llibreries, llegir durant una estona, una hora i mitja, i després poder comentar la lectura. Normalment, ells el que faran serà portar un escriptor per comentar la lectura.
1: Però llegeix tothom el que li sembla o el mateix llibre?
0: Doncs mira, no t'ho sabria dir. Jo crec que sí.
1: Que tothom deu ser
0: el
1: mateix.
0: Jo crec que sí, que cadascú llegeix el que vol.
1: El que vol.
0: I després, doncs, se'n parla amb l'autor.
1: Sí.
0: El diumenge passat, que va ser dia 14, si no m'equivoco,
1: sí, sí,
0: van tenir un autor que era l'Aria Paco, i la següent vegada que ho faran, espera, a veure que miro a quin dia és, serà el 21, diumenge dia 21, això es fa pel matí, de
1: sí?
0: 12 a 2, a l'hora del vermut,
1: ah,
0: com
1: bé.
0: Si diguéssim, a l'hora del vermut, i en el cas del dia 21 tindran un poeta que és el Josep Pedrals. Aleshores, el que ells ens diuen, us ho llegeixo textualment perquè veieu què és el que diuen, diuen, de 12 a 2 porta el teu llibre, diu el teu llibre, no diu pas que hagi de ser un llibre del
1: concret.
0: Josep Pedrals, porta el teu llibre i deixa't endur per una estona de lectura en silenci compartida. Després, la proposta continuarà amb un vermut literari amb la participació de Berta Galofré, que presentarà l'escriptor Josep Pedrals.
1: Molt bé.
0: Per tant, el que ens diuen és que segurament el que s'ha de pagar és la consumició.
1: Segurament el vermut.
0: El vermut,
1: sí que n'hi ha de possibilitats, no?, a Barcelona.
0: Sí, sí,
1: fer.
0: Sí, jo trobo que està molt bé. Ah, mira, ara acabo de veure que si no ets soci són 5 euros, que 5 euros és el preu de la consumició.
1: Ah, doncs és molt assequible.
0: Sí, està molt bé.
1: Sí.
0: A part de que si no hi heu estat mai, el jardí de l'Ateneu val la pena, de veure'l.
1: Ah, sí? No, no hi he estat mai.
0: Ah, doncs és
1: a
0: molt
1: veure...
0: maco. Per Sant Jordi hi pot entrar tothom.
1: Sí?
0: Dic, perquè per Sant Jordi és un dia d'aquells que està molt ple, però si no l'has vist mai val la pena.
1: Sí, sí.
0: I si no, doncs això, aprofitar un diumenge d'aquest.
1: El 21, cap allà.
0: Exacte. Després tenim el Premi Literari Creixells, que es fa aquest dijous, dia 18. És una edició especialment significativa perquè coincideix amb el centenari de la mort de Joan Creixells.
1: Sí.
0: El propi Ateneu, no ens movem del mateix lloc, va ser el dipositari del seu llegat per voluntat de la família i acollirà una vetllada dedicada a celebrar la vitalitat d'un premi que des de l'any 28, atenció, perquè estem a punt de fer el centenari,
1: Sí.
0: 98 anys fa que s'entrega el Premi Creixells, doncs és una referència imprescindible de novel·la catalana.
1: Clar.
0: Durant l'acte, el jurat format per Eva Piqué, Francesco Ardolino, Xènia Diaconova, Xavier Aliaga, Montserrat Palau i Lluïsa Julià, donarà a conèixer l'obra guanyadora del Premi Creixells, que, tal com hem dit, és el premi de novel·la més antic de
1: Clar,
0: Catalunya.
1: històric.
0: Històric, historiquíssim.
1: I tant.
0: La revetlla comptarà també amb la participació de la pianista i descendent de Joan Creixells, Anna Creixells,
1: Ah,
0: que
1: que bé.
0: interpretarà un repertori especialment seleccionat per l'ocasió. Tot plegat, doncs, un vespre per celebrar la força de la narrativa
1: I
0: catalana.
1: tant.
0: És a les 7 de la tarda i l'entrada és lliure. L'he
1: Oh,
0: posat perquè també tothom pot entrar-hi.
1: que bé.
0: I tenim un espectacle que a mi em va fer molta gràcia perquè quan vaig veure el nom em vaig pensar que era un concert de les quatre estacions de Vivaldi i resulta que no, que és un espectacle poètico-musical que es diu Les quatre estacions.
1: Ah, no té res a veure amb
0: Aleshores,
1: Vivaldi.
0: sí, és un espectacle que es fa al Palau de la Música i que junta música i poesia. El que ens explica el propi Palau és que la màgia que envolta el trànsit del solstici,
1: Sí?
0: del relleu perceptible a través de la llum, la temperatura i el gest,
1: Sí?
0: doncs ens porta a celebrar aquestes quatre estacions,
1: Sí,
0: quatre
1: sí.
0: revetlles poètiques, en aquest cas la d'estiu. Se celebra a una sala que és la sala d'assaig de
1: Sí?
0: l'Orfeó Català, és a dir, no és pròpiament la sala gran.
1: Deu ser una sala que no s'utilitza massa sovint, no? No, no ho
0: És una
1: sé.
0: sala annexa,
1: Annexa.
0: diguéssim.
1: Sí.
0: Sí. Aleshores ens diuen que es ballarà poesia com qui s'interroga davant d'un mirall i
1: Ah.
0: que s'invocaran poetes que en fi, les que ho faran seran la poeta Maria Callís i una noia que es diu Blanca Lamar,
1: Sí.
0: pertany a un grup que es diu Les Sueques, que si vols que et digui la veritat, no sé si canten o ballen o toquen.
1: Haurem d'investigar, eh?
0: Ho haurem d'investigar, alguna d'aquestes coses fan. Aleshores, fan pujar a escena la millor poesia escrita per dones,
1: Sí.
0: important, en català durant els dos últims segles. Són composicions de Maria Antònia Salvà, Dolors Miquel, Clementina Arderiu o Víctor Català que adopten sonoritats contemporànies gràcies als arranjaments de Cristian Pallejà i al teclat de Blanca Lamar. Ah, mira, ara ja m'ha averiguat que toca.
1: Toca. Deu ser un grup de música, doncs, és clar.
0: Probablement.
1: Sí.
0: Ens diuen que s'hi podran sentir poemes i cançons desvergonyides i encomanadisses entre marimbes, palmes i un bon compàs.
1: Ah, així és animat, no?
0: Així és animat, sí. Quan es fa això? Diumenge 21 de juny a les 7 de la tarda, un preu més que assequible perquè són 12
1: I
0: euros,
1: tant.
0: més que assequible. I bé, si esteu interessats, ja sabeu que es poden comprar online o a les taquilles del propi Palau.
1: Sí, molt bé. Quantes coses, eh? Engresca que hi
0: I
1: hagi tanta
0: això que
1: oferta.
0: ja s'acosta l'estiu, que vulguis que no, la cosa va una mica de
1: Hi ha
0: baixa.
1: una aturada, eh? Que sí.
0: Hi ha una mica
1: Sí.
0: d'aturada, perquè, clar, les llibreries també fan una mica de descans.
1: Sí, i de passada, Barcelona d'alguna manera també no és que quedi despoblada els caps de setmana, però sí que no hi ha la mateixa activitat.
0: No, és una mica una època. Juliol i agost són èpoques una mica de més de descans.
1: Sí.
0: I ara us deixem amb l'últim podcast de la temporada de l'Anatomia d'un llibre, que és una entrevista que li hem fet a una col·leccionista que és de... Encara no n'havíem tractat cap, de
1: No,
0: col·leccionista de
1: no, no,
0: llibres.
1: no.
0: En aquest cas, són llibres del Petit Príncep i, a més, fa poc ha fet una exposició de la qual també ens en parlarà. I aquesta noia és de Taradell, de la comarca d'Osona, a prop
1: Sí.
0: de Vic, i es diu Cinta González i ara ens parlarà de la seva supercol·lecció.
1: Molt bé, doncs ara l'escoltem amb moltes ganes i, Sílvia, moltes gràcies. per ser amb nosaltres tota aquesta temporada i per tota la feina i tota l'energia que portes aquí a Ràdio Tordera i tota la informació. Gràcies.
0: A vosaltres.
1: Bon estiu.
0: I gaudiu del podcast i bon estiu per tothom.
1: Gràcies.
0: Merci.
1: Adéu.
2: Anatomia d'un llibre. Amb Sílvia Jané i Dolors Pignatelli.

0: Avui tenim l'últim episodi del nostre podcast d'Anatomia d'un llibre i el volem tancar la temporada amb la Cinta González, que és de Taradell, i la Cinta ens explicarà com va començar la seva col·lecció, perquè ella és col·leccionista, de llibres del Petit Príncep. Hola, Cinta!
1: Hola, què tal?
0: Explica'ns una mica com és la teva col·lecció, quants exemplars tens, en quins idiomes i com la vas començar.
1: Mira, jo tinc una col·lecció, ara mateix tinc 112 llibres i aquests 112 llibres estan en unes 62 llengües diferents i a més hi han algun dels llibres, a part d'aquestes 62 llengües, en tinc una que és poliglota, en tinc una en morse, en tinc una amb transcripció fonètica, en tinc una amb klingolès i una amb auribeix, que són les llengües de Star Trek i de la Guerra de les Galàxies, són còsmica friquis, però també són com altres llengües, no? I, per tant, fan un total de 112, 62 llengües diferents del món i, doncs, a països ben diferents dels 5 continents, això sí. I una mica vaig començar, no sé, perquè El petit príncep és una història que des del primer dia que vaig llegir que em va captivar moltíssim i la vaig llegir en català, la primera. Llavors, allò que passa, no?, que te la fan llegir, doncs, en anglès, eh? I dius, ai, mira... I la vaig anar recuperant i llegint diverses vegades, en castellà també. Més endavant em va caure les mans en francès i vaig intentar-ho, perquè també m'havia fet. I com qui no vol la cosa, allò que tens 3-4 exemplars i em veus algun de maco, una miniatura, i allò que tu compres perquè m'agrada. I, bueno, sense
0: I va
1: donar també...
0: I va augmentant, va augmentant.
1: I jo vaig pensar, bueno, doncs quan vagis a un lloc et compraràs El petit príncep. Però, clar, jo ja havia anat, ja havia estat a països quan vaig prendre aquesta decisió, llavors els adquiria per internet o així. I la meva decisió inicial era tenir només petits prínceps amb llengües de llocs on jo hagués estat. Val? Però fa 3 anys, més o menys, una persona des de l'Iran, que va anar a l'Iran a fer de guia, en un viatge a l'Iran, em va dir, soc a l'Iran, he trobat El petit príncep en farsi, que és la llengua de l'Iran, te'l porto. I, clar, vaig pensar, com dius que no a una cosa
0: clar,
1: així? No?
0: Clar.
1: Gràcies per haver pensat. Home, em va fer molta il·lusió que pensés en mi des de l'Iran, no? Va veure El petit príncep i va pensar en mi. I des de llavors, que això és fa 3 anys, fa 3 estius, que si algú, quan marxa, pensa en mi i me'l porta, jo accepto. No demano, eh? Vas a tal lloc, porta-me'l. No ho faig. Però si algú, doncs, se'n recorda de mi i me'l porta, doncs... I clar, d'aquesta manera, els últims 3 anys, la col·lecció ha augmentat considerablement.
0: I per què, precisament, El petit príncep? Què té aquesta història? Què representa per tu aquesta història i no una altra?
1: A veure, d'entrada, un dels avantatges és que aquesta història, El petit príncep, està editada amb gairebé, no sé si és el segon llibre més traduït del món o el tercer, està en el top 3 seguríssim. Crec que per davant de tot va la Bíblia. I, clar, és un avantatge perquè pots trobar-lo en qualsevol llengua. I perquè aquesta història, no ho sé, és una història d'aquelles que penso que no passen els anys. Tu te'l llegeixes ara, com que és una gran metàfora, tot el llibre és una gran metàfora, el pots adaptar perfectament a la situació actual. Fa 10 anys, fa 20, fa 30, i estic segur que d'aquí 50, si tu vols llegir-lo en clau d'actualitat del moment, el que surt és perfectament adaptable a qualsevol moment, deixant de banda la part més d'historieta infantil que pugui, perquè normalment el trobes a la secció infantil, a mi em fa com una
0: és
1: mica...
0: És el que t'anava a dir, s'identifica molt com a la literatura infantil i jo crec que és un llibre que també és per adults.
1: També, bueno, jo crec que és un llibre per adults que també pot ser per nens. Jo faria al revés, per mi, perquè evidentment tot el que s'explica allà un infant no ho entén. Es queda amb la història bàsica, que és bonica també, eh? La d'un nen perdut, que té un altre planeta...
0: Però té un trasfons. La història té un trasfons.
1: Tot, des del principi fins sobretot al final. Vull dir, el final és que és impossible que qualsevol infant entengui aquest final. I això, quan no entres en una llibreria, voltes i voltes no el trobes, vas a la secció infantil i el sols trobar allà. Això sol passar bastant.
0: Com els emmagatzemes? 60 i pico llibres?
1: No, no, de llibres en tinc 112.
0: De llibres 112 en total?
1: De dues llengües, sí. Aquests els tinc en una estanteria així bastant gran, m'hi caben així ben posats. Bueno, ara ja no m'hi caben tots així en vertical, en tinc uns quants en horitzontal fent pila i els altres en vertical. Perquè la majoria són tots d'una mateixa editorial que es dedica a traduir llibres del Petit Príncep i, clar, són tots bastant el mateix format. I aquests els tinc posats així en horitzontal una sobre l'altra fent una pila i els altres els tinc en vertical, que són edicions més diferents o de... Bueno, Sobretot són edicions molt diferents, fins i tot n'hi ha amb il·lustracions de l'autor que mantenen les aquarel·les inicials, originals de l'autor, i n'hi ha d'altres que tenen il·lustracions pròpies de l'editorial que els ha editat, i per tant són molt bonics, hi ha molta varietat i és molt curiós de veure, sobretot com diferents països il·lustren quan no fan servir les aquarel·les de l'autor. Bé, és curiós de veure.
0: Fa poc, crec, no fa gaire, has fet una exposició a la Biblioteca de Taradell dels llibres, oi?
1: Sí, va ser des de mitjans d'abril fins al 20 i algo de maig. Va estar la... No tota, en vaig exposar, no arribava a un centenar, perquè els altres eren com molt repetits o de tipus de portada o de llengua, i van estar exposats doncs, aquest mes, un mes llarg allà, i va tenir moltes visites a l'exposició i va agradar moltíssim. És que és curiós, eh? Jo perquè són meus i me'ls tinc molt vistos, eh? Però sí que, clar, mirar-los i veure això, les diferències, les llengües, i ostres, amb aquesta llengua i aquesta llengua d'on és, i vam posar els cartellets amb la llengua, el país d'on era i tot, i va estar molt bé.
0: És
1: I
0: el primer
1: l'últim...
0: cop? És el primer cop que els exposes?
1: Sí, jo els tenia i un dia vaig deixar-ho caure a la biblioteca i vaig dir, jo tinc una col·lecció de Petit Prince, si mai voleu, jo estic disposada. I aquest any quan em van trucar em va fer molta il·lusió, perquè a més va coincidir que Sant Jordi estaven exposats, i clar, és xulo que per Sant Jordi estigui això exposat. I la veritat és que, bueno, jo els tinc i jo ja sé que els tinc, ja els coneixo molt, no? Però que altra gent pugui veure doncs, tots aquests
0: Clar,
1: llibres
0: val la pena. Val la pena donar-los a conèixer, també. Si fos
1: Sí.
0: possible que poguessis col·leccionar un altre llibre, a part del Petit Príncep, si et donessin a triar, quin triaries?
1: És que no ho sé, no ho sé quin llibre trobaria així en tantes, com per tenir-lo en tantes llengües i que tingui una mica aquestes lectures, no? Tan a fons i tan així. Perquè, per exemple, tinc alguna companya que col·lecciona algun conte tradicional, no? Per exemple, els Tres Porquets o el Flautista de Melín i així. També el tenen en diverses llengües i no tantes, però també el tenen en diverses llengües, perquè, clar, aquest costa més de trobar. Però són contes tradicionals molt bonics. Passa que amb lectura d'ara a vegades comencen a sortir coses de gènere i de... que els fa més difícils, no? No ho sé.
0: Probablement, dic jo, probablement t'hi trobaries amb el Harry Potter.
1: Potser sí. Està molt traduït, no? El Harry Potter. El Harry Potter
0: Sí,
1: el tinc
0: a
1: en
0: moltes
1: anglès,
0: llengües
1: però...
0: també.
1: Sí. Bé, no ho sé. No m'ho havia plantejat mai, col·leccionar-lo un altre, perquè... Bueno, una mica això, que la col·lecció tampoc em vaig plantejar de dir ara col·leccionaré, no? Va ser una mica com que una cosa et porta a l'altra i m'he trobat, doncs, amb aquesta col·lecció de petits prínceps.
0: Perquè tu ets una persona lectora, ara de gran.
1: Sí, m'agrada llegir. M'agrada llegir i, a més, no em caso només amb un estil. M'agrada buscar un llibre, començar-me'l a llegir i, si m'enganxa, seguir. I m'és igual si és més novel·la històrica, com més novel·la policíaca, com si és més un clàssic. O sigui, si m'interessa o em crida l'atenció per alguna cosa, me'l llegeixo i de fet, m'he llegit coses prou variades.
0: O sigui que no tens un gènere preferit.
1: No, la veritat és que no. No,
0: I
1: home.
0: un autor o autora preferit? Nosaltres aquí vam fer un altre podcast que una de les preguntes que fèiem als que participaven, que eren, en un cas eren llibreters i en l'altre eren bibliotecaris, els hi preguntàvem sobretot pels seus llibres preferits, pels seus autors. Quin autor
1: Ja.
0: t'agrada?
1: Ostres, mira, ara últimament, a veure si me'n recordaré.
0: Ai, ai, ai, ara t'he fet una pregunta trampa,
1: No, és que
0: eh?
1: no me'n recordo mai del nom de l'autora, i mira que és de per aquí la plana. És l'autora que ha escrit El crit, quin és l'altre, El jardí... Estic intentant recordar el nom de l'autora. Vaig llegir un llibre d'aquesta autora i em va agradar moltíssim, i llavors n'he anat recuperant d'altres, i la veritat és que, ostres, té una manera d'escriure que és com molt, molt lleugera, i com que va deixant una cosa penjada que va sent com un fil conductor tota l'estona. Ai, quina ràbia que no em sortia el nom.
0: No pateixis, dona, no pateixis.
1: Quatre. Ho
0: Jo ja
1: tirarà, eh?
0: recupero de qui parles i abans de que emetem l'entrevista ja diré jo de qui és l'autora de la que vol parles.
1: Ah, bueno, jo vaig pensant també a veure si em surt, però bé. Doncs sí, i més que res això, que és com molt emès, molt actual. Crec que és aquest del crit, que va sobre... Són moltes històries paral·leles, però totes tenen de fil conductor l'atemptat de les Rambles.
0: Ah, d'acord.
1: I, bueno, i
0: I
1: en
0: el
1: té...
0: petit, i recuperant el fil del Petit Príncep, a tu te'l van fer llegir a l'escola?
1: Diria que sí.
0: Perquè jo
1: Diria que sí.
0: recordo que a mi me'l van fer llegir, crec que era quan anava a quart de primària. I és una mica això que has explicat tu, que et quedes amb la història, jo almenys el que recordo, em vaig quedar amb la història, sí, del nen que està al desert, cau l'aviador, tal, una mica allò que passa també amb les pel·lícules d'animació, que els nens es queden amb la història, però els pares que els acompanyen veuen el trasfons de la història, no?
1: Sí. Perdó, m'ha vingut Blanca Busquets. Ah, la
0: Blanca
1: tinc.
0: Busquets,
1: La
0: molt
1: Blanca
0: bé, doncs
1: Busquets.
0: que tothom
1: Exacte.
0: sàpiga que es refereix a la Blanca
1: La
0: Busquets.
1: Blanca Busquets, la Blanca Busquets, sí, ja està. És
0: Molt bé.
1: que ja dic, ja, és allò que saps que el tens a la punta, va. Doncs sí, jo crec que sí que me'l va fer llegir. I tornant també, que ara m'ha vingut quan has dit això de l'escola, un altre
0: Sí.
1: llibre que també sempre, i aquest sí que me'l van fer llegir a l'escola i me'n recordo molt, crec que era, no sé si era sisè o setè de primària, bueno, de l'EGB, que es deia abans, no?
0: Sí, la GB,
1: El
0: sí.
1: mecanoscrit del segon origen.
0: Ah, sí, del Pedrolo, sí, aquest era un clàssic.
1: Em va agradar moltíssim. A més, me'l van fer llegir en una escola de monjos i, no sé, crec que tenia com un... Bueno, que la cosa era com més significativa, no? Perquè amb el tema que tractava, bueno, coses que surten al llibre, que me'l fessin llegir des d'un lloc així. Bueno, no sé, és un llibre que també... Bueno, que no m'importa llegir-me'l de tant en quant. Ara fa aquest fa més que el llegeixo, però recuperar-los, no sé. Té un algo, la història, que està molt vista, potser, no?, això de que com s'acabi el món i algú quedi, però no sé per què m'enganxa i no sé,
0: Sí,
1: passa
0: però
1: molt...
0: en el moment que va ser escrit pel Manuel de Pedrolo, no estava tan vist aquest argument, eh?
1: No, cert, en aquell moment no. Se n'ha fet molta pel·lícula, sobretot després, eh? És veritat, sí.
0: Molt
1: Sí.
0: bé. Doncs moltes gràcies, Cinta. Amb tu acabem aquest cicle de podcast que hem fet aquesta temporada d'Anatomia d'un llibre, en el qual, si els vols recuperar, estan tots penjats a Spotify i hem entrevistat de tot tipus de gent relacionada amb el món del llibre. I bé, espero que alguna altra biblioteca, algun altre centre cívic, un casal, el que sigui, et doni espai també per tornar a exposar els teus llibres.
1: Doncs, si és el cas, jo estic disposada i res, enhorabona per aquest programa, bueno, aquest podcast que pengeu, que parlar de llibres sempre està molt bé i no està mai de més, diguéssim, més que està molt bé, no està mai de més. Molt bé,
0: Molt bé.
1: moltes
0: Doncs
1: gràcies.
0: moltes gràcies.
1: D'altres.
2: Ràdio Tordera. Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
3: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
2: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
3: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
2: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
4: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat xarxes socials. 107.1 FM. Ràdio Tordera.
5: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
6: A Pitu i Loli Artesans, la ceràmica es transforma en un espai de calma, creativitat i relaxació.
7: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix, amb tallers per a totes les edats.
6: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
7: Pitu i Loli Artesans, fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
8: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Molt bé, seguim doncs a la tarda de Tres Bandes, quan ja falten 12 minuts per al punt de les 7, i hem fet la primera banda, parlant de ciència, en aquest cas hem parlat de dues notícies, d'un curtmetratge Socaigua, que està molt bé, i també hem parlat de la cloenda del mosquito alert. Després hem tingut la Sílvia Gené, que ens ha portat totes les novetats de les moltes possibilitats que es poden fer a Barcelona durant aquests caps de setmana que ve, que en propers, i també a l'últim podcast de la temporada. I ara toca la tercera banda, la tecnologia, que ens la portes tu, Arnau.
1: Sí.
0: Doncs quan vulguis.
1: Doncs avui us vinc a parlar d'un tema que segur que molta gent ha passat per ell, que és si alguna vegada has canviat un mòbil, un ordinador o algun altre aparell electrònic, segurament t'ha passat que aquest dispositiu antic ha acabat un calaix a casa i oblidat durant molts anys.
0: Sí.
1: Si féssim una enquesta ara mateix, probablement descobriríeu que moltes persones tenen un o diversos mòbils vells guardats en algun racó. Però us heu preguntat mai què passa realment quan amb aquests aparells, quan deixem de fer-los servir? Quan pensem en les deixalles, sovint imaginem plàstic, paper o vidre. Tanmateix, els residus electrònics s'han convertit en un dels residus que més s'estan creixent al món. Cada any es llencen milions de tones de dispositius electrònics, mòbils, ordinadors, tauletes, televisors, auriculars i molts més altres aparells que formen part de la nostra vida quotidiana. El més sorprenent és que, tot i semblar ser objectes senzills, aquests dispositius estan formats per desenes de materials diferents. Dins un mòbil, per exemple, podem trobar alumini, coure, liti i fins i tot, en petites quantitats, or i plata. És a dir, que allò que molts consideren simplement un aparell vell és en realitat una combinació de materials molt valuosos. Per aquest motiu, quan un dispositiu arriba a un centre de reciclatge especialitzat, el primer que es fa és separar els components. Alguns processos es fan manualment, mentre que d'altres utilitzen maquinària avançada que és capaç de classificar diferents materials. L'objectiu és recuperar tot allò que es pugui reutilitzar per fabricar nous productes. I això és el que és especialment important, perquè molts dels materials que s'utilitzen a tecnologia no són infinits. Alguns són difícils d'extreure i requereixen processos complexos i costosos. Per tant, recuperar-los dels dispositius antics ajuda a reduir la necessitat d'obtenir noves matèries primeres i disminueix molt l'impacte ambiental. Ara bé, no tots els aparells electrònics segueixen aquest camí. Molts continuen guardats en calaixos durant anys. De fet, hi ha milions de dispositius que ja no es fan servir però que tampoc es reciclen. Això significa que una gran quantitat de materials valuosos queden totalment immobilitzats, que sense cap utilitat. A més, quan els residus electrònics no es gestionen correctament, poden acabar generant problemes molt importants. Algunes bateries, per exemple, contenen substàncies que poden resultar contaminants si acaben abandonades en entorns inadequats. Per això és tan important portar aquests aparells a punts de recollida o centres especialitzats quan arriben al final de la seva vida útil. Però la història no sempre acaba en el reciclatge. En alguns dispositius encara poden tenir una segona oportunitat. Molts aparells es poden reparar, es recondicionen i es venen de nou. I això permet allargar-ne la vida útil i reduir molt la quantitat de residus que generem. De fet, cada vegada hi ha més iniciatives que promouen la reparació abans de substituir un aparell per un de nou. I aquí apareix una pregunta bastant interessant, que és per què canviem tan sovint de dispositiu? A vegades és realment perquè s'ha espatllat, però en altres ocasions simplement és que volem un model més modern o amb noves funcions. I això fa que molts aparells es retirin abans d'hora i fins i tot que encara continuïn funcionant perfectament. Tot això ens mostra una cara de tecnologia que sovint no veiem. Quan comprem un mòbil nou, normalment ens fixem en la càmera, la pantalla o la velocitat. Però poques vegades pensem en l'origen dels materials que conté o en què passarà quan deixi de funcionar. La realitat és que cada dispositiu té una història molt més llarga del que sembla. Comença amb l'extracció de materials en diferents parts del món, continua amb la fabricació i l'ús quotidià, i no acaba fins que els components es reciclen, es reutilitzen o es transformen en una cosa nova. Per això, la pròxima vegada que trobis un mòbil antic en un calaix o canvis d'ordinador, potser valdrà la pena pensar en què faràs. Perquè allò que sembla un simple aparell vell encara pot tenir recursos útils i formar part d'una nova història.
0: Sí, és clar, tens tota la raó. Que moltes vegades el deixes allà en un calaix i compres l'altre i del vell no...
1: Clar, el deixes allà abandonat
0: sí,
1: i...
0: No portes ni a la deixalleria ni cap d'aquestes coses. Mm. Però parlaves de mòbil, però també hi ha, per exemple, ordinadors, no? Mm. Que, a part dels que podem, domèstics o particulars, suposo que hi ha empreses que de cop i volta canvien tots els ordinadors, o per exemple escoles, que hi va haver un moment que tothom havia de tenir... I després, aquí sí que es deuen generar grans quantitats de deixalles, segurament.
1: Segurament, sí.
0: Sí. I també, ara, potser espero que hagi canviat també, però fa uns anys feien reportatges d'aquest... Tots aquests, o molts ordinadors ja rebutjats, anaven a parar països del tercer món, generant també grans muntanyes de deixalles i, bé... Que en lloc de seleccionar no, tots els materials que es puguin tornar a reutilitzar, el que feien era, com altres deixalles, com també passa amb la roba i d'altres coses, les enviaven a països del tercer món. També no sé per què exactament, perquè no crec que allà... Mm. Potser amb l'excusa que allà potser ho poden tornar a utilitzar, però la realitat és que s'acumula pilons i pilons de deixalles. Espero que això també s'hagi pogut canviar.
1: Això depèn de, potser de l'empresa, de qui ho gestioni, qui no.
0: Sí,
1: això
0: sí.
1: Canvia molt i varia molt.
0: Sí, sí, sí, possiblement, perquè a veure, hi ha molts... No només passava amb material informàtic, sinó també a vegades amb electrodomèstics.
1: Amb roba també passa.
0: Amb roba també passa. Mm. I bé, allà realment no és perquè ho tornin a utilitzar, sinó que des dels països occidentals d'alguna manera te'n desfàs i allà, a canvi, doncs no sé de quines contrapartides, s'acumulen muntanyes de brosses. Bé, doncs tindrem en compte això. Hi ha molt material útil, no?, dintre dels mòbils, dintre dels ordinadors, que si us portem a reciclar podem evitar que se'n estregui de nou de material d'aquest, perquè es pot tornar a utilitzar el que estava dins del nostre ordinador, dins del nostre mòbil. Són tot de coses que hem d'anar interioritzant i les hem de gestionar com toca si volem contribuir a que no generem tanta deixalla i no s'hagi d'estreure tant de mineral. És una notícia d'informàtica, però també molt relacionada amb medi ambient. O sigui que aquí, en aquest món, tot va interrelacionat. No podem mirar els fets des d'un aspecte sol, sinó que tots es poden mirar des de diversos aspectes. I en aquest cas, parlem de tecnologia, però també parlem de reciclatge i de medi ambient. Molt bé, Arnau, doncs gràcies per la teva secció i acabem, anem deixant aquí el nostre programa de la tarda és a tres bandes, el penúltim de la temporada, 25-26, i bé, en el proper, dilluns que ve, la nostra despedida de temporada. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
1: Adéu.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dilluns, 22 de juny. Anem a començar la setmana! Jo sóc en Jordi Duran, us acompanyaré durant aquest vespre de començament de setmana per començar-la amb alegria, per començar-la també com toca amb aquest Show dels Esports. Vinga, va, anem a començar!

Vinga, va, anem a començar tot això amb alegria, i és que avui dilluns portem una secció ja de final pràcticament del show dels esports, perquè recordem que aquesta setmana és l'última del show. Després ja començarà aquesta banqueta d'estiu amb la mateixa alegria, una mica dosificada per totes aquestes seccions i sobretot pel temps. Per tant, anirem a saber què toca per acabar tot el que s'està cuinant per aquí al show dels esports. I és que avui portem una persona madridista, que moltes vegades quan fem aquestes tertúlies molts ens demanàveu que portéssim algú madridista per veure què opinava, per veure un punt diferent de vista. I amb ell, doncs, intentarem reconstruir aquest Real Madrid segons ell, si és fos aquest director esportiu, que sembla ser que en el Real Madrid no hi és gaire aquesta figura, però ell farà de director esportiu, faria tota la plantilla que hi ha ara, doncs, les seves ventes, els seus jugadors que es queda, les seves sessions i també tots aquests fitxatges que s'estan parlant, que s'han fet, però també potser els que vindran i els que faria ell. Això ho coneixerem més tard, quan ja sigui hora de començar per tenir tots aquests temes sobre la taula. I ja sabeu que abans de començar hem de repassar totes aquestes actualitats, tant la general com la local, per saber què passa en el nostre municipi i també què passa en l'àmbit general. Vinga, va, per tant, anem a començar.

Parlem de mercat de fitxatges, parlem també del Mundial amb aquesta Argentina que va guanyant el descans 1-0 contra Àustria. Per tant, que Argentina segueix dominant, segueix manant i que això afavoreix també a Leo Messi, que s'ha convertit ja en el màxim golejador de la història dels Mundials. Anem a parlar d'un company seu, és de Julián Álvarez, i és que, segons informacions, ja ha dit a l'Atlètic de Madrid que no vol continuar l'any vinent. Veurem si això també és veritat o no. Però és que, segons diuen Mundo Deportivo, Julián Álvarez medita fer un gest clau per anar al Barça. L'argentí sap que la declaració demanant sortir podria ajudar a vèncer la resistència de l'Atlètic. El davanter pensa com i quan llançar un missatge que demostri les seves ganes d'anar al Barça. I avui té partit amb la selecció amb la que va guanyant. Julián Álvarez està centrat en la seva selecció argentina, disputant el Mundial que s'està disputant en aquest Estats Units, Mèxic i Canadà. Tot un aparador per al davanter de l'Atlètic de Madrid, que sorprenentment només té ara ulls per un altre club que no sigui el seu actual. I aquest club és el Futbol Club Barcelona. Per tant, Julián Álvarez està en una tessitura important. Sap que l'ofensiva del Barça per fitxar-lo necessita de ben segur d'una empenta pública per part de seva, atès que, per ara, l'Atlètic s'està mostrant inflexible amb el club culer. És un rival directe a les competicions domèstiques i també a la Champions, i no vol reforçar-lo. Però, per l'altra banda, Julián no se li escapa que pot contribuir a desviar els focus de la seva selecció, atès que és una de les fermes candidates al títol per ser la vigent campiona del torneig. En aquest escenari, Julián i el seu agent, Fernando Hidalgo, estan mesurant molt bé els passos de fer. De moment, no desmentir la seva pretensió ja coneguda internament pel club per fitxar pel Barça ja és tot un pas. A més, també va desvetllar Mundo Deportivo i ningú ho va negar, és que el seu agent es va reunir amb Deco, director del futbol blaugrana a l'hotel Torre Melilla per traçar l'estratègia per fer viable el seu fitxatge malgrat tenir contracte amb l'Atlètic de Madrid fins al 2030. Una reunió que també van estar els agents de Juanma López, l'emblemàtic exjugador de l'Atlètic de Madrid. Tots aquests moviments compten i han contribuït a l'indissimulat mosquets de l'Atlètic i de bona part de la seva afició amb l'argentí. Ara que ja ningú no dubta de l'entorn del club blanc i vermell que Julián, la seva màxima estrella, vol marxar al Barça aquest mateix estiu. Però com que l'Atlètic està tancat de banda perquè és el que toca el 22 de juny, ja sigui perquè no vol vendre o perquè vol pujar al màxim al muntant d'una futura venda del seu crac, a ningú se li escapa que al Barça li aniria molt bé un gest públic i favorable per reforçar encara més la pretensió i treure'l del Metropolitano. Igual que el club Matalassel li donaria un motiu de molt de pes davant de la seva parròquia per obrir-se a una futura venda, la qual fins ara públicament no ha cedit ni un centímetre. En aquestes hi ha Julián meditant si fer un gest clar o inequívoc sobre quina és la seva voluntat i quan i com fer-lo, sobretot a partit del Mundial. I l'Argentina està jugant ara mateix contra Àustria. Dona peu a aparèixer a la zona mixta i a exposar-se a les preguntes de premsa de la premsa internacional, que sap bé què vol el Julián Álvarez i no deixaria passar l'oportunitat per preguntar-li per Barcelona. Però hauria de filar fi perquè el seu país no se l'excusés de desviar-li l'atenció amb un tema personal. Això sí, en cas de victòria, tot s'acceptaria millor. De moment és aquesta. La postura del Barça i és que el club blaugrana creuen que tard o d'hora Julián parlarà a favor d'obra, però no el volen pressionar, atès que ara queda estiu i el Mundial és territori sensible, excepte que un Real Madrid que ha anunciat els fitxatges de Bernardo Silva i Marco Corella. El forn està més que no està per gaires pastes en el cas de Julián Álvarez, i el club blaugrana confien que l'argentí i el seu agent l'exigirien el moment més precís segons el seu punt de vista. Queda marcat per davant, però algun dia cal fer aquest pas, encara que costi fer-ho. I avui ha partit i ja se sap, si quina cosa vol, alguna cosa li costa.

0: Vinga, va, anem a llegir aquestes actualitats locals. Avui portem dues notícies, gairebé a punt d'arribar a les 8 i 13 minuts, passades gairebé. Anem a parlar d'aquestes notícies de Tordera, de l'esport torderenc, i és que el torneig popular de Bitlles a la Fresca torna del 3 al 7 d'agost al Parc de la Sardana. La penya del Bistec prepara una nova edició amb una novetat d'inscripcions a través d'un formulari que ja es feia desitjar, segons la participació. El Club Esportiu de Bitlles Catalanes de Tordera, la penya del Bistec, encara el seu recorregut, torneig de Bitlles a la Fresca, amb grans expectatives. Després de l'any passat esgotessin les places en 2 minuts, aquest any l'entitat mantindrà l'estructura habitual, però amb petites modificacions en la normativa i model d'inscripcions. Del 3 al 7 d'agost, el Parc de la Sardana s'omplirà per disputar una competició clàssica a Tordera els darrers estius. Segons ha explicat l'organització en una entrevista a Ràdio Tordera, enguany es mantindrà el format de 48 equips. Això respon a l'alta demanda del municipi, que ja espera l'obertura del període per poder-s'hi apuntar. En parla Quim Cavaller, president de l'entitat.
1: Aquest any és el 3 d'agost, per tant, del 3 al 7 d'agost, el 7 és divendres. En principi, el format és pràcticament calcat al dels altres anys. Mantindrem els 48 equips que ja vam fer l'any passat. L'any passat inicialment eren 40, però a última hora, degut a l'allau d'inscripcions que vam tenir, ens vam veure obligats a ampliar pistes. Doncs partirem ja d'aquestes 48. Com et deia, el format serà pràcticament el mateix.
0: El dia que s'obri el termini de la inscripció, s'habilitarà un formulari als canals habituals de la penya del Bistec, on només un dels membres de l'equip haurà de detallar el nom de l'equip, el seu delegat, el nombre d'integrants i les dades corresponents als participants.
1: Aquest any es farà a través d'un formulari, és a dir, nosaltres el dia d'inscripció, que ja anunciarem en el seu moment, donarem d'alta un formulari i la gent podrà entrar, haurà d'omplir aquest formulari amb el nom de l'equip, el nom d'un mínim de 5 jugadors, el nom del delegat, de correu electrònic, un telèfon de contacte del delegat, i quan hagi omplert tot això podrà fer la inscripció. Per tant, hi haurà un temps de reomplir totes aquestes dades abans de poder enviar aquesta inscripció.
0: Amb aquestes modificacions, les Bitlles de la Fresca es consoliden com una de les cites més esperades de l'estiu del municipi, combinant cultura, tradició i competició en un sol torneig. Després de conèixer aquesta actualitat, anem a passar amb l'altra notícia.

0: I ara parlem de futbol sala, i és que queden les últimes places per a la tercera edició del torneig de Sant Andreu. L'Atlètic Club Tordera entra en la fase decisiva d'inscripcions per a la tercera edició del torneig de Sant Andreu de futbol sala. A poc menys de dues setmanes per tancar el termini establert per al divendres 3 de juliol, l'organització fa una crida d'última hora per cobrir les darreres vacants disponibles a la competició estiuenca. El torneig, que es celebrarà a la pista de Sant Andreu del 13 al 31 de juliol, té les graelles gairebé plenes en les categories de futbol base i només queden les següents places. A la categoria Benjamí queden 3, a l'Alaví 1, a l'Infantil 1 i a Cadet també només una plaça disponible. En el cas dels sèniors, les inscripcions encara estan obertes i encara queden places per omplir. Cal recordar que l'activitat a la pista es dividirà en dues franges horàries, de dilluns a divendres. A les tardes, de 5 a 9, serà el torn de les categories formatives, des de Benjamí fins a Cadet. Aquests equips, d'un màxim de 10 jugadors cadascun i amb una inscripció de 90 euros, optaran a trofeus, un guardó d'MVP i un premi conjunt d'una tarda a la bolera i berenar per als campions, sempre que s'assoleixi aquest mínim de 8 conjunts per categoria, que de moment es va pel camí. De 9 a 11 de la nit, la categoria sènior, oberta per a jugadors nascuts a partir del 2009, prendrà el relleu a la pista. Aquesta categoria reina destaca pel seu atractiu premi econòmic, 2.000 euros per l'equip guanyador, condicionant amb un mínim de 16 equips inscrits. La inscripció per als sèniors és de 250 euros per equip. Per garantir la màxima professionalitat, el rigor esportiu i el joc net, l'organització subratlla que tots els enfrontaments, independentment de la categoria, estaran dirigits per àrbitres federats. Els equips que vulguin tancar les últimes places disponibles s'han d'afanyar i contactar amb l'organització al telèfon 670-69-16-99. Repeteixo, 670-69-16-99 o també a través de les xarxes socials del club, abans que no s'esgoti el termini. Fins al 13 de juliol. Vinga, i coneguda tota aquesta actualitat, ara sí que sí, farem una petita pausa publicitària i tornem en breus. Vinga, va!
1: Ràdio Tordera. T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.

0: Vinga, anem a començar els continguts del dia d'avui. Com us comentava ara al principi del programa, avui he portat a una persona que també veia, venia bé que es passés per aquí pel show dels esports, doncs, per parlar una mica d'aquest Real Madrid, tot i que queda molt de mercat, el club de la capital ja ha anat tancant molts fitxatges, ja ha anat planificant molt la temporada vinent, però farem veure que això no ha passat i portarem aquí a un madridista, doncs, perquè ens faci una mica de director esportiu d'aquesta figura que en el club blanc sembla que no existeix i que només mana Florentino, doncs que ens expliqui una mica a qui vendria, a qui es quedaria, a qui fitxaria, i tot això ho farem amb el nostre company, en Iago. Bon vespre, moltes gràcies per estar aquí a Ràdio Tordera.
1: Bon vespre, Jordi. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-me, estic encantadíssim.
0: El plaer és meu, primera vegada per aquí a Ràdio Tordera, no?
1: Primera vegada.
0: Espero que no sigui l'última durant aquest estiu i que ens anem veient més per aquí els estudis. Què? Merengue, no ets?
1: Merengón.
0: I què, aquesta temporada? L'has passat malament o què?
1: Estic content amb el Ladaplete. Sí? Perquè ara juguem al barro. Ara només queda pujar i pujar.
0: O sigui, pots dir que estàs content de no haver guanyat absolutament res?
1: Evidentment. Les pitjors batalles són pels millors guerrers. Així que estic contentíssim.
0: Però per tu ha sigut una decepció aquesta
1: temporada. Evidentment, clar que sí.
0: Quina va fer més mal?
1: Doncs que els meus companys es parellessin entre si, que hi hagin molt mal rotllo en el vestuari, molts canvis de direccions, i la veritat, necessitem cobrir moltes vacants, les quals fan
0: avui,
1: la situació.
0: Avui vindrem aquí i ho parlarem. Però anem a parlar una mica del principi. Quan es va fer fora Xavi Alonso, tu et va semblar bé?
1: És un projecte molt a futur, ja que ell estava dominant el Bayer Leverkusen, el qual va aconseguir moltes grans coses a través de grans jugadors i perfils que ell estava buscant. Aleshores, per mi, era un projecte de futur, però la majoria vam votar que, mira, potser calia millorar la situació del Real Madrid fent nous canvis.
0: I creus que Arbeloa era també la solució?
1: Jo crec que no. Ja ho ha demostrat. Ja des d'un principi eliminat de Copa. I vull enviar un salut a tots els d'Albacete. Oye, moltes gràcies, moltes felicitacions per eliminar el Real Madrid. Mira que és difícil, però mira, vosaltres ho heu aconseguit, així que...
0: I quina eliminació va fer més mal? A Copa, Champions o fins i tot la situació a la Lliga, perquè anàveu bastant per davant, el Barça va remuntar i va revertir la situació. Quina realment a tu et va fer més mal?
1: Molt bona pregunta, Jordi. Jo crec que la que va fer més mal va ser la Lliga, ja que l'única opció que teníem de seguir i continuar lluitant contra el Barça, que és el nostre arxirrival des de sempre, va ser una llàstima perdre aquest partit, la veritat, i demostrar el que era el Real Madrid. Però bueno, després de les baralles que va haver i tot això, doncs va ser tot a pique, així que...
0: I què t'estan semblant aquests canvis que de moment s'han presentat tant a Mourinho, Konaté, Dumfries, que encara no s'ha fet oficial, a Bernardo Silva... Què t'estan semblant?
1: Jo, com he dit anteriorment, jo crec que són coses que no s'estan cobrint, i això em refereixo al mig camp. Està molt bé que fitxem estrelles com Cucurella, com potser a Dumfries o Bernardo Silva, que han demostrat que...

0: aquesta visió. Què et van semblar aquestes eleccions?
1: Una mica a la desesperada. Reafirmar aquest ego madrilista del Florentino, ja que és el millor dels presidents i tot això, bueno, jo crec que hi ha forces problemes per ara mateix doncs, afrontar una situació electoral. Des del meu punt de vista, doncs jo crec que s'ha de ficar puny i lletra per poder solucionar tot això, però per mi jo content, confio en Florentino.
0: Volies a Florentino.
1: Sí, jo crec que sí, jo crec que sí. La veritat que ha demostrat durant tots els anys que ha sigut un gran president i la veritat que ha mirat pels aficionats i tot, així que jo crec que hi confio en ell.
0: Aquesta promesa que va fer de l'oferta dels 150 milions, tu, clar, perquè jo sincerament pensava que s'aniria cap a Vitinha, s'aniria en algun mig del camp, que és la posició que ja ho has comentat, que és on realment fan falta reforços. Clar, jo crec que aquesta estratègia d'enviar l'oferta a l'Atlético de Madrid sabent que rechaçaria, va ser com una mica estratègia de màrqueting per il·lusionar una mica, de dir presentaré una oferta, però clar, la gent també entén que el fitxaràs, no? No sé com què et va semblar, si et va deixar una mica fred, si t'esperaves, el que et dic, jo què sé, un Vitinha.
1: Nuestra senyora Florentineza sí que és força difícil per veure per on passarà aquestes coses. Però sí que sóc sincer, jo crec que aquesta vacant de delanter cap a Julián Álvarez, jo crec que era una proposta bastant il·lusòria, ja que tenim a Kylian Mbappé, encara que sigui el jugador millor individualment parlant de tota la història que portem aquí d'aquesta dècada, jo crec que és dels millors. Però sí que has dit, com anteriorment has dit tu, de Vitinha i aquesta vacant de centrocampista, sí que l'hauríem de cobrir ja d'allà.
0: La temporada d'Mbappé, què et sembla?
1: Egoista. Bueno, com un delanter, no? Un delanter al qual ha de pensar en els seus gols i tot, però per mi pesa un gol més amb una assistència, ja que els dos surts guanyant, surten feliços, quan dones una assistència, doncs surten guanyant dos persones. Si marques individualment, només satisfaus la necessitat de l'ego. Per mi és un egoista, però és un gran jugador.
0: Doncs ara parlarem de tot això, perquè potser tens ganes també de com he dit abans, ser aquest director esportiu del Madrid, a fer fora potser alguns jugadors, també a fer alguns fitxatges que tenim per aquí, però si no surten per aquí també els podries posar.
1: Perfecte. Clar, anem a jugar a Florentino.
0: Clar, anem a jugar a ser Florentino. Vale?
1: Venga, vamos, va.
0: Tenim aquí diferents categories, una categoria d'intransferible, és a dir, no està en venda, és innegociable aquesta venda. Després, no el vols vendre, però si arriba una oferta, m'ho pensaré. És a dir, anem a escoltar aquestes ofertes. Una altra és 100% l'hem de vendre, aquest jugador.
1: Vale.
0: Amb una altra l'hem de cedir. Necessita minuts, no creiem que estigui preparat per aquest a Madrid. Una de fitxatges. I l'altra, per qui vols que sigui l'entrenador, perquè ja m'has dit que no te va gaire Mourinho.
1: No em convenç.
0: Hi ha diferents aquí candidats que, òbviament, hi ha alguns que són fumada, que no crec que serien reals. Ara aquí estàs tu de realment fer-ho això real o fer el que a tu t'encantaria.
1: Això és un modo carrera. Jo crec que podem fer qualsevol locura i jo crec que potser alguns estaran d'acord, alguns altres no, però a veure, anem a jugar.
0: Anem a començar, perquè tenim aquí a la porteria a Thibaut Courtois. Per tu, el millor porter?
1: Ja ho has dit tu, el millor porter. El millor porter inclús de la història.
0: Sí, t'adreixes editant.
1: No, ficant per sobre a Neuer, que també és un gran, Casillas, Buffon, per mi és dels grans. Així que jo crec que és intransferible.
0: Potser ja té una certa edat, no?
1: Potser, bueno, ve alguna lesió, així que potser s'està complicant la cosa, però de moment ha demostrat que ha sigut intransferible.
0: Doncs
1: aquesta persona, with me.
0: Ja tenim el primer com intransferible, Carvajal.
1: Carvajal, jo crec que ha acabat una època. I ha acabat malament amb la de Plete i la veritat que, oye, donem gràcies i fins la pròxima. Així que jo crec que, aleshores, venda i fin de contracte. La veritat.
0: Aquest Carvajal, doncs, que seria la primera venda. No ha anat al Mundial. La convocatòria del Mundial, ets dels que li ha molestat que no hi hagi ningú del Madrid?
1: És el que he dit. Nosaltres també al Real Madrid parlem de l'ego i sí que a mi m'ha afectat l'ego madrilista de dir, ostres, no hi ha cap jugador del Madrid.
0: Però és que tampoc.
1: Però després veu su Florentineza i qualsevol jugador o fitxatge que fa abans del partit del Mundial presenta el fitxatge de

0: per exemple, Cucurella, Bernardo Silva i tots aquests, i la veritat que...
1: Però creus que el moviment de Cucurella, sobretot, va ser de, també d'estratègia, no? De tenir algú per aquí del Mundial.
0: Sí, totalment. Totalment d'acord amb tu, Jordi.
1: D'aquests fitxatges, després parlarem dels fitxatges, primer farem la plantilla que ja està per aquí, però s'han fet alguns, no sé si tots estaran per aquí, però alguns fem veure que encara no han arribat, per tant, pots decidir si tu els segueixes fitxant o si prefereixes alguns altres noms.
0: Vale, perfecte, vale? Perfecte.
1: Tenim aquí a Militao. Militao, que no ha tingut gaire sort, sobretot també amb les lesions, amb el genoll, primer un genoll i després l'altre. Què et sembla?
0: Li falta per demostrar coses. Li falta per demostrar coses, que és un gran fitxatge, la veritat, que estem molt contents amb ell, però sí que ha tingut la mala sort de rebre una gran quantitat de lesions, igual que molts laterals, com per exemple Mendy, els quals porten un gran talent a sobre, però l'acompanyament de les lesions no ha sigut acord amb l'oportunitat de treballar.
1: He escoltat a molts amics que també m'ho deien, i és que em deien que Militao, amb un estat ple de forma, és un dels millors centrals del món.
0: Jo crec que sí. Actualment, si parlem de defenses, podríem ficar-ho a la taula inclús de Saliba o inclús de Van Dijk, els quals són defenses que són considerablement centrals, purs i durs, i són dels millors que hi ha actualment. I aquí sí que he de dir abans... davant de l'ego madrilista, sí que he de dir que Íñigo Martínez, per mi, era un dels centrals millors de la història del Barça que he vist a la meva vida.
1: Uf, com a la història no ho sé, però clar, va fer molt de mal aquest.
0: Va fer molt de mal.
1: Aquest va fer molt de mal i també crec que aquesta temporada s'ha notat. Sí, sí,
0: i la
1: sí,
0: veritat sí. Que sí.
1: Anem a passar. Què fem amb aquest Militao?
0: Aleshores, per mi, intransferible.
1: Ja intransferible, eh?
0: Sí, jo me'l quedo.
1: No escoltes ofertes.
0: Al barro. Al barro a jugar
1: no escoltes,
0: mi.
1: Eh?
0: No.
1: Bueno, un altre nom. També de la defensa. Àlaba.
0: Àlaba, jo crec que s'ha passat més a l'hospital que qualsevol altre jugador. El pobre també no l'ha acompanyat força. Jo crec que escoltar ofertes. Escoltar ofertes, una bona oferta.
1: Però per tant no en venda, eh? Clar, jo...
0: Saps què passa?
1: Escoltar ofertes jo ho plantejo com a... no me'l vull quedar... Però si arriba una bona oferta, me'l venc.
0: Doncs mira, jo crec que m'has convençut, eh? Venda i fin de contracte, sí. Que també jo crec que ens vindrà bé aquests diners, eh?
1: Passem a un altre nom. La primera temporada la va fer bona. Aquesta potser amb més dubtes. L'anglès Jude Bellingham.
0: Li agrada molt la nit. I no és Batman. I no és Batman aquest noi. La festa, jo crec que ha sigut un camí molt difícil per ell, el qual no li ha beneficiat per res. Però jo sóc molt team Bellingham. Així que per mi és intransferible.
1: Però perquè t'agrada la nit, per això...
0: Perquè m'agrada la nit, Jordi. Jo crec que has encertat força. Aleshores, per mi, intransferible. No, i a part de que té un talent innat, però, mira, un pecat capital, que és la vaguesa, també li ha condicionat força.
1: Passem ara també al mig del camp. Camavinga.
0: Bueno, jo crec que ha sigut un gran comodín per nosaltres, ja ha sigut perquè ha jugat de lateral, ha jugat de pivote, ha jugat d'interior. Jo crec que venta, fin de contracte i
1: sí?
0: A trobar una altra història. Tio.
1: Sí, no. O sigui, aquest el van dir sí o sí.
0: Sí o sí, perquè jo crec que vindrà un altre jugador o es quedarà un altre jugador al qual podrà suplir aquesta vacant.
1: Pues venta clara.
0: Venta clara.
1: També de
0: Camavinga. Sí,
1: de Camavinga.
0: Sí, aquests tres, Dani Carvajal, Àlaba i Camavinga, jo crec que... Aquest, ja hem tancat una època aquí.
1: Passem ara a la banda. Vinícius, què n'opines tu de Vinícius d'aquesta temporada? Semblava, no?, amb aquest... A veure si podíem saber portar els rols entre Mbappé i Vinícius. Creus que realment també ha afectat a l'ego de cadascú?
0: Xoquen molt, però molt, molt aquests dos egos, el qual volen marcar, el qual volen ser les estrelles del Madrid. I jo entenc que els barcelonistes i a qualsevol afició que ha mandat a segona, a segunda, a Vinícius, i jo crec que és un amor-ordio, ja que per mi pesa més el talent. Bueno, en aquest cas, doncs, com sóc madridista, jo me'l quedo, sóc intransferible.
1: Intransferible, eh?
0: És extrem esquerra i jo crec que és dels millors, la veritat.
1: Passem a un altre que jo crec que és l'eix d'aquest Real Madrid, és la columna vertebral. Fede Valverde, el pajarito. Què n'opines?
0: El pajarito.
1: Què n'opines?
0: Per mi, igual, també és puro talent, el qual fica unes ganes, una il·lusió i un coratge que poques persones actualment en el futbol estan ficant. el qual ha condicionat que també aquesta irascibilitat que té davant del futbol doncs la mostri i acabi doncs, mira, amb aquesta situació que el qual la té el Madrid amb Tchouaméni i Valverde. A la qual jo, en aquesta part, si em dones a escollir Valverde, Tchouaméni, passió per davant. A mi, jo em quedo amb Valverde.
1: Et quedes amb Valverde.
0: Aleshores, el ficaria intransferible.
1: Creus que ha sigut el millor jugador d'aquesta temporada? O per tu qui ha sigut?
0: Per mi, el millor ha sigut Courtois, perquè ens ha salvat d'unes també al llarg de la Lliga, després també a la Champions, i jo crec que li hem demanat massa. Inclús hem exigit un talent sobrenatural, el qual ja té, però mira, no tothom té els seus partits i tot. Però per mi ha sigut dels millors. I ens ha salvat moltíssimes i ens ha donat també una Champions.
1: Anem a l'altre nom del mig del camp.
0: Estic totalment d'acord.
1: Tchouaméni.
0: Tchouaméni. Jo crec que ven de contracte, bueno, venta o fin de contracte, inclús. Escoltaria alguna oferta per quedar-me així tranquil, sabent que si Enzo Fernández amb aquest rumor de que
1: clar, potser cau... Clar, perquè ja t'has tret de Camavinga.
0: A Camavinga i a fora. Aleshores, jo crec que Tchouaméni... Escoltaria alguna oferta, però si està la possibilitat de fin de contracte o venta, jo crec que perfecte, podria encaixar i
1: agafar
0: una
1: altra. Per tant, on el vols? Escoltaries una oferta?
0: Escoltaria una oferta. Me'l quedaria. Sí? Me'l quedaria per si de cas. Me'l quedaria.
1: Passem a un jugador que aquesta temporada ha estat cedit, torna. No sé si el veus amb aquesta overbooking que hi ha a la part de dalt del Real Madrid, però és Endrick.
0: Endrick és un jugador que encara no ha encaixat massa en els estils que promouen els actuals entrenadors, com poden ser l'Ancelotti al Brasil, el qual no el va ficar en un partit i veia que aquest perfil o aquest, no encaixava força bé en l'estructura. Espero que José Mourinho el trobi aquest perfil, ja que és un jugador revolucionari, molt jove, el qual té un potencial força capaç de desenvolupar diferents material i generar oportunitat de gol, que és el que em falta. Col·lectivament parlant. Mm-hmm. Col·lectivament
1: però clar,
0: parlant.
1: Tens a Mbappé com a davanter, no? Ostres, tindria pocs minuts.
0: Efectivament. Però com li agrada també molt la festa i Esther Expósito a l'Mbappé, jo crec que li donaria una oportunitat a una altra sessió, al qual...
1: Per tant, Endrick el cedeixes.
0: El cedeixo. El cedeixo, encara massa jove, encara... Té molta potencialitat, al qual li vindrà bé agafar minuts, encara més minuts.
1: El nom del que acabes de parlar, Mbappé.
0: Mbappé, la tortuga. És difícil. És un amor-odi també.
1: Home,
0: ja
1: no crec que després d'estar darrere 7 anys ara el vulguis vendre, no?
0: No, exacte. Seria molt hipòcrita. Seria molt hipòcrita i la veritat que no ens enganxa amb això. Però sí que estic content amb el seu rendiment professional i sí que és cert que per mi seria intransferible. Sí, per no? mi seria intransferible. Aquesta persona té un valor excepcional, però no té el pes del Madrid.
1: Mm. Passem a un altre jugador també d'atac, que aquest any potser no ha tingut una... els minuts esperats respecte potser a la temporada passada. Estem parlant de Rodrigo.
0: Rodrigo. El príncep que no vol ser el rei. La veritat, per mi ha sigut molt revolucionari. Molt revolucionari, a part de jugar en una posició antinatural a la teva, la qual doncs, era extrem esquerra, però va desenvolupar-se a extrem dret. La veritat que estic molt content del rendiment que ha fet al llarg dels temps, però sí que la veritat que seria una venda. Seria una venda, ja que s'ha recuperat de les lesions, el qual té forces minuts, i, oye, jo crec que li espero grans coses d'ell.
1: Bona netejada, t'estàs fent?
0: Bona netejada. Bona netejada, la veritat.
1: Veurem amb aquest. Ha arribat aquesta temporada Alexander Arnold.
0: Té un guant al peu. Per mi té un guant al peu, el qual a nivell de centres, la veritat que m'agrada com juga ofensivament, defensivament parlant ja és una altra cosa, però m'agrada com juga, m'agrada les seves ganes i com congenia també amb la resta. Aleshores, intransferible. Me'l quedo. Sí.
1: I si arriba una bona oferta, no el vendries?
0: Bueno, potser contemplaria la possibilitat de que jugués ocasionalment o en cas de lesió, però ja hem venut el Carvajal. Nosaltres ja necessitem cobrir aquella posició.
1: Porter suplent.
0: Ui.
1: Lunin.
0: Lunin, gràcies a tu, hem arribat a final de la Champions, una llàstima que no vas poder jugar-la, vas jugar a Courtois el 2022, sí, sí. Aleshores t'ha donat les gràcies i per mi, sí, intransferible, per mi, oie, sí que és un, com a segon, porter, no? Sí, com a segon oportunitat, com a segon porter, per mi és un dels grans fitxatges.
1: Arda Güler, que a més, bé, potser hi havia moltes expectatives també per ell en el Mundial i han quedat eliminats amb Turquia.
0: Sí, cap gol, Turquia. Aleshores, primera selecció decepcionada i del Mundial. Aleshores, bueno, li han ficat forces expectatives a una persona força jove. Sí que el futbol s'està actualitzant i per mi és una futura projecció cap al futbol, cap al nou futbol, el qual revoluciona i té constància a nivell d'estructura del mig camp. Per mi és una persona que puc confiar a través de minuts, i espero que José Mourinho sigui una persona amb calma i que contempli aquesta possibilitat de fer la possibilitat que Arda Güler brilli al Madrid. Intransferible,
1: doncs, Arda Güler. Passem ara amb Gonzalo.
0: Gonzalo, mira, la veritat que va fer una gran temporada a la pretemporada, evidentment. Aleshores, estic molt content amb ell i espero grans coses, però per mi una sessió, jo crec que no li iria res malament. Uh-huh. Jo crec que no li iria res malament al qual poder créixer més com a jugador.
1: Ens anem a la defensa. A Gonzalo, que el posem a sessió, ens anem a la defensa. Estem parlant de Raúl Asensio.
0: Hem fitxat molt actualment i la veritat que estic força content i ja arribarem a la secció de fitxatges, però de moment, a nivell defensiu, centrals, la veritat que estic molt content. Asensio, mira, ens ha donat molts minuts, moltes alegries, moltes tristeses, perquè també ha pres decisions les quals li ha perjudicat força. Aleshores, per mi, és una venda, un fin de contracte, al qual poden arribar grans coses per a aquesta persona. Aleshores, per mi, seria una venda segura, Asensio.
1: Álvaro Carreras, que ha arribat també aquesta temporada, 50-60 milions. I tampoc ha tingut el rendiment que s'esperava, no?
0: Poques carreres, perquè s'apellidi Carreras, la veritat. Per mi, és una persona molt, però molt irregular i aleshores això passa molta factura. Molta faltura a nivell de la Lliga, de la Champions, i mira, Messi no et convoca ni a la selecció. Aleshores, per mi, escoltaria alguna oferta. Me'l quedaria...
1: Però escoltaries oferta.
0: Escoltaria oferta perquè potser, mira, oye, ens pot relacionar amb Mendy, perquè ja vaig avançant que la veritat que com a lateral esquerra és el dels millors.
1: Anem amb Mendy.
0: Sí? Mendy? Sí. Perfecte. Pues, amb Mendy jo me'l quedaria, intransferible. Per mi, talent innat, aquesta persona, i defensivament parlant, dels millors.
1: Ens quedem amb aquest lateral esquerra perquè queda Fran García.
0: Fran García. També. Igual, acompanya Carreras al seu costat a nivell d'escoltar ofertes. Si algú se'n va... Em quedo amb l'opció.
1: Et quedes a l'altre.
0: Amb l'altre, sí. És un efecte residual.
1: Al mig del camp, Dani Ceballos, ja està sonant sortides.
0: I espero que sí, li desitjo el millor al Carreras. Ai, al Carreras, perdona. Al Dani Ceballos. Ja que, mira, sí que ha tingut pocs minuts, però quan ha sortit aquí com a revolucionari, ho ha fet per saber, així que venta. Venta, fin de contacte. Estic fent una neteja força,
1: no, no,
0: força gran.
1: Estàs netejant molt, Estàs netejant molt. Passem ara a Brahim Díaz.
0: Brahim Díaz. Força revolucionari, la veritat que talent... A part del físic que té i de la diferència d'altura, la qual mostra gran capacitat física i a nivell de cardio, la veritat que corre molt i té un gran talent, per mi la veritat que me'l quedaria, intransferible. Sí? La veritat que estic força content, així com a revulsiu, i faria alguns canvis amb Rodrigo, Brahim, juguen molt bé en aquesta posició.
1: Mastantuono, 80 milions.
0: Mira,
1: decepció?
0: Sí, decepció totalment. Jo crec que ens l'han venut que... I és la versió, temo, de Messi. Aleshores, jo crec que una sessió que acompanyi a Gonzalo, que acompanyi també a Endrick, a un equip que li doni minuts, que li doni oportunitats, que sobretot confiança.
1: Però no te'l vols treure de sobre per si de cas, no?
0: No, s'ha canviat més de cabell que de gols, que tingui de gols, així que perquè vegis.
1: Tornem a la defensa. Rüdiger.
0: Rüdiger, per mi manté una estructura al vestuari la qual respecta la veterania i per mi la veritat que és força considerable, una versió molt, molt veterana, ja com Toni Kroos o Modric, la qual tenen un perfil molt veterà i el qual posicionen els joves, però no a través d'hòsties. Aleshores sí que per mi escoltaria alguna oferta. Me'l quedaria, però escoltaria alguna oferta, així.
1: Huijsen.
0: També ens l'han venut i també potser és una versió encara molt, molt poc òptima pel que ens han dit. Però sí, confio en ell, confio en ell. La veritat, té un talent, té un bon físic, ha d'aprofitar l'altura.
1: És jove.
0: Sí, és jo molt jove. I la veritat que li falta molta projecció, així que me'l quedo. Intransferible.
1: Sí?
0: Intransferible.
1: Confiança plena. Llavors, a partir d'aquí, es tanca la plantilla que hi ha aquest any.
0: Vale, de moment, mira, tenim 3, 9...
1: Tenim a intransferible a Courtois, Militao, Bellingham, Vinícius, Valverde, Mbappé, Alexander-Arnold, Lunin, Arda Güler, Mendy, Huijsen i Brahim Díaz. Escoltaries ofertes per Tchouaméni, Álvaro Carreras, Fran García i Rüdiger. Vendries Dani Carvajal, Álava, Camavinga, Rodrigo, Asensio i Dani Ceballos i cedries a Endrick, a Raúl, a Gonzalo i a Mastantuono.
0: I a Mastantuono, sí, sí, aquests tres.
1: Doncs anem a parlar de fitxatges.
0: Vinga, va.
1: Anem a parlar de fitxatges.
0: Here we go, va.
1: No sé si tens... per exemple, anem amb Konaté. Konaté que s'ha fitxat. A tu t'agrada? T'agrada aquest fitxatge? El faries?
0: No consumeixo massa Premier del que m'agradaria. La veritat, si hi ha altres partits, el Liverpool no el consumeixo tant. Però mira, venint de la Premier, venint d'una lliga considerablement competitiva, considero que és un bon fitxatge. Considero que sap que és el barro, sap que és jugar a les grans lligues. Així que per mi, experiència, talent... va molt bé acompanyat cap a aquest fitxatge.
1: Et tiro un altre central, és Bastoni, que havia sonat pel Barça, i com us agrada tant fitxar jugadors que sonen pel Barça, tu realment t'agrada?
0: Sí que ha demostrat un gran nivell al Inter de Milán, però s'ha pagat molt. S'ha pagat molt i desconec els motius, ja que no consumeixo la lliga italiana. Però sí que és el que et dic, el nivell de fitxatges defensius sí que és algo necessari, ja que hem mancat força.
1: Però estem parlant de 80-90 milions, eh?
0: Però per mi no és necessari.
1: No és necessari.
0: Per mi no el fitxaria. No el fitxaria.
1: Per exemple, Cuti Romero, del Tottenham.
0: Cuti Romero. La posició actual del Tottenham jo crec que...
1: Afectat.
0: Diu molt. Diu molt. Estava quasi a punt de baixar.
1: Sí.
0: I la veritat que defensivament parlant, per mi era un coladero. Aleshores no fitxaria Cuti Romero.
1: Un central espectacular dels millors d'aquesta temporada. Estem parlant de Saliba.
0: Saliba, pel meu equip. Inclús pagaria 100 milions d'euros per aquest jugador. I per mi seria el defensor més opcional per qualsevol equip de futbol, ja que seria un gran fitxatge, però gran.
1: Per tant, sí, eh?
0: Sí, 100%. 100%.
1: Doncs ja tindries dos centrals... i t'has vengut a Asensio, t'has vengut a Álava i tens dos centrals que no sé si serien titulars.
0: Serien titulars com a segona oportunitat i potser entraria doncs Huijsen, com hem parlat abans, i potser Rüdiger si no hagués una oferta, ja que l'estaria escoltant, estaria obert.
1: Per tant, a posicions de central no vols comprar res més.
0: Ja quedaria totalment tancada.
1: Passem a una altra línia del camp, en aquest cas, al mig del camp. Estem parlant de Rodri, que també havia sonat.
0: I havia sonat. Estava força content. La veritat que los colchoneros sí que potser estan una mica enfadats, ja que va jugar algunes temporades allà. I té força experiència a nivell de la Premier, a nivell de la Lliga Nacional, de la nostra, espanyola. Jo crec que seria un gran fitxatge ja per cobrir la possibilitat de vendre a Tchouaméni, que espero que no, però espero que sí, també, perquè hem de renovar el vestuari, necessitem veterania, necessitem... Mira, valors. Forces valors.
1: El fitxem. compte que venen també molts noms al mig del camp, eh? Vitinha.
0: Sí, Vitinha. Jo crec que aquesta posició potser està coberta per Arda Güler, un projecte força arriesgat, però que força convincent, si va per el bon camí, la veritat. I si l'acompanya amb Jude Bellingham, que encara que no sigui la mateixa posició, per mi pot ser una gran dupla i complementar-ho molt bé amb una molt bona delantera.
1: Mm-hmm. Doncs què faries?
0: Jo, en aquest cas, doncs, si em quedo amb Rodri, Vitinha no el fitxaria.
1: No el fitxaries.
0: Sí, seria un gran risc econòmic, ja que el demanarien després de guanyar la Champions i tot.
1: Parlem d'un altre nom que també ha sonat, Enzo Fernández.
0: Mira, estava entre Enzo Fernández i Rodri, però en el just moment que has parlat de Rodri, estic molt content, ja que ens han donat una Eurocopa, Rodri. Enzo Fernández està demostrant i guanyant un Mundial, la veritat que té el seu pes, però en el Chelsea jo crec que no ha demostrat tot el seu talent natural i que té per demostrar, però em quedo la veterania, em quedo amb la gent, amb Rodri.
1: McAllister?
0: No? Més del mateix. Massa jove, encara...
1: I Fabián Ruiz?
0: Jo crec que no és per comparar, però sí, una mica sí, ja que la Ligue 1, la Lliga francesa, no és la mateixa que la Lliga espanyola. Són els nivells molt distants i jo crec que no estaria força experimentat. També ens han donat una euro i ahí juga superbé, però per mi... Em quedo amb Rodri.
1: Doncs al mig del camp només fitxaries a Rodri.
0: A Rodri. Defensivament necessitem un pivote força defensiu, el qual ens ajudi a treure la pilota.
1: Anem a les línies ofensives. T'he ficat dos noms només, perquè ja està bastant complet. Un és Víctor Muñoz, pel simple fet de que ara ha fitxat pel Liverpool, no sé si per 40 milions, que el Madrid s'emporta 20,
0: sí, perquè tenia el 50%, bé, sí.
1: Però no sé si tu, com a possible director esportiu, t'haguessis fitxat de tornada a Víctor Muñoz.
0: Bueno... És un gran jugador al qual, mica en mica, en un equip molt humil, com és l'Osasuna, pot créixer, pot tenir minuts, pot tenir l'oportunitat de desenvolupar diferents habilitats futbolístiques i de posicionament. Però mira, jo li espero i li desitjo el millor a la Premier i per mi seria la possibilitat de cedir-ho. Si en el cas que el tingués al Madrid, per mi el cedaria. És un gran jugador amb molts minuts, però no me'l quedaria. La veritat, si sóc sincer, no.
1: I potser el millor jugador d'aquest any, Olise.
0: Olise. Bueno, ja ho ha demostrat en França, amb les assistències, els passes entre línies que li fa Mbappé en França i el golaç que va ficar. Jo crec que li falta, per demostrar i demostrarà en un futur grans coses, com a gran futbolista.
1: Creus que té lloc en el Madrid?
0: I té molt de lloc. La veritat,
1: sempre
0: extrem dret, jo crec que trobem molt a faltar un perfil esquerre com Gareth Bale, que ens donava velocitat, que ens donava grans alegries amb aquesta esquerra, i jo crec que Marc Olise és una de les millors opcions pel Real Madrid.
1: Doncs a fitxatges tindríem a Konaté, a Saliba, per la defensa, al mig del camp amb Rodri, i a la davantera a Olise. Has cobert totes les posicions. Anem a parlar de la figura que entrenaria aquest equip. Hem parlat al principi de Mourinho, que no t'he vist gaire convençut. Per tant, hi ha molts noms aquí davant. No sé quin és el que més t'agrada i per tu qui seria l'entrenador ideal per dirigir aquest equip.
0: Si jo tingués la necessitat de que el meu club de futbol necessités una mica d'aura o una mica d'ego, fitxaria a José Mourinho, because he's the number one. Però és una posició molt difícil i l'ego que hi ha al Madrid, al vestuari, és molt alt. Aleshores, ego contra ego, ja s'ha vist que no funciona, ja es va veure amb Cristiano, amb la pujada dels preus que volia cobrar més, i el Real Madrid va tenir aquesta controvèrsia i aquesta dificultat per renovar-ho. Jo crec que aquesta visió d'ego contra ego no funciona per mi i hem d'arreglar el vestuari sí o sí.
1: Per tant, qui seria l'entrenador?
0: Hi ha moltes opcions, hi ha grans talents. La veritat, Cesc Fàbregas, el Como, ha fet història.
1: Ah, en Cesc no vindria, home.
0: Ha fet un gran... No, evidentment, però per mi, com a entrenador, és un gran personatge i el qual ha connectat amb Nico Paz, el qual podria tornar, i espero que sí. Però, bueno, com a madridista, jo crec que realisme no vindria. Però sí que jo em quedaria amb Xavi Alonso. Sí, jo tornaria a Xavi Alonso.
1: Tot i que estigués en el Chelsea ara.
0: Evidentment, jo crec que ha fet una molt bona adjudicació com a venda, com a compra d'entrenador, el Xavi Alonso, encara que no estigui a la llista, pel que veig.
1: Sí, no està.
0: No està a la llista. Així que m'extranya, no passa res, l'incluïm nosaltres aquí. Per tant, a la Ràdio Tordera i el fitxaria.
1: Recuperies el Xavi Alonso, eh? Per tant, Xavi Alonso seria aquest entrenador. Iago, se'ns esgota el temps, per tant, tancaríem aquí aquesta secció. Esperem que t'ho hagis passat molt bé, esperem que puguis seguir vinguent aquest estiu per aquí a Ràdio Tordera a xerrar una miqueta. Avui hem reconstruït aquest Real Madrid, per tant, Iago, moltíssimes gràcies i ens veiem d'aquí poquet, esperem, eh?
0: Gràcies a tu per convidar-me. Jordi, ens veiem.

Vinga, va, anem a deixar el contingut per avui, aquest final de show dels esports, avui dilluns 22 de juny, per començar aquesta setmana amb aquesta alegria. Espero que us hagi agradat, no?, aquesta novetat que hem portat avui amb aquesta secció amb en Iago. No serà gaire habitual que passi per aquí, no serà cada setmana, però sí que és veritat que de tant en quant sí que l'enredarem perquè vingui a xerrar una mica i ens doni aquesta visió més madridista de tot plegat. Esperem que us hagi agradat, que acabeu de passar molt bona nit i ens veiem demà dimarts amb més Show dels Esports. Vinga, va, que vagi molt bé, bona nit!

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també es reforcen els agents rurals. Trànsit de desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 23 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran el 10 de juliol. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88, i ha retornat als valencianistes el factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I en cultura, més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, un dia on que s'espera aquesta operació sortida de més de 500.000 vehicles a la mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. Hores d'ara, en aquest sentit, força tranquil·litat. El que sí que hem de destacar és que tenim un accident a la C25 a l'altura d'Espinelves que, en direcció Lleida, doncs, talla un carril de circulació des de primera hora i provoca un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tenim una segona incidència, en aquest cas un vehicle avariat a la A27 a l'altura de Constantí, que en direcció Valls, en sentit nord, doncs, també deixa un carril de circulació tallat provocant poc menys d'un quilòmetre de cues. Per altra banda, parlem de retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim retencions intermitents al nus de la Trinitat i a la Santa Coloma de Gravenet per la B20. De retruc hi ha afectacions dels primers trams i primeres meitats de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions a la C58, al punt d'entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell, en direcció a Barcelona, i també a la AP7, a l'altura de Barberà del Vallès, en els dos sentits de la marxa durant un quilòmetre. Per altra banda, lentitud habitual intermitent també a l'altura del vessant Llobregat, concretament per la B23 a Sant Feliu de Llobregat i també a la A2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figaró a l'R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. Una altra vegada avui ens haurem de calçar per la calor i, de fet, ja al matí torna a despertar francament suau, especialment arran de mar. I avui amb una petita diferència respecte a ahir, i és que han aparegut i estan apareixent alguns núvols més baixos o boires i tot. A la Costa Brava, la resta del país, cel que ja està serenat, només amb aquest púlsim en suspensió, un aspecte una mica marcià del cel, i això ja és preludi de la tarda una altra vegada calorosa que tindrem. De fet, a les comarques de Ponent tornarem a arribar a la xifra dels 40 graus de màxima, arran de mar moltíssima xafogó, però en general una tarda de ple estiu, i amb algunes tempestes que, novament, apareixeran sobretot a les comarques del nord de Lleida, d'una forma local i, sobretot, amb ventades destacables. Precaució al bosc. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan, una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km hora en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
5: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C30 o C32 al sud, a la B23 AP7 fins a Martorell i a la B20 fins a Lella.
2: Per la revetlla cal tenir especial cura a la carretera, on a les darreres hores han mort dos motoristes. Un d'ells és un veí de Vidreres que va xocar contra un cotxe a Lloret, a la Selva. La moto, que circulava pel voral avançant els vehicles, va impactar contra el cotxe que girava a la dreta. Una víctima que s'afegeix al veí de Corbera de Llobregat, de 58 anys, que va perdre la vida al matí a l'AP7. El sinistre va obligar a tallar la via durant prop d'una hora. Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, el Pla d'Urgell i l'Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit, de fet, una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida mateix, segons el Meteocat, cosa que representa la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
6: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
7: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, cap als nostres cossos, quan persisteixen el temps i estan amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Per tant, ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
6: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
8: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
6: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
2: L'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar. Es troben concentrats a les comarques de l'Alt Urgell, la Noguera, el Solsonès, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia, el Segrià, les Garrigues, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs precisament Foc és Foc és la campanya que la Generalitat i la Diputació de Barcelona han llançat per prevenir els incendis forestals aquest estiu. L'Espot vol apel·lar a la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Més detalls amb la Judit Vallès.
9: Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu.
10: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
9: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
11: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
12: Perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
9: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc.
10: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
2: Doncs precisament aquest dilluns al vespre el foc ha provocat un ensurt a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. L'incendi s'ha pogut controlar per la ràpida actuació dels serveis d'emergència i ha afectat una hectàrea de vegetació. Segons ha pogut saber Sant Andreu TV, el foc s'ha originat per la negligència de tres joves que estaven llançant petards a la zona i que han acabat provocant aquest incendi. I durant la revetlla de Sant Joan no poden faltar estaclar els petards. A les típiques fonts i bateries, cada any se'ls hi suma alguna novetat. El sector destaca l'augment de les vendes dels petards silenciosos, un invent molt útil per les persones que volen gaudir de la festa i que tenen algun trastorn de l'espectre autista, però també per no estressar els animals de companyia. És una informació del Joan Parareda, de TV Costa Brava.
13: Els establiments de venda de petards fa dies que tenen aixecada la persiana. Abans de la revetlla de Sant Joan, reben grans i petits que busquen pirotècnia per passar la nit del 23 de juny.
14: No poden faltar mai a la vida, sobretot en nens petits, les sabetes, les bengales, aquests cotxes que corren i fan uns efectes lluminosos. I després també tenim les bateries, la bateria que ara això va fer unes explosions, impulsa una carcassa i explota l'aire fent una palmera. Això per mi és una de les coses més boniques que hi ha a les bateries.
13: Destaquen que cada vegada més la gent busca petards silenciosos. Són la millor opció per gaudir en família i evitar molèsties a les persones amb trastorn de l'espectre autista, de la mateixa manera que no fan patir animals com els gossos.
14: Hi ha gent que t'ho demana, que no faci fressa. Veuràs que la icona és un senyor que amanyaga un gosset, no? Bé, són productes que fan efectes lluminosos i no fan fressa.
13: Com sempre, saben que Sant Joan és un dia festiu, però cal responsabilitat. Recorden que cal fer servir les metxes i mantenir la distància de seguretat.
2: Però, petards a banda, una revetlla no és revetlla sense la tradicional coca de Sant Joan. Els pastissers han treballat aquests dies a ple rendiment per preparar la tradicional coca de fruita confitada, però també les de crema, xocolata, cabell d'àngel o llardons. Una llista de gustos i ingredients que en els darrers anys s'ha anat ampliant. Enguany, els preus han pujat al voltant d'un 3%, fruit de l'encariment de productes per la situació internacional. Així doncs, una coca petita per a 4 persones ronda els 25-30 euros. Un quart de vuit, el Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
15: Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos en lo social, expansivos, rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
2: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
16: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
2: De la seva banda, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha expressat el seu respecte a la condemna, però ha carregat contra la falta de contundència contra el comissionista Víctor de Aldama, condemnat a 4 anys i mig, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per a la comunitat.
17: No hay impunidad para quienes roban a las arcas del Estado y que la puesta diaria de todos y todas las personas que se dedican a la cosa pública tiene que estar basada en la honestidad. Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
2: El Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquesta ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. I l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, s'ha defensat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel presumpte delicte de prevaricació en la causa que investiguen suposades irregularitats en adjudicacions de contractes de l'Ajuntament d'Altafulla. Elena ha assegurat que no coneixia personalment l'aleshores alcalde del municipi, Félix Alonso, que és qui el va contractar a ell, i a l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, també investigat en el mateix procés. Al seu torn, Herrera també s'ha desvinculat de les acusacions. Convergència Democràtica de Catalunya ha cedit el seu fons documental a l'Arxiu Nacional, situat a Sant Cugat del Vallès. El fons consta de 150 metres lineals format per documents textuals, gràfics sonors i bibliogràfics. A l'acte d'ingrés del fons hi han coincidit tres presidents de la Generalitat, Salvador Illa, Artur Mas i Jordi Pujol. Ha seguit l'acte la Tina Forés, de Cugat Mèdia.
9: L'Arxiu Nacional ha ingressat al Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya. Per fer-ho, s'ha dut a terme un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i també amb els expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, i el president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. Es tracta d'un fons que inclou sèries documentals a les campanyes electorals del partit, així com també registres dels seus militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha destacat la voluntat del partit d'estar al servei dels catalans i catalanes durant tots aquests anys.
18: No només Convergència va ser una història d'èxit, sinó que també va ser una gran història de servei en majúscules a Catalunya. I a la Catalunya sencera, tant des del punt de vista de la gent com des del punt de vista dels seus territoris.
9: L'expresident Jordi Pujol ha posat en valor la resiliència del partit al llarg de tots els anys d'existència i el president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Fons Convergent passi a formar part del patrimoni col·lectiu i nacional de Catalunya. L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.

0: joves a Mataró i que ahir ja us explicàvem. Els fets s'haurien produït la matinada de diumenge a les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi i l'haurien colpejat amb crits homòfobs. L'alcalde de la localitat, David Boté, ho qualifica de vergonyós i diu que aquests fets no poden quedar impunes. Ens ho amplia la Laia Sant Miquel, de TV Mataró.
1: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha denunciat a través de les xarxes socials, la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de tres, un grup format per unes 10 persones l'haurien agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor.
2: A la nostra ciutat sabeu que tenim una dèria i és que aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs per nosaltres és una absoluta vergonya.
1: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
0: I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es pot fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny, fins les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol ja es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel, que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. El tècnic, Xavi Pascual, analitza els errors comesos.
3: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12, també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui, amb les dues coses, hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebot i pèrdues han estat molt importants.
0: Manresa acollirà diumenge el partit de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya. Després de 3 anys d'absència, el combinat tornarà a jugar a les ordres de Jaume Ponsarnau. I també us expliquem que Leo Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials. Va signar un doblet en el triomf per 2-0 de l'Argentina sobre Àustria, un partit en què també va fallar un penal. Qui també va jugar va ser Julián Álvarez, pretès pel Barça i que després del duel va confirmar que demanat a l'Atlètic de Madrid sortir traspassat. Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3, Iraq 0. D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. En el darrer entrenament, però, la meteorologia ha complicat la feina als de la Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs.

0: Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
1: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un

0: impulsa les carreres dels artistes.
1: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
0: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
2: El Museu de les Terres de l'Ebre ha obert al públic una nova experiència immersiva. Es diu Sant Jaume d'Alcanar Immersiu, una proposta de realitat virtual que permet als visitants endinsar-se en el jaciment protohistòric de Sant Jaume i descobrir com era aquest assentament fa 2.700 anys. I avui, a partir d'un quart d'onze de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es a la Vall d'Aran. Ara ho dic bé, la crema de l'Aro de l'Es a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. Originàriament, era un ritual d'agraïment als déus per l'èxit de les collites i l'arribada del bon temps. El ritme de les danses tradicionals dels Coll Viruers, els Calafoc a l'Aro, un tronc d'avet d'uns 12 metres de llargada i es balla al seu voltant.
3: La xarxa de comunicació local.

Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui arriba la flama del Canigó a la plaça de l'Església per la Revetlla de Sant Joan. L'acte anirà acompanyat de la lectura del manifest d'Òmnium Cultural i una audició de sardanes. Ens parla la preparació de la Revetlla el president de la nostra dansa, Marià Vilageliu.
2: Mantenir la tradició, fomentar la sardana i la dansa de Catalunya, excel·lència, i també aquests balls que formen part d'aquest folklore de Catalunya, que també formen part de la tradició.
1: Les autoritats locals demanen precaució durant la Revetlla de Sant Joan. Els bombers voluntaris recorden l'importància d'evitar llançar coets a les urbanitzacions. Escoltem Eduard Caimel, cap dels bombers.
3: Si la gent vol tirar petards, que ho faci, però que ho faci a les zones habilitades, és a dir, hem d'estar a més de 500 metres de massa forestal, per tant, a zones d'interior del municipi, zones habilitades, places del centre del poble, zones que estiguin separades de massa forestal.
1: Els veterinaris alerten que fins a la meitat dels gossos i gats pateixen por dels petards a Sant Joan. Especialistes recomanen medicació, espais segurs i tranquil·litat per evitar l'ansietat de les mascotes durant les festes. Tordera en alerta davant la primera onada de calor de l'estiu. El municipi marca el llindar d'alerta per temperatures extremes als 35,2 graus durant el dia i als 22,5 graus a la nit, segons les previsions del Meteocat. I continuen les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí amb la Revetlla de Sant Joan, una jornada on es reforçaran els vincles amb el poble germanat de Torbizcón. Vanessa García és membre de l'organització.
4: Del 19 al 24 de juny celebrem la nostra festa major al barri de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, amb activitats per totes les edats. I només convidar-vos a que vingueu a fer barri, a riure i a compartir amb nosaltres.
1: Héctor Pavón frega les medalles a l'Europeu per clubs i manté viu el somni del sub-21. El tordarenc ha tancat la seva participació amb una meritòria cinquena posició, tot i que l'objectiu principal era assegurar una medalla per garantir l'accés directe a futures competicions. Escoltem a Òscar Pavón.
5: Tenim molt clar que serà una competició difícil. A part, és un viatge de 4 dies. Ell farà el passatge dijous i competirà divendres.
1: Informatiu de Ràdio Tordera que completarem, com sempre, amb la informació meteorològica, avui amb el Tordera en directe i també l'espai de les píndoles de salut en col·laboració amb els professionals del CAP de Tordera. Tot plegat us ho ampliem d'aquí una hora, a les 10 en punt del matí. Fins llavors, bon dimarts.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.
1: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.
2: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
3: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
2: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
3: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
2: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: Emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Radio Turdera.
1: Milar Turdera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Turdera, al camí Ral 182.
2: Ara a Dental Company Turdera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Radio Turdera.

you're coming home. Yeah.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui arriba la Flama del Canigó a la plaça de l'Església per la Revetlla de Sant Joan, un acte que anirà acompanyat de la lectura del manifest d'Òmnium Cultural i una audició de sardanes amb la Cobla Contemporània. El president de la nostra dansa, Maria Vilageliu, destaca la importància de la programació inclosa dins el seu 50è aniversari.
2: Mantenir la tradició, fomentar la sardana i la dansa de Catalunya per excel·lència, i també aquests balls que formen part d'aquest folklore de Catalunya, que també formen part de la tradició.
1: Dimarts 23 de juny de 2026, les autoritats locals demanen precaució durant la Revetlla de Sant Joan. Els bombers voluntaris recorden l'importància d'evitar llançar coets a les urbanitzacions, ho explicava el cap de parc Eduard Caimel.
3: Si la gent vol tirar petards, que ho faci, però que ho faci a les zones habilitades, és a dir, hem d'estar a més de 500 metres de massa forestal, per tant, a zones d'interior del municipi, zones habilitades, places del centre del poble, zones que estiguin separades de massa forestal.
1: Els veterinaris alerten que fins a la meitat dels gossos i gats pateixen por dels petards a Sant Joan. Especialistes recomanen medicació, espais segurs i tranquil·litat per evitar l'ansietat de les mascotes durant les festes. I Tordera en alerta davant la primera onada de calor de l'estiu. El municipi marca el llindar d'alerta per temperatures extremes als 35,2 graus durant el dia i als 22,5 graus a la nit, segons les previsions del Meteocat. Continuen les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, amb la Revetlla de Sant Joan, una jornada on es reforçaran els vincles amb el poble agermanat de Torbizcón. Vanessa García és membre de l'organització.
4: Del 19 al 24 de juny celebrem la nostra festa major al barri de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, amb activitats per totes les edats. I només convidar-vos a que vingueu a fer barri, a riure i a compartir amb nosaltres.
1: En esports, Héctor Pavón frega les medalles a l'Europeu per clubs i manté viu el somni del sub-21. El taekwondista tordarenc ha tancat la seva participació amb una meritòria cinquena posició, tot i que l'objectiu principal era assegurar una medalla per garantir l'accés directe a futures competicions. Escoltem el seu entrenador, Òscar Pavón.
5: Molt satisfet de l'actuació de l'Héctor, que ho va donar tot, com sempre. Va mostrar un gran nivell i, bueno, una cinquena posició dintre d'aquest nivell està molt, molt i molt bé.
1: Fem el primer apunt pel que fa al temps per aquesta Revetlla, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: De moment el temps no ha de canviar, avui s'espera una situació tranquil·la, per tant tindrem una Revetlla de Sant Joan sense pluges aquí a la costa, i de cara a demà tampoc esperem precipitacions. De fet, ni demà ni el que resta de setmana, malauradament, no ha de ploure. I diem aquest malauradament perquè doncs convindria que plogués una mica, perquè els boscos comencen a estar molt eixuts, no hem de patir per les reserves d'aigua, ha plogut molt, va ploure molt a l'hivern, principi de primavera, però la veritat és que els boscos comencen a patir ja aquesta manca de precipitacions. Per tant, precaució aquesta propera Revetlla, i també precaució si volem fer activitats a l'aire lliure a les hores centrals del dia, perquè les temperatures seran càlides. No parlem pròpiament d'una onada de calor, però sí d'unes temperatures que els pròxims dies fregaran el llindar d'alerta, és a dir, que a prop de la costa tindrem valors cap als 30, fregant els 34 graus, i a l'interior de la comarca entre els 35 i els 36. Per tant, calor ben intensa al llarg dels pròxims dies, i sembla que aquesta situació, com a mínim, es mantindrà pel que resta d'aquesta setmana.
1: Informatiu de Ràdio Tordera que completarem amb espais habituals, avui amb el Tordera en directe i també amb les càpsules, les píndoles de salut, amb la col·laboració dels professionals de la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva. Comencem l'informatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Avui dimarts 23 de juny Tordera viurà la Revetlla de Sant Joan amb l'arribada de la Flama del Canigó, un acte organitzat per la Nostra Dansa i l'Ajuntament. Es durà a terme aquí, a la plaça de l'Església, a les 10 de la nit, i seguidament hi haurà una programació especial plena de dansa, cultura i tradició. Un cop arribada la Flama, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, farà la lectura del manifest Òmnium Cultural. Tot seguit hi haurà una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Contemporània. Durant la nit i per a celebrar l'ocasió hi haurà cava i coca per a tothom. Aquest acte també servirà per donar inici a la programació de les audicions de sardanes, sent aquesta nit la primera de les actuacions que es duran a terme setmanalment els divendres a la nit. El president de la Nostra Dansa, Maria Vilageliu, destaca la importància de la programació, inclosa també en el seu 50è aniversari.
1: Mantenir la tradició, fomentar la sardana i la dansa de Catalunya per excel·lència, i també aquests balls que formen part d'aquest folklore de Catalunya, que també formen part de la tradició.
0: Avui la Cobla Contemporània oferirà les següents sardanes: 30 anys de conte, de Jeroni Velasco; Noces de tardor, de Daniel Gasulla; Bruc 110, d'Agnès Pinheiro; Sarda Vision, de Jeroni Velasco; Sarda Cúmbia, de Jeroni Velasco; Bravo Nino, de Daniel Gasulla; Roure Vella Mallorca, d'Agustí Serra Tacó; i Sarda Coti, de Jeroni Velasco. Cal destacar l'estrena d'una sardana amb motiu del 50è aniversari de la Nostra Dansa, que serà Un cercle d'amistat, d'Oliver Marquès. La cita d'aquesta nit marca l'inici d'un estiu on la tradició serà la gran protagonista dels divendres tordarencs, omplint el municipi de música, identitat i cultura fins a finals d'agost. Davant la Revetlla de Sant Joan, les autoritats locals, Ajuntament, Policia Local, Protecció Civil i Bombers fan una crida a la responsabilitat ciutadana per poder gaudir de la festa sense córrer riscos d'incendi. El cap del Parc de Bombers Voluntaris, Eduard Caimel, ha repassat els principals consells de seguretat sobre què es pot fer i què s'ha d'evitar a l'hora de manipular amb pirotècnia. La principal se situa a les zones properes als boscos. Caimel ha recordat que no s'han de llançar coets a menys de 500 metres de qualsevol massa forestal. L'alerta és especialment rellevant per als veïns de les urbanitzacions de Tordera, on la proximitat de la vegetació augmenta el risc d'incendi.
2: I tot el que sigui proper, sobretot en zones d'urbanització o zones més properes a massa forestal, doncs tindrà en compte això, que hem de respectar aquests 500 metres de massa forestal. Els coets, normalment, doncs, costa dirigir-los, i sempre podem tindre algun ensurt amb algun coet. Per tant, en urbanitzacions, abstenir-se de tirar coets i qualsevol pirotècnia que pugui anar descontrolada i pugui arribar en zona forestal.
0: D'altra banda, des del cos recorden que la Revetlla coincideix plenament amb l'inici de la campanya forestal d'estiu. Per aquest motiu, els agents rurals activaran un dispositiu de control de les activitats en funció del nivell de perill que determini el Pla Alfa de la Generalitat, el qual regula quins territoris tenen més risc d'incendi de manera diària.
2: Ara ja entrem en campanya i hi ha tot un control per part d'agents rurals de les activitats que es poden fer a nivell de Catalunya, i seria el Pla Alfa, que el Pla Alfa ens marca, doncs, en funció de les condicions meteorològiques, de l'estat de la vegetació i de com ha anat evolucionant la campanya forestal, marca quines actuacions es poden fer i quines no en zones properes a massa forestal, i evidentment evitar totes aquelles que puguin provocar, doncs, guspires o elements d'ignició en zona forestal.
0: Davant d'aquest escenari, les autoritats recomanen utilitzar pirotècnia de terra en espais completament nets de vegetació, recollir la roba estesa i tancar bé les finestres i balcons de casa per evitar que cap guspira pugui provocar un incendi domèstic. Amb l'arribada de les festes de Sant Joan i Sant Pere, el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya han compartit una sèrie de recomanacions per ajudar els propietaris de gossos i gats a minimitzar l'estrès i el malestar que els petards i els focs artificials provoquen en les seves mascotes. Segons els experts, entre un 25 i un 50% d'aquests animals pateixen por d'aquests sorolls, ja sigui pel seu temperament, experiències traumàtiques prèvies o falta d'habituació durant la socialització. En resum, els veterinaris recomanen no deixar els animals sols a casa, crear un espai segur, optar per la medicació específica, amortir el soroll i afrontar la festa amb actitud tranquil·la. Des dels veterinaris també han recordat que aquests mètodes són útils en altres situacions d'estrès, com partits de futbol o bé celebracions sorolloses.

0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat que la primera onada de calor d'aquest 2026 s'allargarà com a mínim fins aquest dimecres. Perquè un episodi sigui qualificat oficialment com a onada de calor, el Meteocat estableix que s'han de superar els llindars de temperatura extrema durant 3 dies consecutius. Aquests llindars de temperatura varien segons la ubicació geogràfica i es calculen a partir del percentil 98 de les temperatures màximes registrades durant els mesos d'estiu dels darrers 15 anys. En el cas específic de Tordera, els valors establerts per aquest any són: temperatura màxima es considera onada de calor quan se superen els 35,2 graus. Pel que fa a temperatura nocturna, el llindar de calor per a la mínima se situa en els 22,5 graus. Aquestes xifres són particulars per al municipi, ja que altres localitats properes tenen llindars diferents. Per exemple, a Cabrils, el nivell d'alerta de la temperatura extrema comença a partir dels 32,6 graus. I continuen les activitats de les festes de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí. Avui la festa viurà un moment especial amb la visita dels veïns de Torbizcón, poble agermanat en Tordera, una trobada que posarà en relleu els lligams i l'amistat entre dues comunitats. Aquest mateix, a la nit, hi haurà la mítica Festa Blanca de la Revetlla de Sant Joan amb el DJ Toni Bamba. La vessant més cultural quedarà representada per l'exposició fotogràfica i documental de Torbizcón a Tordera, instal·lada al local social que ret homenatge a les famílies que van començar una nova vida al municipi. La festa es tancarà el dimecres, demà 24 de juny, amb la missa a l'ermita de Sant Andreu, seguida d'un vermut popular i una ballada de sardanes. Escoltem la Vanessa García, membre de l'organització.
1: I el dimarts tindrem la visita del poble agermanat de Torbizcón i la verbena de Sant Joan amb la mítica Festa Blanca. I per aquest dia us convidem especialment a venir, que hi haurà un audiovisual i records de fotos per compartir amb ells. I bueno, com a avís important, volem destacar que per causes alienes a l'organització el correfoc queda anul·lat. I el dimecres tanquem amb la missa i el vermut popular a l'ermita de Sant Andreu. I només convidar-vos a que vingueu a fer bar, a riure i a compartir amb nosaltres. Tot el programa també el tenim complet a les nostres xarxes socials.
0: Recordar que dissabte passat el veïnat va escollir els seus nous representants, la Danae Subirós com a Pubilleta, en Pol Pérez com Arauet, l'Aleix Minguella com Areu i la Maria Saràbia com a Pubilla.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El passat cap de setmana, Héctor Pavón va viatjar fins a Sarajevo per disputar l'Europeu per clubs de taekwondo. El campionat va exigir el màxim a l'atleta tordarenc, que va anar superant rondes fins a topar amb el campió final del torneig. Gràcies a la seva posició al rànquing, Pavón va lliurar la primera ronda de la competició. En el seu primer combat va superar el representant italià amb força solvència. A continuació es va imposar el representant local de Bòsnia-Herzegovina i a la ronda de quarts de final va caure eliminat amb el competidor de Rússia, que acabaria guanyant la categoria. Aquest darrer enfrontament de quarts de final va ser especialment intens. Pavón va aconseguir guanyar el primer assalt, sorprenent el seu rival rus. Tot i això, el guió va canviar en els dos assalts següents, on el lluitador rus es va imposar fent impossible la remuntada del tordarenc. El club valora aquesta fita com una gran experiència i subratlla l'enorme dificultat del torneig, destacant que gairebé el 40% dels competidors eren seleccions nacionals competint amb tots els seus recursos. Escoltem l'entrenador tordarenc Òscar Pavón.
2: Molt satisfet de l'actuació de l'Héctor, que ho va donar tot, com sempre. Va mostrar un gran nivell i, bueno, una cinquena posició dintre d'aquest nivell està molt, molt i molt bé.
1: L'horitzó esportiu de Pavón passa ara per l'Europeu Sub-21. En quedar fora de les medalles, la classificació directa no s'ha assolit. Malgrat això, el cos tècnic i l'esportista mantenen els dits creuats per una escletxa en el reglament.
2: Bueno, la llàstima és que nosaltres anàvem a buscar la classificació pel Europeu Sub-21 i, bueno, a no fer medalla, en teoria quedem fora, però encara hi ha una petita possibilitat, perquè si el guanyador del campionat, que va ser el Hus, el porta a la seva selecció, vale, pues quedaria una plaça lliure, vale, i en un moment donat li podrien oferir a l'Héctor, vale, perquè com són 4 places per cada categoria, si el que guanya es renuncia perquè ja porta la seva selecció, doncs li podrien oferir a l'Héctor. Bueno, creuem els dits, vale, que aquesta possibilitat està aquí, està present, ho tenim en compte.
1: Així doncs, si el lluitador rus que va guanyar l'or accedeix a l'europeu a través de la seva pròpia selecció nacional, alliberarà la plaça aconseguida al campionat de clubs, i en aquest cas la plaça vacant s'oferiria a Pavón per haver quedat en cinquena posició.

0: Anem per la previsió del temps, tots els detalls, amb en Joaquim Serra.
1: Ens trobem ja a les portes de Sant Joan, pràcticament ja arribant a la nit de la Revetlla, amb una situació meteorològica que continua sense complicacions. Avui tornarem a tenir una jornada estable, assolellada, núvols prims aquest matí, alguns núvols mitjans a la tarda, que mig taparan una mica el cel, sol o ressol, tindrem aquesta tarda, com ahir, però en qualsevol cas, núvols poc importants. Malauradament, no s'esperen precipitacions ni a curt ni a mig termini. Per tant, continuarem amb el que podríem qualificar ja d'una sequera destacable pel que fa als boscos, a la capa superficial del bosc, si més no, i amb unes temperatures càlides. Ahir van baixar les màximes, però avui tornen a recuperar-se una mica. Demà passat, més o menys com avui, divendres podrien repuntar una miqueta més. No estem parlant d'una onada de calor pròpiament dita, però sí d'unes temperatures que estaran fregant el llindar d'alerta. Per tant, molta precaució a l'hora de fer servir els petards aquesta pròxima nit, o demà fins i tot, perquè el bosc està sec i, a més, les temperatures seran molt elevades. També precaució si volem fer activitat física a l'aire lliure a les hores centrals del dia. Dit això, situació que, com dèiem, vindrà marcada avui, demà i demà passat per la tranquil·litat, és a dir, no hi haurà canvis, amb vents fluixos, situació marítima tranquil·la i amb aquestes temperatures que fins divendres pujarien una miqueta i que divendres arribarien cap als 33-34 graus a la franja costanera i cap als 36-37 graus puntualment a l'interior de la comarca. Sense precipitacions i pràcticament també sense núvols al llarg dels pròxims dies.
2: Tordera en directe, allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
3: Avui al Tordera en directe no hem marxat massa lluny de la ràdio, som gairebé a 100 metres de les portes de la ràdio per veure una botiga que s'ha obert fa poc. Tenim amb nosaltres la Sofia. Hola, Sofia.
4: Hola, què tal?
3: Escolta'm, ets la propietària. Com et definiríem respecte a aquesta botiga, que es diu Gal Concept? Està aquí a la plaça, la podeu veure, i avui volem parlar amb tu per conèixer-la. Com et definiries? Quin paper hi jugues en aquí?
4: Creadora botiguera, no botiguera, sabatera del poble.
3: És un projecte que encetes tu sola, has rebut suport d'altres persones. Com ha començat tot això?
4: Sí, és una idea que neix de mi, però òbviament sense la meva família això no hagués pogut sortir endavant. I sí que estaré jo cada dia aquí, o sigui, me trobareu a mi sempre, però la meva germana s'encarrega de xarxes socials, el meu pare m'ha ajudat en tot el manteniment de la botiga, la meva mare també hi és fent suport. Sí, que estem una mica aquí, tota la família.
3: Estem a les portes de l'estiu.
4: Sí.
3: Quan comença la idea a rondar pel cap de la Sofia?
4: Uau, fa un parell d'anys, jo diria. El que passa que ara abans estava en una altra feina que no podia portar-ho tot a la vegada i vaig decidir que era algo que volia fer amb calma i amb tot el meu carinyo. Llavors, al final, a principis d'aquest any se'm va donar la possibilitat de poder tirar-ho endavant i m'hi vaig llançar de cap.
3: Avui en dia és una cosa que et dona la sensació des de fora que és molt arriscat,
4: sí,
3: no? D'emprendre alguna cosa pel teu compte propi,
4: sí,
3: no?
4: Sí, això m'han dit. He rebut molts comentaris de ets una valenta, endavant, uau, tan jove, tal, però no tinc por. Tinc moltes ganes, em fa molta il·lusió, emoció també pel poble per poder oferir un servei que havíem perdut durant aquests últims anys i estic molt contenta.
3: Has fet estudis previs, has anat a investigar com has preparat el disseny final, ja no només del negoci en si, sinó també de tot el que s'ofereix i de com s'ofereix?
4: Doncs he fet un estudi de mercat, una mica també al boca a boca, preguntant discretament què feia falta al poble, als meus amics, a coneguts o inclús a serveis estètiques i tal que vaig al poble, i tothom coincidia que faltava una sabateria. I una sabateria com potser jo me l'imaginava, amb productes de qualitat, fets aquí, més juvenil, modern, actual. I amb això i tot el que a mi em representa, els valors que jo tinc i el gust, sigui bo o no, això ja, que tinc, doncs, buscant tots els proveïdors, marques que a mi m'agraden, apostant sobretot també pel comerç d'aquí, espanyol i català, que en tenim molt, i descobrint, mica en mica, fent molta recerca, molta.
3: T'havies plantejat, entenc que no t'havies plantejat fer-lo fora de Tordera, no. Aquesta aposta. No. Era una aposta
4: sí.
3: local
4: 100%. 100%, sí.
3: Molt bé, la plaça també era un lloc imprescindible, també creies que era un punt fonamental, o t'havies estudiat altres punts de Tordera per ubicar-te?
4: La plaça va arribar de sorpresa. Jo volia que fos al centre, ho tenia clar, però encara no havia trobat el lloc adequat, fins que vam venir a veure aquest local i em vaig enamorar. La plaça és el meu lloc preferit de Tordera, em sembla increïble, i la llum que entra en aquest local, com està situat just aquí al principi, va ser com, sí, ha de ser aquest.
3: Molta feina per acondicionar-lo?
4: Una mica.
3: Explica'ns, va.
4: M'has de

0: proveïdor català. Llavors tenim Yocono, que són valencians. Aquí també Toni Pons, de Home. Gaimo, que és de La Rioja. I Brian, que també és valencià. Totes són marques espanyoles o catalanes d'aquí, fetes a mà, amb pell, tot de primera qualitat i qualitat-preu, la veritat és que està molt bé, per això les vaig triar també. I perquè són marques que jo he fet servir abans. Per tant, era com... Si jo he fet servir este que va bé, puc vendre millor encara el meu producte.
1: Molt bé, aquest producte ens explicaves que és orientat a un públic que, pel que ens explicaves, valora la qualitat. Com és el públic al qual tu adreces els teus productes? O quin és el públic en concret?
0: Sobretot dones. Tinc algú d'home, però sobretot les dones, que valorin un bon calçat, que estigui ben fet, relació qualitat-preu, el que et deia abans, bé, i els detalls. Que no deixa de ser una dona que vulgui vestir còmoda, però alhora elegant, actual i de moda, bàsicament.
1: Entenc, per tant, que tens home, tens dona. Nens és, en principi, una franja que ara mateix no estàs cobrint.
0: No.
1: I et centres molt a això, no?
0: De
1: ben vestir i producte, entenc, de qualitat i també de proximitat, no?
0: Sí.
1: Que suposo que aquestes són claus que vols tenir en compte, no?
0: Sí, perquè jo no entenia apostar per un comerç local al meu poble i llavors portar marques que fossin de fora, d'altres països, que òbviament també tenen bones marques i bones qualitats, però aquí també en tenim molt, molt bones. Per tant, volia apostar per això.
1: Molt bé, l'experiència de parlar amb proveïdors, entenc, perquè has escollit unes marques, no sé si has anat tu a buscar-les,
0: sí.
1: Se t'han ofert, com ha estat aquest procés de decidir quines marques tindries i quines no?
0: Les vaig buscar jo, de les que m'agradaven, em vaig posar en contacte amb ells, els hi vaig explicar el meu projecte i la veritat és que vaig rebre superbon feedback, molt positiu i molt contents tots de... Bueno, això, sorprenien de que una noia jove volgués obrir una sabateria perquè és veritat que ara estan tancant moltes, llavors això els hi sorprenia molt i m'han ajudat moltíssim.
1: Molt bé, seguim aquesta botiga decorada, com deies, del teu gust.
0: Sí, sí.
1: No dona la sensació, però, de ser una botiga que estigui plena als aparadors, sinó que dona una sensació, no sé si és volgut, d'una certa calma, no? És un lloc per estar-s'hi estona.
0: Sí. La meva intenció amb això és que no fos una sabateria a l'uso, una sabateria típica que tothom s'imagina d'entrar moltes sabates, molts aparadors i molta informació, sinó més aviat un lloc que fos o que transmitís calma i sentir-te com a casa. El venir aquí, que sigui un lloc tranquil, que puguis mirar tranquil·lament. És veritat que no hi ha molts models, que n'hi ha més de 30, però que no n'hi ha molts perquè estan escollits amb qualitat, detallats, els he mirat un a un, revisats, pensats, i oferir això, doncs un espai de tranquil·litat, calma, qualitat.
1: Molt bé, estem a les portes de l'estiu. S'acostuma a dir que a l'estiu calcem malament. Quines recomanacions ens faries a l'hora d'escollir un calçat de cara a l'estiu, d'aquestes temperatures que vindran i que necessàriament no podeu anar amb les mateixes sabates que la resta de l'any?
0: Ja, ja. Obertes, això, 100%. Que siguin còmodes i aquí les podreu trobar. Molt bé, vindràs a provar i ja està.
1: Molt bé, com han anat aquests primers dies? Va ser quan fa que vas inaugurar?
0: Fa una setmana, el 6 de juny. Una setmana i dos dies.
1: Com va anar la inauguració?
0: Molt bé, molt contenta. Va venir tota la meva gent, o quasi tota la meva gent que m'estimo, que m'estima, i que em va fer sentir acompanyada. Molt.
1: I aquests primers dies com ha anat la clientela? Quin és el feedback de moment que t'emportes de la gent de Tordera?
0: Molt bo, i la gent se sorprèn. És com, uau, una sabateria. I llavors ja amb el boca a boca, ai, la meva amiga ha vingut, que mai que hi ha una sabateria a la plaça, nova, tal... I venen i encantats. O sigui, tothom, el comentari més escoltat és feia falta algú així.
1: Molt bé, Sofia, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
1: Comencem una nova edició del Píndoles de Salut. Avui parlem d'anticoncepció i ho farem per partida doble. Som al cap de Tordera, tenim l'Esther Canal, que ella és la referent de Salut i Escola. Què tal, Esther?
3: Hola, bones.
1: I també la Sílvia Solís, que ella és TKI de ginecologia. Parlarem també des de la consulta.

0: què tal, Silvia?
1: Hola, bones. Molt bé.
0: Parlarem de, com dèiem, d'anticoncepció des de dos punts de vista i anirem veient-ho segurament des de dintre del CAP i segurament des de fora també d'aquesta tasca que feu des del CAP de Tordera de conscienciar a la gent. Quins són els mètodes anticonceptius més coneguts? Quins són els que vosaltres en parleu més amb la gent que teniu?
1: Bueno, el que parlem és el preservatiu, que és el més important de tots, perquè evita d'embarassos i d'infeccions sexuals. Després tenim els hormonals i els no hormonals, que ja parlem d'una gamma més àmplia pels la joventut i per tothom.
0: Mm-hmm. Entenc, per tant, que des de la consulta insistiu molt en aquest aspecte.
1: Sí. Sobretot el que insistim, que és important el preservatiu. El més important és el preservatiu.
0: Per què?
1: Perquè evita embarassos i prevé d'infeccions sexuals, de transmissió sexual.
0: Molt bé, a fora del CAP, quan Esther vas a fer xerrades, 15... Insisteixes també en el que explicava la teva companya?
2: Sí, totalment. Amb el preservatiu, per el que diu la Sílvia, no? Perquè al final és un mètode anticonceptiu, no? Que... te protegeix dels embarassos i de les malalties de transmissió sexual que últimament estan pujant més d'un 300% en els últims anys. Vull dir que és realment un problema de salut pública que tenim i que hem de començar a insistir en el nostre jovent, i no tan jovent, però sobretot el jovent, doncs que el preservatiu és molt, molt important per la salut.
0: La teva tasca fora del CAP de Tordera, a on s'adreça per parlar d'això, d'aquests
2: mètodes
0: anticonceptius? Quin és el teu públic? Amb qui parles?
2: Amb adolescents, perquè jo sóc infermera de salut i escola, llavors jo vaig als quatre instituts que hi ha aquí a Tordera, que és l'escola Badruna, l'escola Briancha, que tenen l'ESO i el batxillerat, i després vaig al Tordària i al Lluís Companys. Llavors, qui ve més són nens de 12 a 18 anys. Podríem dir que és la gent que... Jo treballo... Quan Salut i Escola treballem molts temes, no només sexualitat, però una part del que treballem és la sexualitat. Llavors, venen a preguntar-me dubtes de coses que els hi passen, que no saben si és important, si no, a qui dir-ho, m'ho venen a preguntar a mi i jo els ajudo, doncs, els hi dono informació, si hem de buscar, doncs, derivar a ginecologia o al metge, doncs, els ajudo a fer aquest enllaç amb el professional més adient.
0: Quan parlem d'anticoncepció, és un dels temes estrella, és un dels temes més recurrents que venen a consultar-te o que pregunten en les sessions que fas, o n'hi ha d'altres?
2: N'hi ha d'altres. Mira, et diria que abans del Covid era el rànquing número 1, però sí que és veritat que després del Covid poder el malestar emocional diria que ara està en el rànquing número 1 i aquest seria més el número 2.
0: I hi ha prou coneixement? Tens la sensació de que ha passat en un segon terme perquè ja és conegut o perquè l'altre ha passat a davant?
2: Jo crec que l'altre ha passat a davant i realment hauríem de fer, diguéssim, la part de relacions sexuals. Els nostres nois saben moltes coses, però al final saben moltes coses a través de xarxes, no a través d'un professional, i molta informació que tenen s'hauria de contrastar realment si és correcte. Perquè jo penso que saben moltes coses, però no des de la seguretat, no? És com... I es pensen, clar, per edat, no? Es pensa que saben, però després si grates una mica i expliques, veus que realment els hi falta informació.
0: Quines són les coses que tu creus més importants que no saben i que haurien de saber?
2: Bueno, això, que el preservatiu és superimportant, perquè molts el tenen com subestimat, des del plaer, que no dona tant de plaer... Segurament si miren el porno no porten preservatiu posat, llavors són uns referents que poder tampoc són els que toquen, i jo insistiria en això, amb el tema de que el preservatiu ens protegeix de les dues coses, perquè a vegades hi ha algú que pot prendre les anticonceptives o l'aro, i això ja es pensen que ja està, no? Que estan protegits. I sí, estan protegits pels embarassos, però no estan protegits per les malalties de transmissió sexual. Vull dir que només et protegeix les malalties tot aquell mètode que sigui barrera. Tant si és sexe coitocentral, que seria la penetració, tant si és anal, com vaginal, com l'oral, perquè la gent l'oral no es protegeix. Llavors, Llavors, o no ho saben, perquè jo ho veig quan els hi dic a la consulta, no? Els explico que hi ha com unes bandes de silicona que serveixen per protegir-te. Llavors, mira, m'ho van dir, això d'on baixa? Doncs sí, hi ha unes bandes especials que això es compren a la farmàcia i sempre els hi dic, i si un dia no en tens, per lo que sigui, no t'esperaves, doncs sempre es pot agafar un preservatiu, el parteixes per la meitat i això et serveix com a banda. Seria un recurs si no en tens.
0: Molt bé, anem a la consulta. Sílvia, quin és el públic que normalment ve a la consulta per parlar de temes anticonceptius? Coincideix amb l'edat d'adolescència?
1: Sí.
0: O també hi ha edats que potser no ens esperem que també venen a fer consulta?
1: Bueno, però això és molt puntual, però és més gent jove la que pregunta de tots aquests temes, i és el que ha dit ella. Pensen que amb un DIU o amb un... ja estan protegits, i no estan protegits. Segurament, perquè li diem doble mètode, amb la píldora i el preservatiu.
0: Quan venen a consultes, perquè segurament hi ha una situació que els angoixa, que potser els ha superat, quines són les principals que rebeu i quines recomanacions faries per evitar-les?
1: Bueno, falta d'informació. Pensa que ho saben tots perquè miren les redes, aquestes socials, i es pensen que ho saben tot. I no, tenen molta falta d'informació. I mira que tenim aquí la llevadora perquè els informi de tot i que sempre diem veniu, no importa sense visita, però heu de preguntar i heu d'informar abans de que passi alguna cosa.
0: Bé, parlem també del control d'embaràs o d'evitar embarassos, no? No sé, Sílvia, quines són els mètodes que s'utilitzen més, els que vosaltres recomaneu, els que existeixen?
1: Home, sí, depèn. Si tens una parella estable, el millor la píndola. Però, clar, si ja te coneixes la parella, no fa falta tenir un segon mètode. Però, clar, depèn d'aquestes parelles que tens puntuals, millor dos mètodes, l'anticonceptiu i el preservatiu, que és important, és molt important. Però, clar, depèn de l'estil o la parella que tinguis, es fa servir unes coses o unes altres. També està el DIU, està l'aerovaginal, està l'implanum... O sigui, hi ha molts mètodes, però segons la relació que tinguis, es fa servir un o els dos.
0: Algun és més conegut que d'altres, alguns estan de moda...
1: Bueno, es coneixen tots, eh? Tots estan... ho saben tot. L'aerovaginal, el DIU hormonal, els parxes, les pastilles...
2: L'implant hormonal, també.
0: Alguns són recomanables per la salut de la dona, en aquest cas de la majoria dels que explicaves, o tots en principi són aptes perquè es puguin utilitzar?
1: Són eficaces, però el que més fa servir, tots són eficaces.
0: Molt bé, Esther, parlem de malalties de transmissió sexual, que suposo que també és un dels elements que inclouen a les xerrades per parlar d'això, d'intentar conscienciar sobre els mètodes anticonceptius. Quines són les malalties que ens deies que han augmentat molt, no?
2: Bueno, jo salut i escola això no ho veig, perquè, bueno, si me venen a dir serà més de dubtes de sexualitat, no? Però sí que a consulta pots veure que han pujat moltes, doncs, la clamídia, per exemple, no? Seria una de les que està que ha pujat. Ja et dic, d'uns anys enrere han pujat un 300% les malalties. I la gonorrea també, tot això va pujant. Vull dir, la gent té més al cap poder el SIDA, no? L'hepatitis C, però aquestes existeixen igualment, i són molt importants, perquè, clar, són cròniques, val? Però sí que és veritat que n'hi han d'altres que abans poder no veiem tant i ara també van en el rànquing número 1, en aquestes.
0: A què ho atribuïu, això?
2: Jo penso que, bueno, també hi ha més llibertat sexual, no? Avui en dia els referents, abans els nostres pares o les nostres generacions encara, no, era pecat, no? Des de que quan et casaves era, no? La virginitat encara era molt important, arribar al matrimoni verge, clar, han canviat molt les pràctiques i la visió del sexe. Llavors això fa, doncs, ara és més, hi ha més llibertat, no? Hi ha una altra ideologia, llavors han canviat els temps, els joves són diferents i és normal, és l'evolució.
1: Clar, i la parella oberta,
0: Sílvia,
1: també. Sí, és que ja ara també la parella oberta, i clar, t'has de preocupar amb la teva salut, perquè són moltes relacions diferents.
0: El tractament d'aquestes malalties sexuals són complexos, que n'hem parlat ara de les més habituals. Quin és el tractament que s'acostuma a fer? El feu vosaltres des de...
1: Sí, des de consultar, fem un tractament i parlem, i hem de fer una enquesta molt personalitzada també, perquè sigui, que consti en la Generalitat que està... aquesta malaltia, perquè no es propagui. i tenen control de totes aquestes malalties per fer un balanç de què està passant, a quin poble està passant, i fan un estudi.
2: Són de declaració de
1: salut pública.
2: Des del CAP s'ha de fer una enquesta de salut pública llarga i s'ha de declarar.
1: Són d'aquestes, de
2: sí. Sí, ara vaig sentir, bueno, vaig veure que ara des de la Generalitat volen fer una mica d'èmfasis amb tot aquest tema i fer una mica de consciència, vull dir, clar, han suposo explotat dades, no?, i s'han donat compte que és un problema de salut pública el que tenim ara. I em sembla que les directrius aniran una mica a treballar aquest problema que tenim sobre la taula.
0: Bé, Esther, Sílvia, gràcies per atendre'ns. Fins la propera.
2: Molt bé, gràcies.
1: Diem? Tu. Informar-se és cuidar-se.
3: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens poden ja consultar els seus resultats, volíem dir, al portal d'Universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de totes amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, tots ells de la demarcació de Barcelona. Es tracta de la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, del Tomàs Alfonso Torra i també el Joan Torrecillas. A banda, la demarcació de Tarragona, la millor puntuació ha estat del 9,7, que l'ha obtingut el Miquel Edo, de l'Institut Baix Camp de Reus, i a Lleida la millor nota és d'un 9,6 de la Lucía García, de l'Institut de Planells d'Artesa de Segre. Les notes de tall, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I el govern central ha aprovat una inversió extra de 2.218 milions d'euros per fer front a la dependència amb l'objectiu d'arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta justifica la feina del govern actual.
3: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
2: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per tal de garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran també més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I el president del Club Deportiu de la Floresta, club on jugava un dels 3 menors morts ofegats el divendres passat a la Rabassada, assegura que els infants es banyaven quan un corrent els va arrossegar cap a una zona de roques. Ha desmentit així que els nens estaven banyant en la zona de roques.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: 3 minuts per damunt de les 11. Molt bon dia, amics oients de l'Ara i Aquí. Ja ho tenim aquí, la nit més màgica de l'any pica a la porta, perquè és la vigília de Sant Joan. Aquesta nit, on el cel s'omple de llum, el carrer d'avatars, les taules de coca i cava, i algun veí que diu només tiraré un petard, i acaba muntant la mascletà particular. Avui, doncs, encendrem aquest magazín amb olor d'estiu, amb ganes de festa i amb aquella energia que ens diu que si l'estiu ja és oficialment entre nosaltres, doncs vinga, agafar-lo amb força. Sol i platja. I sabeu què diu la llegenda? Que la nit de Sant Joan és màgica, perquè el foc purifica i l'aigua cura. Antigament es deia que saltar 7 vegades les fogueres portava sort i allunyava els mals esperits, i caminar-se al mar a mitjanit assegurava salut i fortuna per tot l'any. Una nit de rituals, de gitxos i somnis, i també de coques que desapareixen misteriosament. Contertulians del Seny, bon dia.
1: Les foques no sabien res, bon dia.
0: Jordi, bon dia.
2: No sé de què va.
3: Bon dia, bona hora.
0: Què no saps de què va?
2: Les foques que desapareixin.
0: Les coques. Coques, coques.
2: Ah, entres foques.
0: Coques, coques.
2: Ah, aquestes
0: coques
2: sí que desapareixen.
0: I Pilar Bota, molt bon dia.
4: Bon dia a tothom.
0: Escolta'm, us veieu un cor de saltar per damunt de la foguera i anar-vos a banyar en el mar, això? Bueno, és salut assegurada, eh?
2: Això, dius?
0: Sí, diu que aquesta nit se salta 7 vegades per damunt d'una foguera i després, aleshores, doncs, es banyen al mar i això assegura salut i fortuna tot l'any.
2: Segur que si banyes al mar segur que hi ha salut, sí.
0: A partir de les 12 de la nit, eh?
3: I saltar les fogueres, sí. I jo de criu sí que les havia saltat les fogueres, sí. Però si ara tampoc no n'hi ha de fogueres.
4: No. Que no està permès, tampoc, eh?
2: Clar.
4: A més a més, no deixen tirar petards no sé quants metres de
2: sí,
4: que hi hagi
2: sí,
4: foc.
2: Està. I ben fet que fan, eh? Perquè...
4: No, i tant, que sí.
2: Perquè... Ara tu mires el paisatge i veus la llar de foc allà preparada, però hi falta una guspireta.
4: I tant que sí, tant que sí.
0: A més, avui 23 de juny celebrem el dia ben curiós, el Dia Internacional de les Vídues. Una jornada per donar visibilitat a moltes realitats sovint silenciades. I també és el dia previ a una de les festes més arrelades de casa nostra, la Flama del Canigó, símbol vil de cultura i germanor catalana, Sant Joan, Flama del Canigó. I avui també volem mirar cap endavant perquè aquest programa també es posa en mode estiu. Prepareu-vos perquè hi haurà nova programació, noves seccions, més carrer, més música, més entrevistes, més històries i aquell punt de bogeria que hi posem que tant ens agrada. I abans d'arrencar aquesta aventura estiuenca que toca fer una cosa important: donar les gràcies. Gràcies a tots els col·laboradors que setmana rere setmana poseu veu i deia cor i ànima en aquest espai. Gràcies, companys del dimarts, i sobretot gràcies també a vosaltres, audiència fidel, perquè sense vosaltres això seria com una revella sense petards. Possible, sí, però molt més avorrida. Així que obriu finestres, prepareu la coca, vigileu els petards i quedeu-vos a nosaltres, que avui l'àrea aquí fa olor de pólvora, de mar i d'estiu.

0: Yo otro digo, a usted le conozco, a usted me parece haberle visto en alguna parte. Digo, es posible, porque acostumbro ir algunas veces. Dice que era en el circo del Ángel Cristo. Un día sale este en medio de la pista, digo, respetable público, señoras, señores, a continuación van a ver un número nunca visto. La Bárbara Rey entrará en la jaula de los leones. Con los labios va a sostener un terrón de azúcar y el león, sin causar el menor daño, se lo comerá. Efectivamente, entra la Bárbara Rey, entra la gavia, con los labios sostiene el terrón de azúcar y el león se lo come. Eso que el público en pie aplaudiendo. Se levanta un pasota que estaba en silla de pista, digo, esto es un fraude. Se le acerca el Ángel Cristo, digo, ¿qué quiere decir con esto? Digo, que esto lo hago yo. Digo, ¿usted es capaz de hacer esto? Digo, sí señor, y mejor que el león. Le dice un marido a su mujer, digo, nena, digo, este huevo pasado por agua no está en condiciones. Digo, tú sí que no estás en condiciones, come y calla. Y al rato el tío dice, nena, digo, el pico y las patas también me los como. Le dice un marido a su mujer, digo, nena, digo, me ha dicho el director que si dejo la bebida me nombra gerente. Digo, oh, qué bien. Digo, ¿y tú qué le has dicho? No, que gracias, porque cuando yo me emborracho me creo que soy el dueño.
1: Bé, ara farem un cop d'ull al país, al nostre entorn, perquè l'actualitat no fa vacances. Aquest dimarts 23 de juny es visiten veïns i veïnes de Tors Bizcot, coincidint amb les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí. Des de l'Ajuntament de Tordera, en col·laboració d'entitats, s'impulsen diferents activitats i una mostra cultural del municipi. Bé, parlem de Barcelona. Barcelona reforça els refugis climàtics davant un estiu que es preveu especialment calorós, amb més de 500 espais habilitats per a la ciutadania. El Parlament aprova la nova llei per accelerar l'erradicació de la MIAT, una mesura important de salut pública i seguretat. Se va discutir i es va portar al Parlament de Catalunya. Catalunya entra en la primera gran onada de calor i això hem de dir que és insuportable, al migdia no es pot sortir i bé, cada any ho diem, per cada any sembla pitjor. Ens estem acostumant massa ràpid a les temperatures extremes i tothom anem buscant el mitjà per estar una mica més frescos. Parlem d'habitatge i lloguer, i els preus del lloguer continuen ofegant a moltes famílies. Sant Joan i Civisme, ajuntaments reforcen controls per evitar incidents amb petards, i bé, la festa és festa, però el respecte i la prudència han d'anar davant de Sant Joan, perquè Sant Joan sí que són petards, i com dèiem, coca i cava i amistat i xerinola, però sempre prudència. No canvia només l'economia, també canvia la democràcia. Són les conseqüències que pot tenir el narcotràfic a la nostra societat. Alerta l'intendent de la prefectura dels Mossos d'Esquadra, Antonio Rodríguez. L'amenaça del crim organitzat és cada cop més evident a Europa, també a Catalunya. Els tiroteges o les explosions són la cara més visible del narcotràfic, però darrere de la seva activitat hi ha una complexa estructura de negocis per blanquejar els diners que obtenen.
2: Utilitzarà totes les eines que tingui al seu abast per perpetuar-se i expandir-se. Si desplaça la llei i incorpora la seva, que és la violència, el que està fent aquest subjecte econòmic és convertir-se en un subjecte polític, perquè no canvia l'economia, canvia la democràcia.
3: If you compare criminal organizations...
1: Bé, són en aquestes diferents declaracions a diferents persones que formen part, doncs, a l'hora d'anar aplicant aquesta llei en contra del narcotràfic. Anem a parlar de la cooperativa Clostif, que ha creat un Instagram, una eina gratuïta i multilingüe que ajuda persones migrants a saber quins documents necessiten per regularitzar-se, preparar els formularis oficials davant d'un procés marcat per la confusió i els retards. L'eina pensada tant per particulars com per ONGs i associacions acreditades per assessorar en aquest procés. Juan Carles Unzúez converteix la seva experiència amb la ELA en un mitjatge de vida. El documental El Aleteo de las Libélulas troba els testimonis de l'exfutbolista i altres pacients per reflexionar sobre el valor del temps, la capacitat de decisió i el sentit de la vida. També Junts per Catalunya invita de nou el president del govern, Pedro Sánchez, a fer donar per acabat aquest mandat i convocar eleccions anticipades. Així ho va apuntar aquest divendres la líder del CUP parlamentari i juntari en el Congrés, Míriam Nogueres. La periodista, escriptora i col·laboradora, la Pilar Rahola, diu això.
3: Sis condemnes són les que ha rebut Espanya per part del Tribunal de Drets Humans per delictes de tortures a detinguts. Són les sis en les quals el jutge instructor era el senyor Grande Marlaska. El jutge ara ministre acumula un llarg historial de polèmiques i d'escàndols francament molt i molt criticables. La darrera ha estat a l'haver mentit en el cas Leire en el Senat, desmentit, per cert, per la directora de la Guàrdia Civil. Ara felicita la policia per l'actuació contra els cantaires a la Sagrada Família. És una vergonya més. De què felicita la policia? D'haver fet una penalització col·lectiva, d'haver expulsat curats infantils, d'haver espantat, d'haver agredit els drets fonamentals a la llibertat d'expressió? Quina és la felicitació? El que va passar amb els cantaires va ser absolutament vergonyós, impropi d'un país democràtic. També ho eren les tortures, senyor Marlaska. El coneixem.
1: Molt bé, doncs, en aquest cas, declaracions i opinions que porta a terme la Pilar Rola sempre en aquest espai i que nosaltres les tornem a oferir. Anem amb un tret musical, doncs, també endinsant-nos amb el dia de demà, Sant Joan, i ja saludarem els nostres companys que ens aporten la valoració de les temperatures i ens posarem ja directament a la tertúlia, que avui la Pilar Botes és el que ens porta el tema. Pilar, de què tractarà avui? A veure, una mica...
4: Mira, el havia proposat la setmana passada, però és més que tot és mèdics i periodistes fan judicis avançats o paral·lels a coses que haurien d'estar en secret de sumari.
1: Va, molt bé, això acabaran d'aprofundir-ho i nosaltres direm la nostra. Tocarem també amb en Carles Andreu, que des de l'altre costat del fil telefònic també dirà la seva. Ara sí, en 17 minuts que passant de les 11 anem amb aquesta versió musical i anirem a saludar els companys que ens aporten valoració de temperatures.

0: A ritme d'estiu, nosaltres que anem a Soledat directament en el carrer Sant Jordi, a la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, sapiguem quina és la temperatura màxima que vam patir ahir aquí a Tordera.
1: Ahir va ser de 32 graus. 32 graus i 5 dècimes.
0: Molt bé.
1: Gràcies. I aquest dematí 23 graus en 3 dècimes.
0: Mm.
1: Ara aquests moments estem a 29 graus.
0: Sí?
1: Un 63% d'humitat.
0: Mm.
1: I marca sol i un núvol.
0: Val. Escolta'm,
1: i el nostre company, doncs sí, mira, està aquí prenent la fresca.
0: No, molt bé, escolta'm, ja t'he preparat en Rosent Dominiment portar-te la coca de Sant Joan, algun petard, alguna cosa, o què? O no he anat a buscar res que toma?
1: De moment no, però ja ho farem.
0: Molt
1: no?
0: Malament, eh? Doncs escolta'm, estira't les orelles, eh? Perquè als homes de tant en tant se'ls ha de fer una miqueta així de toc, un toc així suau.
1: No, no.
0: Suau.
1: Sí, ell que és bastant detallista.
0: Molt bé, Paquita, moltes gràcies. Una bona verbena i també un bon Sant Joan. Es tornem a retrobar.
1: Molt bé, igualment a tothom.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
0: I ara ens anem a l'estació meteorològica de Fibra Color i després sí que hem d'anar amb el nostre company en Joan González, que també ens explicarà la temperatura de Mar Reixac. Les temperatures de Fibra Color a màxima d'ahir, 31 graus en 3 dècimes, mínima d'avui 19 graus i una dècima, i ara 31 graus en 8 dècimes, una humitat d'un 53%. Doncs bé, a veure si podem tenir ja en contacte el nostre company Joan González i sabrem en aquest cas les temperatures de Mar Reixac. Joan, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I moltes felicitats per avançar ja, eh?
2: Moltes gràcies.
0: Vinga, celebrar-ho ben bé.
2: S'ha de celebrar,
0: s'ha de fer com a l'any. Exactament, s'ha de celebrar tot, sigui el que sigui.
2: Exacte.
0: I si no ens ho inventem, és igual.
2: Oi tant.
0: Bé, quina temperatura va tindre ahir a Mar Reixac?
2: Mira, la màxima va ser de 30 graus, 9 dècimes.
0: Mm-hmm.
2: Avui la mínima ha sigut de 19 graus, 8 dècimes. Ara estem a 28 graus, 7 dècimes. Amb un 70% d'humitat. Això representa una temperatura de sensació o de xafogó, perquè avui hi ha molta humitat, de 37 graus.
0: Què dius ara, Joan, no?
2: Això és el que em marca a mi l'estació. L'aplicació que tinc en el mòbil.
0: Sí, sí.
2: 37 graus.
0: Totalment.
2: I el màxim de vent d'ahir, de 25,7 km hora.
0: Bé, controlat, controladíssim. Com estem a 20 i tantos, eh?
2: La temperatura no.
0: Molt bé, Joan, doncs moltíssimes gràcies per la informació. Ens tornem a trobar-nos el dijous.
2: D'acord,
0: vale?
2: Demà. Adéu. Canto molt rebella, a la vora de tothom.
0: Va, molt bé, gràcies. Adéu, bon dia.
2: D'acord.
0: Ens quedem amb aquestes temperatures, 29 graus al centre del poble, carrer Sant Jordi, 31 graus estació meteorològica Fibra Color i 37 graus temperatura de sensació que ens aporta el nostre company Joan González de Mar Reixac. I anem directament cap al refrany català que tinc aquí al meu costat, en Jordi de Déu, que ja

0: Completa el refrany català. Qui encén foc per Sant Joan no es crema en...
1: tot l'any.
2: En tot l'any.
1: Oh. Que sí, que deu ser així.
0: Oh, oh, socorro, no. Mira el senyor Buimov, em sembla que està bé, eh? Em sembla, eh? Escolteu-me, amics oients, si ho heu escoltat a l'Arseni, aniríeu bé, eh? Si no l'heu escoltat gaire bé, doncs peseu atenció, que un altre ho ha escoltat i ho apuntaran al Facebook de Ràdio Tordera.
1: Incontinència verbal.
0: Molt bé, eh? Molt bé. I després també, doncs, podeu fer trucant al telèfon de la ràdio 93-764-28-93. Petita pausa, tornem de seguida, estem a punt ja per la tertúlia, la Pilar està preparadíssima i nosaltres ja anem, doncs, barrinant a veure què contestarem i què opinarem d'aquest tema. Molt interessant, eh? Molt i molt interessant.
2: Fem la pausa d'hidratació.
0: Exactament.
2: Com el partit de futbol.
3: No, no s'escolta res més, escolta, mires, escoltes la ràdio i tot són judicis i judicis.
0: Vinga, pausa, tornem de seguida.
4: Ara i aquí.
5: Emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
2: Índola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Es queden 3 minuts per arribar a 12:15. Carles Andreu, molt bon dia.
1: Bon dia, Rosa Maria. Bon dia a tots, Pilar i Arseni i Jordi, no sé si em deixo algú.
2: No, de moment no deixes a ningú.
0: Ja hi som tots a la taula. Vinga, Pilar, doncs proposa'ns el tema. Bon dia, Carles.
3: Bé.
0: Endavant, Pilar.
3: Bé. Aquest tema que proposo era per la setmana passada, però llavors li va tocar l'Arseni, i aquesta setmana hi ha més novetats encara. Jo la setmana passada vaig posar els medis i periodistes fan judicis avançats i paral·lels.

0: que hauria d'estar secret i llavors es fa judicis que no serien, que és en perjudici de l'incausat. Hi ha molts de casos judicials que haurien d'haver estat secrets i s'han filtrat. S'ha creat una opinió pública que al final d'un judici es demostra que l'encausat és innocent, els mèdics i la premsa ja l'havien culpat, i això no ho treu ningú. Abans hi havia un capellà, deia, no dieu falses
1: testimonis,
0: falses calumnies, no feu calumnies, diu, és com plomar una gallina del Pont Nou, això ens ho deia el mossèn, és com plomar una gallina dalt al Pont Nou i llavors veure que no havies d'haver plomat la gallina i voler recollir totes les plomes.
2: Deia,
0: no els reculls mai totes, i en aquest cas, vull dir, aquest exemple és així, no? És que quan els mèdics i els diaris i ràdios i tot el que sigui i l'internet culpen, fan un judici paral·lel, doncs llavors, per més que llavors surti innocent, molt de mal ja està fet, perquè el medi se n'ha cuidat. Això vaig posar això fa 15 dies, perquè em va fer pensar això al cas de Jonathan Antic. No sé, Jonathan, suposo que tots sabeu qui és Jonathan Antic, aquest senyor que el culpen d'haver tirat el seu pare allà a les muntanyes de Montserrat, de Rostos avall, que es va matar. Llavors, aquest senyor, la premsa i la gent i tothom ja parles molt, no, i tant que el va tirar. Hi ha aquesta opinió general, però i si no el va tirar? És molt greu que et diguin que has matat el teu pare si no és veritat, eh? I això és un cas que a mi em va fer pensar. I jo tinc la impressió, bueno, més aviat quasi la seguretat, això és un cas així més personal, més d'aquí, que no hi ha política entremig, però jo tinc la impressió i quasi dic la seguretat que la justícia en més alts nivells tot està polititzada cada vegada més. Hi ha molts casos judicials que haurien d'haver estat secrets i s'han filtrat. Volen fer caure, l'impressió que jo tinc és que volen fer caure el govern de Sánchez.
1: No és la teva impressió.
0: No és la teva impressió. És que és tan evident.
1: És tan evident.
0: És tan evident, eh? Mira, el fiscal general, l'Álvaro García Ortiz, el van fer dimitir perquè diuen que va filtrar la causa de la parella de la Ayuso. És un cas totalment polititzat. Encara s'espera el judici d'aquest senyor. Ell mateix, a la parella de la Ayuso, va declarar que havia defraudat. I, bueno, i un test del judici, vull dir que ell sí que aquest és evident que va defraudar, perquè ell mateix ho va acceptar, eh? Ara, últimament, aquesta setmana ha set l'apoteosis. El cas de la Begoña, l'esposa del president Sánchez, és ben bé que aquest, el jutge Peinado, li està fent una persecució, perquè inclús sembla ser que la Guàrdia Civil o la policia que feia d'escolta els ha involucrat de que la deixarien, l'acompanyarien perquè marxés del país, i ara tindrà plets. Bueno, suposo que el castigaran, però un jutge així l'haurien de treure d'allà on està, perquè és totalment imparcial. Vull dir que està fent una persecució ben bé a la dona de la Begoña. La Begoña, un dels casos que jo vaig mirar-me va ser que malversació de fons. I resulta que la malversació de fons ve perquè una secretària de la Moncloa l'ajudava amb ella a vegades. Però caram, com en Rajoy era president, el xòfer personal d'en Rajoy acompanyava la seva dona a comprar, li portava els paquets i li portava a casa seva. Això també hagués hagut de ser malversació de fons, perquè era hagués hagut de ser privat,
2: Pilar,
0: això.
2: Però ara te'n dones compte d'una cosa, perdona, que t'hagi tallat, que tot això, tu dius que no hauria de sortir les coses a la llum pública, però tu saps tot això i sabem tot això gràcies a aquestes filtracions, eh?
0: Sí,
2: perquè
0: però,
2: si no, a veure...
0: Tens raó.
1: Tu sí.
0: Tens raó, i som morbosos, la gent. T'interessa... Bueno, jo últimament, com veig uns que tanco la tele o no ho llegeixo, perquè és agobiant a vegades tantes coses. Llavors hi ha un altre cas, a part de la Begoña, i que ja veurem com sortirà, si sortirà innocent, perquè encara no hi ha judici, però de moment això ja està a les zones, ja està a les xarxes, i ja tothom ha format el seu criteri, cadascú el seu. El cas del president Zapatero i les famoses joies. Ja vaig estar pensant, en Zapatero ara diu que les joies els hi va regalar el rei d'Aràbia Saudí, un rei que ara ja és mort, el rei d'Aràbia Saudí que li va regalar. El 2008, quan era president, va acompanyar el rei emèrit, el rei que era en aquell moment, a Aràbia Saudí. I el rei d'Aràbia Saudí li va regalar al rei d'Espanya 100 milions de dòlars. Això es va fer públic, aquests diners van anar a Suïssa i sembla ser que llavors amb la mà del rei també li van, bueno, va tenir problemes per culpa d'aquests diners. Jo suposo que si va regalar aquest rei 100 milions de dòlars, que no és poca cosa, devia regalar també alguna cosa al president si anava acompanyat d'ell. I el que diu el president, diu que li va regalar l'Aràbia Saudí, el rei d'Aràbia Saudí. A veure, si el rei no declarava lo seu, el president havia de declarar lo seu. Podent Zapatero, si ara dies és que com que el rei li van regalar això i vas pensar, vull dir, és que no parli gaire, i fixeu-vos que no parla, no parla de les joies, perquè podria involucrar la corona amb aquestes... I s'haurien de declarar aquests regals, jo crec que sí que s'haurien de declarar, però la llei tampoc és clara, pel que diuen. S'haurien de declarar perquè tots els expresidents, tots tenen regals que els hi han fet. I m'agradaria saber a l'Aznar si l'investiguessin el que sortiria, perquè també Déu-n'hi-do amb la seva dona, també com estava a Madrid, però no l'han investigat. I llavors, una altra cosa que hi ha és la sentència última, que avui deien, la sentència de l'Àvalos. El que era corruptor no ha d'anar a la presó ni res, hauria de tenir el mateix càstig, perquè si a Torcent hi tens una cosa per vendre i dius, mira, te'n donaré 5 si m'ho compres, tu també tens culpa d'haver proposat això, perquè ets tu que fas diners. A més, aquest el deixen lliure, i els altres una presó que sí que està, que és molt, molt dolent que els ministres es quedin diners així, però jo crec que és excessiva. Ni els violadors de que va passar al País Basc els hi han donat aquesta condena. Jo em poso com que poses el diari que vulguis i la tele que vulguis i l'emissora que vulguis, parlen d'aquestes coses. Jo per això ho he posat avui. Què en penseu?
2: Què en penseu?
1: Jo, sí, el tema és endevinadíssim, però és molt complexa i molt ampli. És un bano molt ampli. Sí. Primer, el periodista, la seva funció és informar de tot. I, per tant, per poder informar, ha d'investigar i ha d'aconseguir dades per poder-les exposar. Aquesta és la seva obligació. I el que no hauria de fer, potser, és incluir-hi el seu criteri. Aquest és el gran problema que poder té la premsa espanyola actualment. Bueno, m'imagino que la de tot el món. Que el periodista té criteri segons la seva manera de pensar o veure les coses. És a dir, diguem-ho clar, si és de dretes o és d'esquerres. I si és d'extrema dreta o és d'extrema esquerra. Al periodista li costa molt dissimular aquesta qüestió. Això és el que jo qüestiono més. El periodista ha d'informar literalment allò que li arriba, però no a la seva opinió, salvo que sigui que ell faci una valoració. Hi ha d'un tema determinat, un partit de futbol que ell valori, o alguna cosa que ell valori. Però quan donen una notícia que afecta doncs, a la població, es hauria de limitar a donar la notícia i no incluir-hi la seva tendència política que deies tu, que cada dia està més polititzat tant la política com la premsa, no? Dit que el periodista té tot el dret a informar, crec que això és un tema que tu, jo, Rosa Maria, hauries de preguntar amb el que exjutge i Carla i advocat, Carles Andreu, que havia sigut jutge. Veiem, fins a quin punt les coses se filtren? Per què se filtren unes i altres no se filtren? I de vegades per què surt que és l'informe de la Guàrdia Civil? Qui informa, la Guàrdia Civil o és el jutge? O és el jutjat qui informa? Bueno, això el Carles també ens ho podrà explicar una mica. Aquí és on rau, perquè a l'hora de filtrar, tots filtren. A l'hora de valorar la filtració, aquí depèn de si ets de dretes o ets d'esquerres. Però aquí també jo culparia molt, molt, en Pedro Sánchez i el PSOE, perquè, i això sí que m'ho podràs tu aclarir, Carles, entenc jo que ho havia d'haver canviat abans. Es pot canviar aquests tribunals superiors de justícia?
0: Però em sembla que no ha pogut, eh?
1: No es poden canviar. Tothom sap que són d'extrema dreta, la majoria d'ells. Tothom ho sap. Per què han perdurat? Per què no els han canviat? Si són els polítics els que els anomenen, per què no han fet el canvi?
0: A mi me sembla perquè el Senat, el PP té majoria i ha de passar pel Senat, això. Jo crec que ja, crec, segons el que jo sé, que en Pedro Sánchez ja ho ha intentat.
1: Això després ens ho explicarà en Carles. Però jo estic puntualitzant ara de que és un tema tan complex, perquè, primer, està influït per el tarannà polític de cada jutge. Està molt influït per el tarannà, que no hauria de ser així. Jo li explicava al net allò de que la figura aquella de que hi ha fora del jutjat, que la figura de la llei
2: amb
1: els ulls tapats, això és un cuento xino, ara, en aquest moment. Perquè dels ulls tapats no els té res. Al contrari, els té ben oberts i segons la seva tendència política o manera de pensar, manera de pensar tanmateix, no?
0: La seva ideologia.
1: La seva ideologia, perfecte.
2: Bé, i tornem...
1: No, acabo. Per tant... és molt difícil mentre, primer, el immediat que s'hauria de fer és canviar tota aquesta cúpula judicial. Això és el primer que s'hauria de fer. Posar gent neutra. Que és, tu com busques un àrbit de futbol, busques que sigui neutre, no parcial. El jutge ha de ser neutre, no parcial. I tu apuntaves amb la Begoña i amb el company de la Ayuso i el no sé què...
0: Bueno, i l'Álvaro García Ortiz, aquest...
1: Que no se'ls veu, no se'ls veu neutrals. Són parcials, se'ls veu molt bé que és parcial. Quan et jutgen en aquest moment, en aquest país, hi ha coses tan incomprensibles, i gràcies a la premsa que tu nomenaves, Pilar, gràcies a la premsa sabem que hi havia uns informes de la policia, o de la Guàrdia Civil, no sé de qui, que en la llista d'afectats en la corrupció de les obres del PP a la seva seu, hi havia una M. Rajoy. I el jutge no sabia qui era.
2: Dona una cosa, amb en Carles Andreu i en Jordi, que doni la seva opinió. Carles, endavant.
3: Sí, bueno, bon dia. A veure, tot el que heu dit, la Pilar i l'Arseni, és veritat, eh? Ho dic que és veritat. I si no ho és, ho sembla que ho sigui. I el fet de semblar que ho sigui és molt greu, perquè això explica el que hi hagi una gran desconfiança amb la justícia. Hi ha unes dades últimes que diu que més d'un 50% dels consultats desconfien de la justícia. Escolta, i si no podem confiar en els jutges, aquí hi ha una crisi molt greu i molt important, eh? Això és així. A veure, les lleis, vull dir, concretament en aquest cas la Constitució i la llei orgànica del Poder Judicial busquen garantir la independència, la imparcialitat i la neutralitat política. I per això hi ha unes incompatibilitats. Un jutge, per exemple, només pot ser jutge, pràcticament. És a dir, li està prohibit exercir altres funcions públiques, a part de la judicatura, l'abogacia també tampoc li està permès exercir-la, i no pot tenir interessos en segons quins litigis, en aquest cas se'l pot recusar, per exemple. En fi, hi ha tota una sèrie de normes que podrien garantir la imparcialitat, no? Tot i així, jo crec que no tots els jutges ho són, és una carència privada. El que passa és que demostrar-ho és molt difícil. La prevaricació existeix, i la prevaricació existeix quan un jutge decideix o dicta una resolució sapiguent que és injusta. Això és la prevaricació. Ara, s'ha de demostrar que ho feia a sabiendes, sabent el que feia. O sigui que és un delicte dolós. Bé, i que jo sàpiga, casos de que hagin apartat a jutge o que hagin condemnat a jutges per prevaricació, que en els últims temps en democràcia només en recordo dos: el jutge Estivill i un de Les Palmes, que també, no sé, va fer coses molt estranyes, no? Doncs això, però esclar, per mi hi ha una cosa molt important amb això dels judicis parlats que existeixen. Bueno, existeixen quan es tracta de gent famosa o quan es tracta de polítics, quan es tracta de ciutadans anònims, no. El que passa és que el judici paral·lel fa una cosa que és molt greu, que és que pot trencar la presumpció d'innocència, per lo menos de cara al públic. I la presumpció d'innocència és una cosa que s'ha de mantenir fins al final, fins que hi hagi sentència. I a mi m'agradaria posar com un exemple d'un cas judicial molt ben portat el cas de l'Alves, del futbolista Alves. No sé si us en recordeu, tant, que tots sí. El donàvem ja per condemnat i per culpable. Primer presó preventiva, després, bueno, perquè hi havia indicis, no? Hi havia un par de lesions, hi havia una denúncia, el jugador Alves havia canviat la seva versió 4 o 5 vegades, en canvi, la víctima no, era coherent, mantenia sempre el mateix relat. Després ve el judici a l'Audiència Provincial de Barcelona. I en aquest judici a l'Alves el condemnen a 4 anys i mig. I tots diem, ostres, és molt poc això, no? Bueno, doncs l'Alves posa un recurs d'apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el guanya. I al final l'Alves és absolt. I les magistrades posen una sentència molt ben posada, practiquen molt bé les proves i al final l'han de declarar absolt, no perquè sigui innocent ni culpable, sinó perquè les parts acusadores no han demostrat la seva culpabilitat.
2: Bé,
3: I perquè hi ha una diferència entre el que se'n diu credibilitat i una altra cosa, bueno, la credibilitat i la fiabilitat. Mm. És a dir, la víctima no ha canviat mai la seva versió, però no ha provat que sigui veritat tot el que ha dit que va passar. Ara, era molt fàcil, era un cas difícil, a la millor... practicar, no hi havia gravacions en el lloc on van passar les coses, etcètera, etcètera, no? Però, vull dir, els jutges de base, hi ha una opinió majoritària de que sí que actuen bé, però no els jutges dels alts tribunals.
2: Vinga, en Jordi ells. De Déu tindrà la feina perquè s'han dit moltes coses aquí,
4: sí.
2: I bueno, el que va últim, Déu-n'hi-do, no? Vinga, Jordi, endavant.
4: Tornant a la base del relat que ha fet la Pilar, ha descrit diversos casos, però tots són d'un mateix costat, aquests casos. Jo crec que massa poc. Els periodistes s'impliquen massa poc, perquè s'impliquen només quan acusen a l'esquerra. Però, i la dreta? No fa mai res dolent, perquè, com algú ha dit aquí, M. Rajoy encara no sabem ni qui és. Totes aquestes coses, durant la dictadura, tot era amagat, no es parlava mai de res, no passava res en aquest país. I si un dia s'estavellava un tren, resulta que buscaven aviam a quina altra part del món més recòndita havia passat alguna cosa pitjor. O sigui, aquesta era la política d'una dictadura. La política d'una democràcia és que tothom s'enteri de tot. Sí que de vegades, tal com ha dit l'Arseni abans, s'ha de tindre molt de cuidado amb si tu prens, si el periodista és massa partidista. Un periodista que compleixi amb la seva obligació d'informar fredament d'aquell assumpte, a mi em sembla bé que informi. Si, perquè després, aquí està informant és l'opinió pública. No està informant ni tret el dret de presumpció d'innocència de cara als magistrats i de cara a l'abogacia. O sigui, està traient aquest dret a la població, però la població després es pot quedar amb un pam de nassos, mm-hmm, perquè si els que han de fer la seva feina la fan ben feta, pues està ben feta aquella feina, perquè ells no s'han de contaminar per això que diu un periodista, perquè d'acord que el periodisme és el quarto poder, però tampoc és per tant, és el quart. O sigui, hi ha altres poders que han de fer la seva funció. El periodista ha d'informar, i em sembla molt bé que informi, però que informi de tots els costats, eh? No d'un sol.
0: Que no està passant, això.
4: No està passant, no, exactament, és que no està passant, perquè aquesta persecució a la Begoña Gómez em sembla dramàtic. Em sembla que ha sortit a bombo i platillo el cas ja judicial de l'Ábalos, però, en canvi, el nòvio de la Ayuso...
0: No se'n parla. I ara sembla que hi ha més coses...
4: No, i estava dintre del mateix tema, el tema mascaretes, punyeteres. Sí. Que després em sembla bé, l'opinió, a mi com a opinió pública, em sembla exagerada aquesta sentència de 19 anys que
0: li ha... Més, 20 i pico.
4: O 20, un 19 i l'altre 20.
0: Exactament.
4: I un altre 20 i pico.
0: Tots els que hi entenen més que jo diuen que és exagerada.
4: És exagerada, sí. Jo ho he sentit diverses vegades, que és exagerada. Però, en canvi, un assassinat té menys pena.
0: Exactament.
4: I una violació massiva, com va ser lo de la manada,
0: sí,
4: té menys pena. Sí, ahir vaig veure que aquestes sentències dicten una cosa i la presó que haurà de complir és menor. Però d'un i do. O sigui, em sembla que donar-li aquest renom sempre a les coses que fa l'esquerra, que no dic que no em faci cap de malament, no, perquè evidentment aquí n'hi ha alguna malament. Ara, jo recordo una vegada que vaig estar parlant amb un funcionari de presons i em deia que un sol dia de presó ja és un càstig molt gros.
2: Segons a quina presó, suposo que deuen estar, eh? Perquè hi ha presons que, a veure...
0: 20 anys de presó és tota una vida, vull dir que és...
4: Aquest estava en una presó del sud d'Espanya, aquest que vaig parlar, i deia això, diu, i a més a les presons, diu, sempre hi ha els més desgraciats. No hi són els més dolents.
0: Els que han tingut un bon advocat, aquests...
4: Els més dolents no hi són.
0: Sí.
4: No hi són a la presó.
2: I si no, estan en una presó d'aquestes de trucs,
4: bueno,
2: eh?
4: Bueno, jo recordo una anècdota del Mario Conde, que estava a la presó, i va anar-lo a entrevistar un periodista, i li va dir al funcionari, escolta, tu, fulano, porta-li un llibre dels que tinc jo a la meva cel·la, que li dedicaré a aquest. O sigui, tenia de criat un funcionari. O sigui, cuidado,
0: és que segons quins personatges de la presó han d'estar vigilats que els altres no els hi facin mal.
4: Sí, bueno.
0: Però en aquest cas de l'Ábalos, que dius, el que va corrompre'ls, aquest empresari, aquest sortirà de rosites. I ell també té culpa. Per què tanta culpa té el corruptor?
4: Sí, sí, sí, però bueno, quan hi ha un que ha col·laborat amb la justícia,
0: sí,
4: que és un xivato, aquest se'n beneficia de ser un xivato.
0: És un xivato, però vés a saber si tot el que ha xivatat és cert, també.
4: Oh, potser no, però aquest com a xivato, si el foten a la presó, igual dura dos dies. Menys mal que no li donen presó.
2: Escolta, Pilar, però tu consideres, amb el que comentes i amb el tema que proposes, això dels judicis avançats, consideres que els periodistes amb les notícies ja fan un judici, aporten informació i ja fan un judici, perquè la gent s'hi acosti.
0: N'hi ha de tots. I esclar, ja has de mirar els diaris. Per exemple, l'ABC és una tendència. Si mires la VilaWeb, és una altra tendència. La que és més neutral per mi és la Vanguardia i l'Ara. Però la VilaWeb també és de tendència més catalana. O sigui, tu mires una notícia a la VilaWeb i la mateixa notícia de l'ABC... i són tan contradictòries i és fet per un periodista.
4: Però de vegades fan una feina també que també subministren una informació.
2: Investiguen
4: mm. cosa que no investiga el jutjat.
0: El que passa que els lectors hauríem de saber...
4: Després el jutjat ha de desgranar aquesta informació.
2: Clar.
4: Ben desgranada. I suposem que fan la feina ben feta.
2: Els hi treuen feina.
4: El que passa que si la majoria de jutges són d'una tendència superdreta o tipus Vox, llavors aquí és on la cosa està fallant.
2: Carles,
4: aquí és on la cosa falla.
3: Sí.
2: Davant.
4: Digues, Carles.
3: Sí. Bueno, sobre això dels diaris, no? I de, efectivament que hi entendem, també a les televisions passa, no?
0: Sí.
3: No és igual veure la Uno, que Telemadrid, per exemple, no? Cal tenir en compte una altra cosa. Molta gent, i molta gent jove, la seva informació la rep no a través dels diaris tradicionals, sinó de les xarxes socials.
4: Sí.
3: I aquí hi ha de tot,
2: Aquí sí que hi ha de tot,
0: El Twitter, sobretot, i ara amb això que...
2: La intel·ligència artificial?
0: No la intel·ligència, que això que t'envien molts de... coses curtes.
2: De WhatsApps?
0: No, sí, no.
2: No sé què vols dir ara.
0: No, el TikTok.
2: Ah, val. Ja. Bé, però això del TikTok ja...
0: Això del TikTok en el jovent... nanos de 10 anys, això és tremendo, eh? Mm-hmm. És tremendo.
2: Carles, has dit tot el que volies?
3: Bueno, a mi lo de la sentència de l'Alves era una cosa que m'ha semblat bé exposar-la. Una altra cosa que volia dir. Avui en dia hi ha una espècie d'acusació als jutges, i concretament al jutge que porta el cas d'en Zapatero, de que es basa molt en els informes de la UCO. O sigui, de tal manera que de vegades l'informe de la policia el calquen. El calquen amb corta i pega suposa de vegades que és la mateixa policia la que fa la feina, per dir-ho d'una manera, en els jutges d'instrucció.
0: També
3: li fa la feina i el jutge d'instrucció està per investigar, no per, per creure sense ni més ni més el que li diu la seva policia.
0: A la UCO també se li han descobert que ha fet informes que no estaven correctes, també.
3: Bueno, i l'UCO el que no pot fer és valoracions.
0: Clar.
3: Està per investigar i per dir fets, no? Fets, sí. Però no per valorar, no per judicar.
0: Doncs a vegades s'ha fet, s'hauria de buscar quins casos, però sí que a vegades la UCO diu per què ha fet aquest informe. Això és totalment fals o inventat, no? S'ha donat aquests casos.
2: Estem vivint uns moments en què la veritat sempre quedarà en punts suspensius, Perquè, escolta'm,
4: és que la veritat és sempre subjectiva. No, de vegades no hi ha una veritat absoluta. No hi ha una veritat absoluta perquè inclús quan es presenta una cosa a judici, hi ha atenuants d'aquella veritat. Hi ha atenuants. O sigui, i llavors això s'ha de valorar molt bé. I s'hauria de valorar, i torno a una mica a el que ha dit abans a l'Arseni, jutges imparcials. La imparcialitat dels jutges ha de ser absoluta. Per exemple, quan hi ha exàmens de policia, que ara n'hi ha...
2: Sí, de Mossos d'Esquadra, no?
4: Sí, de Mossos d'Esquadra. els hi fan uns tests, també, perquè... valorar molt bé la personalitat d'aquesta persona, si és imparcial, si és violent o no és violent, Totes aquestes coses s'han de tindre en compte. Si es tenen en compte amb una policia, per què no s'han de tindre en compte amb un jutge? S'han de tindre més en compte, perquè un jutge, perdona, perquè un jutge té més poder que la policia.
0: Deixa'm que recordi un cas d'això de que dius els jutges haurien de ser imparcials. La Lamela, que va posar a la presó 2 anys en Rossell.
2: Ah, sí, Déu-n'hi-do.
0: I resulta que quan va venir el judici, llavors es va demostrar que en Rossell
2: era mare meva.
0: I resulta que llavors aquesta jutge la varen donar-li un càrrec més important.
3: Està en el Suprem.
0: Llavors dius, això és possible? Una persona...
4: Del cas dels causes d'en Rossell, jo vaig estar en una reunió que hi havia en Rossell, i Sandro Rossell, i és un individu que cau malament.
2: Què dius ara? Per què?
4: Té un discurs que cau malament. I possiblement li va caure malament a la jutgessa aquesta. I això no es pot permetre, perquè que em caigui malament a mi, no passa res. Però és que si li cau malament a una jutge, això és el que no es pot permetre.
0: Però podria caure...
4: Que a mi li caigui malament, perquè té un discurs...
2: Però clar, que
4: fa de menys a moltes persones quan parla.
0: És una mica sexy, però és que una cosa és...
4: I t'ho dic perquè el conec personalment.
0: Sí, una cosa és que la Lamela s'equivoqués. Mira, es va equivocar. Però és que llavors el sistema... que llavors l'honora i li donen un càrrec de més responsabilitat. Sí. Quan aquesta dona...
4: Perquè li devia caure a més gent, malament.
2: Carles, endavant.
4: I això no es pot permetre.
3: Efectivament, la Carme Lamela es va equivocar, però ara està de magistrada del Tribunal Suprem.
0: Sí, li van pujar el càrrec.
3: Ha pujat fins al més alt que podia pujar.
0: Això és penós,
4: això. I si condena una persona per opinió pròpia, no és, això no és ser un bon jutge.
2: Bé, doncs ara...
3: No, però els jutges hi ha la possibilitat de recusar-los. Sí. I al revés, d'abstenir-se. És a dir, que si aquesta persona cau malament, un jutge no pot jutjar a una persona que li cau malament. Perquè perd imparcialitat.
0: Un altre dia ben evident, amb un jutjat, on va dir, en el jutge, ara amb la sentència, amb el jutge de judici que feien a la família Pujol, un testimoni, no sé exactament quin càrrec tenia, va dir... que li queia malament el president Pujol, però ho va dir així, que tenia animadversió. Dic, però aquest home com pot venir aquí i dir això? No són pas fiables les seves paraules, si en principi ja té aquesta animadversió.
2: Anem acabant, Carles, endavant i acabem acabant.
3: No, bueno, sí... tot el que s'ha dit, doncs, hi estic d'acord, no? I tot això, i el que està passant amb el juez Peinado i tot això, no? Aquestes coses fan que la justícia perdi credibilitat entre els ciutadans, hi ha una enquesta que... els ciutadans que voten el PP, ara mateix sí, els hi sembla bé, no? I diuen que el juez Peinado és molt bo, en fi, bueno, no? Però inclús dintre d'aquest sector de votants, no? va perdent credibilitat la justícia. I si la justícia perd credibilitat, això acaba afectant tot el sistema, la democràcia i a tot.
2: Vinga, ho deixem aquí. No sé si voleu fer un petit apunt tan curt com
4: hi ha.
2: I aquí deixem. Gràcies, Pilar, per el tema.
0: Moltes gràcies a tothom.
2: Molt interessant. I bé, que passés una bona verbena, també. I un bon Sant Joan. Jordi, idem amb idem, també, Disfrutar del dia d'avui.
4: I una gran rebetlla.
2: Tens petards o què?
4: No, jo no tinc petards. No, jo ja vaig tirar prou trets quan estava
0: no,
4: a la Miri.
0: Els animals ho passen molt malament, els petards,
2: Carles, gràcies també per estar aquí i també una bona
3: rebella. Gràcies a vosaltres i bona rebella a les que la feu.
2: Vinga, gràcies, adéu, adéu, bon dia.
3: Adéu.
5: Infopodcast Tordera.
6: Hola, dimarts 23 de juny, les tres paraules del dia són flama, petards, rebella. Flama. Avui arriba la Flama del Canigó a la plaça de l'Església per la revetlla de Sant Joan i les autoritats locals demanen precaució durant la revetlla. Els bombers recorden l'importància d'evitar llançar coets a les urbanitzacions. Petards. Els veterinaris alerten que fins a la meitat dels gossos i gats pateixen por dels petards a Sant Joan i Tordera en alerta davant la primera onada de calor de l'estiu al municipi marca el llindar d'alerta per temperatures extremes als 35,2 graus durant el dia i els 22,5 graus a la nit davant les previsions del Meteocat. Revetlla. Continuen les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí avui amb la revetlla de Sant Joan, una jornada on es reforçaran els vincles amb el poble germanat de Torbizcón. I el taekwondista tordarenc Héctor Pavón frega les medalles a l'europeu per clubs i manté viu el somni de la sub-21. Les autoritats locals demanen precaució davant aquesta revetlla de Sant Joan, bombers, policia local, el mateix ajuntament, protecció civil. Des de bombers voluntaris ens recorden l'importància d'evitar llançar coets a les urbanitzacions. Escoltem el seu cap, Eduard Caimel.
7: Si la gent vol tirar petards, que ho faci, però que ho faci a les zones habilitades, és a dir, hem d'estar a més de 500 metres de massa forestal, per tant, a zones d'interior del municipi, zones habilitades, places del centre del poble, zones que estiguin separades de massa forestal.
6: Avui és el Dia Internacional de les Dones a la Enginyeria. També és el Dia de les Nacions Unides per a l'Administració Pública. Avui és Sant Joet Cafasso, sacerdot italià del segle XIX, conegut per acompanyar condemnats a mort. Falten 62 dies per Sant Bartomeu. Avui esperem un dia amb sol i calor moderat, màximes de 27-30 graus, demà temps estable, ambient estiuenc, temperatures entre els 21 i els 27 graus. La notícia curiosa ens parla que diversos països del nord d'Europa s'estan registrant temperatures excepcionalment altes per aquestes dates, amb escoles adoptant horaris i mesures especials per la calor. I la frase cèlebre avui és de Leonardo da Vinci: la simplicitat és la màxima sofisticació.
5: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: 107.1 FM. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: trepitjant el punt horari de les 12, nosaltres que anem caminant i ho fem en bona companyia. En aquest cas, companyia per proporcionar-nos indrets a on podem anar. Aquesta vegada sí que no és en bicicleta, perquè això toca amb el senyor Miquel Grimal, que sempre ens ve el dijous, i tenim el Lluís Josep, bon dia, Lluís Josep, que ens proporciona indrets i ens fa sebre de temàtiques i doncs, visualitzar, encara que no ho veiem, d'algunes tribus d'aquestes que quasi aquestes no estan colonitzades. Però avui parlem d'aquí, no?
1: Sí, bueno, no, avui parlarem d'una tribu, ja serà, com diguéssim, l'última, perquè ja hem parlat de totes les que més o menys estaven en perill d'extinció i ja, bueno, es pot dir que els hem repassat quasi totes les més importants. Avui parlarem de la tribu dels Piraja, que és una tribu que viu doncs, en el riu Amazones. El riu Amazones, com que és un riu grandiós, molt extens, que abarca molts de països, ells estan a la zona del Brasil. En el 2018 es va fer un cens, més o menys, i es va calcular que encara en quedaven 800 d'aquesta tribu.
0: No, encara uns quants, no?
1: I aquesta gent doncs, acostumen a viure doncs, al costat del riu, i en aquest cas és un, bueno, un afluent de l'Amazones, que és el Maithi, un afluent. Estan al riu, els hi donen molta vida, menjar i tot el que vulguis. Ara bé, doncs, una de les coses característiques d'aquesta tribu és la seva llengua, o sigui, la forma de comunicar-se entre ells. Hem de tenir en compte que només ells, així com nosaltres tenim una pila de vocals i consonants, ells només tenen 8 consonants i 3 vocals. Amb això, i a més, saben molt xiular.
0: Ah, val.
1: Amb aquestes coses han fabricat doncs, un sistema de comunicar-se entre ells, que amb ells ja els hi va bé.
0: Va bé, mira.
1: Aquí una de les coses que també tenen és que, així com aquí, doncs, comptem, tots són milions, tots són numèrics, la part numèrica ells no saben què són els números. Ells no tenen aquest concepte dels números. Després ja explicaré el què, bueno, la seva subsistència depèn principalment de com estan al costat del riu, doncs de la pesca, i també, doncs, com que allà acostuma a ploure bastant en èpoques concretes, també fan una miqueta d'agricultura, i el que sí que es dediquen molt és a la caça i també de recollir fruits d'alguns arbres que hi ha per allà a l'Amazones.
0: No es té constància que d'aquí hagin empreses grans que els donin feina?
1: No, de moment no. Ells procuren aïllar-se completament del món exterior. Va. Durant l'època seca, doncs, bueno, viuen al costat del riu, i quan comencen a venir les pluges, llavors se'n van una miqueta cap a l'interior, en un lloc que sigui una miqueta d'arrere més alt, allà tot és baix, però bueno, una miqueta més alt perquè la crescuda dels rius no els hi afecti. Les cases, com que hem dit que eren gent doncs, que canviava molt sovint de lloc, les cases són res simples, són 4 pals, una coberta feta amb fulles i palla, i ja està.
0: Si plou, deuen fer-se molt ben posades les fulles,
1: Realment allà hi ha unes fulles, unes plantes que són molt i molt grosses, que poden fan mig metro d'amplada per una de llargada, que això ja, posant-les de ben posades, suposo això que els protegeix més o menys de l'aigua.
0: Però com que has dit que plovia bastant, no?
1: Sí, que en 2 o 3 hores tenen la seva cabanya feta, i així és d'aquesta manera. Quan que canvien de lloc sovint, no els hi sap cap greu deixar-ho allà, perquè van a un altre lloc i allà en construeixen un altre. Sempre acostumen a anar amb grups que oscil·la entre 10 o 80 persones, clar, tot depèn de lo nombrosa que sigui la família. Família vol dir pares, mares, sogres, germans, tots acostumen a anar junts. Una de les coses, un fruit que acostumen a menjar molt és una que se'n diu la nuez del Brasil, que és feta, l'extreuen d'un arbre que és el Bertoleatia, i en l'Amazones n'hi ha molts d'aquests arbres. Llavors aquest fruit ells el mengen molt, però també està fins no fa molt estaven molt explotats per empreses forànies que anaven allà a recollir aquest fruit per vendre'l després amb altres països. Però el govern del Brasil va frenar una miqueta l'auge aquest que hi havia d'anar recol·lectant aquests fruits, i ara sembla que està la cosa bastant controlada. Normalment es casen entre cosins.
0: Ah, mira.
1: Sí. Però, bueno, llavors l'home té una sèrie d'obligacions perquè ell és el que s'ha de cuidar de pescar, d'anar a pescar, l'home. I normalment pesca no solament per la seva dona, sinó que també per la seva mare, per les seves germanes i per la seva sogra. O sigui, per totes les dones així de la família, ell va pescar i els hi ofereix amb elles per, bueno, perquè s'alimentin.
0: Si van junts, no?
1: No, no, va sol, ell va sol.
0: Ell va, ah, val,
1: ell va sol i els hi porta els peixos a totes les dones de la família.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: En canvi, hi ha altres treballs, com per exemple és l'agricultura o la recol·lecció de fruits, que aquí doncs l'acompanyen, doncs, si té germans, l'acompanya el seu pare, l'acompanya els cunyats,
0: els homes,
1: també els sogres, el sogre també l'acompanya, i entre tots van a, es dediquen doncs una miqueta a l'agricultura i a anar a recol·lectar fruits que troben per allà als boscos.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: O sigui que se separa una cosa amb l'altra. L'idioma, com he dit, doncs, sembla ser que aquest idioma ja el practicaven una tribu que es deien els Mura, però bueno, ja fa molt de temps que es varen separar amb aquesta tribu, i bueno, està format doncs a base d'uns xiulets, uns murmurs, uns crits. Com he dit, doncs no coneixen els números, però ells el que coneixen només és el concepte de les coses, d'unes quantes coses, moltes coses o poques coses.
0: Ah, està bé.
1: O sigui, el concepte, aquests tres conceptes
0: molt
1: de
0: molt, poc,
1: quan pocs, així, doncs, amb això ja en tenen prou. No fa falta dir, no, és que n'hi ha 3 o n'hi ha 10, i, o l'hora de partir, no. L'hora de partir, per exemple, el menjar, van fent uns talls i no compten si són 10 en allà a menjar, farem 10 talls. No, van fent.
0: Van fent, d'acord.
1: El que sí que fan aquesta gent és, de tant en tant, fan abstinència. O sigui, que s'estan de menjar, perquè diuen que això els hi va molt bé per la salut. A més, sembla ser que això els fortifica, els fa més forts amb aquesta tribu. I de tant en tant, doncs, fan dejuni i abstinència, o sigui que s'estan allà sense menjar.
0: No deuen treballar ja mentrestant, perquè, és clar, a veure, si no mengen a l'hora d'anar a treballar...
1: Però això deu fer-ho poder un dia o dos i després ja tornen a menjar una altra vegada. Però, bueno, el cos poder ja està acostumat i els hi agraeix, doncs, això que sent...
0: Bueno, aquí ara actualment fa poc s'ha posat sempre aquesta moda del fer un dejuni, també, perquè
1: sí,
0: diu que es neteja el cos,
1: posat,
0: a veure.
1: Sí, perquè es veu que això dona bastant bon resultat a la persona, que es troba més bé i així és. Llavors aquesta gent, si per exemple cacen un animal una miqueta gros vol dir, doncs, no sé, un cèrvol, un llagardaix d'aquests tan grossos que hi ha, o un porc senglar o així, llavors només aquests animals acostumen a salar-los o els afumen fumats.
0: Ah.
1: I llavors ho conserven d'aquesta manera. Perquè ells viuen el dia, o sigui, que ells el que pesquen o el que d'això només és per aquell dia, no acostumen a guardar-ho per demà o demà passat o així, sinó que el menjar diari, a part d'això que he dit dels animals aquests grossos que els assalen o els afumen, tot l'altre es mengen només ben bé el que han caçat i punt. L'altre ho deuen donar als animals que tenen per allà o deuen, no sé. Bueno, aquí, com que la forma de vestir és molt rudimentària, la majoria van només així amb un taparrabos, i hi ha alguns que encara que porten camiseta o pantalons, però això és perquè fan intercanvis amb gent que passen per allà,
0: ah, està bé.
1: D'aquests aquests comerciants que, i llavors els ofereixen això a canvi d'altres coses, i hi ha algú doncs, que porta pantalons i camiseta, però la majoria van remlos, a muntar per rabos, i les dones acostumen a fer-se uns vestits que són de cotó, que se'ls teixeixen elles mateixes.
0: Ah, val.
1: I amb això se tapen una miqueta, no massa.
0: També deu fer la temperatura bastant elevada.
1: La temperatura són, esclar, estan ben bé allà a l'Equador, bueno, vull dir que és una temperatura molt agradable. I el que sí que els nens, fins a l'edat de problemes de 7 anys o així, acostumen a anar sempre despullats.
0: Ai, pobrets, tu, deu tenir les rascades.
1: O sigui, van tot el dia per allà voltant, descalços, i bueno. En quant als adornos, bueno, com altres tribus, doncs porten collarets, braçalets. Els collarets normalment els fan de granes que els fan secar i els afureden o se'l buiden de dintre i llavors es fan un collaret. O, per exemple, també es fan polseres i així amb les dents d'algun animal.
0: Ai.
1: O sigui, que no llencen les dents, sinó que amb les dents els fan una miqueta com de braçalet o una miqueta de cosa.
0: Aprofiten tot.
1: Les plomes d'algun ocell doncs, també els aprofiten per posar-les doncs, aquí entre les granes o entre les dents perquè sigui més vistós. Suposo que són plomes d'aquestes de color groc, vermell,
0: sí,
1: negre.
0: Sí, sembla mentida, que les ornamentes sempre...
1: Sí, això sempre ha agradat. Sí. En totes les tribus això és una cosa característica de tothom. Llavors, com a armes, armes tenen principalment el machete. El machete és un ganivet així llarg d'un parell de pams o tres.
0: I com se'l deuen fer?
1: No, això ho compren.
0: Ah, està bé.
1: Això ho compren amb els intercanvis que fan amb gent que passa, que hi ha per allà. Però, la seva arma que tothom té... Machete només en té alguns. És l'arc i les fletxes.
0: Ah.
1: Però en aquesta tribu els arcs són uns arcs molt llargs, són més alts que ells.
0: Ah! Oh. I les per aguantar-se, no?
1: Sí, i les fletxes també acostumen a ser llargues. Vull dir que és la característica d'això, de que els arcs i fletxes acostumen, per l'altura d'ells, es veu molt grossos. Llavors també fabriquen una espècie, amb lianes i així, es fan unes com unes xarxes, que són molt rudimentàries, que són per poder posar en el riu i pescar peixos. Perquè a l'hora de pescar sí que pesquen amb canya o amb els arcs mateixos, els peixos
0: clar,
1: més grossos.
0: Clar, si són tan llargs.
1: Però aquests més petits necessites una xarxa i amb això poden agafar o caçar algun animal. Pel riu van amb piragües i les piragües també són bàsiques, agafen un arbre, el tallen i el buiden. I la part aquesta és la que això ho treuen i llavors ells es posen a dintre.
0: Quina
1: les
0: feina, no?
1: Són troncs d'arbre buidats.
0: Quina feina.
1: Sí, com que és que només estan de dedicar a sobreviure, tenen bastant de temps lliures per fer coses que els hi fan falta. Durant els segles XVIII i XIX, aquesta tribu, els mures aquests, van ser molt explotats per extreure el cautxo dels arbres, que allà n'hi ha molt de cautxo, i llavors els agafaven, els hi donaven quatre calés o quatre eines que necessitaven.
0: M'he fixat pel que vas explicant, que és ben bé que no han volgut aprendre res, perquè si anava gent allà...
1: Alguns sempre ha marxat o així, però la majoria tothom s'ha quedat en allà. I aquests, a part d'explotar-los amb això del cautxo, se'ls emportaven com esclaus. Cap a Amèrica del Nord, que allà s'explotaven molt els esclaus, gent d'aquí s'ha vist que els aportaven cap al nord i allà els avenien. Precisament durant aquesta època els mures va ser quan la tribu aquesta dels Piraja es van separar dels mures i es van endinsar més cap a dintre de la selva perquè la civilització no els afectés tant. Llavors es van posar encara més tancats a dintre de la selva. I una de les coses també que és curiosa és que aquesta gent no tenen un jefe, com normalment a tot arreu hi ha un que mana i té la veu cantant i així, no, aquí normalment són la gent gran
0: els que, de més edat.
1: Sí, els que assessoren els més joves. En principi tothom és igual. I, bueno, i per decidir les coses normalment se reuneixen tots junts al voltant d'una foguera i allà pues, discuteixen la situació.

0: i d'altres que s'emporten. Per exemple, els machetes, doncs són aquests que... Després també els hi porten hams de pescar, perquè a l'hora de pescar necessiten hams, i esclar, a l'hora de fer un ham no d'això. Els hi porten roba, com he dit, n'hi ha que porten doncs camiseta i pantalons. Després els hi porten sal, perquè aquí de sal no n'hi ha, i la sal és necessària normalment amb el menjar. Ells que salen doncs, els animals així una miqueta grossos. I després també els hi porten una beguda que és un, se diu el cachaza. Cachaza és un aiguardent que allà es veu que es fabrica a base d'agafar la canya, deuen ser canyes, no sé si són canyes de sucre o què, ben picades, se fa fermentar amb aigua i llavors d'allà s'extreu l'aiguardent, que llavors els hi venen amb totes aquestes tribus, aquests oportunistes que hi ha, eh? Com a vegades en pel·lícules doncs es veu doncs els americans que en els indis els hi portaven whisky,
1: sí,
0: aquí no és whisky però és una cosa semblant, que també fa el mateix,
1: és dir, si en beuen massa els hi fa mal,
0: Llavors sí. I llavors a canvi d'això doncs, aquesta gent els hi donen castanyes, que allà n'hi ha moltes. Després les pells dels animals els assequen i també els hi... I, bueno, i a vegades el que fan també aquests a canvi d'ajudar-los amb aquests negociants, si han de tallar arbres, doncs els ajuden a tallar arbres i de canvi doncs els hi donen, els hi fan obsequis. No els hi donen cèntims perquè els cèntims per ells no existeixen, però els hi donen això, roba...
1: Ella, encara viuen d'intercanvi, doncs,
0: sí, d'intercanvi,
1: aquesta tribu,
0: exactament.
1: Eh?
0: Aquesta gent no té cap religió, o sigui, no creuen... Bueno, sí que creuen, però no tenen cap religió concreta. Només tenen un xaman, que és una persona que es dedica a invocar els espíritus, que segons ells, en el bosc està ple d'espíritus i en el riu també, aquests els invoquen doncs, perquè els ajudin a el que sigui. Doncs, aquests, aquí tenen el xaman, que aquest és el, diguéssim, el jefe religiós de cada tribu, que cada tribu té el seu. Això ho hem vist també en alguns documentals o pel·lícules.
1: Exactament, ara
0: aquells que estan penyats saltant amb les plomes i amb una pota de
1: pollastre,
0: no sé, bueno, vull dir que són aquest tipus de gent, és l'única cosa que creuen. I bueno, durant el dia doncs van a caçar així, i quan se fa fosc acostumen doncs a posar-se tots al costat, al voltant del foc, i allà doncs mengen i canten, ballen.
1: Viva la tranquil·litat.
0: Fins que deuen estar molt cansats, així, que deuen se'n van tots cap a dormir. Però això acostuma a fer-ho, doncs, tota la família reunida al voltant del foc.
1: Que maco, no? Vull dir que
0: aquest acostum... I, bueno, com que allà les temperatures són agradables, deuen poder estar doncs, fins que els hi sembla.
1: I tampoc es deu apretar la feina, només la feina d'anar a buscar...
0: No, perquè l'endemà pues, tornaran a sortir, tornaran a veure ja amb què cacen o què pesquen.
1: Exactament.
0: I bueno, anar vivint d'aquesta manera, mal de caps als mínims. I bueno, amb això ja hem acabat doncs, la sèrie aquesta de tribus, que ja hem vist que en el món n'hi ha moltes. Allà on normalment n'hi ha més és a la part aquesta de l'Amazones, i després també allà on n'hem trobat moltes és a la part del mar de la Xina, cap allà a Filipines, Nova Guinea, com que allà hi ha tantes i tantes isles, sí, però moltíssimes.
1: Bueno, aquestes isles que quasi pràcticament no, ja no volen que hi entri ningú,
0: llavors aquestes illes encara és l'únic lloc que encara hi ha gent aïllada del món i que no volen saber res de la civilització, i són els dos llocs que encara podem trobar doncs, tribus indígenes d'aquestes.
1: Molt bé, Lluís Josep, doncs està molt interessant aquesta etapa de parlar doncs, de les tribus, i realment veiem que hi ha gent encara al món que no els interessa entrar doncs, en aquest cercle de moviment...
0: Sí, que al final veus que tot la política i la societat està fent aquesta...
1: Una miqueta cremada, ja. Sí. Molt bé, moltes gràcies, i bé, anirem...
0: La setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve, exactament. Vinga,
0: adéu-siau, bon dia. Adéu-siau, adéu.
2: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: hi ha nits que s'obliden, i després hi ha la Revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius molt

0: On pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i balla la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revella pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
4: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, amb bon ritme, passant un minutet del punt de les 12, de dos quarts d'una, nosaltres que en aquest espai que tenim, doncs, ja molt acostumats a anar-lo portant a terme a fons, és un espai que agafem a diferents professionals que, doncs, ens aporten informació de temàtiques, doncs, allò més variades, això és el que intentarem. Avui tenim en Sebastià Grima. Bon dia, Sebastià.
1: Molt bon dia.
0: Què tal?
1: Bé, tot i la calor, molt bé.
0: Ai, senyor, que ara estàvem comentant que parlàvem de tribus d'aquestes que quasi no coneixen a ningú i aquests només dormen, van a caçar i estan tranquils.
1: Igual que nosaltres, eh?
0: I nosaltres, Déu-n'hi-do, no? Molt bé, parlarem, doncs, de la gestoria, Crema Olet, i sí que m'agradaria començar preguntant-te, Sebastià, amb aquesta pujada del cost de la vida, que les pensions no les pugen, però el cost de la vida de la cistella cada vegada va pujant més, doncs ha afectat a autònomes i a petites empreses tot això?
1: Sí, sí que ha afectat, sobretot clar, a nivell del que són els costos, que no els han pogut repercutir en la mateixa proporció en els seus clients, perquè, clar, si no haguessin deixat de ser competitius i aquest marge, o sigui, s'han hagut de menjar bona part del seu marge.
0: Mare meva, no? I cada vegada estem notant que ens entra producte de més lluny, no? Uh-huh. Estem parlant del Marroc, estem parlant, doncs, d'altres indrets.
1: Sud-amèrica.
0: D'Amèrica, sí. I bé, tot aquest producte, com arriben a les petites empreses, representa un preu molt més baix i ells hi poden, doncs, guanyar-se la vida, o com funciona tot això?
1: Clar, és una competència molt, molt gran, sobretot l'àmbit agrari, no? Perquè, esclar, no poden competir amb els preus. El producte de proximitat, evidentment, és molt, molt millor i ha de complir unes estrictes normes a nivell europeu, clar, que allà els altres països fora de la Unió Europea no han de fer-les, de complir-les. Però, clar, en principi, pues, mentre no canvi la cosa, s'ho passaran malament, els pagesos aquí.
0: Tenen ajudes i subvencions i estan vigents ara en famílies i en negocis?
1: A nivell de negocis hi ha poca cosa. Més aviat potser més adreçat a empreses grans, perquè, clar, són ajudes a el que és línies d'investigació i de més, que la petita empresa, petits autònoms, en principi no hi tenen massa accés, no? A nivell de família, doncs, o sigui, a nivell privat, particular, sí que hi ha alguna cosa, és molt canviant i són uns terminis que s'ha d'estar molt sempre a sobre, perquè no es passin el plaç per demanar-ho, però hi hauria des d'ajuts al lloguer a joves fins a 35 anys, per poder independitzar-se i ajudar a pagar el lloguer. Hi ha el que és un ajut de el que es diu emancipació perquè puguin comprar un habitatge, que són un préstec que complementen els que et dona el banc, que només sol ser fins al 80% del valor de la compra. Uh-huh. I el 20% restant és la Generalitat qui ho aporta, i no es comença a pagar aquest préstec fins que has deixat de pagar el del banc.
0: Ah, molt bé.
1: I llavors era fins als 35 anys i ara ho han pujat fins als 40 anys. Ah. I això és una molt bona cosa. També, doncs, hi ha uns ajuts per arranjar la vivenda per a persones grans.
0: Per persones grans, així.
1: Sí. Començarà l'1 de juliol aquest ajut, i és per qui ha de fer obres a casa, doncs, per la banyera, per...
0: Això representa que et desgrava després o no? O simplement un ajut, que has de sol·licitar l'ajut?
1: És un ajut, s'ha de demanar a la Generalitat. Uh-huh. I ja et dic, ara està a punt de sortir. A partir del juliol s'obrirà aquesta línia d'ajut i pot ser interessant també. Llavors hi ha també alguna ajuda per altres coses més concretes, com retirar l'amiant, saps?
0: Allò, ah, sí.
1: Que, sí. Però bueno, la qüestió és una mica... És que clar, s'ha d'estar a sobre perquè igual només donen 15 dies o un mes i per aportar tota la documentació i quan dones compte, bueno, si no ho saps, doncs t'has passat el termini i t'ho violes, no? Sempre s'ha d'estar al tanto.
0: Segurament que per donar aquest tipus d'ajut que anaves comentant, Sebastià, et deuen començar a preguntar de si tens algun tipus d'entrada de diners, etcètera, etcètera,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, això hi ha uns topalls que en funció dels ingressos de cadascú, si, clar, si tu guanyes mínimament bé la vida, doncs ja no tindràs accés.
0: Hi ha novetats amb les herències i o donacions? Anem fent passos amb tot el que ens pots explicar?
1: Avui per avui no. Continua havent-hi l'impost de successions, continua havent-hi el de donacions aquí a Catalunya, altres comunitats autònomes...
0: Donacions, què és exactament una donació?
1: És això, és una donació quan és en vida. Una successió és per causa de mort i la donació és quan una persona vol donar...
0: També té que anar al notari o ho feu gestionar des de la gestoria?
1: Sí, es pot fer... Sí, a veure, si és una donació d'un bé immoble, s'ha de passar per la notaria. Si és una donació de diners, si es fa per escritura pública és un 5% quan és de pares a fills o és entre marit i muller, o sigui, familiars de primer grau. I si es fa en document privat és un 7%. Per tant, si és una donació petita, d'un import petit, amb un document privat ja va bé, però si és una mica més important, millor anar al notari i fer-ho bé. A vegades, doncs, no és una donació, sinó que és un préstec. Els fills, amb el temps, acaben tornant els diners, i llavors no s'ha subjecte a tributació.
0: Ah, val. També està interessant, això. Sí. Anem a parlar també de l'àmbit laboral, Sebastià, perquè sí que amb la teva gestoria trateu, doncs, diferents temàtiques i, bé, professionals que poden ajudar-nos i assessorar-nos. Hi ha hagut algun canvi en contractes, jubilacions, baixes laborals? Perquè el tema de les baixes està molt vigent, també,
1: Sí, sí, sí. El tema de les baixes laborals, el que és el control, diguéssim, de que les baixes... o sigui, que una baixa sigui correcta i, de més, doncs, a vegades... costa, no?, per part de l'empresa i per part de la mútua d'accidents fer un seguiment acurat, no?, i a vegades, bueno, per això a les empreses els hi preocupa una mica perquè, és clar, el tema del personal és el més complicat, normalment sempre, no?, i quan a vegades s'ajunten amb una empresa petita unes vàries baixes al mateix temps fa anar una mica malament, no?, però bueno... En principi, no, continua tot igual, avui per avui. Triguen molt a l'ICAM, o sigui, a l'inspecció mèdica, a fer l'avaluació per decidir si una persona, un treballador, té dret o no té dret a una incapacitat. Porta molt de retras i fins l'any i mig, diguéssim, l'empresa ha de suportar un cost, no?, el cost de la seguretat social i el complement d'incapacitat, que es diu, i a partir de l'any i mig ja, doncs, llavors passa a pagar-ho la mútua i l'empresa ja no té aquest cost.
0: Val. Les jubilacions anticipades. Això vols dir que no és com un gat que es mossega la cua o què? A veure, parla'ns una mica d'aquestes jubilacions, que també s'està posant de moda, això,
1: Sí, a veure, l'edat ordinària és... com sabem, als 67 anys, el que passa que si portes 38 anys i escaig cotitzats, te pots jubilar als 65 sense perdre diners, per entendre'ns. Vale? Tot el que sigui a partir d'abans dels 65, doncs cada any hi ha una penalització. Llavors, bueno, a vegades... s'ha de valorar cas per cas si val la pena perdre una mica, però començar, doncs, ja, o sigui, jubilar-te abans i gaudir una mica de la vida, no? O bé, doncs, aguantar un parell d'anys més i cobrar el 100%. Això és molt personal. S'ha de fer un estudi cas per cas i bueno, en principi avui no està contemplat que hi hagi massa variacions a curt termini de... Avui en dia estem en compte els últims 25 anys cotitzats al promig per calcular la pensió i pots descartar els dos pitjors perquè no t'hagin anat tan malament, per entendre'ns. es parla de que es tindrà en compte tota la vida laboral, però avui per avui són 25, els últims 25 anys.
0: Aquesta gent que s'agafa amb aquest tema que és de continuar estant actiu i en aquest cas també cobren mitja part de la jubilació.
1: Sí, jubilació activa.
0: Això és... És dir, és una bona solució, perquè, esclar, jo me sembla que aquí van gratant molt el que tens, o no ho sé, això és un pensament meu.
1: Ja, no, a veure, si un està bé físicament i té ganes de continuar, i, o bé vol ser una transició, doncs, bueno, ja fer un pas una mica al costat i anar deixant pas als fills per continuar el negoci i de més, bueno, és una cosa bona, perquè, esclar, cobres mitja pensió, però no pagues pràcticament res d'autònoms i pots continuar tenint la teva activitat, no? Jo no ho veig malament, i a més, si contractes algú en el teu lloc, doncs t'estalvies a la Seguretat Social, vull dir, és una bona cosa.
0: És una bona qüestió, sí,
1: sí,
0: és
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí, creu-me, sí.
0: Uh-huh. Bueno, perquè veig que cada vegada, bueno, hi ha gent que té una bona salut i la veritat que veig que, doncs, que es va fent, uh-huh, i es deuen haver assessorat bé, com tu dius, i és un bon tema. En les autònoms que comencen, què els diries als autònoms que comencen?
1: Els autònoms que comencen, d'ajuts pocs n'hi ha avui per avui. El que sí que hi ha és aquesta, la quota bonificada de l'autònom, que són uns 86 euros el primer any, i pot ser que el segon també, en funció dels beneficis que hagi tingut durant el primer, i això és, sembla que no, i és, és una bona cosa, perquè, clar, de pagar 300 i pico, pagar només 80 i alguna cosa, canvia molt la cosa. També hi ha el tema de la capitalització, si tens algun atur, és cobrar la prestació de l'atur tota de cop. Per poder, doncs, invertir, depèn del negoci, doncs, fer la primera inversió, diguéssim, no? Això també està molt bé. I, però bueno, costa molt començar, però bueno, quan ser jove, doncs és el millor moment, penso,
0: sí,
1: no?
0: Per, sí, bueno, per deixar-te, no? Però sí que hi ha vegades, com veus aquests establiments que se van, doncs, trobant porta per porta de persones, doncs, que són d'altres països, sí, aquesta gent tenen més avantatges que els que són d'aquí, perquè després veus que aquests establiments de cop i volta canvien de propietari i dius, a veure, què passa, l'altre l'han acomiadat o s'han traspassat el negoci, no sé, a veure com va això.
1: No, en principi les normes són per tothom, han de demanar igualment la llicència d'activitats a l'Ajuntament, s'han de donar d'alta també d'autònoms a Hisenda, tot és el mateix. L'únic que potser, no sé, fan més hores que ningú, o, i tenen algú potser que no el tenen del tot durant d'alta, i se la juguen una mica en aquest sentit, i suposo que bueno, deuen fer el que poden, però en principi no és que hi hagi més facilitat per ells, o que es faci més la vista grossa per part de les administracions. No, no, no. No,
0: no, no, bueno, no. És que a vegades et dona la sensació que podria ser això, no? La digitalització està complicant o facilitant la gestió de vosaltres, de la vostra empresa?
1: No, a nosaltres se la facilita molt, també en general a la ciutadania. El que passa que la gent, a partir d'una determinada edat, se'ls fa costa amunt, no? Aquest tema, i qualsevol tràmit, a vegades que estan acostumats, doncs, a omplir una instància i que li posin un sello en el paper, doncs es veuen obligats gairebé a fer-ho tot telemàtic, de manera telemàtica, i qualsevol cosa se'ls fa una muntanya. I, clar, suposo que a mesura que la gent, que avui en dia la gent jove això ja ho té per mà, no?
0: Sí.
1: I en tots els àmbits, a nivell d'Hisenda, a nivell de fer qualsevol tràmit, però clar, els que són de mitjanada per munt no se n'acaben de sortir.
0: Hi ha estafes fiscals o digitals i vosaltres les detecteu? Podeu ajudar la persona que li sembla, doncs, que l'han estafat?
1: Sí, i la sort és que cada vegada hi ha més consciència i la gent pregunta. I aquests dies Hem rebut moltes consultes de gent que ha rebut un avís de l'Agència Tributària que conforme li tornaven els diners de la declaració i que havien d'obrir un enllaç i facilitar unes dades. Però la gent s'estranya perquè, clar, no ho han rebut mai, no? I m'ho reenvien i dic, escolta'm, això és veritat, puc, i llavors, clar, potser avisem que sobretot no l'obrin l'enllaç perquè ni donin el número de compte ni res, que és una estafa. Sí, cada vegada la cosa va més. Sí,
0: Déu-n'hi-do, aprendre, saber-ho fer bé, va més que no ho aprenem, va més que vinguem a la gestoria de Grimaldet i ens ho feu vosaltres, perquè, és clar, en aquest cas, doncs, pots caure amb l'engany, però...
1: Sí, els estafadors saben que ara toquen les devolucions de la renta i s'aprofiten d'aquest tema, no? I la gent que té ganes de que li tornin els calerons, pues, a vegades es precipita i... Sí.
0: La política... La política, sí. Com hi ha canvis polítics, uh-huh, que potser n'hi haurà aviat, uh-huh, pot afectar la ciutadania a nivell econòmic? Clar, o ho has notat, tu, com hi ha hagut algun canvi de, sí, de mandatari?
1: Sí, sobretot a nivell fiscal sol haver-hi sempre canvis, a nivell de... tema, doncs, de lloguers, per exemple, que és un tema que també toquem força. Clar, a vegades sí que s'ajuda, bueno, facilita les coses als inquilins, però per altra, també de com, depèn de com sigui el canvi normatiu, fa que els propietaris a vegades ho pensin dues vegades abans de llogar alguna cosa, i el que va bé per un costat a vegades s'espatlla per un altre. A veure, hem d'estar a l'expectativa, a veure, doncs, l'any que ve és un any d'eleccions.
0: Aquí està, estem aquí altra vegada, a veure què, no?
1: A veure uh-huh, com anirà la cosa, uh-huh, sí.
0: És un bon moment ara, per exemple, per un autònom, per començar a obrir un negoci? Què hi dius tu? Ve algú, mira, escolta, vull obrir un negoci, pim-pam, a veure què t'assembla, uh-huh, i bueno, tu tens que donar la teva versió, no? Uh-huh. Perquè, a veure, hi ha gent que diuen que estudien a la població, que estudien a la gent que hi ha, estudien, doncs, les possibilitats del punt de, sí, posar el seu negoci. I, esclar, que hi ha el dubte, i suposo que te'l posen damunt la taula, no?
1: Sí, a veure, l'ideal seria que tothom fes un estudi de mercat abans de començar un negoci. Això ho fan les franquícies. Quan algú vol posar una franquícia en un poble, hi ha un departament de la casa, de la central, per entendre'ns, que sí que fa una mica d'estudi i d'orientació. Però, clar, els petits autònoms, un que vol obrir una barberia, vol obrir una cafeteria, una botiga... Clar, tot això tampoc hi té massa accés, no? A aquests estudis de mercat, a veure per on te poden les coses, i moltes vegades se tiren a la piscina una miqueta i llavors passa el que passa, no? Que, bueno, que estan un mesos, un any, dos, però... clar, és difícil per part nostra a vegades aconsellar-se bé en aquest sentit. Sí que veiem que últimament, per exemple, el tema de les barberies que deia, pues, s'han obert com bolets.
0: Ui, sí, sí.
1: I penses, ostres, no sé com s'ho deuen fer, perquè, clar, uh-huh, els caps són els mateixos, no? Uh-huh. Però, bueno, més o menys a trenques i barranques... se'n van sortint perquè requereix poca inversió i les despeses fixes no són molt altes, no? Però sí, sembla que vagi a moda, no? A vegades obren tot de, no sé, immobiliàries, sí, després tot de peluqueries, després tot de bars, vull dir, quan es posa de moda, mm-hmm, algú, no?
0: Sí, que després ja és la pregunta que t'he fet abans, Sebastià, que sembla, doncs, que tenen que tenir, doncs, una sèrie de suports per part, mm-hmm, de l'Estat, per part, mm-hmm, de la Generalitat, que dius, home, que tothom, doncs, la gent que ha vingut, doncs, nouvinguda, sí, sí, a veure, es llança, això que diem, sí, a la, sí, piscina, sí, o no a la piscina, sembla que tenen que tenir, doncs, més suports, no? Per això t'ho preguntava.
1: Semblaria que no haurien d'haver-hi més, sí, perquè, clar, ser emprenedor avui en dia té molt de valor, vull dir, clar, el còmode és, a vegades és no assumir cap risc, no? Uh-huh. Però lamentablement no és ben bé així.
0: Aquests dies hem vist aquestes cues quilomètriques de persones que es volen legalitzar, uh-huh, i en aquest cas tu també, la vostra agència, doncs també tracteu aquest tema. què cal? Què tenen que fer? A veure, perquè tothom té papers, perquè, és clar, a veure, molts diu que els llancen com venen cap aquí, no?
1: Exacte. Sí, això m'estàs parlant del tema aquest de la regularització,
0: sí, sí.
1: Que acaba el proper dia 30 de juny,
0: precisament. Ja.
1: Sí, sí, sí. Ara pràcticament ja no hi ha cues ni res, perquè
0: ja tothom
1: clar, va fallar molt, perquè no fos cas que fallés alguna cosa a última hora, no? En principi, els requisits no són gaires els que exigien. Bàsicament està abans del 31 de desembre del 25, poder demostrar que estaves ja a territori nacional.
0: I després això que han de presentar-ho, la policia o tu mateix, això, aquest tràmit, els hi pots fer?
1: Sí, telemàticament.
0: Vale, es pot fer
1: telemàticament. En lloc d'anar a una oficina d'estrangeria, doncs es pot fer telemàtic, no hi ha problema. I, has de portar un certificat de penals, això és bàsic, del país d'origen, i un altre d'aquí per demostrar doncs, que no ets cap delinqüent, per entendre'ns. I després, si s'aprova, és quan ja vindrà les ofertes de treball, no? Si, més endavant. Però de moment ho provaran, si compleixen els requisits. Que tothom que porti un cert temps aquí, doncs, no s'hagi, perquè també l'altra solució era, fins ara eren 3 anys, ara eren 2 anys, que havies de demostrar que estaves aquí, però de mentre... Què feies, no? Aquests 2 anys fent feines negra, vull dir, havies de passar com podies. Pues, com que, teòricament, el sector serveis fa falta mà d'obra, doncs, el govern diu que d'aquesta manera es facilitarà l'accés al treball de tota aquesta gent, podran cotitzar...
0: Però hi ha molta gent que rep molt de suport per part de les diferents administracions, siguin doncs de l'Ajuntament. És clar, les ganes de buscar treball, no sé si a vegades n'hi ha gaires, no?
1: Ja. Jo t'entenc, no, sí. Es busca ja de tot, sí. Tot una mica, sí. L'ideal seria això, que
0: tothom busqués feina i anés a treballar, no?
1: Exactament. Que hi ha molta gent que ens hem de ser cada dia molt dureta, no? I per tirar endavant. L'ideal seria això. És la idea. Vull dir, és la idea de que puguin accedir a donar-se d'alta i a veure, el temps dirà si ha sigut un encert o no. A veure.
0: Clar, per les cotitzacions sempre, però, esclar, la gent que sou més joves, aleshores, a veure com us jubileu, a veure què, no us podreu jubilar mai, a veure què passarà, també, no?
1: Sí, és una cosa que fa patir una mica, sí.
0: A veure. Quin és el problema més freqüent que últimament tens en la teva gestoria?
1: Potser les inspeccions d'Hisenda. Últimament l'agència tributària creua moltes dades i la gent rep molts de requeriments. Per exemple, quan has vengut una casa i has comprat una altra i t'has aplicat una exempció per reinversió, si no has pagat pel guany que has tingut, gairebé segur que tindràs una revisió, te demanaran un fotiment de documentació.
0: Oh, Déu meu, què dius ara?
1: Sí, no, ja t'ho dic, últimament l'agència tributària està molt, molt, molt a sobre. I això, clar, vull dir, a la gent li crea certa angoixa, no?
0: Com reps tu aquest requeriment de l'agència?
1: Per 2 vies. Una, si tens informat el teu telèfon, reps un SMS a través del qual pots descarregar-te el requeriment de l'agència tributària.
0: No hi ha fraus aquí? O també n'hi pot haver?
1: N'hi poden haver, també, sí. N'hi poden haver, sí. Sí. Molta gent ve amb el mòbil i diu, mira, he rebut aquest SMS, no? Llavors verifiquem que no sigui cap frau i llavors ens descarreguem la notificació. I l'altra via és la tradicional, que reps una carta certificada. Que és el seu de color blanc amb un plàstic negre.
0: Ai, ai, ai.
1: I normalment no és per facilitar-te, precisament.
0: malament anem. El tema que te deia de legalitzar-se a les persones doncs, que volen quedar-se aquí doncs, a viure i buscar treball,
1: sí.
0: Venen moltes a la gestoria o són persones que hi ha per al mateix circuit entre ells i hi ha una persona que els hi felicita tot el que cal?
1: Bueno, hi ha una mica de tot. Hi ha gent que ve a les gestories, d'altres van amb advocats més especialitzats, d'altres van al servei que té Càritas, per exemple, que també doncs, té un servei jurídic per assessorar i que presenta moltes instàncies de permisos de residència i treball. Hi ha una mica de tot, hi ha una mica de tot.
0: Molt bé, Sebastià, doncs deixem aquí, però jo m'agradaria que a més ens expliquessis quins serveis oferiu a més del que estem parlant. Hem parlat d'autònoms, de petites empreses, hem parlat d'habitatge, hem parlat doncs de legalització. Què més oferiu l'agència de l'Immobolet?
1: Doncs el tema de trànsit, que vol dir doncs, canvis de titularitat de vehicles, baixes, renovacions de... O sigui, quan s'ha perdut el permís de conduir, en fi, tot això, tot el tema de trànsit, el tema d'assessorament en arrendaments, fem contractes de lloguer, fem pròrrogues, fem actualitzacions de rentes, el tema de compra d'arres, de compra-venta de finques, la gestió d'escritures, liquidar els impostos, de transmissions, de successions, de donacions, inscriure el registre de la propietat... En fi, en principi, una mica de tot.
0: Molt bé, molt bé. Això és important. Sí. Sebastià, doncs en Sebastià i la gestoria Grimaulet la trobareu aquí a Tordera, en el camí Mas Martí, 35, i bé, hem de dir que el telèfon també poden trobar-te tu, Sebastià, en el mòbil, suposo. 93 765 0367, i bé, podeu doncs, apropar-vos-hi i una mica de tot, com tu dius, Sebastià, eh? Això és molt important.
1: Sí, amb una gestoria doncs,
0: de proximitat, eh?
1: Sí, per dir-ho així, ja sempre ho dic, que sóc una mica com el metge de capçalera, no? Que sé de tot i no sé de res, però després ja ho derivo a l'especialista en funció del que es tracti.
0: Moltes gràcies per estar aquí, Sebastià.
1: A tu per convidar-me.
0: Fins la propera. Adéu, bon dia.
1: A reveure.
0: I fins aquí arribem amb l'edició del dia d'avui. Esperem que continguts des de les 11 hagin estat bons, d'utilitat, i recordin que avui els petards, bueno, que no se'ns en vagi la mà, menjar la coca la suficient, beure el normal, i demà disfrutar d'un dia de pau i tranquil·litat, i els joans de celebrar-ho molt i molt. Gràcies per la seva atenció. Una abraçada. Adéu-siau.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui arriba la Flama del Canigó a la plaça de l'Església per la Revetlla de Sant Joan. L'acte anirà acompanyat de la lectura del manifest d'Òmnium Cultural i una audició de sardanes amb la cobla contemporània. El president de la Nostra Dansa, Maria Belagiliu, destaca la importància enguany de la programació del 50è aniversari.
2: Mantenir la tradició, fomentar la sardana i la dansa de Catalunya, excel·lència, i també aquests balls que formen part d'aquest folklore de Catalunya, que també formen part de la tradició.
1: Les autoritats locals demanen precaució durant la Revetlla de Sant Joan. Els bombers voluntaris recorden la importància d'evitar llançar coets a les urbanitzacions. Escoltem Eduard Caimel, cap dels bombers.
3: Si la gent vol tirar petards, que ho faci, però que ho faci a les zones habilitades, és a dir, hem d'estar a més de 500 metres de massa forestal, per tant, a zones d'interior del municipi, zones habilitades, places del centre del poble, zones que estiguin separades de massa forestal.
1: Els veterinaris alerten que fins a la meitat dels gossos i gats pateixen por dels petards de Sant Joan. Especialistes recomanen medicació, espais segurs i tranquil·litat per evitar l'ansietat de les mascotes durant les festes. I Tordera en alerta davant la primera onada de calor de l'estiu. El municipi marca el llindar d'alerta per temperatures extremes als 35,2 graus durant el dia i als 22,5 a la nit, segons les previsions del Meteocat. I continuen les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, amb la Revetlla de Sant Joan, la jornada on es reforçaran també els vincles amb el poble germanat de Torbizcón. Escoltem Vanessa García, membre de l'organització.
4: Del 19 al 24 de juny celebrem la nostra festa major al barri de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, amb activitats per totes les edats. I només convidar-vos a que vingueu a fer barri, a riure i a compartir amb nosaltres.
1: En esport, Héctor Pavón, del Club Taekwondo Més Tordera, frega les medalles a l'europeu dels clubs i manté viu el somni del sub-21. El tordarenc ha tancat la seva participació amb una meritòria cinquena posició, tot i que l'objectiu principal era assegurar una medalla per garantir l'accés directe a futures competicions. Escoltem l'entrenador Òscar Pavón.
5: Molt satisfet de l'actuació de l'Héctor, que ho va donar tot, com sempre. Va mostrar un gran nivell i, bueno, una cinquena posició dintre d'aquest nivell està molt, molt i molt bé.
1: Previsió del temps per aquesta revetlla, per al dia de Sant Joan, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: De moment el temps no ha de canviar, avui s'espera una situació tranquil·la, per tant tindrem una revetlla de Sant Joan sense pluges aquí a la costa i de cara a demà tampoc esperem precipitacions. De fet, ni demà ni el que resta de setmana, malauradament, no ha de ploure. I diem aquest malauradament perquè doncs convindria que plogués una mica, perquè els boscos comencen a estar molt eixuts, no hem de patir per les reserves d'aigua, ha plogut molt, va ploure molt a l'hivern, principi de primavera, però la veritat és que els boscos comencen a patir ja aquesta manca de precipitacions. Per tant, precaució aquesta propera revetlla i també precaució si volem fer activitats a l'aire lliure a les hores centrals del dia, perquè les temperatures seran càlides. No parlem pròpiament d'una onada de calor, però sí d'unes temperatures que els pròxims dies fregaran el llindar d'alerta, és a dir, que a prop de la costa tindrem valors cap als 30, fregant els 34 graus i a l'interior de la comarca entre els 35 i els 36. Per tant, calor ben intensa al llarg dels pròxims dies i sembla que aquesta situació, com a mínim, es mantindrà pel que resta d'aquesta setmana.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
7: Ara a Dental Company Tordera t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 130 2 78.
8: Dental Company, porque sonreír es salud.
9: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.
10: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'una a dues del migdia.
2: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Què tal, com esteu? Bon vespre, bona nit, benvinguts a la ràdio, benvinguts a la tornada amb aquests focs artificials que també ens han acompanyat en aquest inici perquè estem en aquests dies festius de revetlla d'aquesta diada de Sant Joan. Com és habitual, nosaltres des d'aquí, des de la ràdio, en moments en concret, en moments de celebració, però també en moments d'aquells que necessiteu la companyia del 107.1 de la FM, estem al vostre costat. Un dia més en aquest dilluns, per part nostra, 22 de juny del 2026. Deixeu-me anunciar que, bé, després de Sant Joan s'iniciarà la programació d'estiu de la ràdio. Per tant, bé, un anunci que ja us ho confirmo, les setmanes d'estiu, la tornada, jo mateix un servidor que no us acompanyaré enguany amb més radiofórmula o, en aquest sentit, amb més programa llista musical. Fem una aturada, fem vacances, per tal de començar amb tota l'energia possible al setembre d'aquest mateix 26. Per tant, durant la temporada d'estiu, la meva franja horària segur que ja haurà una altra proposta, però, en tot cas, tant si és avui l'últim programa com si serà el de la setmana que ve, del dia 29, per acomiadar el mes de juny, en tot cas, ja ens escoltaríem també la setmana que ve. Ha estat un plaer, com és habitual, jo mateix, un servidor, en Joan Martí, qui es troba ara mateix en els comandaments de la nau de la ràdio, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Bé, doncs una jornada més, un dilluns més. Ja saps que la meva companyia, doncs amb l'objectiu principal d'arrencar aquesta setmana, que és una setmana especial. Hem deixat enrere aquest cap de setmana on desitjo que aquesta calor ben intensa, aquests termòmetres, que el mercuri no s'atura, va pujant dia rere dia, doncs s'hagi aprofitat per anar a la platja, per anar a la piscina, per prendre el sol o per tan senzillament posar-se en un lloc a la fresca. Tant se val d'on sigui, però que s'hagi aprofitat, crec que sí, les bones notícies també siguin les més protagonistes possible. Doncs bé, això, en qualsevol cas, ens estiguis escoltant en rigorós directe, com també en la repetició dels dimarts o bé en la jornada de revetlla o festivitat de Sant Joan, perquè aquest programa, doncs, també, per què no, també t'acompanya en moments assenyalats. Gràcies per ser-hi. Ja saps, la tornada, on al llarg d'aquesta estoneta, durant una hora, anirem també, per què no, compartint-te aquesta selecció musical, aquesta llista musical, ara mateix de novetat, tot allò que sona, tot el que és més escoltat a les diferents llistes musicals, ho tens aquí, com també la nostra. Ja saps que tens una llista, i si tens Spotify, ja vas tard, ja aneu tard, ens podeu seguir. Cada 7 dies actualitzem aquesta llista amb el més nou i el més destacat, que també, doncs, sona a l'estona de ràdio. Perquè no, ja ho saps, el més important, que la música no s'aturi, que el ritme tampoc, i és el moment d'anar-hi. Anem per la primera cançó de la jornada, i a més és una novetat. Ens agrada que els Amics de les Arts també facin noves cançons, i per aquest any tenen una que és molt bona. La que sona a continuació porta per títol un bon títol, segurament t'estimo, és com així titllen, com així titulen aquest nou tema musical.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.

Saps què bé que sona el més nou dels Amics de les Arts? Segurament t'estimo. Així mateix, és el títol de la cançó. Segurament t'estimo. I aquí els hem tingut per tots vosaltres a la sintonia de la ràdio.

0: queden masses presentacions per la Rosalia, que podem extreure'n moltíssimes de bones dins l'últim àlbum, en aquest cas anomenat Lux, com el mateix tour i la mateixa gira musical que va fent arreu del planeta. Doncs a Rosalia, en aquest cas ens hem quedat amb el seu Foco Rani. I també de novetat, 2026, la Becky G està presentant nou senzill.
1: Els dilluns, de 9 a 10, escolta La Tornada, el tour musical setmanal amb en Joan Martín.
0: I arrenca d'aquesta manera, cançó estiuenca absolutament. Si necessiteu una empenta musical, doncs ara la Becky ja s'encarregarà de tot plegat, eh? Porta per títol Epa.

0: Doncs així és com es diu el títol, exacte. El, nou, el més nou de Becky G, Epa. Doncs amb aquesta setmana especial de Sant Joan també estrenen aquests senzills. Compartim per vosaltres.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.
0: I canviem absolutament de gènere. Anem amb Justin Bieber i la Nicki Minaj amb el seu Beauty and a

Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify i descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa actualitzada cada setmana.

0: I com ens agrada la nit de Sant Joan?
1: Els dilluns, de 9 a 10 del vespre, i la repetició els dimarts d'una a dues del migdia.
0: I quan faci falta en els millors moments, des de la tornada, com sempre, animant-vos l'estona radiofònica amb aquest torn musical, esperant això sí, com sempre, que aquesta selecció també sigui del vostre grat.
2: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.

0: Doncs amb en Quevedo i el grup La Nueva Línia. I el seu Al Golpito. Acomiadem aquesta primera part del programa. Fem un moment d'aturades, escoltem els millors consells publicitaris. De seguida tornem amb molta més música. Encara tenim molta llista musical. Recorda que la pots recuperar, totes aquestes cançons i d'altres que aniran sonant a través de la llista oficial de Spotify. Si busques La Tornada, a través del perfil de Ràdio Tordera, allà ens hi podràs trobar. Doncs això, ens aturem, tornem de seguida.
1: El retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí, amb en Joan Martín. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. El retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí, amb en Joan Martín.

0: Segurament ja la coneixes i de sobres. És la cançó oficial del Mundial 2026. És de la mà de Shakira. Juntament amb Burna Boy. Això es diu Dai Dai. Doncs amb una de les cançons segurament més escoltades del moment hem iniciat aquesta segona part del programa. Som la tornada. Doncs aquí estem, acompanyant-te en aquests dies festius, en aquests dies de juny, amb molta calor, amb temperatures altes. Però vaja, la música sempre ens ajuda que tot plegat, sobretot que el mercuri no acabi de pujar tant com un s'espera. Vaja, des d'aquí, des de la ràdio, des dels estudis, ja us puc assegurar que malgrat tots els aparells i les pantalles que tenim davant, aquí sí està molt bé. Aquí l'aire condicionat ens està ajudant i molt, amb aquesta estona. En fi, ja ho saps, cuidar-se molt, sobretot passar per l'ombra, molta hidratació i, sobretot, si podem estar frescos, millor, millor. La fórmula perfecta, com sempre, a la ràdio, bona música, bon ambient, i si hi ha algú que t'ajuda des d'aquí al costat o davant d'un micròfon, doncs millor que millor, clar. Desitjant que la música que està sonant al llarg d'aquesta estona també sigui del teu agrat. I per què no ara fem una festa? Doncs ho farem agafats de la mà conjuntament amb la Tour de Carol, aquesta banda que ens presenta això que porta per títol Una Party Plus.
1: So els dilluns les cantem totes.

0: Doncs aquest jove quartet català de pop-rock alternatiu anomenat La Tour de Querol, doncs aquí estan, presentant la seva música, presentant això que porta per títol Una Party Plus. Així ha sonat de bé. Tenen moltes altres, eh? Aquest senzill incorporat dins l'àlbum Per a Tots. Doncs aquí està aquesta banda que també ens acompanya en el dia d'avui, aquest dilluns 22 de juny.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.

0: Doncs en dies festius com aquests no pot faltar aquesta que es diu Fever Dream, de la mà d'Alex Warren. Que bé que sona això!
1: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify. I descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa, actualitzada cada setmana.
0: Vinga, marxem cap als 80. El moment del Remember aquí a La Tornada amb aquesta balada del grup Starship. El títol... La coneixereu i de sobres. Nothing's Gonna Stop Us Now. Sona per aquí al 107.1.

0: Què? T'acabo d'enganxar cantant aquesta balada, una de les balades més famoses de l'època dels 80. I així mateix és el títol de la banda Starship i en concret el tema Nothing's Gonna Stop Us Now, que doncs també ens agrada recuperar aquells temes que potser teníem en un calaix. Doncs vinga, moment de fer el remember, de tornar-lo a posar en escena. I també, per què no, per cantar-la, perquè la canteu des de l'altre costat.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.
0: Vinga, tornem cap aquí. Però en aquest cas ho farem de la mà de Nil Moliner el 2026. Dins l'àlbum presentant Nexo, això és el Nexo 02, el títol Nuestro Jardín. Nuestro Jardín.

0: Doncs el jardí de Nil Moliner ens acompanya pràcticament a tancar el programa. Encara ens queda un parell de cançons més i ja plantarem aquest 22 de juny.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: Perquè ara arriba una proposta, en aquest cas de Buhos, és el més nou amb el títol No hi ha pla B, però que a més aquesta cançó és una col·laboració amb l'excantant de La Oreja de Van Gogh, la Leire Martínez. No, no.

0: Buos i Leire Martínez i Cabe que ha cantat a Leire en català. Suporta per títol No hi ha pla B, un tema que ja pràcticament ens tanca el programa, però l'última traca, i mai més ben dit, ben utilitzat aquest terme dins de la revetlla de Sant Joan, aquesta festivitat, doncs per què no que acabem amb el més nou de la Taylor Swift? Ja us avanço que això comença a entrar en escena i no s'aturarà aquest estiu 26.
1: Els dilluns, de 9 a 10, escolta La Tornada, el torn musical setmanal amb en Joan Martín.

0: Doncs sona molt i molt bé. El nou tema de Taylor Swift que ens tanca el programa. Sí, acabem. Com sempre, donar-te les gràcies que ens hagis acompanyat en aquesta estona de ràdio aquí al 107.1 de la FM. Recorda que pots recuperar el programa quan vulguis a través de la pàgina web oficial a www.radiotordera.cat. Que tingueu una molt bona setmana.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: I res més, aquesta estona espero que també hagi estat del vostre grat. L'Spotify, allà trobaràs la llista musical amb totes aquestes cançons, la pots guardar i cada 7 dies automàticament també se't guarda perquè puguis descobrir tot allò que més sona a través de les playlists musicals. Que vagi molt bé, una forta abraçada, cuideu-vos molt i alerta amb la calor. Adeu, adeu!
1: Hora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
4: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
3: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
4: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
3: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
1: Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.
1: Em diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
2: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
1: Doncs sí, bona tarda o bona nit, depèn de l'horari de què escolteu aquests Minuts Musicals. Novament una setmana amb aquestes confidències aquí que arribem a la vostra emissora favorita, aquesta Ràdio Tordera, la 107.1 de l'FM. Us parla Maria Dolors Oliveres i gràcies perquè permeteu que us acompanyi aquest rato a la tarda o a la nit. Avui, doncs, tenim un confident que la seva vivència l'ha titulat Espardenyes Noves. Bé, sempre dona gust, no?, d'estrenar unes espardenyes. Nosaltres, doncs, es posarem aquesta primera cançó i llavors, doncs, anirem descobrint la vivència que hi ha a darrere d'aquestes espardenyes noves.

Quins records ens venen al cap de la meva infantesa, que desitjàvem que arribés l'estiu, el temps de segar, perquè així podíem tenir espardenyes noves, perquè sempre les teníem plenes de forats.

Però quan venia el temps de segar, anàvem al camp a ajudar. I deien que al trepitjar el rostoll ens podríem punxar i ens faríem mal. I per això era el moment d'estrenar les espardenyes.

Ai, que bé que podíem córrer pel mig del rostoll, tot recollint les espigues que quedàvem soles. Després de fer les garbes, així les recollíem, anàvem fent feix i les portàvem a l'era per aprofitar el gra.

Doncs bé, diu que portaven les espigues a l'era per aprofitar el gra. Diu, també anàvem a portar el cistell amb el pa i la llangonissa i el canti de l'aigua pels segadors. I que bé que s'anava amb les espardenyes noves. Però no duraven molt, encara feia calor, que ja començaven a tenir algun foradet.

Un dia la mare ens va dir que ja estava ben cansada de tenir que esperar la collita per comprar espardenyes, que no volia estar més al camp. I és que faltaven tantes coses per comprar.

Jo anava a portar les vaques a pasturar amb una veïna i portàvem un llibre de contes i començàvem a imaginar que marxàvem de pagès i anàvem a un poble gran, que no anàvem amb espardenyes que s'hi feien forats, anàvem amb sabates.

Diu, anàvem amb sabates, ja no trepitjàvem terra, ni fang, ni fems. No, anàvem per carrers empedrats. Ai,

0: Ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Hola, ja estem en aquesta segona part de Minuts Musicals. Si ara sempre diem el mateix, si ara algú s'incorpora, doncs podem saber la vivència de la confident d'avui. I si ens heu seguit, doncs fer una mica de memòria sempre ens va bé, perquè a vegades ens despistem i ai, doncs això no ho he acabat d'escoltar. La confident ha titulat Espardenyes noves. I nosaltres, doncs, llegim la seva vivència, que ens diu: quins records em venen al cap de la meva infantesa, que desitjàvem que arribés l'estiu, el temps de segar, perquè així podíem tenir espardenyes noves, perquè sempre les teníem plenes de forats. Però quan venia el temps de segar, anàvem al camp a ajudar i deien que al trepitjar els rostolls ens podríem punxar i ens faríem mal, i per això era el moment d'estrenar les espardenyes. Ai, que bé! Podíem córrer pel mig del rostoll, tot recollint les espigues que quedaven soles després de fer les garbes. Així les recollíem, anàvem fent un feix i les portàvem a l'era per aprofitar el gra. També anàvem a portar el cistell amb el pa i la llangonissa i el canti de l'aigua pels segadors. I que bé que s'hi anava amb les espardenyes noves. Però duraven molt poc. Encara feia calor, que ja tenien algun foradet. Un dia la mare ens va dir que ja estava ben cansada de tenir que esperar la collita per comprar espardenyes, que no volia estar més al camp. I és que faltaven tantes coses per comprar. Jo anava a portar les vaques a pasturar amb una veïna i portàvem un llibre de contes i començàvem a imaginar que marxàvem de pagès i anàvem a un poble gran, que no anàvem amb espardenyes que s'hi feien forats, anàvem amb sabates. Ja no trepitjàvem terra, ni fang, ni fems. No, anàvem per carrers empedrats. Ai, que maco que era fer córrer la imaginació. Doncs bé, fins aquí aquesta primera part de la nostra confident. I seguim ara en aquesta segona part, que ens diu: tot de cop el gos ens feia tornar a la realitat. Alguna vaca que estava separada del ramat i teníem que córrer a fer-la tornar.

A la tarda tornàvem a casa i demanàvem a la iaia que ens deixés algun vestit que tenia guardat a la calaixera. Tenia un que a mi m'agradava, perquè tenia una cinta ampla i brillant per posar-se a la cintura. Me'l posava i em sentia que era la noia que havíem llegit en el conte.

Bé, la confident que diu que es posava aquell vestit i se sentia que era la noia del conte que havien llegit. Diu, un dia li vaig dir a la iaia quan ella es havia posat aquell vestit i em va dir que no se l'havia posat mai.

Doncs bé, la nostra confident ens diu de que la iaia aquell vestit no se l'havia posat mai. Que, de jove, la senyora que havia estat servint li havia donat perquè també li feia gràcia, com ara jo, i que li va dir que se'l podria posar per quan es casés.

Doncs bé, l'nostre confident de que li havia donat la senyora perquè li feia gràcia i que se'l podria posar per quan es casés. Diu, mira si em fa d'anys que està aquest vestit guardat aquí en el calaix d'aquesta calaixera. Sé que a sola sa

0: Doncs bé, diu la nostra confident, diu, mira si em feia d'anys que està el vestit allà guardat. Diu, jo, ai, que bé que em sentia. Aquella nit no podia dormir. Em sentia la ventafocs del conte, que anava amb el ball, i venia el príncep a portar-me les sabatetes de cristall. Ai, lo que fa tenir espardenyes noves. Hasta els somnis són millors.
1: Sé que a sola

0: Ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Doncs bé, sí, espero que no us l'hàgiu perdut, que hàgiu pogut escoltar aquests Minuts Musicals i gaudir, bueno, entre les confidències i la música també. Fins a la setmana que ve. Que passeu molt bona setmana i espero que hi sigueu tots també, que em deixeu entrar novament a casa vostra, acompanyeu-vos un ratet. Us ha parlat Maria Dolors Oliveres. Adéu-siau.

0: hospitalitzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
1: L'alerta per la onada de calor continuada activada amb especial afectació, sobretot a les comarques de Ponent i en general a la meitat oest de Catalunya. Els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals. També es reforcen els professionals del 112. I una altra de les notícies destacades d'avui, els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Tot i això, el 96% dels estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut la Laura Tallada, de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles. La seva nota, un 9,9.
2: Sí que m'esperava una nota una mica alta perquè durant el curs sí que he tret bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor i m'haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
1: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat i fins a 30 municipis de Catalunya. L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Moltes d'aquestes persones, gairebé la meitat, ara no els cobren. I parlem de Valls, que entren dos dies intensos de Festa Major Sant Joan. Aquest matí l'activitat s'ha centrat en la proclamació de la Sant Joanera, la tronada i el tomb de vigília de gegants. La previsió d'aquesta nit de completes són els castells de la gamma alta de 8 i algun castell bàsic de 9, amb la gran novetat horària. La diada de la nit de completes arrenca a les 8 del vespre amb una hora d'actuació. I dos equips catalans es podrien proclamar campions de Lliga. Igualada jugarà aquest vespre el cinquè i definitiu partit de la pista del Liceu per aguantar i guanyar la sisena hoquei Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per via ràpida la final de la primera divisió de futbol.
3: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
4: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
3: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dimarts 23 de juny de 2026. Millorem-vos celebra que la Generalitat s'hagi compromès a tenir-los informats sobre les accions del pla de xoc al Baix Maresme, Mar Tres Serres.
6: Millorem-vos considera que amb aquest compromís la Generalitat reconeix els usuaris dels busos com a interlocutors vàlids i ho celebra com una petita victòria en la seva campanya.
3: Oberta la convocatòria per presentar candidatura a una nova edició dels Premis FEGEM, els Premis a l'Empresariat Maresmenc que concedeix la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, Martí Capçada.
7: En la seva nota de premsa, la mateixa entitat en recorda que els guardons reconeixen l'excel·lència empresarial i posen en valor el talent, el lideratge i la contribució de les empreses al desenvolupament econòmic i social del Maresme.
3: Persecució d'un conductor begut per l'autopista des de Palafolls fins a Pineda. Jordi Pratzavalls.
8: La policia local deté un conductor que va quadriplicar la taxa d'alcoholèmia permesa després d'una persecució a gran velocitat per l'autopista C32 fins a Pineda de Mar. L'home, un veí del municipi que circulava amb el vehicle sense una de les rodes arran d'un impacte durant la fugida, va mostrar una actitud molt agressiva.
3: Al Mundial, el conflicte a Ormuz i la taxa turística marquen l'inici de la temporada a Calella. Sergi Ferrer.
9: Sant Joan marca simbòlicament l'inici de l'estiu, una campanya que aquest any ve condicionada per diversos factors internacionals i econòmics que poden afectar les destinacions turístiques del Maresme.
3: I l'ha fet Top King, malgrat suma 3 medalles d'or i una de plata en competicions de taekwondo. Ona Malgrat.
10: L'equip de taekwondo del Top King Malgrat ha tancat un cap de setmana de competicions amb 3 medalles d'or i una de plata entre els diferents campionats disputats a Guadalajara i Barcelona.

0: Millorem Bus celebra que la Generalitat s'hagi compromès a tenir-los informats sobre les seccions del Pla de Xoc al Baix Maresme. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, la plataforma Millorem Bus Baix Maresme informava ahir que s'ha rebut resposta per escrit de la Generalitat en diversos requeriments i que el Departament de Territori s'ha compromès per escrit a traslladar a aquest col·lectiu les propostes de millora incloses en el Pla de Xoc anunciat recentment, a més de fer-ho en els ajuntaments afectats. Millorem Bus considera que amb aquest compromís la Generalitat reconeix els usuaris dels busos com a interlocutors vàlids i ho celebra com una petita victòria en la seva campanya. En el seu escrit, el Departament de Territori informa també que les marquesines demanades per Millorem Bus en el seu moment s'han incorporat a la llista de peticions globals de tot el territori per a la seva validació, diuen, i finalment comuniquen que s'està treballant en el sistema que permeti fer pagament amb targeta bancària a través de la T-Mobilitat sense donar més detalls, però. Segons ens diu Millorem Bus, l'escrit que els envia Territori no respon a una instància en particular, sinó a un conjunt de demandes que se'ls han fet en els últims temps, entre les quals hi ha el pagament amb datàfons als autobusos, rètols electrònics a les parades o les noves marquesines.
0: Oberta la convocatòria per presentar candidatura a una nova edició dels Premis Fagem, els Premis a l'Empresariat Maresmenc, que, recordem, concedeix la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme. Martí Capçada.
2: En la seva nota de premsa, la mateixa entitat en recorda que els guardons reconeixen l'excel·lència empresarial i posen en valor el talent, el lideratge i la contribució de les empreses al desenvolupament econòmic i social del Maresme. Novament, es concedirà el Premi Fagem a la trajectòria empresarial i tres mencions especials: Dona Empresària, Empresa i Sostenibilitat i Jove Empresari Menor de 35 anys. Precisament, una de les novetats és l'actualització de la menció especial al Jove Empresari, que passa a adreçar-se a empresaris i empresàries menors de 35 anys. Amb aquest canvi, diuen, la Fagem vol reforçar el reconeixement al talent empresarial emergent i posar el focus en les noves generacions. Les empreses i professionals interessats poden presentar la seva candidatura fins al 10 de juliol a través del web de la Fagem, i un cop més els guanyadors es donaran a conèixer durant la 19a nit de l'empresariat del Maresme, que tindrà lloc el dijous 8 d'octubre al Teatre Monumental de Mataró.
0: Persecució d'un conductor begut per l'autopista des de Palafolls fins a Pineda. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Doncs la policia local de Palafolls va detenir divendres, poc després de les 11 de la nit, un veí del municipi acusat de conducció temerària, resistència a l'autoritat i conduir sota els efectes de l'alcohol. Els fets van començar quan una patrulla va detectar un vehicle circulant pel camí de Tordera. Quan els agents van indicar al conductor que s'aturés, aquest va fer cas omís de les ordres policials i va fugir iniciant una persecució. A la seva fugida, l'home es va incorporar a gran velocitat a l'autopista C-32, perseguit pels agents de la policia local de Palafolls. Durant el trajecte, el vehicle va impactar contra un voral i va perdre una de les rodes, fet que no va impedir que continués la marxa durant diversos quilòmetres. La persecució va finalitzar a Pineda de Mar, on els agents van aconseguir interceptar i aturar el vehicle. Segons fonts policials, l'home va mostrar una actitud agressiva, proferint insults i amenaces contra els agents durant la seva intervenció. Un cop sotmès a la prova d'alcoholèmia, el conductor va donar una taxa de 0,94 mil·ligrams d'aire expirat, gairebé 4 vegades superior al límit permès. Aquest resultat supera àmpliament el llindar establert per considerar-se delicte penal contra la seguretat viària.
0: I un robatori de coure en una comunitat de veïns del carrer Bruguera a Calella deixa diversos pisos sense servei de gas. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, una comunitat de veïns situada al carrer Bruguera de Calella, entre els carrers Cervantes i Costa Forneguera, ha patit un robatori de coure que ha afectat el subministrament de gas. Els fets haurien tingut lloc entre dissabte i diumenge. Segons han explicat fonts del veïnat, els lladres haurien accedit a l'interior de l'edifici a través de la porta general i haurien forçat l'armari de comptadors situat a l'entrada de la comunitat. Un cop a dins, s'haurien sostret el material de coure, deixant la instal·lació malmesa. Els primers problemes van començar començar quan diversos veïns van detectar que no tenien aigua calenta. Inicialment, molts van pensar que es tractava d'una avaria individual de les seves calderes i van avisar tècnics especialitzats. No va ser fins que els professionals van revisar diverses instal·lacions que es va comprovar que el problema venia de la manca de subministrament en alguns punts de l'edifici causada pel robatori. El coure és un dels metalls més buscats pels lladres perquè té un valor elevat al mercat de ferralla, és relativament fàcil de vendre i es pot reutilitzar en múltiples aplicacions industrials. Això el converteix en un objectiu habitual en robatoris, especialment en instal·lacions elèctriques, telecomunicacions i edificis comunitaris. En molts casos, el material robat es ven a punts de compra de ferralla, sovint de manera ràpida i fraccionada per evitar ser detectat. El seu preu al mercat internacional i la demanda constant fan que aquests robatoris siguin recurrents en diferents punts del territori.
0: I més de 400 persones estrenen el nou parc de Can Boada a Sant Vicenç de Montalt en una festa multitudinària. Martí Capçada.
2: Així és, Gemma. El nou parc de Can Boada ja forma part del dia a dia de Sant Vicenç de Montalt. La renovada zona de jocs infantils es va inaugurar amb una gran festa popular que va reunir més de 400 persones en una tarda plena d'activitats, música i convivència. Des de les 7 de la tarda, les famílies, infants i veïns de totes les edats van omplir el parc per descobrir el nou espai completament remodelat. Els més petits van ser els protagonistes de la jornada, gaudint dels tallers infantils i també estrenant els nous elements de joc instal·lats a la zona. La celebració va comptar també amb l'animació musical del DJ Edu R, que va posar ritme a la tarda, i amb una botifarrada popular gratuïta que va congregar centenars de persones i va contribuir a crear un ambient festiu i familiar. La gran participació registrada durant la inauguració confirma l'èxit d'una actuació que ha transformat completament l'antiga àrea de jocs, que havia arribat al final de la seva vida útil. El projecte ha apostat per la naturalització de l'espai, la seguretat i la integració de l'entorn, amb elements principalment de fusta i propostes de joc que fomenten l'activitat física, creativitat i el contacte amb la natura. El nou parc disposa de 15 elements de joc destinats a infants d'entre 1 i 12 anys, entre els quals destaquen una tirolina, diversos gronxadors, balancins, carrusels, jocs d'equilibri tipus parkour, dues estructures de torres multifuncionals i un gran sorral de 4 per 4 metres. La renovació també ha inclòs la instal·lació de nou mobiliari urbà amb bancs, papereres, cartells informatius, un tancament perimetral de fusta i també sistemes de protecció per evitar l'accés d'animals domèstics a la zona infantil.
0: I el Mundial, el conflicte a Ormuz i la taxa turística marquen l'inici de la temporada turística a Calella. Sergi Ferrer.
4: Sant Joan marca simbòlicament l'inici de l'estiu, una campanya que aquest any ve condicionada per diversos factors internacionals i econòmics que poden afectar les destinacions turístiques com la de Calella. La presidenta de l'Associació Turística de Calella, l'empresària Sònia Hernández, i la també empresària sòcia de l'ATC i presidenta del Gremi d'Hostaleria del Maresme, Isabel Mallol, han apuntat que el Mundial de Futbol és un element que tradicionalment altera el comportament de les reserves. De fet, asseguren que els anys de Mundial acostumen a ser estranys i que en aquest inici de temporada ja s'ha detectat una certa ralentització en les reserves. El conflicte a l'estret d'Ormuz és un altre dels factors que preocupa el sector, amb possibles cancel·lacions de vols d'última hora i un encariment dels bitllets d'avió que podria afectar l'arribada de visitants. Escoltem Isabel Mallol.
5: En quant a això de la guerra i de l'estret d'Ormuz, jo crec que les seqüeles o el que ens deixarà de dolent, si és que realment aquesta pau s'arriba a signar, són els preus. Els preus no baixaran així com així. Nosaltres ara en aquests moments tenim una inflació anual, interanual, a Catalunya d'un 3,1%. 1,8 punts més que l'any anterior. Per tant, això jo crec que no ens ajuda perquè tot encareix la vida del ciutadà i el preu final de l'hotel. Jo crec que aquest any haurem de fer moltes ofertes per omplir aquests forats.
4: La temporada alta es preveu que arribi amb força a partir de la segona setmana de juliol. Els primers 15 dies sempre costen més de vendre, mentre que la segona quinzena de juliol i la primera d'agost solen registrar ocupacions molt elevades.
0: Gràcies. I l'Ajuntament de Caldes d'Estrac oficialitza la compra de Can Manau per convertir-lo en el futur centre cívic. Martí.
2: Així és, com tu bé dius, l'Ajuntament de Caldes d'Estrac ha formalitzat aquesta setmana davant de notari la compra de l'immoble de l'antiga Font de Manau, situada al carrer Sant Josep número 11. Amb aquest tràmit, el consistori es converteix oficialment en propietari de l'edifici i fa un pas important en el projecte de creació d'un nou centre cívic al municipi. A l'acte de signatura hi han assistit l'alcaldessa de Caldes d'Estrac, Elisabet Segura, el primer tinent d'alcalde i portaveu de Gent d'Estrac, Albert Batlle, el regidor de Serveis Generals i portaveu de Junts, Joaquim Arnó, i el portaveu del PSC, Joan Baró, així com els antics propietaris de l'immoble. La compravenda s'ha fet efectiva després que la Generalitat de Catalunya autoritzés l'operació, un cop el ple municipal va aprovar definitivament l'adquisició de l'espai després de resoldre les al·legacions presentades durant el procés. Un cop completada la compra, l'Ajuntament iniciarà els treballs previs per adequar l'edifici als futurs usos públics. El primer pas serà el buidatge de material i el dels elements que encara hi conserven els anteriors propietaris. Posteriorment es redactarà el projecte executiu de les obres d'adequació interior. L'objectiu final és transformar Can Manau en un nou centre cívic que permeti ampliar els equipaments municipals i disposar d'un espai destinat a activitats socials, culturals i de participació ciutadana.
0: Més temes. L'associació Aixafa Roques finalitza la segona caminada solidària amb una participació de 250 persones. Ona Malgrat.
6: Així és, l'activitat solidària Camina i Remulla't per l'ELA, que l'associació Aixafa Roques organitza per segon any, acaba reunint un total de 250 participants que van recórrer, de fet, un total de 5 quilòmetres pels voltants de Malgrat i van celebrar un vespreig a la plaça de Xesco Boix. Això suposa una recaptació d'aproximadament un miler d'euros. Tots els diners recaptats aniran destinats a la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica, una malaltia neurodegenerativa que afecta les neurones motores del cervell, el tronc encefàlic i la mèdula espinal. Com a novetat, a l'acte hi va participar l'atleta Enric Casacoberta i el Zina, qui farà a partir de l'agost el repte Ruta 66 per l'ELA, una travessia de 3.940 quilòmetres des de Chicago fins a Los Angeles. Davant d'aquest èxit, l'associació Aixafa Roques ja ha anunciat la intenció de preparar la tercera edició.
0: I trobada de música moderna per celebrar la Diada de Sant Joan demà al Teatre de Palafolls. Jordi.
3: Sí, Gemma, aquest dimecres, i coincidint amb el dia de Sant Joan, el Teatre de Palafolls es convertirà en l'escenari d'una destacada trobada de música moderna. L'esdeveniment, que començarà a les 12 del migdia, consistirà en un concert d'intercanvi que comptarà amb la participació de diferents formacions musicals de la zona, amb els grups de l'Escola de Música de Palafolls com a anfitrions. La jornada musical s'iniciarà precisament amb l'actuació dels combos de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls, que oferiran un repertori en un format modern. Seguidament arribaran les actuacions de dues grans formacions, la Big Band del Conservatori de Música Isaac Albéniz de Girona i la Big Band del Col·legi Santa Maria de Blanes. Segons ha explicat Rubén Espinosa, mestre de l'Escola de Música Local, aquest concert de Sant Joan s'ha plantejat com un intercanvi cultural entre les diferents institucions musicals. Escoltem-lo.
7: Aquest 24 de juny farem un concert de Sant Joan amb un intercanvi amb el Conservatori de Girona, amb la seva Big Band, i amb la Big Band del Col·legi Santa Maria de Blanes. Llavors farem un concert així que començarà amb els combos d'aquí, en format més modern, i després dos concerts de Big Band. Entrada lliure, oberta al públic a les 12 del migdia.
3: L'acte és totalment obert al públic, com dèiem, i amb entrada lliure fins a completar aforament del teatre, oferint així una proposta cultural gratuïta per tancar les celebracions de la nit més curta de l'any.
0: I avui arriba la Flama del Canigó a la plaça de l'Església de Tordera, com bé ho farà a altres municipis de la comarca per la revetlla de Sant Joan. Marc Tres Serres.
1: Sí, el poble viurà la revetlla de Sant Joan amb l'arribada, com tu dius, de la Flama del Canigó, un acte organitzat per la Nostra Dansa i el propi Ajuntament Torderenc. Es durà a terme a la plaça de l'Església a les 10 de la nit i seguidament hi haurà una programació especial plena de dansa, cultura i tradició. Un cop arribada la Flama, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, farà la lectura del manifest d'Òmnium Cultural. Tot seguit, hi haurà una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Contemporània i durant la nit, i per celebrar l'ocasió, hi haurà cava i coca per a tots els assistents. Aquest acte també servirà per donar inici a la programació de les audicions de sardanes, essent aquesta nit la primera de les actuacions que es duran a terme setmanalment els divendres a la nit a partir d'avui i fins a l'agost. El president de la Nostra Dansa, Marià Vilageliu, destaca la importància de la programació.
8: Mantenir la tradició, fomentar la sardana i la dansa de Catalunya, excel·lència, i també aquests balls que formen part d'aquest folklore de Catalunya, que també formen part de la tradició.
1: Avui la Cobla Contemporània oferirà 8 sardanes i en destaca l'estrena d'una de nova en motiu del 50è aniversari de la nostra dansa, titulada Un cercle d'amistat d'Oliver Marquès. La cita d'aquesta nit marca l'inici d'un estiu on la tradició serà la gran protagonista dels divendres a Tordera, omplint el municipi de música, identitat i cultura fins a final d'agost.
0: En esports, Héctor Pavón frega les medalles a l'europeu de taekwondo de clubs i manté viu el somni del sub-21. Marc, continuem amb tu.
1: Sí, el passat cap de setmana Héctor Pavón va viatjar fins a Sarajevo, a Bòsnia i Herzegovina, per disputar aquest europeu de clubs. El campionat va exigir el màxim de l'atleta tordarenc, que va superar rondes fins a topar amb el campió final del torneig a quarts de final. Aquest darrer enfrontament va ser especialment intens, ja que Pavón va aconseguir guanyar el primer assalt, sorprenent el rival, que era de nacionalitat russa, i tot i això, el guió després va canviar en els dos assalts següents, on el lluitador rus es va imposar, fent impossible la remuntada del tordarenc. El club valora aquesta fita com una gran experiència i subratlla l'enorme dificultat del torneig, destacant, a més, que gairebé la meitat de competidors eren de la seva selecció nacional, competint amb tots els seus recursos. Així ho valorava el tècnic Òscar Pavón.
9: Molt satisfet de l'actuació de l'Héctor, que ho va donar tot, com sempre. Va mostrar un gran nivell i, bueno, una cinquena posició dintre d'aquest nivell està molt, molt i molt bé.
1: Ara l'horitzó esportiu de Pavón passa per l'europeu Sots 21. En cada fora de les medalles en aquest campionat de clubs que va disputar a Sarajevo, la classificació directa no s'ha assolit. Malgrat això, l'esportista manté opcions i funciona d'aquesta manera.
9: Bueno, la llàstima és que nosaltres anàvem a buscar la classificació pel europeu Sots 21 i, bueno, a no fer medalla, en teoria quedem fora, però encara hi ha una petita possibilitat, perquè si el guanyador del campionat, que va ser el Hus, el porta a la seva selecció, ¿vale?, pues quedaria una plaça lliure, ¿vale?, i en un moment donat li podrien oferir a l'Héctor, ¿vale?, perquè com són 4 places per cada categoria, si el que guanya es renuncia perquè ja porta a la seva selecció, doncs li podrien oferir a l'Héctor. I bueno, creu bé els dits, ¿vale?, que aquesta possibilitat està aquí, està present, ho tenim en compte.
1: Així doncs, aquesta cinquena posició final li podria obrir les portes a l'europeu Sots 21.
0: I encara en clau esportiva, la FE Top King Malgrat suma 3 medalles d'or i una de plata en les competicions també de taekwondo. On a Malgrat?
6: Així és, l'equip de taekwondo del Top King Malgrat ha tancat un cap de setmana de competicions amb 3 medalles d'or i una de plata entre els diferents campionats disputats a Guadalajara i Barcelona. Els primers èxits van arribar dissabte al 5è Open de l'Alcarria celebrat a Guadalajara. En la modalitat de combat, Pau Salvàs va proclamar campió en la categoria de fins a 59 quilos, mentre que Leni Vinyoles també va aconseguir l'or en la categoria de fins a 78 quilos. Diumenge, el Top King va celebrar una nova victòria al Campionat de Catalunya celebrat a Barcelona, on el jove Julen Raya va aconseguir la medalla d'or en la categoria Benjamí Elit i també una medalla de plata en la competició de trios, formant equip amb Luca Garachana i Héctor Sotomayor.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
10: Hola, bon dia. Ens trobem ja a les portes de Sant Joan, pràcticament ja arribant a la nit de la revetlla, amb una situació meteorològica que continua sense complicacions. Avui tornarem a tenir una jornada estable, assolellada, núvols prims aquest matí, alguns núvols mitjans a la tarda, que mig taparan una mica el cel, sol o ressol, tindrem aquesta tarda, com ahir, però en qualsevol cas, núvols poc importants. Malauradament, no s'esperen precipitacions ni a curt ni a mig termini. Per tant, continuarem amb el que podríem qualificar ja d'una sequera destacable pel que fa als boscos, a la capa superficial del bosc, si més no, i amb unes temperatures càlides. Ahir van baixar les màximes, però avui tornen a recuperar-se una mica. Demà passat, més o menys com avui, divendres podrien repuntar una miqueta més. No estem parlant d'una onada de calor pròpiament dita, però sí d'unes temperatures que estaran fregant el llindar de d'alerta. Per tant, molta precaució a l'hora de fer servir els petards aquesta pròxima nit o demà, fins i tot, perquè el bosc està sec i, a més, les temperatures seran molt elevades. També precaució si volem fer activitat física a l'aire lliure a les hores centrals del dia. Dit això, situació que, com dèiem, vindrà marcada avui, demà i demà passat per la tranquil·litat, és a dir, no hi haurà canvis, amb vents fluixos, situació marítima tranquil·la i amb aquestes temperatures que doncs, fins divendres pujarien una miqueta i que divendres arribarien cap als 33-34 graus a la franja costanera i cap als 36-37 graus puntualment a l'interior de la comarca. Sense precipitacions i

0: amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
1: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
0: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
1: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
2: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis a Prema Play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: A punt d'arribar a 3:45, falta pràcticament un minut, així que moment per repassar les xarxes socials amb en Sergi Ferrer. Sergi, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, què tal?
2: Molt bé, molt contenta, perquè avui és com si fos divendres, demà festiu, i avui celebrar Sant Joan, eh?
3: I tant, sí, sí. Ja s'espera, no?, aquesta nit, aquesta revetlla de Sant Joan, un dia molt maco.
2: I tant que sí. Què podem destacar avui al Maresme, Sergi?
3: Doncs mira, parlem de la celebració de l'últim Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya, que ha tornat a tenir un impacte directe en el turisme de l'entorn, amb pics d'ocupació molt elevats durant els dies de l'esdeveniment. Segons dades de l'App Turisme de la Diputació de Barcelona, el Vallès Occidental va arribar al 88,3% de les places ocupades, mentre que el Vallès Oriental es va situar a prop del 84% i el Maresme al voltant del 75%. Per municipis, Sabadell va destacar amb una ocupació propera del 95% i Granollers va arribar al 88%, confirmant l'efecte tractor del Gran Premi sobre l'allotjament de la zona. En conjunt, les pernoctacions també van créixer en els dos Vallès, mentre que el Maresme, tot i concentrar el volum més alt, es va registrar un descens del 5,3% respecte a l'edició anterior. Pel que fa als preus, les tarifes hoteleres van mostrar comportaments desiguals, van baixar lleugerament al Vallès Occidental, però van pujar a la resta de comarques. El preu més elevat es va donar al Vallès Oriental amb una mitjana de 167,2 euros per habitació doble, mentre que a Granollers es va arribar fins als 201,5 euros, convertint-se en el municipi més car del període analitzat.
2: Molt bé. En clau internacional, què és notícia?
3: No marxem massa lluny, ens quedem al país, a Catalunya, perquè parlem de les proves d'accés a la universitat d'aquest 2026, que han deixat una dada sorprenent. L'examen de matemàtiques ha registrat una nota mitjana de 4,18, la més baixa obtinguda per qualsevol assignatura a les PAU catalanes en l'última dècada. La qualificació cau gairebé 2 punts respecte a l'any passat, quan la mitjana

0: va ser de 6,12. Molts estudiants ja havien expressat després de l'examen que la prova havia estat especialment llarga i complicada. Tot i la polèmica, la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha defensat que els exàmens es van elaborar amb rigor acadèmic i que les primeres valoracions dels correctors indiquen que s'ajustaven al currículum de batxillerat. Malgrat el suspens generalitzat en matemàtiques, la nota mitjana global de l'ESPAU s'ha mantingut estable amb un 6,403, pràcticament idèntica a la de l'any passat. Altres matèries, com català, castellà o física, han millorat els seus resultats, mentre que la nota mitjana d'accés a la universitat s'ha situat en un 7,167.
1: Molt bé, i el tema curiós del dia?
0: Doncs ja que ho hem mencionat fa un moment, Gemma, falten poques hores per la nit de Sant Joan i les xarxes socials s'han omplert de debat sobre l'ús dels petards i la pirotècnia amb opinions molt polaritzades entre qui defensa la tradició i qui en critica l'impacte. La conversa s'ha intensificat especialment en els dies previs a la revetlla, coincidint amb l'inici de les compres i l'augment de la presència de soroll a carrers i barris. D'una banda, els defensors dels petards argumenten que formen part essencial de la cultura festiva de Sant Joan i que són una tradició arrelada que dona ambient a la nit més curta de l'any. També destaquen que el sector s'està adaptant amb productes de baixa sonoritat i alternatives més respectuoses pensades per reduir les molèsties a persones sensibles i animals. En canvi, els crítics assenyalen problemes de convivència, especialment pel soroll, l'impacte en mascotes i persones amb hipersensibilitat auditiva i el risc d'accidents. El debat reflecteix en una tensió recurrent cada any entre mantenir una tradició popular molt estesa i buscar un model de celebració més regulat i inclusiu.
1: Molt bé, Sergi, doncs va, anem a conèixer la pregunta del dia. I què estem preguntant avui?
0: Jo crec que és una pregunta que tindrà molt de debat. De fet, nosaltres mateixos, no, els locutors i locutores de l'ONA, en tindríem bastant, perquè avui preguntem si esteu a favor o en contra de tirar petards per Sant Joan.
1: Molt bé. Sergi Ferrer, en el teu cas, estàs a favor o estàs en contra?
0: Jo, mira, t'he de dir que de més jove, de petit, en tirava cada any, anava a la platja de Calella i en tirava amb els companys, però mica en mica han passat els anys i me n'he anat negant més, ja no m'agraden tant, intento mantenir-me una mica allunyat, o sigui que... Però jo estic a favor, eh? O sigui, jo crec que és una tradició que s'ha de mantenir, tot i que hagi perdut una mica l'interès pels petards.
1: Perfecte, i clar, les persones que tenen doncs una sensibilitat especial o els animals, què en penses?
0: Exacte. No, a veure, el respecte total, no? Al final ja se n'ha parlat de ficar zones especials, no? Per tirar petards i no poder tirar-los doncs, on hi hagi una allau de gent o hi hagi més gent que pugui doncs, ser perjudicial per ells i per elles. No? No sé si és el teu cas, Gemma, que de fet tu tens animals, no? Tu tens un gos, una
1: gossa. Però mira, la gosseta que tinc, la Lola, t'he de dir que sorprenentment no li fan por els petards. O sigui, crec que deu ser l'únic gos o dels únics perquè sí. La majoria... Un altre que en tenia, una altra gosseta, sí que li feia molta por, però a la Lola no li fa gens de por.
0: I a tu, personalment?
1: A veure, no em molesten mentre no me'ls llencin a prop.
0: Exacte, sí.
1: Per tant, clar, anar a la platja, òbviament no hi aniré, perquè ja hi he anat algun any, i és allò que la gent és com si... hagués perdut el nord, no?, una mica. O sigui, passem de llançar petards a tornar-nos bojos. Clar, ni un extrem ni l'altre, no? Si veus que està passant gent, doncs para, queda't quiet i no llencis petards en aquell moment. Però és que a vegades la gent és com que, no sé, hi ha moments a la vida que ens tornem una mica bojos.
0: Sí, bé, esperem que no passi res i que sigui una bona vetllada a tots els municipis i que no hi hagi problemes en aquest sentit.
1: Totalment. Sergi, gràcies.
0: Fins ara.

0: Doncs bé, seguim parlant de Sant Joan, una de les nits més especials de l'any. El foc, l'aigua i també les antigues tradicions es converteixen en protagonistes d'una vetllada que, segons la cultura popular, és ideal per deixar enrere allò que no volem i obrir la porta a nous desitjos. Així que avui descobrim alguns dels rituals més coneguts d'aquesta nit màgica. Abans d'explicar-vos aquests rituals, deixeu-me doncs saludar a la resta de companys de l'Ona Maresma per saber doncs amb qui comptem per fer aquesta secció. Companys, endavant, qui tenim?
1: Hola, bona tarda.
2: Què tal? Complet,
0: molt
2: em
0: bé.
2: Sembla? Tots.
0: Sí, ens hem posat d'acord tots alhora. Perfecte, nois, doncs, si voleu, comencem parlant d'aquests rituals. El més famós, per deixar enrere el que ens pesa, és un ritual que és molt popular i consisteix a escriure en un paper tot allò que volem deixar enrere, preocupacions, pors, mals moments o situacions que ja no ens aporten res. Així que a mitjanit aquest paper es crema a la foguera com a símbol de renovació i l'inici d'una nova etapa. Aquí cal dir que... Això és una informació que potser no tothom està d'acord, però diuen que el que s'ha de cremar és el que vols deixar enrere, no els desitjos, perquè molta gent escriu els desitjos, el que li agradaria aconseguir, i ho llença a la foguera. Per tant, el foc s'entén que és un element que t'ajuda a deixar enrere el passat o les coses negatives, però no t'ajuda pas a fer realitat allò que vols. Per tant, primer ritual, escriure el que no t'agrada i cremar-ho al foc. Això és una cosa que heu fet alguna vegada o que teniu planejat fer-ho avui?
1: Doncs mira, ara...
2: Jo havia entès...
1: Ah, digues.
2: Per part, no, t'anava a dir... No,
0: digues, Jordi.
2: Havia entès també el fet contrari, eh? És a dir, jo conec les dues versions. Sí que és veritat que ara, com ho explicaves, té molt més sentit deixar les coses enrere, cremar-ho, no? Marcar un punt i final en aquesta etapa turmentosa, que no pas un bon desig, que en teoria el que fas és destruir aquest paper on has escrit. Per tant, òbviament, com a ritual, jo crec que té molt de sentit. Jo alguna vegada ho he fet, eh? També t'ho haig de dir, això sí.
0: Mm-hmm. També teníem per aquí, qui volia intervenir, en Marc i qui més?
1: Sí, jo sí.
3: Jo mateix,
0: Marc.
3: Jo mateix.
0: Vale, doncs primer en Marc i després anem amb tu, Sergi.
1: No, bàsicament, jo, a diferència d'en Jordi, jo no ho he fet mai, això. Sí que em sembla un bon ritual, això de deixar enrere coses negatives o coses que volem treure'ns de sobre per això, per renovar-nos i fer un pas endavant com a persones. Llavors, home, jo no ho he fet, però vés a saber, avui potser ho proposo amb el meu grup d'amics de fer-ho.
0: Mm-hmm. Sergi?
3: No, jo estic d'acord amb en Marc, no ho he fet mai, però sí que jo pensava com una espècie com de metàfora, no? Sí que poder cremes el desig, però es converteix en cendra i en fum, i aquest fum, com que puja al cel, no? És com els desigs normalment, com que es mira al cel, no? El fum desig, o quan passa, doncs, una estrella, no? Fugaç, doncs, no sé, he pensat una mica aquesta metàfora, no? Com que puja el fum cap al cel, doncs podria ser doncs, aquest desig que puja i es fa realitat. No ho sé, eh?
2: A veure, de fet, és un ritual low cost, eh? Vull dir que tampoc costa res. Sí. Necessites un paper i un bolígraf, eh? Per poder posar això. Vull dir que n'he vist de rituals molt més cars, eh? Això no costa res.
0: Doncs si us sembla bé, passem a l'altre ritual, que és saltar les onades del mar per purificar-se. La tradició diu que saltar 9 onades d'esquena al mar ajuda a allunyar les energies negatives acumulades durant l'any. El número 9 és considerat màgic i l'aigua, igual que el foc, també simbolitza la purificació. Aquest ritual és una mica més complex, una mica més atrevit, perquè, clar, t'has de banyar a la nit. Companys, us heu banyat a la nit per Sant Joan?
1: Sí, i tant.
0: Sí, has saltat 9 vegades l'aigua?
1: No,
0: les onades?
1: No, la veritat. No. A més, m'hi vaig tirar a la matinada, va ser tornant de festa, vull dir que no vaig tenir gens en compte això, la veritat.
2: És més una cosa festiva que no pas un ritual, no? En aquest cas, pot ser.
0: I com és? Perquè fa calor o perquè us heu llançat al mar?
1: Sí, perquè, bueno, perquè a dia d'avui, justament, la majoria de Sant Joans, no sé si coincidiu amb mi, fa moltíssima calor, o en aquest cas també xafogor, i llavors depèn d'on siguis, ostres, si tens oportunitat de banyar-te o a una piscina o al mar, home, jo, sens dubte, avui, si se'm torna a plantar l'ocasió, ho faré.
0: Molt bé.
2: I de fet, aquell component màgic, no? Ara que parlem de rituals, també igual que el foc, l'aigua a la nit de Sant Joan, banyar-se al mar de nit, tot i que hi ha molta gent que li té por, perquè tampoc sap el que hi ha dintre el mar, però també té aquest component màgic, no? Mm.
1: Quatre peixets hi ha, quatre peixets ara.
2: Sí.
0: Perfecte. Doncs, companys, de moment ja hem parlat de dos rituals, parlem d'un altre. El ritual de l'abundància amb llorer. El llorer és una planta, el laurel, de tota la vida, associada a la prosperitat. El costum consisteix a escriure en una fulla de llorer un objectiu econòmic o laboral, cremar-la i deixar que el vent s'endugui les cendres. És un gest simbòlic per atraure noves oportunitats. Fixem-nos que aquí canvia completament el respecte al primer ritual. Aquí sí que escrius en aquesta fulla aquell objectiu, doncs, que té relació amb el món dels diners i de la feina, i sí que l'hem de cremar. Per tant, això potser a més d'un li va bé.
4: I tant, al més d'un potser haurem de cremar l'arbre sencer, jo crec, si va bé amb aquests aspectes.
2: Mira, respecte al que digui en Martí, el que diu en Martí és veritat, perquè compta també en deixar volar les cendres, eh? No haguem de començar a córrer per lamentar algun incendi per alguna coseta d'aquestes, eh? Per
4: tant, això és cert, compta. Això és cert.
0: Martí, que... Mira, jo t'animo a que ho facis, però amb una fulla.
4: Vale, no, sí, ho faré amb una fulla i amb precaució, com diu en Jordi, que aquests dies sempre són complicats. Jo és que m'estic donant compte, Gemma, per això no estic dient gaire res, que jo crec que no és pas el meu dia, el Sant Joan, perquè jo sóc d'aquestes persones d'alta sensibilitat que em fan por els petards. I a més, amb tot això de l'aigua i tal, també sóc una persona que mai se m'ha donat gens bé nedar i ni m'ha fet gaire gràcia el fet de banyar-me al mar, així que jo crec que avui és més un dia de quedar-me a casseta i a veure el passat.
1: Pròxim Sant Joan et regalem un flotador.
4: Molt bé, veus, t'ho agrairé. A veure si faig així aquests nous saltirons a les onades i em ve bona sort l'any vinent.
0: Doncs mira, Martí, aprofitant que comentes que avui et quedaràs a casa, per Sant Joan et proposo un ritual, que és el ritual de l'amor. Per als qui busquen l'amor, hi ha qui encén una espelma vermella i escriu en un paper, doncs, les qualitats que desitja trobar en una parella. La idea és centrar-se en allò que volem atraure a la nostra vida i també començar l'estiu amb una actitud, doncs, oberta i positiva, eh? Per tant, espelma vermella i escrius, doncs, en un paper el que desitges trobar en aquella persona especial i no sé si és crema. Clar, això és un punt important a tenir en compte. Què fem amb el paper, no?
4: Home, tot es crema, no? Sembla avui, el ser Sant Joan, sí. El llorer, com els paperets...
2: Però escolta una cosa, si el cremem no significa que ho deixem enrere, per tant, és com contradicció, no?
1: Però l'espelma vermella és diferent.
2: Clar, però mira, de l'espelma i del color, no?
0: Amb la fulla de llorer també era cremar allò que volem, per tant, potser en aquest cas també, no? Perquè com l'espelma és vermella, simbolitza l'amor...
2: Però crec Martí, que la Gemma, tal com ho està parlant, és com molt de rituals d'aquest tipus, eh, Gemma? Jo et veig fent aquest ritual de l'amor.
0: Sí, i tant, sí. No, però sigui, no només per Sant Joan, eh? O sigui, jo habitualment encenc espelmes, però amb intenció... A veure, no us imagineu aquí que faig un ritual i que mato una cabra, eh? Però sí que és veritat que quan encenc una espelma, normalment ho faig amb una intenció. No l'encenc perquè estic avorrida i mira... Em ve de gust encendre una espelma, no?
4: Home, però si n'has d'encendre moltes, senyals que molt afecte no estan fent, no, aquestes espelmes? O sigui, el seu seria encendre'n una
0: i deixar-la... Però tu què saps? Moltes o poques?
4: No, ho dic per al que em semblava que deies, no em fico en cap fregall, però clar, si això ha de donar
0: sort... No, és que Martí dona per fet que jo engego moltes espelmes perquè em va fatal.
4: Ai,
0: Martí...
4: No, Gemma, t'ho juro que m'havia semblat que havies dit
0: ara
4: això.
0: Ara quan acabem et vindré a buscar i m'ho dius a la cara.
4: Uf, Déu meu,
1: ja... Amb tu farà un ritual, Martí, ja veuràs.
4: Marxaré corrent. Sí,
1: ja veuràs la cabra.
2: La proposta és veure de quin color sent aquesta espelma la Gemma, saps? Si és vermella o potser pot ser negra o no sé si hi ha algun altre color que significa alguna altra cosa, eh? Però
0: poca broma, amb els colors és important, eh? Les espelmes blanques no tenen res a veure amb les espelmes vermelles i, de fet, hi ha un tipus d'espelmes que són de color groc mostassa, que en teoria estan fetes amb mel d'abelles, i aquestes espelmes... són molt poderoses. O sigui, si no em creieu, aneu a comprar-ne una, l'engegueu amb una intenció, amb un desig i flipareu.
1: I a tu t'ha passat, no?, pel que dius? O sigui, s'ha complert quan has... Sí, eh?
0: Sí.
1: Carai.
0: És que jo crec que és tot un tema energètic. No crec que sigui màgic, eh? Crec que és un tema energètic. O sigui, Bé, és que ara també ens començaríem aquí a entrar en un debat que potser ens allunya molt de la secció.
2: I d'actitud, no? També, Gemma, suposo.
0: Exacte.
2: Una miqueta el que dèiem al final, jo també crec que ajuda molt l'actitud positiva en qualsevol d'aquests rituals.
1: Sí, això sí.
2: No?
0: Totalment. Quan la gent parla, per exemple, del famós manifestar, no? Vull manifestar doncs, aquesta feina o aquesta parella al final... t'has de creure allò que vols i quan t'ho creus comences a fer coses que t'ajudaran a aconseguir-ho. Clar, no serveix de res voler aconseguir cert objectiu si tu no creus que ets prou capaç, perquè per tant ni ho intentaràs.
1: Sí, sí, és així.
2: Totalment d'acord, sí.
0: En definitiva, va, l'últim ritual que tenim avui per explicar-vos i és un desig sota les estrelles. Moltes persones aprofiten doncs, aquesta nit de Sant Joan per mirar el cel i formular un desig, sigui quin sigui doncs, el desig que formuleu, doncs això bé, també és un ritual senzill que no requereix de cap tipus d'inversió, no heu de comprar cap espelma, no necessiteu cap paper, cap boli. Què us sembla?
3: Per mi el més maco, jo crec, sí, el més natural, bonic. Més maco, no sé, jo crec que, bueno, si hi ha estrelles, que a vegades no se'n veuen, però si tenim la sort de veure estrelles, jo crec que per mi és el més maco. Si tenim l'oportunitat de pujar a la muntanya i des d'allà veure-les, és maco.
1: Jo crec que això, a més, si ho fas acompanyat de gent que aprecies, que t'estimes, que et pot portar a una conversa tranquil·la, maca, que vagin sorgint diferents temes, jo crec que aquí pot ser ben aprofitat i al final, si t'acabes obrint, no, i passen les estrelles, aprofitant no, l'ocasió i ja que estàs tocant aquests temes, tens un punt de pausa que la vida ens costa trobar-ne, doncs què millor que fer-ho avui, no? Si aconsegueixes també, amb tranquil·litat, veure estrelles.
0: Martí, a més, Jordi.
2: No, digues. T'anava a dir bàsicament que tot té com un component hipnòtic, no? El fet de mirar les estrelles, jo no sé si us passa a vosaltres, però jo em puc passar hores estirat mirant les estrelles. El foc també té un poder com molt hipnotitzador, no? Veure aquesta flama, per tant, tot amb aquest alè de misteri també que dèiem abans.
0: El foc relaxa, Jordi?
2: Sí?
0: Sí, a mi em relaxa.
3: I fa calor.
2: I fa calor.
0: També. Ja que a Martí no li sembla bé doncs, encendre espelmes, què et sembla demanar un desig al cel mirant les estrelles?
4: Em sembla, també comparteixo amb en Sergi, que crec que és molt bonic i que em quedaria amb aquest ritual. El que passa és que en Marc parlava del tema aquest de la tranquil·litat i això. No sé si avui és el dia indicat, perquè amb la de petards i su... Mare de Déu, jo és que només m'imagino allà a la plaça on visc jo.
1: Clar, depèn d'on estiguis.
4: Sí, que... sí, ja. O sigui, hauries de buscar un punt molt concret. Però si l'aconsegueixes trobar, sí que estic d'acord amb vosaltres, companys. Que és un moment molt especial.
1: Mira les flames, ara, eh?
0: Totalment, eh? Estem aquí veient el foc que hem fet aquí a la ràdio per començar a celebrar.
1: La rebella de la rebella.
2: Ja heu començat rebella, no? N'hi ha de més especials i de més, no sé com dir-ho, eh? De més complicats. Hi ha qui salta, que no seria gens recomanable, però hi ha qui salta la foguera, eh? Això a mi em sembla una proesa perillosa, si més no.
1: I els Pirineus estan fent-ho de l'antorxa, no? Allò que la porten alguns pobles, molta gent.
0: La flama del Canigó?
1: Sí, bé, no sé...
2: Sí, són petites foguetes, no? Si no m'equivoco, em sembla que sí, Marc, el que fan és... Les falles, em sembla, no en el sentit de València, sinó que en el Pirineu el que sí que fan precisament és això, fer petites fogueroles.
1: I fan una ruta, tothom en porta una d'antorxa i les acaben tirant totes al mateix lloc i fan una gran foguera. Això em sembla preciós.
2: I el recorregut de la flama del Canigó, que dèiem abans, que al final tots els municipis del Maresme la tindrà i que també té el seu ritual, que n'hi ha molts.
0: Totalment, doncs companys, acabem aquesta secció. Gràcies a tots, fins ara.
4: Adéu.
1: Fins ara.

0: Doncs quan falten pràcticament 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda, moment de les efemèrides, és a dir, del tal dia com avui, com sempre, però abans felicitant els famosos que avui fan anys. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Hola de nou, Gemma.
0: Molt bona tarda. Com
1: bona
0: estàs?
1: Tarda. Molt bé. Ara, després d'haver escoltat aquests últims petards que ha posat el nostre company en Marçal, ja pensant en la revetlla d'avui, però, com sempre, t'aporto a tu i a tots els oients una miqueta d'efemèrides, una miqueta, ara, com deies, de gent famosa que mai està de més. Doncs mira, per curiositat, saber quin dia fan anys, que avui és un dia bastant senyalat per tothom.
0: Molt bé, doncs som-hi. De qui és l'aniversari avui?
1: Doncs mira, he triat dues persones i que no tenen res a veure una amb l'altra. La primera, el xef madrileny, l'Alberto Chicote, que també és presentador de programes de televisió, surten, bueno, convidat a tot arreu, i també de l'exjugador de futbol francès, Zinedine Zidane, que havia jugat al Real Madrid i que, a més, també havia jugat mundials. Ara que estem en època de mundials, doncs Zidane era un dels jugadors que brillaven més quan va ser la seva època que es disputava aquest prestigiós torneig.
0: Doncs felicitats a tots dos. T'haig de dir que a mi personalment a Chicote és una persona que no la conec, no? Però que em cau molt bé. Quan veia aquell programa que feia a la tele, Pesadilla en la cocina, tu ho has vist alguna vegada?
1: No,
0: és una basura.
1: No l'havia vist, o sigui, el programa en si, o potser sí, no ho recordo. A ell sí que...
0: Segur.
1: Sí, home, és que aquest senyor te'l trobes o te l'has trobat. Vaja, a tot arreu estava convidat a molts llocs, canals de YouTube, fins i tot l'he vist pel YouTube ara ja també.
0: Saps què és curiós? T'explico una curiositat que vaig sentir una vegada, no sé si serà del tot certa.
1: Digues.
0: Però vaja, és un rumor que es diu que de tots els restaurants que ha anat en Chicote, en teoria ell va a restaurants de baixa categoria, per dir-ho de forma doncs educada, i intenta que remuntin, intenta que doncs transformar l'ambient, no, transformar el restaurant i que sigui doncs un bon restaurant. Tots els restaurants que han passat pel programa, la majoria ha acabat tancant portes després de la reforma i el rentat de cara que li han fet. Al cap de 2-3 mesos, si els busques a Google Maps, et sortirà tancat.
1: Carai, això no és una bona senyal, eh?
0: No, clar, perquè t'ho imagina't, un restaurant que porta 20 anys, 30 anys, no sé, un restaurant de carretera, típic restaurant de camioners, no? Per posar un exemple. I la cuina està bruta, les maneres que tenen de treballar doncs ja les arrosseguen de fa molt de temps. Clar, per molt que tu canvis l'estètica del local, entenc que la gent que treballa és la mateixa, no? Els propietaris són els mateixos.
1: Si els propietaris són els mateixos, sí, exacte.
0: Clar, la porqueria la seguiran fent igual.
1: Sí, sí. Tot depèn de que hi hagi un canvi de personal allà, bàsicament, jo crec.
0: Sí, fins i tot de propietari, eh?
1: Hey, i tant, influeix moltíssim.
0: En fi, deixem en Chicote, que si no aquí no pararé de xerrar d'en Chicote. Així que, dia internacionals.
1: Doncs mira, avui el de la dona en l'enginyeria, per visibilitzar el seu paper en aquest sector tecnològic i encoratjar a les noves generacions de noies a estudiar carreres STEM. També el Dia de les Nacions Unides per l'Administració Pública, per donar valor al servei públic dels treballadors que en formen part, i també és el Dia Internacional dels Vidus i les Vídues, per donar veu a la pèrdua, a la discriminació i fins i tot als problemes econòmics reals que pateixen homes i dones, sobretot, i a més en el passat, dones en quedar-se soles en determinades cultures.
0: Tal dia com avui, què passava?
1: Va, primer, a nivell polític, l'any 2016, no anem gaire enrere, fa justament una dècada enrere, fa 10 anys, el famós referèndum al Regne Unit, és a dir, el Brexit, la decisió de marxar de la Unió Europea. El Regne Unit va guanyar de forma molt ajustada, amb un 52% davant d'un 48%, i el país, clar, va quedar molt dividit. Mentre Anglaterra i Gales van votar majoritàriament per marxar, Escòcia i Irlanda del Nord, molts dels seus co-ciutadans van decidir romandre. I ara, però una dècada després, Gemma, la percepció pública ha fet una mica un gir radical. Hauríem de parlar potser amb algú anglès, britànic, i segons les enquestes, però, per exemple, publicades pel YouGov, aproximadament diuen que gairebé el 60% dels britànics consideren que sortir de la Unió Europea va ser una decisió incorrecta. Per què? Perquè l'impacte en el cost de la vida i les poques oportunitats per als joves han desgastat aquest suport al Brexit, que es pensaven que aniria tot cap a millor a nivell, sobretot, econòmic. I, a més, els estudis també diuen que el PIB del Regne Unit ha perdut entre el 6 i el 8% des que va passar això, a causa de noves barreres comercials, caiguda de la inversió i, vaja, que la lliura esterlina s'ha devaluat una miqueta. Per tant, actualment, el Regne Unit no té sobre la taula tornar a entrar a la Unió Europea a curt termini, però el govern britànic, ara liderat pels laboristes, busca com un reinici, no? Un reset de les relacions. De fet, aquest 2026, Gemma, està previst que es revisi oficialment l'acord de comerç i cooperació per intentar fer aquestes traves burocràtiques més baixes i poder cooperar més en matèria de seguretat amb altres països i, vaja, que li vagi un pèl millor a tots els ciutadans anglesos.
0: Molt bé, ja que m'estàs parlant de temes britànics, temes anglesos, ara de seguida anem a la efemèride musical, però vols que t'expliqui un acudit que m'han explicat avui a la ràdio?
1: Vinga, va.
0: En què s'assembla una abella a un ascensor anglès?
1: Que... Hosti, té alguna cosa amb el vips... No, potser?
0: No, no, que tots dos van de fleur en fleur.
1: Està bé, a mi aquests acudits m'agraden.
0: Made by Marc Rodríguez, el nostre coordinador de la ràdio, que és tremendo.
1: Boníssim, Marc... te'l compro. Avui el dic a la revella, ja ho veuràs tu.
0: Ha estat xulo.
1: Em fotran a la foguera, potser, però va, no passa res.
0: No, si riuen, no. Ai, ai, ai, un minut per l'efemèride musical. Marc,
1: res, anem rapidíssims. Tal dia com avui, l'any 2008, Katy Perry va llançar comercialment cançons clau de l'era One of the Boys. I vaja, ja us deixem directament perquè la pugueu gaudir abans d'això, d'entrar en els informatius. Aquest Hot and Cold, la lletra que parla d'algú que canvia d'opinió cada moment. Un dia et diu que sí, l'endemà et diu que no, ara està de bon humor, per tant, hot, i de cop canvia radicalment i no et fa cas, cold, i per aquelles situacions en què algú et torna boig perquè canvia de parer tantes vegades que, vaja, no hi ha per on agafar-lo, però Katy Perry l'ha agafat aquesta situació que li passa a molta gent d'una forma molt divertida i enèrgica, com ara escoltarem.
0: Perfecte, doncs amb la famosa Katy Perry anem doncs a la disco. Gràcies, Marc. Fins ara.
1: Fins ara.

0: 107.1 FM.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: 107.1 FM.
3: Ràdio. Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla de més de 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya durant els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat modernitzant equipaments clau i responent així a les necessitats de mobilitat territorial. S'escoltem.
5: Un pla d'inversions de més de 4.300 milions d'euros per als pròxims 10 anys en infraestructures de mobilitat. Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
4: I la revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendi. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del pla alfa activat, concentrats en comarques com la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Des del govern es demana molta prudència. Un altre motiu de preocupació aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre fins a 17 milions d'euros en petards només a aquesta revetlla. La indústria combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat, això sí, cap al soroll. Josep Maria Vilardell és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya.
6: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
4: I l'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina, el PlemCat, una prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avançada perquè es puguin instal·lar els eurogeneradors de la badia amb una altura de 261 metres. És un projecte impulsat per la Generalitat i que en bona part depèn també de l'aprovació dels pressupostos. I el recinte de Fabra i Cots a Barcelona acull enguany la cinquena edició de l'Òpera, del 2 al 5 de juliol. Cada ballada representaran tres òperes de curta durada, creades per uns valors de l'escena i la composició amb el suport, això sí, d'estudiants de disseny, d'art dramàtic i també de música. Una bona oportunitat per apropar l'òpera als més joves.
3: Notícies en xarxa.
7: A la teva ràdio local.
8: Vinga, som-hi. Passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dimarts 23 de juny, un dimarts a Sant Joan, i tot seguit el que fem, com sempre, a aquesta hora, és a remenar entre els arxius a la comarca, entre els diaris, les revistes, etc., amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
9: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, si recordeu, fa pocs dies que parlàvem de la inauguració de l'autopista del Maresme. De fet, avui, amb aquesta efemèride, volem donar un cop d'ull al que va passar els dies posteriors d'aquesta inauguració, i per això ens situem el 23 de juny de l'any 94, com la notícia de la que citàvem, primera prova de foc, podríem dir, d'aquest nou tram amb l'inici del pont de Sant Joan. De fet, l'article en què ens hem fixat del diari El Punt destacava la previsió dels alcaldes de Palafolls, Tordera i també de Blanes, que preveien, doncs, un col·lapse a la sortida de l'A19 a Palafolls, i de fet així va ser. S'iniciava l'operació sortida en motiu del pont de Sant Joan, per la qual cosa es preveia un elevat volum de trànsit a la recentment inaugurada autopista del Maresme, que tenia 3 carrils per banda. A l'A19 acabava a Palafolls, on desembocava la Nacional 2, que a pocs metres, ja al terme municipal de Tordera, tenia un giratori que aquells dies el Ministeri estava acabant de construir. Doncs bé, l'alcalde de Tordera, de fet, en declaracions al diari, tenia assumit que durant 2 anys, fins que Acesa acabés la prolongació de l'A19 fins a la carretera d'Hostalric a Blanes, hi hauria fortes retencions de trànsit a la Nacional 2. I no s'equivocava. A més, aquest giratori de Tordera, els semàfors de la cruïlla de Can Bartrolí, on confluïen la Nacional 2 i la G600, també seria motiu de col·lapse, sobretot a l'estiu. L'Ajuntament no pot fer res més que pressionar el Ministeri a Cessa perquè la prolongació de l'autopista es faci amb el menor impacte possible, deia Jaume Romaguera, alcalde llavors del municipi de Tordera. L'alcalde del municipi va criticar el Ministeri per haver suspès el projecte de la variant i el desdoblament de la Nacional 2 a la seva població a canvi d'allargar l'A19 fins a la zona de Sant Daniel. Els alcaldes de Palafolls i Blanes coincidien amb aquestes propostes, que van portar molts mals de caps, Gemma, a les poblacions de l'Alt Maresme, sobretot a principis dels 90.
8: Molt bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies. Fins ara.
9: A tu, fins ara, gràcies.

0: Seguim avançant. Asma Awata és l'autora de La Terra Torn, una ficció basada en experiències reals que viuen diferents dones migrades rifenyes que es troben en una constant sensació d'estar entre dos mons. En parlem amb més detall amb la pròpia autora des de Malgrat.
1: Bé, parlem de llibres, parlem de cultura, concretament parlem de l'obra L'Etern Retorn, amb l'escriptora amaziga Asma Awata. La tenim ja a l'altre costat del telèfon. Hola, bon dia, Asma.
2: Hola, Javi, bon dia.
1: Explica'ns una mica de què tracta aquesta obra.
2: Sí, és un llibre de relats que pretén donar veu a les dones d'origen amazic, dones migrants en general, sobretot dones que han emigrat en edat adulta, perquè es troba a faltar aquesta veu en la literatura que fins ara està escrita, sigui literatura autòctona o literatura feta per persones d'origen migrant. I jo, que pertanyo a aquest col·lectiu, diguem-ne, de mares, de dones que han emigrat en edat adulta, m'he identificat molt amb moltes de les realitats que viuen, amb d'altres no, però amb moltes, i vaig veure doncs la necessitat de transmetre la seva veu. Hi ha relats que parlen de... bueno, la majoria dels relats, vaja, parlen del procés migratori d'aquestes dones i de dels diferents reptes que es troben en el procés d'adaptació en el país d'acollida. I una mica el fil conductor d'aquest llibre és el fet de viure contínuament entre dos mons, el país d'origen i el d'acollida. D'això ve el títol, d'alguna manera, que és L'Etern Retorn. Viure recordant, viure mantenint viva la memòria històrica, viure recuperant o mantenint vives les tradicions, els costums, però al mateix temps aprenent d'altres, aprenent a viure en un nou món, amb una nova llengua, una nova manera de viure i un nou entorn, en definitiva.
1: Llavors, entenc que les dones a qui fa referència en el llibre són experiències reals de dones que venen de diferents països, correcte?
2: Sí, els relats parteixen de situacions relats, però són relats, són ficticis.
1: Ah, val, d'acord.
2: Sí, sí. El punt de partida pot haver estat un comentari, pot haver estat una observació. Jo vaig treballar molt, sigui des del voluntariat com des de l'àmbit professional, amb les dones d'origen migrant, i vaig arribar a conèixer moltes realitats, vaig arribar doncs a entendre molt bé el seu món o els seus mons, perquè el llibre entén també transmetre unes dones de perfils diversos, no?, per trencar una mica doncs l'imaginari social autòcton envers les dones migrades com un col·lectiu homogeni, o sovint es descriu com doncs un col·lectiu de dones analfabetes, submises, que no porten res, que venen a acaparar ajudes, etc, etc. Els relats pretenen també una mica canviar aquesta mirada, parlant doncs d'experiències de dones amb poder, de dones amb estratègies per superar els diferents reptes de la vida, etc. I al mateix temps també donar visibilitat als diferents obstacles que es troben doncs quan estan aquí i que fan difícil doncs avançar, no?
1: Val. Per entrar en matèria de dins d'aquestes experiències, no, que viuen aquestes dones migrades, quins són les experiències comunes que viuen, els patrons que repeteixen, perquè entenc que la gent marxa per un motiu sempre. Llavors, sí. I també viuen moltes vegades la gent que és migrant i que va a un país que no coneix, es pot trobar situacions que al final, quan les comparteixes amb altres persones migrants com tu, també són coses que potser també els hi han passat, no? Llavors, per il·lustrar-nos una miqueta, aquestes dones migrades que aquí fa referència en els llibres, aquestes històries, doncs quines són aquestes experiències que viuen, quines són aquestes, aquests fets que comparteixen entre elles?
2: Sí, he posat molt èmfasi en el llibre en la diversitat d'aquests perfils, com he dit abans. Hi ha dones que han emigrat per reagrupament familiar, per estar reunides amb la família, amb el marit, el pare dels fills. Hi ha dones que han emigrat soles, hi ha dones que han emigrat per continuar els seus estudis, etc. No? Hi ha dones amb estudis, dones sense. És a dir, que lluny de pensar que són un perfil homogeni, doncs són dones mogudes per diferents motius, per emigrar, no? Per deixar el seu país. Però sí que, independentment de que unes tenen més recursos que altres, es troben realitats diguem-ne, exteriors, no? El seu potencial personal, doncs, que són el desconeixement de la llengua del país d'acollida, el desconeixement de l'entorn, la situació administrativa, unes tenen permís de residència i no tenen permís de treball, com ha estat el meu cas, unes no tenen ni permís de residència, ni de treball, ni per estar aquí legalment, unes no tenen feina, unes tenen formació, busquen feina però no la troben, amb una realitat de difícil reconeixement del potencial de les persones que venen de fora, encara que hagin tingut estudis i formació, molta necessitat de formar-te de nou per poder accedir a treballar, un periple per demostrar la teva legalitat aquí, perquè has de renovar contínuament, per renovar has de buscar un contracte de feina, no trobes feina per tenir un contracte, és a dir, que és com un cercle, no? que fa molt difícil doncs, adaptar-te al país d'acollida i que arribi un moment que ja no tinguis aquestes necessitats, no? De tocar tantes portes, de demostrar, d'aconseguir feina, d'aconseguir vivienda, etcètera, etcètera. Topant, a més, també amb un racisme a vegades institucional, no? Sobretot manifestat per la llei d'estrangeria, que no ens considera ciutadans, ciutadanes com la resta, i a vegades també amb el racisme social, no? Amb una mirada excloent, no? Una mirada discriminatòria, i bé, doncs tot aquest procés ve a superar tots aquests obstacles i a aprendre i a portar també al país d'acollida. També es parla de les realitats que es viuen dintre de les comunitats, no? Com seria el dol migratori, com per haver deixat un país darrere tota una vida, quan emigres en edat adulta i comences de nou. És difícil adaptar-te fàcilment perquè ja tenies una vida feta, tenies unes amistats, uns projectes de vida, i d'un dia per l'altre trobes que has d'emigrar, no? per reunir la família d'alguna manera o per motius econòmics, no? I tots aquests relats doncs, d'alguna manera transmeten les diferents estratègies que les dones doncs, busquen, evidentment moltes vegades amb ajuda de serveis que ofereix l'administració pública, moltes vegades amb l'ajuda de la pròpia comunitat, no? Per superar aquestes situacions adverses i per aconseguir una vida digna, en definitiva, no?
1: D'aquí també ve el nom, no? Quan has comentat aquest dol migratori, la paraula, el nom del títol del llibre, L'Etern Retorn, veritat. Dit això, sí. També entenc que llavors el llibre té un fort esperit crític, no?, a totes aquestes situacions que es viuen, però aquí una mica també, per donar-li una mica de caire positiu, pregunto si el llibre també comparteix o disposa, no?, d'experiències positives, no?, perquè no, entenc que també el fet de també l'acollida, no sé si ja també hi ha, ja, suposo que deuen haver hagut experiències positives de la gent d'aquí, acollir a persones que venen de fora, sí. També l'amabilitat, no? O sigui, més que res per donar-li una mica de caire positiu, eh? No sé si el llibre contempla aquests punts de vista, perquè, clar, ara la gent no s'emporti aquesta sensació de que el llibre és supercrític i superdestructiu, no? Amb les experiències.
2: No, jo penso que el llibre és tot positiu, des del principi fins al final. És a dir, quan qüestionem les relacions de poder no és quelcom negatiu, és quelcom molt positiu, perquè ajuda a desconstruir allò negatiu i a construir allò positiu, no? Quan es parla de la violència masclista, per exemple, aquí, i de les desigualtats de gènere, no anem contra els homes, no? Anem a construir una societat igualitària, anem a qüestionar les nostres dinàmiques de poder, no? És el mateix quan es parla d'immigració, quan es parla de discapacitat, quan es parla de diversitat sexual i de gènere, etcètera, etcètera, no? Som, d'alguna manera, els col·lectius que volem que la nostra veu sigui present, es tingui en compte, perquè quan es vulguin dissenyar polítiques, que siguin polítiques inclusives, que tinguin en compte les nostres necessitats i que tothom, partint de nosaltres, que som migrants, i la resta de les persones, tothom hem de ser crítics amb les dinàmiques de poder que puguem tenir envers els altres. Després es parla moltíssim també de l'acompanyament que es fa des de l'administració pública, la seva part positiva, que és necessària, no? que ha estat capdalt, diguem-ne, ha estat clau perquè les dones puguin superar moltes situacions com la violència masclista, I després també quan es posa, diguem-ne, l'accent sobre els defectes que poden tenir els processos d'acollida, això sempre es fa per millorar i per avançar, no? I per una versió millor, no?, d'aquesta societat d'acollida, que en definitiva té moltes coses positives. I el relat també, en els relats es diu.
1: Mm-hmm. Val.
2: Abans, però en els relats s'explica tot això.
1: Val. Ja per acabar, aquest llibre l'has presentat aquí a Malgrat, però em pregunto si també hi haurà futures exposicions per aquí en Maresme, o si també tens algun altre projecte entre mans que vulguis compartir.
2: Sí, de moment s'ha presentat a Malgrat i es presentarà a Tordera, i s'estan organitzant presentacions en altres llocs, el dia 8 de juliol a l'Institut Català de les Dones. Mm. És un llibre que està escrit amb molt sentit d'ironia i ajuda, doncs, és com per mi una porta, no?, d'entrada a un món que potser moltes persones desconeixen i en el que descobreixen, doncs, molta riquesa, molta ironia. Saben, coneixen molt, doncs, de la cultura amazigh, de la llengua amazigh, del Rif, que és el meu poble d'origen, no? I ofereix moltíssima informació a través de la literatura, no? I per mi, doncs, la literatura ha de ser això, no? Una eina de transformació, no? Una eina per construir un món millor i per teixir ponts. Per mi és un llibre que teixeix ponts, no?
1: Molt
2: encara
1: bé.
2: Que tingui un esperit crític, no? Com hauria de ser, crec jo, vaja. Mm. I sí que intento escriure, doncs, una novel·la, a veure quan surt. Ara estic en procés.
1: Molt bé, doncs estarem pendents del teu procés. Asma Utah, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé el dia.
2: Moltes gràcies, igualment. Gràcies per convidar-me.

0: Nova secció musical amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens porta noves recomanacions de la comarca. Avui parlem de La Baula, una proposta de música d'arrel creada per 6 músics a diferents comarques, una d'elles al Maresme, amb una llarga trajectòria dins l'escena folk catalana. Endavant, Sergi.
1: Avui gaudirem del folk, de les harmonies i de la tradició amb la banda La Baula.

La Baula és una formació de música d'arrel creada per 6 músics de diferents comarques i una d'elles, el Maresme, amb una llarga trajectòria dins l'escena folk catalana. El projecte neix amb una idea molt concreta, convertir-se en una nova baula dins la cadena de transmissió de la música tradicional catalana, recuperant cançons que havien quedat amagades en cançoners, arxius i enregistraments antics per tornar-les a portar als escenaris actuals.

La banda està formada per Roger Andorrà, Pau Benítez, Patri García, Xavier Rota, Roser Serrano i Joan Tomàs, tots ells músics amb experiència en nombrosos projectes de música tradicional, folk i cultura popular catalana. Abans de formar la Baula, molts dels seus membres ja havien participat en iniciatives destacades com Ballaveu, La Gravetat de Coulomb o Electrograia, entre d'altres.

Un dels objectius principals del grup és recuperar repertori tradicional poc conegut, a diferència d'altres formacions que treballen sobretot amb les cançons populars més famoses. La Baula busca directament les fonts originals, cançoners antics, enregistraments de camp i testimonis de cantadors populars. El projecte es dona a conèixer públicament durant el 2025, coincidint amb la seva participació en festivals i circuits especialitzats de música folk i tradicional. Entre les seves actuacions destaquen espais de referència com el Festival Tradicionarius, el Circuit Folk, la Fira Mediterrània de Manresa o el Festival Cantut, esdeveniments molt clau dins la música d'arrel catalana.

Vinga, anem a parlar discografia, i és que la discografia de la Paula és encara molt breu, de fet només un àlbum, però aquest primer treball ja deixa molt clara la filosofia i la personalitat del projecte. Fins ara la banda ha publicat Cançons a l'ombra, a l'any 2025, una obra que funciona tant com a debut discogràfic com a declaració d'intencions. El disc neix després d'un intens treball de recerca en cançoners, arxius sonors i recopilacions de música tradicional catalana. L'objectiu no era recuperar les cançons populars més conegudes, sinó precisament aquelles que havien quedat a l'ombra, amagades pel pas del temps i allunyades dels repertoris habituals. De fet, d'aquí prové el títol de l'àlbum.

Un dels aspectes més interessants de Cançons a l'Ombra és que cada peça explica una petita història del patrimoni musical català i conviuen cançons de treball, romanços, peces festives, melodies populars i composicions que durant dècades només havien sobreviscut gràcies a la transmissió oral o enregistraments de camp realitzats per etnomusicòlegs i investigadors.

I més que un simple disc de folk, Cançons a l'ombra es converteix en una mena de viatge per la memòria musical del país. És un treball que combina investigació, divulgació i creació artística i que situa la baula com una de les propostes més interessants dins la nova generació de grups dedicats a la recuperació de la música d'arrel catalana.

Vinga, anem a per l'estil i les influències. I és que l'estil de la Baula es mou dins la música folk i d'arrel tradicional catalana, però fugint de la simple reproducció del repertori antic. La seva proposta consisteix a recuperar melodies tradicionals i vestir-les amb arranjaments moderns, creant un equilibri entre el respecte pel patrimoni musical i una sonoritat contemporània.

Una de les característiques més destacades del grup és la riquesa instrumental. A diferència d'altres propostes folk més minimalistes, la Baula treballa amb una gran varietat d'instruments que aporten textures molt diverses. I podem escoltar guitarres acústiques, acordió, violí, percussions tradicionals, instruments de vent populars, com ara la graia o el flabiol, i diverses veus que sovint treballen conjuntament en harmonies molt elaborades. Aquest tractament coral és una de les claus del seu so.

respectar el patrimoni musical dels països catalans. Anem a escoltar un d'aquests referents, en concret a Crosby, Stills, Nash & Young, per veure una mica aquesta semblança amb les harmonies.

Els que estigueu portant auriculars o cascos ara mateix per escoltar precisament aquest episodi, doncs haureu flipat segurament doncs amb aquestes harmonies tant de Crosby, Stills, Nash & Young com les de La Baula. A nivell tècnic, La Baula, moltes de les seves cançons utilitzen estructures pròpies de la música tradicional, melodies repetitives, tornades col·lectives i ritmes pensats originalment per al ball o al cant popular, però els seus arranjaments introdueixen recursos més moderns, amb capes instrumentals, contrapunts vocals i dinàmiques molt treballades que aporten profunditat sense perdre l'essència original de les peces.

El resultat és una música que sona antiga i moderna al mateix temps, una proposta que connecta amb la tradició oral catalana, però que també pot recordar el folk nord-americà, el folk britànic o fins i tot a determinades corrents de la música acústica contemporània. En definitiva, la baula construeix un pont entre el passat i el present, demostrant que les cançons tradicionals encara poden emocionar i sorprendre el públic actual. Fins una altra.

0: Molt bé, doncs ja pràcticament són 4:45 de la tarda. Moment de repassar la pregunta del dia. Sergi Ferrer, què estàvem preguntant a l'Ona Maresma?
1: Som-hi, doncs preguntàvem si estàveu a favor o en contra de tirar petards per Sant Joan, amb dues opcions. A favor, és una tradició que no s'ha de perdre, i en contra, pot arribar a ser perjudicial.
0: Molt bé, i de moment aquests resultats, com van? Per on cau la balança?
1: Doncs la balança cau cap a l'encontre, pot arribar a ser perjudicial, amb un 66% i un 33% a favor. No sé si tindrem temps, Gemma, per preguntar a algun locutor o locutora d'aquí de l'Ona, a veure què en pensa, si està a favor o en contra, que tinc curiositat.
0: Sí. Companys, què en penseu?
2: Doncs jo estic a favor de que continuï la tradició. Potser és una posició que no és molt popular, però és una cosa que portem des de fa temps, i si jo crec que es fa amb cura i precaució, es pot seguir continuant fent. Jo crec que la clau de la societat és la convivència, i podem llançar petards tranquil·lament a zones preparades i allunyades, i la gent que tingui animals i tal, doncs també tenen mètodes per evitar doncs, o procurar que els animals ho passin menys malament, o que poden marxar també. És a dir, no sé.
0: Com jo crec marxar? Que la convivència...
2: Doncs marxar aquell dia i anar a retirar-se a la muntanya, no ho sé.
3: No, però és que té raó en Jordi, és que si no què, no podem mantenir aquesta
4: tradició. Estic aquí, jo encara he opinat, eh?
2: Javi, avui també m'han confós, m'han dit Jordi dues vegades avui.
0: Mira,
4: un bon nom,
0: això em sembla fatal de dir que hi ha mètodes, què, donar-li una pastilla al pobre gos?
3: No, taps,
2: no,
3: ja està.
0: Sí, home, taps.
3: O uns auriculars per... No ho sé, és igual, però és que el que no podem fer tampoc és no tirar-ne... Jo puc entendre que no es tiri allà al costat del gos, o justament... Ostres, o si saps que tens un veí que el seu gos pateix i t'ho demana el veí, ei, sisplau, vull el petard... Com ha dit el meu company en Javi, dic, no et quedis allà al costat, a tirar en petards, ves a alguna altra zona, però per què no es pot? Jo entenc, el dels gossos, el meu germà té un gos, i sé que el gos del meu germà, que me l'estimo molt, no li agradarà gaire, però bueno, pues això, intentar evitar que sigui ben bé al costat, ostres, no sé.
4: És que, jo discrepo, a veure, eh? Jo aquí vaig molt de cara a la Gemma, el que deia abans. A mi no m'agraden gens

0: petards, i si fos per mi, i ara seré molt radical, eh? Però jo els prohibiria.
1: Clar,
2: jo igual, Jordi, jo fort president.
3: És un dia a l'any.
2: Que s'ha acabat el bròquil.
4: A mi m'agraden els petards, m'agrada el correfoc, m'agrada que la gent s'ho passi bé, tiri petards quan guanya el seu equip de futbol. Jo no ho sé. Mira, si s'ha de limitar tirar els petards només a Sant Joan, ho veig correcte, però això de prohibir-los, perquè ara tenim molta gent amant dels animals, jo, mira, a mi m'encanten, també, però jo crec que la clau és la convivència i s'ha de respectar tant els que tenen animals com els que no en tenen i volen gaudir de els focs artificials, amb les famílies, amb els nens i tot. O sigui,
2: molt bé.
4: Ho sento,
2: doncs,
4: però jo...
2: Javi Dixit, per tant, ja ha sentenciat el debat. Companys, marxem. Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
5: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
7: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
9: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
8: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
9: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
10: En 7.1 FM. Ràdio Tordera.
5: La xarxa de comunicació local.
11: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Molt bé, doncs avui tenim una edició dels Tassets de Llengua una mica diferent perquè farem un concurs amb en Martí Capçada que ha preparat unes preguntes sobre barbarismes, no Martí?
12: Així és, Gemma, tu mateixa ho has dit. Avui, com ja va sent costum aquí el nostre programa de l'Ona Maresme, ens busquem una mica les castanyes per preparar diferents tipus de concursos, ja que ens agrada molt tant als nostres oients com a nosaltres mateixos participar-ho. Per tant, avui farem el gran concurs de barbarismes en català i posarem a prova els vostres coneixements lingüístics i descobrirem fins a quin punt dominem el català del dia a dia. La dinàmica, companys, és molt senzilla. Us diré una paraula paraula o expressió en castellà, una d'aquelles que fem o fem servir sovint o sentim sovint i que, sense adonar-nos-en, les utilitzem en el nostre dia. I vosaltres m'haureu de dir quina és la forma correcta en la que es diu amb la nostra llengua, en el català. La dinàmica per escollir, doncs, és la de sempre. Haureu de dir pel grup de WhatsApp la paraula jo i jo us donaré pas. Així que bona tarda, companys. Qui tenim per aquí?
1: Bona tarda.
12: Esteu a punt?
1: Algú ja està escrivint, eh? Algú ja està escrivint.
0: Jo he posat un jo en el grup ja, directament, ja us ho dic ara.
2: Jo tinc preparat el jo, també, va.
12: Sí, és la tàctica. Ja m'agrada perquè ja, com estem agafant el costum dels concursos, ja anem tenint tàctiques i tot. Així que llenço la primera paraula. A veure qui em sap dir correctament com es diu amb la nostra llengua, en el català. I comencem amb pelusa. Gemma Palet, la presentadora de
0: l'Ona Maresma. No, surto abans jo.
12: Ostres, no, ja comencem. Mira, aquí en Jordi ha obert un debat perquè ja sabem que tenim problemes normalment amb el WhatsApp i algú li arriba una cosa i alguna altra.
0: Jo Martí, tu surt la Gemma, no? Doncs endavant, Gemma.
12: Captura de pantalla de qui ha sortit.
2: Vale.
12: Així que li donarem pas a la Gemma i si no rebotarem amb tu, Jordi. A veure, com es diu en català?
2: Borrisol. O no?
12: Correcte, està ben dit. Correcte, molt bé. Borrisol, sumem el primer punt per premiar. Estic intentant, mentre faig el concurs, enviar la captura a Jordi, però no se m'envia.
0: No pateixis, Martí, només faltaria.
12: Després t'ho dic, perquè probablement ens hi trobarem amb algun altre, eh? Però bueno, de moment sumem el primer punt amb la Gemma i passem a la segona paraula. I la segona paraula és xarco. Ara sí que em surt Jordi Pratsavall de Palafolls. Veig que has estat aquí i que no volies tornar
0: Esteu
12: a quedar-te enrere. Esteu
0: traient la part més competitiva dintre meu, eh? Jo no ho era, eh?
12: I segon és en Sergi Ferrer. Així que, Jordi, confiem en tu i si no, rebotarem cap en Sergi.
0: Un bassal, no?
12: Correcte, molt bé. De moment esteu a tope. Sumem un punt també cap a Palafolls. Un punt Palafolls, un punt Premià, a veure Calella, a Tordera, els companys que tenim per aquí, si sumem el primer. I ens anem amb Luciérnaga. Sergi Ferrer, ojo, hi pot haver triple empat, eh? A veure.
1: Demano perdó pel chat perquè el corrector m'ha enviat José, a més de jo, o sigui que demano perdó a tothom. Cuca de llum o cuca de nit? Ara no recordo, però diré cuca de llum.
12: Ens quedem amb cuca de llum i sí. Sergi, t'he de dir que en aquest cas també és correcte un punt per Calella. Molt bé. Ostres, nois, mira que he intentat buscar-ne unes així de complicades, però de moment anem bé. Us dic la quarta paraula, que és una paraula que així com anècdota em va sortir a mi, que jo, ja ho hem dit algun cop, vaig participar al Gran Dictat, i me la van preguntar i vaig fallar degut als nervis. Així que a veure qui me la diu bé. El barbarisme del qual parlem és cuidado. O sigui, l'expressió com de sorpresa quan ve com un... Ojo! Jordi Pratsavalls em surt ara aquí el primer... És que saps què m'està passant? Crec que li va
2: Segur?
12: Passar al Marc. No sé qui... O sigui, em surt Gemma Palet, dos jos...
2: Clar, perquè l'he enviat ara.
0: Clar, perquè vale, vas acumulant,
12: doncs sí.
0: No? D'alguna
12: vale,
0: manera.
12: Vale, doncs sí. Ara no sabia si era el d'abans perquè em surt el minut 30. Vale. Doncs
0: Gemma, compartim punt o què? Va, vinga, perquè després no diguis... No,
2: vale, no, va, perquè vinga. Si no després m'ho dieu.
12: Ojo, em sorprèn aquesta solidaritat.
2: No, sí, perquè sí. M'haig de relaxar, que el karma després, si no...
12: A veure, si us sembla... Faig un compte enrere i els dos em llanceu a la vegada la resposta.
0: La paraula era? La paraula era, Martí?
12: La paraula era cuidado.
0: Cuidado, va.
12: Començo el compte enrere. Sí. 3, 2, 1, ja.
2: Compte!
12: Molt bé! molt bé. Els dos, correcte. Sumarem mig punt. Mig punt cap a Premià i mig punt cap a Palafolls. Vale. Així que aneu portant el compte, nois i noies.
2: 1,5,
12: perquè...
2: no?
12: 1,5, correcte, molt bé. Anem cap a... De moment les matemàtiques van bé, veig. Sí. Anem amb la tercera, som-hi. Parlem de la paraula xapuça.
2: Ui.
12: A veure...
2: Vale, jo en tinc una, però no sé si és la que és, eh?
12: Gemma, estàs fent aquí la tàctica que a mi em van prohibir fer, de fet, el Gran Dictat, que és de posar jo abans de saber-la, eh? Crec.
2: Que no.
12: Vale,
2: no.
12: Va.
2: De veritat,
12: confiem,
2: jo, crec, doncs. Jo crec que és nyap.
12: Et és queda possible? Ningú més ha dit jo, diria, en aquesta ronda.
2: És que xaputa és difícil.
12: O sigui que si en cas
2: I
12: de
2: jo debò... soc molt llesta. És
12: vale,
2: broma.
12: Doncs et quedes amb nyap, eh, Gemma?
2: Nyap.
12: Correcte, també. Molt bé. Ostres, m'està sorprenent, eh? Molt...
2: Què et pensaves, que era una garrula o què?
12: No. Aquí, o sigui, en general, de moment no heu comès cap fallo. A veure, anem a la sisena, a veure si ara hi ha el primer fallo o vale. Com avança la classificació.
2: Molt
12: la
2: bé.
12: Paraula és desvan.
2: Uf.
12: Jordi Pratsavalls, que es pot ficar empatat, i si no tenim a Sergi Ferrer, que també pot aconseguir l'empat. Però primer anem cap a Palafolls. A veure, Jordi, quina paraula tens?
0: Altell?
12: Altell?
0: Ara em diràs que no.
12: És que saps què? Que ara la que havia buscat no era altell, però crec que és correcta, també. Així que,
0: no sé si coincideix, eh? Ara estic pensant que no sé si és directament el que vol dir en castellà desvan, però jo et diria el tell.
12: Aquí em surt correcte.
0: Sí?
12: Tenia jo golfes, però veig també. Que el tell també està agafat. Ostres, i molt genuïna, eh, aquesta, Jordi. O
0: Home,
12: sigui, molt bé, molt bé.
0: Pompeu Fabra in person, ja t'ho dic ara.
12: ja veig, t'està agradant, eh, aquest concurs, veig.
0: Sí.
12: Molt bé. Doncs, companys, Gemma, tenim temps d'algunes
2: una
12: més?
2: Una última.
12: Una última, que anirà, per si no em falla la memòria, per desempatar entre Premià i Palafolls o que Calella aconsegueixi el triple empat. A veure, ens anem amb una que és... Renacuajo.
2: Oh.
12: Jordi Pratsavalls, ojo, la remuntada.
0: Ai, que ho he posat massa aviat, em sembla.
12: Ui, a veure
3: si no va ser jo, eh?
12: Sergi,
1: el bar.
12: Ai, ojo, el mar. A veure, aquí em surt Sergi, si no... No, Jordi, perdoneu, i si no, en Sergi. I el Sergi reclama el bar. Bueno, a veure,
1: jo,
12: Jordi.
1: Bar, eh?
12: A veure si el Jordi la diu bé.
0: Em sembla que li deixaré en Sergi. Perquè...
1: Jo, millor que ho digui en Jordi, perquè jo anava a dir un acudit que està una mica lleig, no? Però bueno, si voleu
2: però
1: ho dic,
2: pot,
1: eh?
2: Sí, es pot dir.
1: Es pot dir?
2: No
1: sí?
2: ho sé. És...
12: Fot-li.
2: No, espera, compromet els nens petits?
1: No.
2: O sigui, és bueno, una cosa que és per adults?
1: Engloba molta gent.
12: Digue'l.
1: No, engloba molta gent.
2: Digues.
1: Bueno, diguem que jo crec que la capital se'n fa referència, no?, als capgrossos.
2: Ah, molt bé.
12: Correcte.
1: Sí, no? Vale.
12: Em sap greu aquí perquè en Jordi havia sigut el jo. No sé si, a veure, Jordi, tira de sinceritat.
0: No.
12: Anaves a dir capgross?
0: Mira, jo confesso la meva culpa també, perquè t'haig de dir que mentre en Sergi deia l'acudit, jo buscava a Google, saps? Vull dir que
12: ah,
0: no
12: doncs
0: sabia.
12: Li donarem el punt a en Sergi de Calella. Així que, companys, ha sigut un triple empat. Crec que és el primer cop que passa aquí en els nostres concursos. Per tant, felicitats a tots. I tornarem la setmana que ve, potser amb un altre concurs de barbarismes, per acabar d'aclarir a veure qui és el campió d'aquí de l'Ona Maresma, de la nostra llengua. Així que moltes gràcies.
2: Fins ara.

0: acabem avui amb una última entrevista des de Tordera. Endavant, Marc.
1: Així és, Gemma, i nosaltres parlem amb Eduard Cavaller i Colom, tordarenc i investigador de l'Institut Català de Patrimoni Cultural i cocomissari d'aquesta mostra, aquesta exposició que va sobre la Guerra Civil i que té per nom Recuperado del Enemigo, els dipòsits franquistes al MNAC, que és, evidentment, el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Per tant, per conèixer tots els detalls, ho parlarem amb l'Eduard, que és precisament qui ens podrà explicar amb precisió tot el que conté aquesta exposició. Eduard, bona tarda.
2: Bona tarda, gràcies per convidar-me.
1: Bé, primer de tot, felicitats per dur a terme aquesta exposició en un dels museus més reconeguts i importants de Catalunya. Què se sent el poder formar part d'un museu com aquest? Tenint en compte que t'agrada tant a tu la història, també.
2: Bé, bueno, és un privilegi, no? Sí que és veritat que és un... Diguéssim, això seria ja la guinda, que en diuen... Però ja fa anys que ens dediquem amb això, des del centre on treballo, és una línia que, bé, que ja es va inaugurar fa 15 anys o així, sobre tot el tema de la salvaguarda i tot aquest tema del que va passar durant la Guerra Civil amb el patrimoni, més avall de les destruccions que sempre se'n va parlar en etapa franquista, i de quin han desencadenat doncs, molts projectes, i més des de ministerials, i també la meva tesi doctoral, i per tant era com una mica el recorregut habitual, però clar, ha sigut tot un privilegi poder-ho fer en el MNAC.
1: A més, vas acompanyat amb la Gemma Domènech, oi? En aquesta nova exposició, que és temporal, serà fins l'octubre, que es pot visitar.
2: Sí, correcte.
1: Val? I que revisa, no?, una mica de forma crítica la gestió de l'art català durant i després de la Guerra Civil. Anem a pams. A veure, el títol de la mostra és molt potent. D'on surt aquesta expressió?
2: Clar, aquesta expressió surt de, diguéssim, la dialèctica franquista que queda en la impronta, diguéssim, en les mateixes peces, perquè en el revers tenen...
1: Què és el revers?
2: El revers de les obres d'art hi ha, normalment hi ha etiquetes que expliquen per on ha passat la peça. Això és una cosa habitual, però durant la guerra aquestes peces es van salvaguardar. Si vols podem parlar també d'això, perquè realment és un tema que si no es coneix, llavors tampoc s'entén la cara bé, no? Si no s'entén la cara A, què passa a la guerra durant la guerra amb el patrimoni, llavors tampoc és difícil explicar la cara B, que és el franquisme.
1: Doncs
2: no?
1: Expliquem una mica. Però, això, no? Bueno... De salvaguardar aquestes
2: sí.
1: Peces.
2: Vale. Doncs bé, durant la guerra, això és el fet conegut, amb el cop d'estat franquista, s'inicia també una revolució, una guerra i una revolució a les zones republicanes. A Catalunya va tenir una importància rellevant, és un fet clau de la nostra història, i aquesta revolució, com totes les revolucions que hi ha hagut a la humanitat, impliquen la destrucció, la voluntat de destruir físicament l'enemic, però també l'element simbòlic, no? Que això és compartit sempre en totes les guerres i en tots els episodis convulsos humans, no? Per tant, en aquest cas, els grups anarquistes, cenetistes, principalment es van focalitzar en el patrimoni de l'Església i de la burgesia, però el que no se sabia tant, que, diguéssim, en el món de l'acadèmia, ara fa anys que n'estem parlant, i és un tema que coneixem, però que a la societat no arriba tant, que és la operació de salvaguarda que hi va haver. Això també és un episodi important. El que va passar va ser que es va confiscar el patrimoni per tal de poder-lo gestionar massivament. Es va traslladar aquest patrimoni en dipòsits, en museus principalment, i quan la guerra s'acostava al territori, es anava retirant les peces i els dipòsits cap a la rereguarda. De tal manera que...
1: I la rereguarda, on estava aquesta rereguarda?
2: La rereguarda, bé, depèn en cada episodi, però bueno, podríem parlar de quan ja cau Lleida a l'abril del 38, doncs algunes parts de... algunes coses de Lleida es retiren, i sobretot, doncs...
1: Quan... S'amaguen.
2: S'amaguen, bueno, no és aquest concepte d'amagar-se, sinó que es retira perquè això s'exposa i es parla en congressos internacionals durant la mateixa guerra. L'any 37 es fa un congrés internacional a París i s'explica als republicans, tant la Generalitat, que tenia competències en patrimoni, com el govern central, que té les competències pertinents fora del territori català, expliquen què han fet i què fan amb aquest patrimoni, perquè reben ja des del principi l'acusació del franquisme de que l'estan destruint permanentment, no? Per tant, ells expliquen això a Europa, diguéssim, i d'això se'n surten publicacions i en surt el que és més rellevant en aquest tema, que és un manual de praxis de què s'ha de fer amb el patrimoni quan hi ha conflictes, i el que es descriu que és el que s'ha de fer és el que es va fer en aquí, que va ser fer aquest episodi de retirada, quan ja veien que l'exèrcit franquista havia d'ocupar ja Catalunya, ja sabien que la guerra era perduda, sí, amb la batalla de l'Ebre, doncs ja acaben de retirar el patrimoni, que per tant veiem que va de Barcelona cap a l'Empordà, van en diferents masos d'aquests fortificats medievals, a Agullana, a Darnius, el patrimoni espanyol amb el Prado es mou també, tot el Prado va a València primer, després a Barcelona, amb el recorregut que també farà el govern central de la República, i acaba a Figueres fins finalment acabar a Ginebra. Per tant, tot el Prado va anar a Ginebra i part del patrimoni català va anar a París, a Ginebra, i altra, i la major part del Manac i de moltes altres peces van quedar a la frontera amb França. Això, aquest és el panorama que es va trobar el franquisme quan va acabar la guerra i va haver de gestionar tot això. El que es trobaven aquests, diguéssim, aquest grup de persones que van treballar en aquest servei franquista, que és en el que jo m'he dedicat, va ser doncs uns dipòsits molt...
1: Extensos, plens.
2: Plens, extensos, però amb una documentació molt clara. Fins i tot la Generalitat va obligar que els representants de cada secció de la Conselleria de Cultura es quedessin en els dipòsits. Per tant, trobem episodis de que molts republicans es queden en el dipòsit a l'espera de que arribin els franquistes per entregar els inventaris. Per tant, el que van trobar els franquistes a l'arriba aquí va ser un panorama molt menys desolador del que ells pintaven, però no van deixar de posar en el revers aquestes etiquetes de recuperador l'enemigo. Això és una cosa que seria habitual, no? És a dir, ara aquell govern ja no és legítim, venim nosaltres, ho gestionem, però el que seria habitual és dir, ens hem trobat aquesta peça al castell de Peralada, però ells no fan això només, ells posen una etiqueta que posa recuperado del enemigo, amb aquesta dialèctica franquista, sí, sí, que també ens porta a aquesta idea fascistitzant també de la reconquesta, hem recuperat un territori que estava vexat per los rojos, els comunistes i tota aquesta dialèctica, no? Per tant, això ho veiem en els reversos i ho hem fet servir pel títol de l'exposició.
1: Molt ben lligat, i just estaves parlant de totes aquestes peces, breument, quines peces pot trobar la gent que vingui en aquesta exposició?
2: Aquí la gent podrà trobar peces de tot tipus. Cal aclarir també, el franquisme, acabada la guerra, va veure que tenia tot aquest panorama de dipòsits i els havia de retornar als seus propietaris, i així ho havia promès. Ho va fer en la majoria, en la major part de casos. Però per procedir a aquestes reclamacions, les persones havien de anar als dipòsits, trobar-se aquests senyors vestits de militars i demanar les peces. Això implica que molta gent amb antecedents republicans, o fins i tot els que havien anat a l'exili i que no tornarien fins almenys al cap d'uns anys o mai tornarien, físicament no podien reclamar. Per tant, als anys 40 hi ha una bossa de peces, un romanent de peces que no s'han tornat als propietaris, i el que decideix el franquisme és dipositar-les als museus a l'espera que siguin reclamades en un futur, no? Que aquest futur, doncs, no acaba mai fins que algú pugui reclamar, no? Sí. Per tant, el que trobarem en aquesta exposició són peces que el franquisme no va retornar i que han quedat allà al museu. Hi ha peces que venen de col·leccions privades, altres que venen de l'església, són peces d'art. Aquest context general que he intentat fer molt breument afecta a tots els museus catalans. I allà sí que trobem objectes de tot tipus, no? Anem al Museu de Mataró, que van fer una exposició magnífica, i allà hi havia doncs, teteres, calces, de tot una miqueta, no?
1: Quina importància, Edu, té que un museu com el Manac faci aquest exercici d'autocrítica i tingui aquesta exposició?
2: Això és un fenomen que els museus recentment s'hi veuen immersos, no? Sobretot la feina actual del museu se centra en conèixer la seva pròpia col·lecció. S'ha treballat molt a Europa, sobretot, quines peces venen i que tenen origen colonial, les peces que s'han de tornar, les que no, tot això és una qüestió que està en permanent debat. Per tant, el museu tenia la intenció de conèixer per què tenia aquestes peces, i també perquè hi ha un sector de gent que de forma conseqüent demana explicacions als museus, no? I diu, ai, aquí hi ha unes peces que van arribar durant la guerra i no s'han tornat, i això què? Com que deia, són peces menors, moltes d'elles gairebé mai han estat exposades. I a vegades sembla que el museu tingui aquesta qüestió de hi ha unes peces allà que no es volen treure. Tot això era una cosa que la direcció actual del museu tenia pendent i que volia resoldre. Vull dir, mira, aquí hi ha les peces, són aquestes, no hi ha més, aquesta és la història, i endavant, i fer aquest exercici també de memòria i també d'impacte amb el món actual, no? Aquí això podria engegar possibles reclamacions o derivats d'aquestes reclamacions. Tot això emparat amb la nova llei de memòria democràtica que es va fer el 22, teòricament s'havia de, segons la llei, ressarcir, que és un tema d'aquests jurídic que costa molt d'entendre què vol dir, però seria com restituir moralment les víctimes. És a dir, yeah, a vegades tornar la peça, però a vegades no implica tornar la peça, sinó fer una restitució moral. Tot això és un debat, però més o menys és el que es trobarà en aquesta exposició.
1: I tu com a investigador i en aquest procés d'investigació, per treure tot això a la llum, informar-te, com ho has viscut?
2: Quan un ho fa amb cert interès, doncs és una feina maca de fer, no? Sobretot per aquesta idea que a vegades quan un explica, mira, estic fent aquesta recerca i allò, doncs no s'acaba d'entendre, no? Però en el fons, que el que hi ha al darrere és com quan es veu una pel·lícula de misteri, no? Al final hi ha un misteri allà a resoldre i un intenta muntar el trencaclosques i aquesta peça i aquesta allà, i quan en trobes una, molt bé, i vas a l'arxiu i vas a Madrid, al Cala de Henares, i fas el puzzle i intentes que la cosa funcioni, no? I llavors quan es resol el misteri, doncs és reconfortant.
1: I per últim, arrel de tot això, has decidit també fer un llibre que es diu Salvado Recuperado, el control franquista del patrimonio a través del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, que és una miqueta tot això que has anat explicant. És un resum, ho expliques extensament, a profunditat, dones també el teu punt de vista, simplement és objectiu?
2: Aquest llibre, a veure, és d'una editorial científica, però ve a ser un resum crític de la meva tesi doctoral, és a dir, les hipòtesis que he pogut contrastar i les que tenen més sentit, explicades de la forma més amable que he pogut, amb un llibre que m'ho va demanar l'editorial que no fos molt llarg, i també amb alguna cosa nova, no? Perquè tampoc pots publicar exactament el mateix que hi havia a la tesi, hi ha alguna cosa nova, sobretot temes de la Segona Guerra Mundial, però bé, és un text més o menys amable, espero que amable per als que el llegeixin.
1: Que ja es pot comprar?
2: I es pot comprar, sí, es pot comprar, i també en posaré algun exemplar aquí a la biblioteca de Tordera i, bueno, a les universitats, i així també
1: I,
2: es podrà trobar.
1: Perdona, la gent, perquè ho sàpiga, que hi ha molts pobles del Maresme que estan escoltant ara l'entrevista, a on es pot aconseguir el llibre?
2: Per internet, segur. En diferents distribuïdores per internet, de l'editorial com Ares i en d'altres, i en llibreries físiques, que m'haureu de disculpar, però no sé exactament quines són, però per Barcelona també circula, se'n poden comprar, el més senzill avui en dia. I, bueno, i ara, com que el centre on treballo és un centre cerca de la Generalitat, es valora el fet de que estigui obert a Open Access. El llibre, des de fa una setmana o així, està en obert. Per tant, es pot llegir directament, descarregar-se l'e-book i llegir-lo digitalment.
1: Fantàstic. Doncs la gent que el pugui gaudir per conèixer tot aquest fenomen que va passar durant abans i després de la Guerra Civil, del Patrimoni Històric Nacional. Eduard Cavaller, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta exposició, que recordem estarà oberta fins l'octubre.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Molt bé, doncs nosaltres marxem i acabem el programa d'avui. Que passeu una bona revetlla de Sant Joan. Tornem dijous. Adéu.

0: Tordera.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Ara Dental Company Tordera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui, Revetlla de Sant Joan, amb especial atenció al trànsit. Està previst que 490.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana fins a les 12 d'aquesta nit. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial amb restriccions per a camions a la B7, des d'ara, a les 5 de la tarda, fins a les 10 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Es limitarà la velocitat a 80 km hora en diferents vies de l'entorn metropolità, la C31, la C32 entre Barcelona i Castelldefels, la B23 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol i la C7 entre el Papiol i Martorell, així com la B20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat. A més, s'ha activat 286 agents dels Mossos d'Esquadra que duran a terme 12 controls. No deixem la mobilitat perquè el govern espanyol ha fixat en 15 anys l'edat mínima per conduir un vehicle de mobilitat personal, un patinet elèctric, per exemple, que obliga els usuaris que el fan servir a portar casc, armilla reflectant quan sigui de nit o hi hagi manca de visibilitat. Ho ha acordat el Consell de Ministres, que també ha decidit obligar els motoristes a fer servir guants en vies interurbanes i sabates tancades en tota mena de vies. Pel que fa als ciclistes, l'executiu ha suprimit excepcions a dur casc i tots els usuaris l'hauran de portar a vies interurbanes. Entra en vigor l'1 d'octubre. Elma Sainz és la ministra portaveu.
5: Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos. Y se permite su circulación fuera de la ciudad por vías segregadas de vehículos de motor, como vías ciclistas o carriles bicis. En lo que respecta a las motocicletas, se permite la circulación por el arcén derecho cuando exista una congestión de tráfico sin exceder la velocidad de 30 km por hora y previa señalización del tramo.
4: Els estudiants catalans han suspès l'examen de matemàtiques de la selectivitat, amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana de 6,4, pràcticament igual que el 2025. Del dia 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió dels exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. I l'Ajuntament de Manresa ha signat la compra del convent de les Caputxines per 1.400.000 euros. Es tracta d'un espai de gran valor històric i patrimonial amb 4.500 metres quadrats. El maig de 2025 va marxar l'última monja de la comunitat de les Clarisses Caputxines de Manresa amb 400 anys d'història a la ciutat. Ara s'obre el debat per decidir-ne els usos. L'alcalde, Marc Aloi, ho ha qualificat de fita històrica i molt esperada.
3: Picalletres. Presenta Tina Forés.
6: Hola, família, teniu ganes d'un nou capítol del Picalletres? Doncs no marxeu perquè estem a punt de començar. Som als estudis de la xarxa de comunicació local i tenim els concursants ja preparats per donar el bo i millor i fer una bona quantitat de punts per intentar entrar al nostre Picarrànquing. Som-hi, doncs. Tenim amb nosaltres dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Anem, doncs, cap a Torelló i cap a la Garriga.
3: Picalletres. Juguem amb la llengua.
6: Contactem amb Mònica Serrano, que ens parla des de Ràdio Ona, a Torelló. Mònica, qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
7: Hola, doncs són els alumnes de l'Institut Escola Marta Mata de Torelló i es presenten ells mateixos.
8: Jordi Fajardo.
9: Jo sóc l'Emma Carmona.
0: I jo la Núria Virosta.
6: Doncs saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants, que tingueu molta sort. Anem ara a Ràdio Silenci de la Garriga. Com va, Jordi Roig? Qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen?
8: Hola, doncs aquí tenim a l'estudi preparats a tres alumnes de l'Institut Vila Romana de la Garriga que crec que serà millor que es presentin ells i elles.
9: Soc la Mirta Nofre.
10: Jo l'Olaguer Jofré. I jo en Pol Freixas.
6: Doncs us desitgem el millor també a vosaltres. I per poder començar com cal, hem de saludar també a l'expert en lletres del programa, la nostra estimada jurat. Tot a punt, jurat?
7: Sí, Tina, tot a lloc per poder seguir el ritme dels nostres concursants. Benvinguts i benvingudes, us desitjo molta sort a tots i totes i molts encerts.
6: Gràcies, estic segura que els concursants faran un bon paper que es traduirà en molts encerts. I abans de començar amb les proves, hem de recordar el pica-rànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
11: El pica-rànquing.
7: En quarta posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès amb 5.400 punts també. En segona posició hi ha l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. I encapçala el pica-rànquing l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts.
6: Doncs aquest és el pica-rànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
11: A lletrejar.
6: Iniciem el camí amb paraules que són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'Institut Escola Marta Mata. Preparat, Jordi?
0: Sí.
6: Temps. Museu.
0: M-U-C-E-U.
7: És una S.
6: M. Vomitar.
0: V-O-M-I-T-A-R.
6: Atòmica.
0: A-T-O amb accent obert M-I-C-A.
6: Balaner.
0: B-A-L-A-N.
7: És una E.
6: Núria. Infinit.
12: I-N-F-I-N-I-T.
6: Maneta.
12: M-A-N-E-T-A.
6: Faisà.
12: F-A-I-S-A amb accent.
6: Costum.
12: C-O-S-T-U-M.
6: Tron.
12: T-R.
6: Doncs en aquest cas heu fet bé un total de 6 paraules que sumen 600 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Vila Romana. Preparada, Mirta?
9: Sí.
6: Temps. Plural.
9: P-L-U-R-A-L.
6: Oxidar.
9: O-X-I-D-A-R.
6: Frontó.
9: F-R-O-N-T-O amb accent tancat.
6: Sabater.
9: S-A-B-A-T-E-R.
6: Farcit.
9: F-R.
7: Has deixat la A.
6: Oleguer. Menys.
10: M-E-N-Y-S.
6: Romanès.
10: R-O-M-E.
7: És una A.
6: Pol. Dolcet.
10: D-U.
7: És una O.
6: Doncs en aquest cas heu fet bé un total de 5 paraules que sumen 500 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
13: L'intrus.
6: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Comencem amb l'Institut Escola Marta Mata. Les vostres paraules són les següents. Fallo, ponxo, guenyo.
12: Fallo és errada.
7: Correcte. En català, quan volem expressar que alguna cosa té una deficiència, podem dir que té un error, una errada, una falla, una mancança, un defecte, i no un fallo. També quan volem referir-nos al fet que ens hem equivocat, podem dir que hem comès un error, una errada, una falta, una espifiada, una incorrecció, i tampoc un fallo.
6: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador torna ara per a l'Institut Vila Romana. Les vostres paraules són verbs en futur i són les següents. Acudiran, emitiran, compliran.
10: Emitiran.
7: Correcte, també. En català, si volem fer servir la tercera persona del plural en futur per expressar que un canal de televisió o una emissora de ràdio posaran un programa a disposició del públic en un horari concret, hem de dir emetran i no pas emitiran.
6: Doncs 200 punts més que sumeu al marcador i ara tornem a lletrejar.
11: A lletrejar.
6: El segon nivell consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna dificultat més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Escola Marta Mata. Emma, és el teu torn. Temps. Comparsa.
14: C-O-M-P-A-R-C.
7: És una S.
6: Núria. Domèstica.
12: D-O-M-E, amb accent obert, S-T-I-C-A.
6: Ancestral.
12: A-N-C-E-S-T-R-A-L.
6: Paraigüer.
12: P-A-R-A-I-G-U, amb dièresi, E-R.
6: Acorralar.
12: A-C-O-R-R-A-L-A-R.
6: Llançador.
12: L-L-A-N C trancado A-D-O-R.
6: Doncs aquesta última no ha entrat, però tot i així heu fet bé 4 paraules que sumen 800 punts al vostre marcador. I ara és el torn de l'Institut Vila Romana. Preparat, Oleguer?
10: Sí.
6: Temps. Estiuenc.
10: E-S-T-I-U E-C.
7: T'has deixat la N.
6: Pol, salutació.
10: S-A-L-U-T-A-C-I-O, amb accent tancat.
6: Dialectal.
10: D-I-A-L-E-C-T-A-L.
6: Bilingüe.
10: B-A-L-T-I-L-G-E-M-I-N-A-D-A.
7: És una sola N.
6: Mirta, destenyir.
9: D-E-S-T-E-N-Y-I-R.
6: Accionista.
9: A-C-C-I-O-N-I-S-T-A.
6: Comerços.
9: C-O-M-E.
6: En aquest cas heu fet també 4 encerts que sumen 800 punts al vostre marcador. I ara és el moment de saber com va aquest recompte general. Jurat, t'escoltem.
7: El primer recompte de punts és el següent. L'Institut Escola Marta Mata de Torelló ha aconseguit fins ara 1.600 punts. I l'Institut Vila Romana de la Garriga n'ha aconseguit 1.500.
6: Doncs aquest és el primer recompte amb els punts frec a frec entre els dos equips i el picalletres no perd ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap al terreny de l'electropop de la mà de Svetlana. Julia Díaz i Roc Bernadí es van unir el 2020 per crear el grup i el 2024 van presentar el seu primer àlbum, Marrana. El duet del barri del Poble Nou de Barcelona va debutar amb Moderna del Raval i des d'aleshores ha gravat temes fets des de l'humor i la sàtira, com ara Superlesbiana. El 2025 van presentar l'EP Sarnalona, amb quatre noves cançons dedicades a la ciutat de Barcelona, amb lletres plenes d'ironia i sarcasme i una mescla d'estils tecno i urbans. Avui escoltarem Posa't Guapa. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem Posa't Guapa, de Svetlana.
14: Els barcelonins hem posat Barcelona

0: Un retrat de Barcelona ben original, oi? Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Escola Marta Mata. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què és el que sempre guanya la protagonista de la cançó?
2: Els jocs florals.
3: Correcte, escoltem-ho.
4: Sempre guanyen els jocs florals.
0: Doncs en aquest cas 200 punts que sumeu al vostre marcador. I ara és el torn de l'Institut Vila Romana. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Com va vestida sempre la protagonista de la cançó?
5: Molt elegant.
3: Correcte. Diu la més elegant, però és correctíssim. Escoltem-ho.
4: Sempre anant vestida la més elegant.
0: Doncs en aquest cas 200 punts més que sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Escola Marta Mata. Endavant, Núria. Temps. Testimonial.
2: T-E-S-T-I-M-O-N-I-A-L.
0: Actualitzés.
2: A-C-T-U-A-L-I-T-Z-E-S.
3: La E porta accent tancat.
0: Jordi, compartiment.
6: C-O-M-P-A-R-T-I-M-E-N-T.
0: Ressonància.
6: R-E-S-O.
3: Són dues esses.
0: M. Maniobrable.
6: M-A-N-I-O-B-A-L-T-O-R-A-B-A-L-T-O-L-O-E.
0: Doncs en aquest cas heu fet tres paraules correctament que sumen 900 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Vila Romana. Preparat, Pol?
5: Sí.
0: Temps. Recomanable.
5: R-E-C-O-M-A-N-A-B-A-L-T-L-E.
0: Modificaràs.
5: M-O-D-I F-I-C-A-R amb accent S.
0: Tremendisme.
5: T-R-E-M-E-N-D-I-S-M-E.
0: Assíduament.
5: E.
3: Comença per A.
0: Mirta. Imperdonable.
2: I-M-P-E-R-D O-N-A-B-A-L-T-L-E.
0: Misteriosos.
2: M-I-S-T-E-R-I-O-S-O-S.
0: Doncs heu fet 5 paraules correctament que sumen 1.500 punts al vostre marcador. Som a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajuda de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: Doncs l'Institut Escola Marta Mata de Torelló té acumulats un total de 2.700 punts i l'Institut Vila Romana de la Garriga en té un total de 3.200.
0: Aquest és el recompte de punts fins ara, però no us adormiu perquè queda l'última prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts, ja que aquesta prova us permet multiplicar la vostra puntuació, cosa que pot ser decisiva per conquerir la primera plaça del programa d'avui.
7: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, Ràdio Ona, Ràdio Silenci. Escollim els dos representants que faran el lletreig. Mònica Serrano, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
8: Ho farà la Núria.
0: Jordi Roig, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
9: Serà en Pol.
0: En Pol, perfecte. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Silenci. Jordi Roig, fins ara mateix.
9: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut Escola Marta Mata. Estàs preparada, Núria?
2: Sí.
0: Doncs som-hi. De vegades, els humans donem a alguna persona o cosa una importància molt gran, un valor excessiu, de tal manera que la convertim en model, símbol o prototip per a la resta. Això vol dir que la mitifiquem, la convertim en mite. Avui parlem precisament del contrari, de veure els trets reals d'allò que s'havia mitificat. La mega paraula d'avui és una forma verbal de primera persona del plural. La mega paraula d'avui és... desmitificaríem.
2: Desmitificaríem.
3: Correcte, endavant, quan vulguis.
2: D-E-S-M-I-T-I-F-I-C-A-R-I-M-E-M.
3: Bravo.
0: Molt bé, Núria, doncs has lletrejat la mega paraula correctament. Després sabrem com ho fan els teus companys de l'altre equip. Ara és el torn de l'Institut Vila Romana, per tant, desconnectem de Ràdio Ona. Fins després, Mònica Serrano.
8: Fins després.
0: Institut Vila Romana, estàs preparat, Pol?
5: Sí.
0: Doncs som-hi. Els humans, de vegades, magnifiquem el valor d'alguna persona o d'alguna cosa, de manera que la convertim en símbol, model, prototip per a tothom, és a dir, en mite. Avui parlarem justament del contrari, del fet de veure les característiques reals d'allò que s'havia mitificat. La mega paraula d'avui és una forma verbal de primera persona del plural. La mega paraula d'avui és... desmitificaríem.
5: Desmitificaríem.
3: Correcte, endavant.
5: D E S M I T I F I C A R I E M.
3: T'has equivocat en la I final que porta accent.
0: Gairebé, gairebé hem dit correctament aquesta mega paraula. Connectem de nou amb les dues ràdios. Ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i ara sabreu com han lletrejat la mega paraula l'equip contrincant. Mònica Serrano, quants punts ha apostat l'equip de l'Institut Escola Marta Mata?
8: Doncs hem apostat tots els punts.
0: Tots els punts. I Jordi Roig, quants punts ha apostat l'equip de l'Institut Vila Romana?
9: Doncs també tots els punts.
0: També tots els punts. Apostes valentes com ens agrada aquí el Picalletres. Ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Escola Marta Mata ha lletrejat la mega paraula... correctament! I l'Institut Vila Romana ha lletrejat la mega paraula... incorrectament. Oh. Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
3: Som-hi, doncs, amb les puntuacions finals d'aquest programa. L'Institut Escola Marta Mata de Torelló ha aconseguit finalment 5.400 punts. I l'Institut Vila Romana de la Garriga ha sigut molt valent, però ha quedat finalment amb 0 punts.
0: Doncs en aquest cas ja tenim guanyador del programa d'avui, l'Institut Escola Marta Mata. Parlem amb vosaltres. Com esteu?
10: Molt bé.
0: Us havíeu preparat molt o què?
10: Sí.
2: Sí.
0: Sí, no? Quina ha sigut la prova que us ha resultat més complicada? A veure.
10: La de lletrejar.
0: La de lletrejar. Del nivell 3. És que les paraules aquí ja són més complicades, més llargues, i ja pot portar alguna complicació més. Bé, doncs, felicitats i ho heu fet molt bé, eh? No em vull tampoc deixar de parlar amb l'Institut Vila Romana, que malgrat quedar-se en 0 punts,

0: de Vilafranca del Penedès amb 5.400 punts també. En segona posició hi ha l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts i encapçala el Pica Rànquing l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts.
1: Doncs aquest és el Pica Rànquing, al final d'aquest Pica Lletres d'avui. I ara ja només em queda acomiadar aquest programa. Mònica Serrano, Jordi Roig i concursants, moltíssimes gràcies per haver participat avui i per la gran feina que heu fet.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, Ràdio Ona i Ràdio Silenci, per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Picarrànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat, adeu!
1: Pica Lletres, poc a poc i bona lletra.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui arriba la Flama del Canigó a la plaça de l'Església per la Revetlla de Sant Joan. L'acte anirà acompanyat de la lectura del manifest d'Òmnium Cultural i una audició de sardanes amb la cobla contemporània. El president de la Nostra Dansa, Maria Belagiliu, destaca la importància enguany de la programació del 50è aniversari.
2: Mantenir la tradició, fomentar la sardana i la dansa de Catalunya, excel·lència, i també aquests balls que formen part d'aquest folklore de Catalunya, que també formen part de la tradició.
1: Les autoritats locals demanen precaució durant la Revetlla de Sant Joan. Els bombers voluntaris recorden la importància d'evitar llançar coets a les urbanitzacions. Escoltem Eduard Caimel, cap dels bombers.
3: Si la gent vol tirar petards, que ho faci, però que ho faci a les zones habilitades, és a dir, hem d'estar a més de 500 metres de massa forestal, per tant, a zones d'interior del municipi, zones habilitades, places del centre del poble, zones que estiguin separades de massa forestal.
1: Els veterinaris alerten que fins a la meitat dels gossos i gats pateixen por dels petards de Sant Joan. Especialistes recomanen medicació, espais segurs i tranquil·litat per evitar l'ansietat de les mascotes durant les festes. I Tordera en alerta davant la primera onada de calor de l'estiu. El municipi marca el llindar d'alerta per temperatures extremes als 35,2 graus durant el dia i als 22,5 a la nit, segons les previsions del Meteocat. I continuen les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, amb la Revetlla de Sant Joan, la jornada on es reforçaran també els vincles amb el poble agermanat de Torbizcón. Escoltem Vanessa García, membre de l'organització.
4: Del 19 al 24 de juny celebrem la nostra festa major al barri de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, amb activitats per totes les edats. I només convidar-vos a que vingueu a fer barri, a riure i a compartir amb nosaltres.
1: En esport, Héctor Pavón, del Club Taekwondo Més Tordera, frega les medalles a l'europeu dels clubs i manté viu el somni del sub-21. El tordarenc ha tancat la seva participació amb una meritòria cinquena posició, tot i que l'objectiu principal era assegurar una medalla per garantir l'accés directe a futures competicions. Escoltem l'entrenador Òscar Pavón.
5: Molt satisfet de l'actuació de l'Héctor, que ho va donar tot, com sempre. Va mostrar un gran nivell i, bueno, una cinquena posició dintre d'aquest nivell està molt, molt i molt bé.
1: Previsió del temps per aquesta Revetlla, per al dia de Sant Joan, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: De moment el temps no ha de canviar, avui s'espera una situació tranquil·la, per tant tindrem una Revetlla de Sant Joan sense pluges aquí a la costa i de cara a demà tampoc esperem precipitacions. De fet, ni demà ni el que resta de setmana, malauradament, no ha de ploure. I diem aquest malauradament perquè convindria que plogués una mica, perquè els boscos comencen a estar molt eixuts, no hem de patir per les reserves d'aigua, ha plogut molt, va ploure molt a l'hivern, principi de primavera, però la veritat és que els boscos comencen a patir ja aquesta manca de precipitacions. Per tant, precaució aquesta propera Revetlla i també precaució si volem fer activitats a l'aire lliure a les hores centrals del dia, perquè les temperatures seran càlides. No parlem pròpiament d'una onada de calor, però sí d'unes temperatures que els pròxims dies fregaran el llindar d'alerta, és a dir, que a prop de la costa tindrem valors cap als 33, fregant els 34 graus i a l'interior de la comarca entre els 35 i els 36. Per tant, calor ben intensa al llarg dels pròxims dies i sembla que aquesta situació, com a mínim, es mantindrà pel que resta d'aquesta setmana.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Bona tarda, salutacions. Avui, com tots sabeu i teniu molt clar, que tenim revetlla de Sant Joan, 23 de juny del 2026. Benvinguts a totes i tots i, com sempre, salut per tothom. Un dia màgic per molts i per moltes. Es llencen petards, rues de foc arreu i es cremen els mals esperits mitjançant aquestes fogueres d'arreu de Catalunya. De tota manera, no tothom ho celebra igual, oi? I pobres animals. Benvinguts, benvingudes a la nit màgica del 23 de juny. I com diu la dita, pel juny la falç al puny.

Doncs sí, no sé si la gent de molta edat anirà a dormir molt tard, però sí que segur que aquest jovent d'avui dia inundaran les platges, veuran sortir el sol, segurament, i l'endemà, què passa l'endemà? Pues totes les brigades municipals treuen tones i tones de les deixalles que s'han deixat per aquestes platges, per aquest món de Déu. Bé, ja es poden cansar de dir cuidado amb això, cuidado amb allò, però el que passa és el que passa, no? Bé, el que sí podem dir és que nosaltres la festa de Sant Joan és una festa de les que poder de les més emblemàtiques i més celebrades i arrelades arrel dels països catalans, coneguda popularment com Revetlla de Sant Joan o la Nit del Foc. Se celebra el 23 de juny. Aquí teniu, doncs, els aspectes més destacats, el 23 fins al 24, oi, per Sant Joan. L'origen i símbols té orígens pagans molt antics, molt anteriors a la introducció del cristianisme, vinculats al culte al sol i al solstici d'estiu. Sí, sí, que ocorre pocs dies abans, al voltant del 21 de juny, com tots sabeu. L'Església Catòlica ho va fer coincidir amb el naixement de Sant Joan Batista. I la revetlla és la nit en què se celebra, doncs, la festa. Els seus elements clau són el foc, que simbolitza la purificació i la força del sol, s'encén en fogueres, fetes de vegades amb andròmines velles, i la flama del Canigó, que recorre els pobles per encendre-les. Els petards i focs artificials són essencials durant la nit. Música i ball a les places i omplen de música i festeig arreu del país. I la música també entra en escena, com ara, per exemple, aquesta.

que no ens falti la coca i la beguda dient per cada un, cava, graciosa, gasosa, bé, sigui el que sigui, perquè nosaltres amb la gastronomia hi estem sempre ben ficats. I quina és la gastronomia? El plat estrella és la coca de Sant Joan, que pot ser de fruita confitada, pinyons, llardons, crema o nata, i ara en fan de xocolata. S'acompanya, com dèiem, tradicionalment en cava o moscatell. Bé, el que un cregui convenient. I els costums? Doncs els costums els coneixeu tots molt bé. Es fan foc, sopars populars, banys de mitjanit i es recullen herbes de Sant Joan. Doncs sí, el 24 de juny, el dia de Sant Joan, és el dia de la festa, de vegades considerat Diada Nacional dels Països Catalans. Vinga, va, doncs prepareu-vos per la gresca.

Doncs sí, dansadrins. Bé, fem país, fem història, i és que malgrat ser un país petit, com ens recorda Lluís Llach,

Doncs sí, un país que el podem recórrer des de les Serralades fins al Golf de Roses, amb un parell d'hores, o des del Montsià fins a Olot, o bé des de la Vall d'Aran fins a Blanes. Tant s'hi val si és així com ens agrada a nosaltres, no? Tant s'hi val, i és així com ens agrada, oi que sí? I si viatgem, fotem-li canya i que el viatge que ens acompanyi la sort.

0: Uau, visca les fogueres, visca Sant Joan!
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
1: Hora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
0: I per on hem de caminar avui?

Va, Morgan, sí, poder no ho sabeu, o poder sí, aquest tema, ara faig un canvi, aquest tema és un tema que es va ser, no sé si expressament fet per la pel·lícula La jaqueta metàl·lica. És una pel·lícula americana que envieixen a Taiwan i els americans en aquell moment que estan de permís estan passejant per Saigon en busca de felicitat, no? I aquest tema és quan aquests soldats estan passejant per Saigon. Bé, és un apunt, perquè com que l'hem fet servir tota la temporada, sapigueu que si veieu aquesta pel·lícula potser notareu que quelcom que ja el sabeu quan surti aquesta escena. Bé, i què hem de dir? Doncs què hem de dir ara? Doncs que avui ens toca viatjar per al... Bé, podríeu pensar que és adient, no? Per al Canigó, que és una muntanya del Pirineu, entre les comarques catalanes, nord-catalanes del Conflent i el Vallespí, tot i que el cim és íntegrament en el Conflent, entre les comunes de Taurinyà, que està a l'est, i Vernet, que està a l'oest. El cim, la pica del Canigó o pica del Balaig, fa 2.784 metres. Malgrat la seva altitud moderada, fou considerada la muntanya més alta dels Pirineus a causa del gran i brusc desnivell que la separa de la plana del Rosselló, cosa que la fa més aparent que les altres muntanyes més engorgujades. Bé, situades entre les valls més altes, la llegenda n'atribueix la primera ascensió del rei Pere el Gran. Avui ara fem una mica de recorregut històric. El Pere el Gran a l'any 1285. I el Canigó és una muntanya que té un valor simbòlic molt important per als catalans. A la mitologia catalana hi ha nombroses llegendes que tenen la muntanya per escenari. L'origen històric d'aquesta importància es vincula amb la cèlebre Xorina del franciscà Salimbene de Adam, on exposa l'ascensió del rei Pere el Gran al cim del Canigó. Un relat extraordinari, únic, a l'edat mitjana, teixit d'elements mítics que Jacint Verdaguer va reprendre 6 segles més tard en el seu famós poema Canigó. El Canigó també ha inspirat el cançoner popular amb cançons que comencen amb els mots muntanyes del Canigó, fresques són i regalades, etc, etc. Ja les coneixeu, veritat?

Jacint Verdaguer li va dedicar el poema Canigó, la qual cosa va motivar que la muntanya, vista des de Vernet, aparegués en un bitllet de 500 pessetes. Bé, això el jovent d'avui dia no en tindrà idea, perquè no n'ha vist... Bueno, si n'ha vist algun de bitllet de 500 pessetes, serà perquè a casa seva en tenen algun de raconat. Va ser en l'any 1971 que es va dedicar, doncs, al poeta, amb el seu esfinxer en aquest bitllet de 500 pessetes. És un cim accessible i molts s'hi atreveixen, sobretot el 22 de juny, quan moltes persones hi pugen per encendre la flama del Canigó, una flama que vellen tota la nit. L'endemà baixen fins a Perpinyà amb la mateixa torxa, emprada al cim, per encendre les diverses fogueres de la nit de Sant Joan dels Països Catalans. El foc que encendrà la flama del Canigó es manté encès al llarg de l'any dins d'una fornícula a l'interior del castellet de Perpinyà. Sabeu que el poema Canigó té 4.338 versos en 12 cants i un epíleg? En podem escoltar un petit text que els hi passo de seguida. Quins crits més horrorosos d'aquell ençà la terra, infantant en sa joves anyades eixa serra. Cajons de pernabata, canits de gemegar per treure la llum pura del sol, eixes muntanyes. Del centre de sos cràters, del fons de ses entranyes, com onades de la mar. Un jorn, amb terratrèmols, esbardallar s'escorça, reclosa d'un el rompre's brollar, amb tota sa força el riu d'aigües bullents d'escumes de granit que el veix gelat dels aires se fixa en la tempesta i el mar llançar per fer-lo més alt damunt sa testa sus peixos i son llit. Passaren anys, passaren centúries de centúries abans que s'abriguessin de terra i de boscúries aquestes assomentes dels primitius gegants, abans que tingués molsa la penya, flors les prades, abans que les abreres tinguessin ocellades, les ocellades cants. Pel gel i els rius oberta prengué la cordillera gegantada forma de fulla de falguera. Com solc sota l'arada, quan cada vall s'obrí, quan a l'amor i la vida la plana fou desclosa, Déu coronà la cima més alta i grandiosa d'eixa guaita gegantina.

0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 130278.

0: Ràdio Tordera.
1: Bé, l'argument del fragment que hem escoltat del poema d'en Jacint Verdaguer, Canigó, el tema és el naixement de la nació catalana a les valls pirinaiques l'època carolíngia. L'acció se centra en Gentil, fill del comte Tallaferro i nebot del comte Grifé, el qual, després de ser armat cavaller a l'ermita de Sant Martí del Canigó, és obligat a renunciar a la mort de la pastora Griselda. L'enemic envaeix el país i Gentil rep la primera missió, la defensa del castell estratègic de Rià. A la nit contempla el cim nevat del Canigó i l'escuder li suggereix que les muntanyes són vestides de les fades dorades de poders màgics. El jove comença l'ascensió pensant que l'alba serà de retorn, però a l'arribar al cim li surt a l'encontre Flor de Neu, reina de les fades, que li assegura que és Griselda, la dona que estima. Gentil cau en el cis i s'abandona a l'estimada, que el primer li ensenya els seus palaus subterranis i després se l'emporta un viatge aeri per damunt de tot el Pirineu fins a l'Aneto. Posem-hi imaginació i enfilem-nos, doncs, a les ales de l'il·lusió i sobrevolem la serrada junt amb el Dani Miquel. Què diu el Dani Miquel? Volem volar. Volem volar.
2: Quin lloc més bonic. Vos agrada?
3: Sí, a mi també m'agrada.
2: Així farem una classe.
3: Què bé. Així en el cap.
2: Avui aprendrem a observar, a ondar, a escoltar la natura.
3: Ai, que bonic. Quin

0: Pues de volar, sí, la gentil, gentil i flor de neu, doncs de retorn al Carnico es preparen pel noviatge. Guife, derrotat per culpa de la deserció de Gentil, el descobreix coronat de flors i l'estimba i reagrupa l'exèrcit. Flor de neu plora. La guerra ha canviat de signe. Els dos germans comtes es retroben victorioses, però Tallaferro descobreix que Guife és l'assassí del seu fill. Vol venjar-se'n, però el tercer germà, Oliba, abat de Ripoll, es reconcilia i imposa a Guifré l'expiació del crim. Construirà el monestir, un monestir allà on hi ha l'ermita, i ha enterrat el gentil. Oliba encapçala la processó de tots els estaments socials per plantar la creu al cim del Canigó i profetitza la Catalunya futura engrandida pel rei Jaume I.
1: El més famós dels comtes reis va ser Jaume I, fill de Pere el Catòlic, que havia mort a la batalla de Muret quan en Jaume era un nen de 3 anys, tot defensant les terres que Catalunya tenia a l'altra banda dels Pirineus. Jaume I va passar l'infantesa en mans dels que havien estat enemics del seu pare. Però això el va enfortir i en va fer un gran guerrer.

1648, els soldats del rei en Jaume van entrar a la ciutat de València i van hissar la bandera catalana, i el rei va besar la terra i la va poblar amb gent de Lleida i de l'Urgell.

I ara ha arribat un moment que un dia o un altre havia d'arribar, i és el moment del comiat, que fa molts anys que estic aquí amb vosaltres amb aquest programa Temps era Temps, i he de dir que tot escrivint aquest darrer capítol de la temporada i allò d'anar seguint el fil de la història, doncs començant per Sant Joan, he arribat fins aquí. Avui tot fa olor de comiat i ja sabeu que sempre els comiats són tristos. Tristos els adeus, encara que moltes vegades són necessaris. El que puc dir és que junt amb vosaltres he après molt i per tot us dic gràcies. Gràcies i fins sempre. La temporada que ve aquest programa tindrà un altre títol, segurament, i jo espero retrobar-vos amb altres afers. Bé, us deixo amb una explosió de focs i un André Rieu que sempre dona gust escoltar-lo. Focs, perquè avui és dia de focs.

Bé, gran violinista, gran showman, grans orquestes, el d'André Rieu. I repeteixo, gràcies, gràcies, gràcies. I espero retrobar-nos algun altre moment en aquesta ràdio que és Ràdio Tordera. Bé, adeu-siau i que sigueu feliços.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui arriba la Flama del Canigó a la plaça de l'Església per la Revetlla de Sant Joan, un acte que anirà acompanyat de la lectura del manifest d'Òmnium Cultural i una audició de sardanes amb la Cobla Contemporània. El president de la Nostra Dansa, Marià Vilageliu, destaca la importància de la programació inclosa dins el seu 50è aniversari.
2: Mantenir la tradició, fomentar la sardana i la dansa de Catalunya per excel·lència, i també aquests balls que formen part d'aquest folklore de Catalunya, que també formen part de la tradició.
1: Dimarts 23 de juny de 2026, les autoritats locals demanen precaució durant la Revetlla de Sant Joan. Els bombers voluntaris recorden l'importància d'evitar llançar coets a les urbanitzacions, ho explicava el cap de parc, Eduard Caimel.
3: Si la gent vol tirar petards, que ho faci, però que ho faci a les zones habilitades, és a dir, hem d'estar a més de 500 metres de massa forestal, per tant, a zones d'interior del municipi, zones habilitades, places del centre del poble, zones que estiguin separades de massa forestal.
1: Els veterinaris alerten que fins a la meitat dels gossos i gats pateixen por dels petards a Sant Joan. Especialistes recomanen medicació, espais segurs i tranquil·litat per evitar l'ansietat de les mascotes durant les festes. I Tordera en alerta davant la primera onada de calor de l'estiu. El municipi marca el llindar d'alerta per temperatures extremes als 35,2 graus durant el dia i als 22,5 graus a la nit, segons les previsions del Meteocat. Continuen les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, amb la Revetlla de Sant Joan, una jornada on es reforçaran els vincles amb el poble agermanat de Torbizcon. Vanessa García és membre de l'organització.
4: Del 19 al 24 de juny celebrem la nostra festa major al barri de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, amb activitats per totes les edats. I només convidar-vos a que vingueu a fer barri, a riure i a compartir amb nosaltres.
1: En esports, Héctor Pavón frega les medalles a l'Europeu per clubs i manté viu el somni del sub-21. El taekwondista tordarenc ha tancat la seva participació amb una meritòria cinquena posició, tot i que l'objectiu principal era assegurar una medalla per garantir l'accés directe a futures competicions. Escoltem el seu entrenador, Òscar Pavón.
5: Molt satisfet de l'actuació de l'Héctor, que ho va donar tot, com sempre. Va mostrar un gran nivell i, bueno, una cinquena posició dintre d'aquest nivell està molt, molt i molt bé.
1: Fem el primer apunt pel que fa al temps per aquesta Revetlla, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: De moment el temps no ha de canviar, avui s'espera una situació tranquil·la, per tant tindrem una Revetlla de Sant Joan sense pluges aquí a la costa, i de cara a demà tampoc esperem precipitacions. De fet, ni demà ni el que resta de setmana, malauradament, no ha de ploure. I diem aquest malauradament perquè convindria que plogués una mica, perquè els boscos comencen a estar molt eixuts, no hem de patir per les reserves d'aigua, ha plogut molt, va ploure molt a l'hivern, principi de primavera, però la veritat és que els boscos comencen a patir ja aquesta manca de precipitacions. Per tant, precaució aquesta propera Revetlla, i també precaució si volem fer activitats a l'aire lliure a les hores centrals del dia, perquè les temperatures seran càlides. No parlem pròpiament d'una onada de calor, però sí d'unes temperatures que els pròxims dies fregaran el llindar d'alerta, és a dir, que a prop de la costa tindrem valors cap als 30, fregant els 34 graus, i a l'interior de la comarca entre els 35 i els 36. Per tant, calor ben intensa al llarg dels pròxims dies, i sembla que aquesta situació, com a mínim, es mantindrà pel que resta d'aquesta setmana.
1: Informatiu de Ràdio Tordera que completarem amb espais habituals, avui amb el Tordera en directe i també amb les càpsules, les píndoles de salut, amb la col·laboració dels professionals de la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva. Comencem l'informatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Avui dimarts 23 de juny Tordera viurà la Revetlla de Sant Joan amb l'arribada de la Flama del Canigó, un acte organitzat per la Nostra Dansa i l'Ajuntament. Es durà a terme aquí, a la plaça de l'Església, a les 10 de la nit, i seguidament hi haurà una programació especial plena de dansa, cultura i tradició. Un cop arribada la Flama, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, farà la lectura del manifest Òmnium Cultural. Tot seguit hi haurà una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Contemporània. Durant la nit i per a celebrar l'ocasió hi haurà cava i coca per a tothom. Aquest acte també servirà per donar inici a la programació de les audicions de sardanes, sent aquesta nit la primera de les actuacions que es duran a terme setmanalment els divendres a la nit. El president de la Nostra Dansa, Maria Vilageliu, destaca la importància de la programació, inclosa també en el seu 50è aniversari.
1: Mantenir la tradició, fomentar la sardana i la dansa de Catalunya per excel·lència, i també aquests balls que formen part d'aquest folklore de Catalunya, que també formen part de la tradició.
0: Avui la Cobla Contemporània oferirà les següents sardanes: 30 anys de conte, de Jeroni Velasco; Noces de tardor, de Daniel Gasulla; Bruc 110, d'Agnès Pinheiro; Sarda Vision, de Jeroni Velasco; Sarda Cúmbia, de Jeroni Velasco; Bravo Nino, de Daniel Gasulla; Roure Vella Mallorca, d'Agustí Serra Tacó; i Sarda Coti, de Jeroni Velasco. Cal destacar l'estrena d'una sardana amb motiu del 50è aniversari de la Nostra Dansa, que serà Un cercle d'amistat, d'Oliver Marquès. La cita d'aquesta nit marca l'inici d'un estiu on la tradició serà la gran protagonista dels divendres tordarencs, omplint el municipi de música, identitat i cultura fins a finals d'agost. Davant la Revetlla de Sant Joan, les autoritats locals, Ajuntament, Policia Local, Protecció Civil i Bombers fan una crida a la responsabilitat ciutadana per poder gaudir de la festa sense córrer riscos d'incendi. El cap del Parc de Bombers Voluntaris, Eduard Caimel, ha repassat els principals consells de seguretat sobre què es pot fer i què s'ha d'evitar a l'hora de manipular amb pirotècnia. La principal se situa a les zones properes als boscos. Caimel ha recordat que no s'han de llançar coets a menys de 500 metres de qualsevol massa forestal. L'alerta és especialment rellevant per als veïns de les urbanitzacions de Tordera, on la proximitat de la vegetació augmenta el risc d'incendi.
2: I tot el que sigui proper, sobretot en zones d'urbanització o zones més properes a massa forestal, doncs tindrà en compte això, que hem de respectar aquests 500 metres de massa forestal. Els coets, normalment, doncs, costa dirigir-los i sempre podem tindre algun ensurt amb algun coet. Per tant, en urbanitzacions, abstenir-se de tirar coets i qualsevol pirotècnia que pugui anar descontrolada i pugui arribar en zona forestal.
0: D'altra banda, des del cos recorden que la Revetlla coincideix plenament amb l'inici de la campanya forestal d'estiu. Per aquest motiu, els agents rurals activaran un dispositiu de control de les activitats en funció del nivell de perill que determini el Pla Alfa de la Generalitat, el qual regula quins territoris tenen més risc d'incendi de manera diària.
2: Ara ja entrem en campanya i hi ha tot un control per part d'agents rurals de les activitats que es poden fer a nivell de Catalunya, i seria el Pla Alfa, que el Pla Alfa ens marca, doncs, en funció de les condicions meteorològiques, de l'estat de la vegetació i de com ha anat evolucionant la campanya forestal, marca quines actuacions es poden fer i quines no en zones properes a massa forestal, i evidentment evitar totes aquelles que puguin provocar, doncs, guspires o elements d'ignició en zona forestal.
0: Davant d'aquest escenari, les autoritats recomanen utilitzar pirotècnia de terra en espais completament nets de vegetació, recollir la roba estesa i tancar bé les finestres i balcons de casa per evitar que cap guspira pugui provocar un incendi domèstic. Amb l'arribada de les festes de Sant Joan i Sant Pere, el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya han compartit una sèrie de recomanacions per ajudar els propietaris de gossos i gats a minimitzar l'estrès i el malestar que els petards i els focs artificials provoquen en les seves mascotes. Segons els experts, entre un 25 i un 50% d'aquests animals pateixen por d'aquests sorolls, ja sigui pel seu temperament, experiències traumàtiques prèvies o falta pista d'habituació durant la socialització. En resum, els veterinaris recomanen no deixar els animals sols a casa, crear un espai segur, optar per la medicació específica, amortir el soroll i afrontar la festa amb actitud tranquil·la. Des dels veterinaris també han recordat que aquests mètodes són útils en altres situacions d'estrès, com partits de futbol o bé celebracions sorolloses.

0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat que la primera onada de calor d'aquest 2026 s'allargarà com a mínim fins aquest dimecres. Perquè un episodi sigui qualificat oficialment com a onada de calor, el Meteocat estableix que s'han de superar els llindars de temperatura extrema durant 3 dies consecutius. Aquests llindars de temperatura varien segons la ubicació geogràfica i es calculen a partir del percentil 98 de les temperatures màximes registrades durant els mesos d'estiu dels darrers 15 anys. En el cas específic de Tordera, els valors establerts per aquest any són: temperatura màxima es considera onada de calor quan se superen els 35,2 graus. Pel que fa a temperatura nocturna, el llindar de calor per a la mínima se situa en els 22,5 graus. Aquestes xifres són particulars per al municipi, ja que altres localitats properes tenen llindars diferents. Per exemple, a Cabrils, el nivell d'alerta de la temperatura extrema comença a partir dels 32,6 graus. I continuen les activitats de les festes de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí. Avui la festa viurà un moment especial amb la visita dels veïns de Torbizcón, poble agermanat en Tordera, una trobada que posarà en relleu els lligams i l'amistat entre dues comunitats. Aquest mateix, a la nit, hi haurà la mítica Festa Blanca de la Revetlla de Sant Joan amb el DJ Toni Bamba. La vessant més cultural quedarà representada per l'exposició fotogràfica i documental de Torbizcón a Tordera, instal·lada al local social que ret homenatge a les famílies que van començar una nova vida al municipi. La festa es tancarà el dimecres, demà, 24 de juny, amb la missa a l'ermita de Sant Andreu, seguida d'un vermut popular i una ballada de sardanes. Escoltem la Vanessa García, membre de l'organització.
1: I el dimarts tindrem la visita del poble agermanat de Torbizcón i la verbena de Sant Joan amb la mítica Festa Blanca. I per aquest dia us convidem especialment a venir, que hi haurà un audiovisual i records de fotos per compartir amb ells. I bueno, com a avís important, volem destacar que per causes alienes a l'organització el correfoc queda anul·lat. I el dimecres tanquem amb la missa i el vermut popular a l'ermita de Sant Andreu. I només convidar-vos a que vingueu a fer barri, a riure i a compartir amb nosaltres. Tot el programa també el tenim complet a les nostres xarxes socials.
0: Recordar que dissabte passat el veïnat va escollir els seus nous representants, la Danae Subirós com a Pubilleta, en Pol Pérez com Arauet, l'Aleix Minguella com Areu i la Maria Saràbia com a Pubilla.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El passat cap de setmana, Héctor Pavón va viatjar fins a Sarajevo per disputar l'Europeu per clubs de taekwondo. El campionat va exigir el màxim a l'atleta tordarenc, que va anar superant rondes fins a topar amb el campió final del torneig. Gràcies a la seva posició al rànquing, Pavón va lliurar la primera ronda de la competició. En el seu primer combat va superar el representant italià amb força solvència. A continuació es va imposar el representant local de Bòsnia-Herzegovina i a la ronda de quarts de final va caure eliminat amb el competidor de Rússia, que acabaria guanyant la categoria. Aquest darrer enfrontament de quarts de final va ser especialment intens. Pavón va aconseguir guanyar el primer assalt, sorprenent el seu rival rus. Tot i això, el guió va canviar en els dos assalts següents, on el lluitador rus es va imposar fent impossible la remuntada del tordarenc. El club valora aquesta fita com una gran experiència i subratlla l'enorme dificultat del torneig, destacant que gairebé el 40% dels competidors eren seleccions nacionals competint amb tots els seus recursos. Escoltem l'entrenador tordarenc Òscar Pavón.
2: Molt satisfet de l'actuació de l'Héctor, que ho va donar tot, com sempre. Va mostrar un gran nivell i, bueno, una cinquena posició dintre d'aquest nivell està molt, molt i molt bé.
1: L'horitzó esportiu de Pavón passa ara per l'Europeu Sub-21. En quedar fora de les medalles, la classificació directa no s'ha assolit. Malgrat això, el cos tècnic i l'esportista mantenen els dits creuats per una escletxa en el reglament.
2: Bueno, la llàstima és que nosaltres anàvem a buscar la classificació pel Europeu Sub-21 i, bueno, a no fer medalla, en teoria quedem fora, però encara hi ha una petita possibilitat, perquè si el guanyador del campionat, que va ser el Hus, el porta a la seva selecció, vale, pues quedaria una plaça lliure, vale, i en un moment donat li podrien oferir a l'Héctor, vale, perquè com són quatre places per cada categoria, si el que guanya es renuncia perquè ja porta la seva selecció, doncs li podrien oferir a l'Héctor. Bueno, creuem els dits, vale, que aquesta possibilitat està aquí, està present, ho tenim en compte.
1: Així doncs, si el lluitador rus que va guanyar l'or accedeix a l'Europeu a través de la seva pròpia selecció nacional, alliberarà la plaça aconseguida al campionat de clubs, i en aquest cas la plaça vacant s'oferiria a Pavón per haver quedat en cinquena posició.

0: Anem per la previsió del temps, tots els detalls, amb en Joaquim Serra.
1: Ens trobem ja a les portes de Sant Joan, pràcticament ja arribant a la nit de la Revetlla, amb una situació meteorològica que continua sense complicacions. Avui tornarem a tenir una jornada estable, assolellada, núvols prims aquest matí, alguns núvols mitjans a la tarda, que mig taparan una mica el cel, sol o ressol, tindrem aquesta tarda, com ahir. Però en qualsevol cas, núvols poc importants. Malauradament, no s'esperen precipitacions ni a curt ni a mig termini. Per tant, continuarem amb el que podríem qualificar ja d'una sequera destacable pel que fa als boscos, a la capa superficial del bosc, si més no, i amb unes temperatures càlides. Ahir van baixar les màximes, però avui tornen a recuperar-se una mica, demà passat, més o menys com avui, divendres podrien repuntar una miqueta més. No estem parlant d'una onada de calor pròpiament dita, però sí d'unes temperatures que estaran fregant el llindar d'alerta. Per tant, molta precaució a l'hora de fer servir els petards aquesta pròxima nit o demà, fins i tot, perquè el bosc està sec i, a més, les temperatures seran molt elevades. També precaució si volem fer activitat física a l'aire lliure a les hores centrals del dia. Dit això, situació que, com dèiem, vindrà marcada avui, demà i demà passat per la tranquil·litat, és a dir, no hi haurà canvis, vents fluixos, situació marítima tranquil·la i amb aquestes temperatures que fins divendres pujarien una miqueta i que divendres arribarien cap als 33-34 graus a la franja costanera i cap als 36-37 graus puntualment a l'interior de la comarca. Sense precipitacions i pràcticament també sense núvols al llarg dels pròxims dies.
2: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Avui al Tordera en directe no hem marxat massa lluny de la ràdio, som gairebé a 100 metres de les portes de la ràdio per veure una botiga que s'ha obert fa poc. Tenim amb nosaltres la Sofia. Hola, Sofia.
2: Hola, què tal?
1: Escolta'm, ets la propietària. Com et definiríem respecte a aquesta botiga, que es diu Gal Concept? Està aquí a la plaça, la podeu veure, i avui volem parlar amb tu per conèixer-la. Com et definiries? Quin paper hi jugues aquí?
2: Creadora botiguera, no botiguera, sabatera del poble.
1: És un projecte que encetes tu sola, has rebut suport d'altres persones. Com ha començat tot això?
2: Sí, és una idea que neix de mi, però òbviament sense la meva família això no hagués pogut sortir endavant. I sí que estaré jo cada dia aquí, o sigui, me trobareu a mi sempre, però la meva germana s'encarrega de xarxes socials, el meu pare m'ha ajudat en tot el manteniment de la botiga, la meva mare també hi és fent suport. Sí, que estem una mica aquí, tota la família.
1: Estem a les portes de l'estiu.
2: Sí.
1: Quan comença la idea a rondar pel cap de la Sofia?
2: Uau, fa un parell d'anys, jo diria. El que passa que ara abans estava en una altra feina, que no podia portar-ho tota la vegada, i vaig decidir que era algo que volia fer amb calma i amb tot el meu carinyo. Llavors, al final, bueno, a principis d'aquest any se'm va donar la possibilitat de poder tirar-ho endavant i m'hi vaig llançar de cap.
1: Avui en dia és una cosa que et dona la sensació des de fora que és molt arriscat,
2: sí,
1: no? D'emprendre alguna cosa pel teu compte propi,
2: sí,
1: no?
2: Sí, això m'han dit. He rebut molts comentaris de ets una valenta, endavant, uau, tan jove, tal, però no tinc por. Tinc moltes ganes, em fa molta il·lusió, emoció també pel poble, per poder oferir un servei que bueno, havíem perdut durant aquests últims anys i estic molt contenta.
1: Has fet estudis previs, has anat a investigar, com has preparat el disseny final, ja no només del negoci en si, sinó també de tot el que s'ofereix i de com s'ofereix?
2: Doncs he fet un estudi de mercat, una mica també al boca a boca, preguntant discretament què feia falta al poble, als meus amics, a coneguts o inclús a serveis estètiques i tal que vaig al poble, i tothom coincidia que faltava una sabateria. I una sabateria com potser jo me l'imaginava, amb productes de qualitat, fets aquí, més juvenil, modern, actual. I amb això i tot el que a mi em representa, els valors que jo tinc i el gust, sigui bo o no, això ja, que tinc, doncs, buscant tots els proveïdors, marques que a mi m'agraden, apostant sobretot també pel comerç d'aquí, espanyol i català, que en tenim molt, i descobrint, mica en mica, fent molta recerca, molta.
1: T'havies plantejat, entenc que no t'havies plantejat fer-lo fora de Tordera,
2: no,
1: aquesta aposta. No. Era una aposta,
2: sí,
1: local
2: 100%. 100%, sí.
1: Molt bé. La plaça també era un lloc imprescindible? També creies que era un punt fonamental o t'havies estudiat altres punts de Tordera per ubicar-te?
2: La plaça va arribar de sorpresa. Jo volia que fos al centre, ho tenia clar, però encara no havia trobat el lloc adequat, fins que vam venir a veure aquest local i em vaig enamorar. La plaça és el meu lloc preferit de Tordera, em sembla increïble, i la llum que entra en aquest local, com està situat just aquí al principi, va ser com, sí, ha de ser aquest.
1: Molta feina per acondicionar-lo?
2: Una mica.
1: Explica'ns, va.
2: Mas de caps, coses, sí? Bueno, imprevistos, coses que no saps, també de nou mai havia portat una obra d'aquest nivell, quan no saps, doncs també angoixa una mica i fa una miqueta de por, però bueno, al final he tingut professionals molt bons al meu costat que m'han ajudat i hem pogut tirar-ho endavant.
1: Hem entrat a la botiga. Sofia, explica'ns aquest espai que veiem, que evidentment sí, dona sensació moderna. És una botiga al dia, això, eh?
2: Sí. Doncs aquí podeu trobar una mica la selecció de cada marca. Tenim Toni Pons com a proveïdor català. Llavors tenim Yocono, que són valencians. Aquí també Toni Pons d'Oma. Gaimo, que és de La Rioja. I Brian, que també és valencià. Totes són marques espanyoles o catalanes d'aquí, fetes a mà, amb pell, tot de primera qualitat i qualitat-preu, la veritat és que està molt bé, per això les vaig triar també. I perquè són marques que jo he fet servir abans. Per tant, era com, si jo he fet servir este que va bé, puc vendre millor encara el meu producte.
1: Molt bé, aquest producte ens explicaves que és orientat a un públic que, pel que ens explicaves, valora la qualitat. Com és el públic al qual tu adreces els teus productes? O quin és el públic en concret?
2: Sobretot dones. Tinc algú d'home, però sobretot les dones. Que valorin un bon calçat, que estigui ben fet, relació qualitat-preu, el que et deia abans, bé, i els detalls. Que no deixa de ser una dona que vulgui vestir còmoda, però alhora elegant, actual i de moda, bàsicament.
1: Entenc, per tant, que tens home, tens dona... Nens és, en principi, una franja que ara mateix no estàs cobrint.
2: No.
1: I et centres molt a això, no?
2: De, sí.
1: De ben vestir i producte, entenc, de qualitat i també de proximitat, no?
2: Sí.
1: Que suposo que aquestes són claus que vols tenir en compte, no?
2: Sí, perquè jo no entenia apostar per un comerç local al meu poble i llavors portar marques que fossin de fora. D'altres països, que òbviament també tenen bones marques i bones qualitats, però aquí també en tenim molt, molt bones. Per tant, volia apostar per això.
1: Molt bé, l'experiència de parlar amb proveïdors, entenc, perquè has escollit unes marques, no sé si has anat tu a buscar-les,
2: sí.
1: Se t'han ofert, com ha estat aquest procés de decidir quines marques tindries i quines no?
2: Les vaig buscar jo, de les que m'agradaven, em vaig posar en contacte amb ells, els hi vaig explicar el meu projecte i la veritat és que vaig rebre superbon feedback, molt positiu i molt contents tots de... Bueno, això, sorprenien de que una noia jove volgués obrir una sabateria perquè és veritat que ara estan tancant moltes, llavors això els hi sorprenia molt i m'han ajudat moltíssim.
1: Molt bé, seguim aquesta botiga decorada, com deies, del teu gust.
2: Sí.
1: No dona la sensació, però, de ser una botiga que estigui plena als aparadors, sinó que dona una sensació, no sé si és volgut,
2: d'una
1: certa calma, no? És un lloc per estar-s'hi estona.
2: Sí. La meva intenció amb això és que no fos una sabateria a l'uso, una sabateria típica que tothom s'imagina d'entrar moltes sabates, molts aparadors i molta informació, sinó més aviat un lloc que fos o que transmetis calma i sentir-te com a casa. El venir aquí, que sigui un lloc tranquil, que puguis mirar tranquil·lament. És veritat que no hi ha molts models, que n'hi ha més de 30, però que no n'hi ha molts perquè estan escollits amb qualitat, detallats, els he mirat un a un, revisats, pensats, i oferir això, doncs un espai de tranquil·litat, calma, qualitat...
1: Molt bé, estem a les portes de l'estiu. S'acostuma a dir que a l'estiu calcem malament. Quines recomanacions ens faries a l'hora d'escollir un calçat de cara a l'estiu, d'aquestes temperatures que vindran i que necessàriament no podeu anar amb les mateixes sabates que la resta de l'any?
2: Ja. Obertes, això, 100%. Que siguin còmodes i aquí les podreu trobar. Molt bé. Vindràs a provar i ja està.
1: Molt bé. Com han anat aquests primers dies? Va ser quan fa que vas inaugurar?
2: Fa una setmana, el 6 de juny. Una setmana i dos dies.
1: Com va anar la inauguració?
2: Molt bé, molt contenta. Va venir tota la meva gent, o quasi tota la meva gent que m'estimo, que m'estima, i que em va fer sentir acompanyada.
1: I aquests primers dies com ha anat la clientela? Quin és el feedback de moment que t'emportes de la gent de Tordera?
2: Molt bo, i la gent se sorprèn. És com, uau, una sabateria. I llavors ja amb el boca a boca, ai, la meva amiga ha vingut, que mai que hi ha una sabateria a la plaça, nova, tal... I venen i encantats. O sigui, tothom, el comentari més escoltat és feia falta algú així.
1: Molt bé, Sofia, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.

0: preservatiu que és el més important de tots, perquè t'evita d'embarassos i d'infeccions sexuals. Després tenim els hormonals i els no hormonals, que ja parlem d'una gamma més àmplia pels la joventut i per tothom.
1: Mm-hmm. Entenc, per tant, que des de la consulta insistiu sí. molt en aquest aspecte.
0: Sí, sí, sí. Sobretot el que insistim, que és important el preservatiu. El més important és el preservatiu.
1: Per què?
0: Perquè evita embarassos i prevé d'infeccions sexuals, de transmissió sexual.
1: Molt bé, a fora del cap, quan Esther vas a fer xerrades... 15. Insisteixes sí. també en el que explicava la teva
2: sí,
1: companya?
2: Sí, totalment. Amb el preservatiu, per el que diu la Sílvia, no? Perquè al final és un mètode anticonceptiu, no? Que te protegeix dels embarassos i de les malalties de transmissió sexual que últimament estan pujant més d'un 300% en els últims anys. Vull dir que és realment un problema de salut pública que tenim i que hem de començar a insistir en el nostre jovent, i no tan jovent, però sobretot el jovent, doncs que el preservatiu és molt, molt important per la salut.
1: La teva tasca fora del cap de Tordera, a on s'adreça per parlar d'això, d'aquests
2: sí.
1: mètodes anticonceptius? Quin és el teu públic? Amb qui parles?
2: Amb adolescents, perquè jo sóc infermera de salut i escola, llavors jo vaig als quatre instituts que hi ha aquí a Tordera, que és l'escola Badruna, l'escola Briancha, que tenen l'ESO i el batxillerat, i després vaig al Tordària i al Lluís Companys. Llavors, qui ve més són nens de 12 a 18 anys. Podríem dir que és la gent que... Jo treballo... Quan Salut i Escola treballem molts temes, no només sexualitat, però una part del que treballem és la sexualitat. Llavors, venen a preguntar-me dubtes de coses que els hi passen, que no saben no, si és important, si no, a qui dir-ho, m'ho venen a preguntar a mi i jo els ajudo, doncs, els hi dono informació, si hem de buscar, doncs, derivar a ginecologia o al metge, doncs, els ajudo a fer aquest enllaç amb el professional més adient.
1: Quan parlem d'anticoncepció, és un dels temes estrella, és un dels temes més recurrents que venen a consultar-te o que pregunten en les sessions que fas, o n'hi ha d'altres?
2: N'hi ha d'altres. Mira, et diria que abans del Covid era el rànquing número 1, però sí que és veritat que després del Covid poder el malestar emocional diria que ara està en el rànquing número 1 i aquest seria més el número 2.
1: I hi ha prou coneixement? Tens la sensació de que ha passat en un segon terme perquè ja és conegut o perquè l'altre ha passat a davant?
2: Jo crec que l'altre ha passat a davant i realment hauríem de fer, diguéssim, la part de relacions sexuals. Els nostres nois saben moltes coses, però al final saben moltes coses a través de xarxes, no a través d'un professional, i molta informació que tenen s'hauria de contrastar realment si és correcte. Perquè jo penso que saben moltes coses, però no des de la seguretat, no? És com... I es pensen, clar, per edat, no? Es pensa que saben, però després si grates una mica i expliques, veus que realment els hi falta informació.
1: Quines són les coses que tu creus més importants que no saben i que haurien de saber?
2: Bueno, això, que el preservatiu és superimportant, perquè molts el tenen com subestimat, des del plaer, que no dona tant de plaer... Segurament si miren el porno no porten preservatiu posat, llavors són uns referents que poder tampoc són els que toquen, i jo insistiria en això, amb el tema de que el preservatiu ens protegeix de les dues coses, perquè a vegades hi ha algú que pot prendre les anticonceptives o l'aro, i això ja es pensen que ja està, no? Que estan protegits. I sí, estan protegits pels embarassos, però no estan protegits per les malalties de transmissió sexual. Vull dir que només et protegeix les malalties tot aquell mètode que sigui barrera. Tant si és sexe coitocentral, que seria la penetració, tant si és anal, com vaginal, com l'oral, perquè la gent l'oral no es protegeix. Llavors, o no ho saben, perquè jo ho veig quan els dic a la consulta, no? Els explico que hi ha com unes bandes de silicona que serveixen per protegir-te. Llavors, mira, m'ho van dir, això d'on baixa? Doncs sí, hi ha unes bandes especials que això es compren a la farmàcia, i sempre els hi dic, i si un dia no en tens, per lo que sigui, no t'esperaves, doncs sempre es pot agafar un preservatiu, el parteixes per la meitat i això et serveix com a banda. Seria un recurs si no en tens.
1: Molt bé, anem a la consulta. Sílvia, quin és el públic que normalment ve a la consulta per parlar de temes anticonceptius? Coincideix amb l'edat d'adolescència
0: sí.
1: o també hi ha edats
0: sí, sí.
1: que potser no ens esperem que també venen a fer consulta?
0: Bueno, però això és molt puntual, però és més gent jove. la que pregunta de totes

0: aquests temes, i és el que ha dit ella. Pensen que amb un diu o amb un... ja estan protegits, i no estan protegits. Segurament, perquè li diem doble mètode, uh-huh. amb la píldora i el preservatiu.
1: Quan venen a consultes, perquè segurament hi ha una situació que els angoixa, que potser els ha superat, quines són les principals que rebeu i quines recomanacions faries per evitar-les?
0: Falta d'informació. Pensa que ho saben tots perquè miren les redes, aquestes socials, i es pensen que ho saben tot. I no, tenen molta falta d'informació. I mira que tenim aquí la llevadora perquè els informi de tot i que sempre diem veniu, no importa sense visita, però heu de preguntar i heu d'informar abans de que passi alguna cosa.
1: Bé, parlem també del control d'embarassos, d'evitar embarassos, no? No sé, Sílvia, quines són els mètodes que s'utilitzen més, els que vosaltres recomaneu, els que existeixen?
0: Home, sí, depèn. Si tens una parella estable, el millor la píndola. Però, clar, si ja te coneixes la parella, no fa falta tenir un segon mètode. Però, clar, depèn d'aquestes parelles que tens puntuals, millor dos mètodes, l'anticonceptiu i el preservatiu, que és important, és molt important. Però, clar, depèn de l'estil que, o la parella que tinguis, es fa servir unes coses o unes altres. També està el DIU, està l'aerovaginal, està l'implanum... O sigui, hi ha molts mètodes, però segons la relació que tinguis, es fa servir un o els dos.
1: Algun és més conegut que d'altres? Alguns estan de moda? Quin és
0: es coneixen fan? Tots, eh? Tots estan... ho saben tot. L'aerovaginal, el DIU, el DIU hormonal, els parxes, les pastilles...
2: L'implant, sí, el direct.
0: O sigui...
1: Alguns són recomanables per la salut de la dona, en aquest cas de la majoria dels que explicaves, o tots en principi són aptes perquè es puguin utilitzar?
0: Són eficaces, però el que més fa servir, tots són eficaces.
1: Mm-hmm. Molt bé, Esther, parlem de malalties de transmissió sexual, que suposo que també és un dels elements que inclouen a les xerrades per parlar d'això, d'intentar conscienciar sobre els mètodes anticonceptius. Quines són les malalties que ens deies que han augmentat molt, no?
3: Jo salut i escola això no ho veig, perquè, si me venen a dir serà més de dubtes de sexualitat, no? Però sí que a consulta pots veure que han pujat moltes, doncs, la clamídia, per exemple, no? Seria una de les que ha pujat. Ja et dic, d'uns anys enrere han pujat un 300% les malalties. I la gonorrea també, tot això va pujant. Vull dir, la gent té més al cap poder el SIDA, no? A la hepatitis C, però aquestes existeixen igualment, i són molt importants, perquè, clar, són cròniques, mal? Però sí que és veritat que n'hi han d'altres que abans poder no veiem tant i ara també van en el rànquing número 1, aquestes.
1: A què ho atribuïu, això?
3: Jo penso que, també hi ha més llibertat sexual, no? Avui en dia els referents, abans els nostres pares o les nostres generacions encara no era... era pecat, no? Des de que quan et casaves era, no? La virginitat encara era molt important, arribar al matrimoni verge, clar, han canviat molt les pràctiques i la visió del sexe. Llavors això fa, doncs, ara és més, hi ha més llibertat, no? Hi ha una altra ideologia, llavors han canviat els temps, els joves són diferents i és normal, és l'evolució.
0: I la parella oberta
3: també.
0: Sí, és que hi ha ara també la parella oberta i, clar, t'has de preocupar amb la teva salut perquè són moltes relacions diferents.
1: El tractament d'aquestes malalties sexuals són complexos, que n'hem parlat ara de les més habituals. Quin és el tractament que s'acostuma a fer? El feu vosaltres des de...
0: Sí, des de consulta fem un tractament i parlem i hem de fer una enquesta molt personalitzada també perquè sigui, que consti en la Generalitat que està... aquesta malaltia, perquè no es propagui i tenen control de totes aquestes malalties per fer un balanç de què està passant, a quin poble està passant, i fan un estudi.
3: Són de declaració de salut.
0: Són de declaració pública.
3: Des del CAP s'ha de fer una enquesta de salut pública llarga i s'ha de declarar.
0: Són d'aquestes... de declarar.
3: Sí. Sí, ara vaig sentir, vaig veure que ara des de la Generalitat volen fer una mica d'èmfasi amb tot aquest tema i fer una mica de consciència, vull dir, clar, han suposo explotat dades, no?, i s'han donat compte que és un problema de salut pública el que tenim ara. I em sembla que les directrius aniran una mica a treballar aquest problema que tenim sobre la taula.
1: Bé, Esther, Sílvia, gràcies per atendre'ns. Fins la propera.
3: Molt bé, gràcies.
2: Ai, diem?
3: Tu.
2: Informar-se és cuidar-se.
4: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els estudiants catalans han suspès l'examen de matemàtiques de la selectivitat amb una mitjana de 4,18 punts menys que l'any passat. Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana de 6,4, pràcticament igual que 2025. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
2: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat.
1: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol. I la nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre de professionals, de psicòlegs, especialistes a la sanitat pública perquè no ha augmentat la demanda dels problemes de salut mental de la població. Dolors Líria ha estat vicepresidenta de la institució que enguany celebra 40 anys i ha explicat a la xarxa els reptes que afronta. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat del que suposa la mitjana europea.
3: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes, també moltes més especialitats. Celebrem la introducció de la figura del psicòleg general sanitari a la primària al voltant de 370 en aquests moments i també treballarem per demanar que n'hi hagi més perquè creiem que la nostra presència és molt, molt necessària, molt útil, no només des del punt de vista de l'atenció, sinó també des de la prevenció i la promoció de la salut.
1: Entre 60.000 i 80.000 persones ocuparan els carrers de Tarragona per viure en directe el gran départ del Tour de França. És la xifra amb la que s'ha treballat per fer el pla de mobilitat que preveu diverses restriccions per garantir la seguretat. Serà el diumenge 5 de juliol i la ciutat comença a desplegar el pla. L'Ajuntament recomana a la ciutadania que prioritzin el desplaçament a peu i han habilitat aparcaments dissuasoris que sumen 11.580 places. I el conductor d'un camió mort en un accident a la P7 a Riudellots de la Selva per causes que encara s'investiguen. Hi ha hagut un accident en un encalç entre dos camions. A conseqüència, el conductor d'un dels vehicles pesants ha mort i l'altre ha estat ferit lleu. Amb aquesta víctima són 63 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dilluns, 22 de juny. Anem a començar la setmana! Jo sóc en Jordi Duran, us acompanyaré durant aquesta vespre de començament de setmana per començar-la amb alegria, per començar-la també com toca, amb aquest Show dels Esports. Vinga, va, anem a començar!

Vinga, va, anem a començar tot això amb alegria, i és que avui dilluns portem una secció ja de final pràcticament del show dels esports, perquè recordem que aquesta setmana és l'última del show. Després ja començarà aquesta banqueta d'estiu amb la mateixa alegria, una mica dosificada per totes aquestes seccions i sobretot pel temps. Per tant, anirem a saber què toca per acabar tot el que s'està cuinant per aquí al show dels esports. I és que avui portem una persona madridista, que moltes vegades quan fem aquestes tertúlies molts ens demanàveu que portéssim algú madridista per veure què opinava, per veure un punt diferent de vista. I amb ell, doncs, intentarem reconstruir aquest Real Madrid, segons ell, si és fos aquest director esportiu, que sembla ser que en el Real Madrid no hi és gaire aquesta figura, però ell farà de director esportiu, faria tota la plantilla que hi ha ara, doncs, les seves ventes, els seus jugadors que es queda, les seves sessions, i també tots aquests fitxatges que s'estan parlant, que s'han fet, però també potser els que vindran i els que faria ell. Això ho coneixerem més tard, quan ja sigui hora de començar per tenir tots aquests temes sobre la taula. I ja sabeu que abans de començar hem de repassar totes aquestes actualitats, tant la general com la local, per saber què passa en el nostre municipi i també què passa en l'àmbit general. Vinga, va, per tant, anem a començar.

Parlem de mercat de fitxatges, parlem també del Mundial amb aquesta Argentina que va guanyant el descans 1-0 contra Àustria. Per tant, que Argentina segueix dominant, segueix manant i que això afavoreix també a Leo Messi, que s'ha convertit ja en el màxim golejador de la història dels Mundials. Anem a parlar d'un company seu, és de Julián Álvarez, i és que, segons informacions, ja ha dit a l'Atlètic de Madrid que no vol continuar l'any vinent. Veurem si això també és veritat o no. Però és que, segons diuen Mundo Deportivo, Julián Álvarez medita fer un gest clau per anar al Barça. L'argentí sap que la declaració demanant sortir podria ajudar a vèncer la resistència de l'Atlètic. El davanter pensa com i quan llançar un missatge que demostri les seves ganes d'anar al Barça. I avui té partit amb la selecció amb la que va guanyant. Julián Álvarez està centrat amb la seva selecció argentina, disputant el Mundial que s'està disputant en aquest Estats Units, Mèxic i Canadà. Tot un aparador per al davanter de l'Atlètic de Madrid, que sorprenentment només té ara ulls per un altre club que no sigui el seu actual. I aquest club és el Futbol Club Barcelona. Per tant, Julián Álvarez està en una tessitura important. Sap que l'ofensiva del Barça per fitxar-lo necessita de ben segur d'una empenta pública per part de seva, atès que, per ara, l'Atlètic s'està mostrant inflexible amb el club culer. És un rival directe a les competicions domèstiques i també a la Champions, i no vol reforçar-lo. Però, per l'altra banda, Julián no se li escapa que pot contribuir a desviar els focus de la seva selecció, atès que és una de les fermes candidates al títol per ser la vigent campiona del torneig. En aquest escenari, Julián i el seu agent, Fernando Hidalgo, estan mesurant molt bé els passos de fer. De moment, no desmentir la seva pretensió ja coneguda internament pel club per fitxar pel Barça ja és tot un pas. A més, també va desvetllar Mundo Deportivo i ningú ho va negar, és que el seu agent es va reunir amb Deco, director del futbol blaugrana a l'hotel Torre Melilla per traçar l'estratègia per fer viable el seu fitxatge malgrat tenir contracte amb l'Atlètic de Madrid fins al 2030. Una reunió que també van estar els agents de Juanma López, l'emblemàtic exjugador de l'Atlètic de Madrid. Tots aquests moviments compten i han contribuït a l'indissimulat mosquets de l'Atlètic i de bona part de la seva afició amb l'argentí. Ara que ja ningú no dubta de l'entorn del club blanc i vermell que Julián, la seva màxima estrella, vol marxar al Barça aquest mateix estiu. Però com que l'Atlètic està tancat de banda perquè és el que toca el 22 de juny, ja sigui perquè no vol vendre o perquè vol pujar al màxim al muntant d'una futura venda del seu crac, a ningú se li escapa que al Barça li aniria molt bé un gest públic i favorable per reforçar encara més la pretensió i treure'l del Metropolitano. Igual que el club Matalassel li donaria un motiu de molt de pes davant de la seva parròquia per obrir-se a una futura venda, la qual fins ara públicament no ha cedit ni un centímetre. En aquestes hi ha Julián meditant si fer un gest clar o inequívoc sobre quina és la seva voluntat i quan i com fer-lo, sobretot a partit del Mundial. I l'Argentina està jugant ara mateix contra Àustria. Dona peu a aparèixer a la zona mixta i a exposar-se a les preguntes de la premsa internacional, que sap bé què vol el Julián Álvarez i no deixaria passar l'oportunitat per preguntar-li per Barcelona. Però hauria de filar fi perquè el seu país no se l'excusés de desviar-li l'atenció amb un tema personal. Això sí, en cas de victòria, tot s'acceptaria millor. De moment és aquesta. La postura del Barça i és que el club blaugrana creuen que tard o d'hora Julián parlarà a favor d'obra, però no el volen pressionar, atès que queda estiu i el Mundial és territori sensible, excepte que un Real Madrid que ha anunciat els fitxatges de Bernardo Silva i Marco Corella. El forn no està per gaires pastes en el cas de Julián Álvarez, i el club blaugrana confien que l'argentí i el seu agent l'exigirien el moment més precís segons el seu punt de vista. Queda marcat per davant, però algun dia cal fer aquest pas, encara que costi fer-ho. I avui hi ha partit i ja se sap, si quina cosa vol, alguna cosa li costa.

0: Vinga, va, anem a llegir aquestes actualitats locals. Avui portem dues notícies, gairebé a punt d'arribar a les 8 i 13 minuts, passades gairebé. Anem a parlar d'aquestes notícies de Tordera, de l'esport torderenc, i és que el torneig popular de Bitlles de la Fresca torna del 3 al 7 d'agost al Parc de la Sardana. La penya del Bistec prepara una nova edició amb una novetat d'inscripcions a través d'un formulari que ja es feia desitjar, segons la participació. El Club Esportiu de Bitlles Catalanes de Tordera, la penya del Bistec, encara el seu recorregut torneig a Bitlles a la Fresca, amb grans expectatives. Després de l'any passat esgotessin les places en 2 minuts, aquest any l'entitat mantindrà l'estructura habitual, però amb petites modificacions en la normativa i model d'inscripcions. Del 3 al 7 d'agost, el Parc de la Sardana s'omplirà per disputar una competició clàssica a Tordera els darrers estius. Segons ha explicat l'organització en una entrevista a Ràdio Tordera, enguany es mantindrà el format de 48 equips. Això respon a l'alta demanda del municipi, que ja espera l'obertura del període per poder-s'hi apuntar. En parla Quim Cavaller, president de l'entitat.
1: Aquest any és el 3 d'agost, per tant, del 3 al 7 d'agost, el 7 és divendres. En principi, el format és pràcticament calcat al dels altres anys. Mantindrem els 48 equips que ja vam fer l'any passat. L'any passat inicialment eren 40, però a última hora, degut a l'allau d'inscripcions que vam tenir, ens vam veure obligats a ampliar pistes. Doncs partirem ja d'aquestes 48. Com et deia, el format serà pràcticament el mateix.
0: El dia que s'obri el termini de la inscripció, s'habilitarà un formulari als canals habituals de la penya del Bistec, on només un dels membres de l'equip haurà de detallar el nom de l'equip, el seu delegat, el nombre d'integrants i les dades corresponents als participants.
1: Aquest any es farà a través d'un formulari, és a dir, nosaltres el dia d'inscripció, que ja anunciarem en el seu moment, donarem d'alta un formulari i la gent podrà entrar, haurà d'omplir aquest formulari amb el nom de l'equip, el nom d'un mínim de 5 jugadors, el nom del delegat, de correu electrònic, un telèfon de contacte del delegat, i quan hagi omplert tot això podrà fer la inscripció. Per tant, hi haurà un temps de reomplir totes aquestes dades abans de poder enviar aquesta inscripció.
0: Amb aquestes modificacions, les Bitlles de la Fresca es consoliden com una de les cites més esperades de l'estiu del municipi, combinant cultura, tradició i competició en un sol torneig. Després de conèixer aquesta actualitat, anem a passar amb l'altra notícia.

0: I ara parlem de futbol sala, i és que queden les últimes places per a la tercera edició del torneig de Sant Andreu. L'Atlètic Club Tordera entra en la fase decisiva d'inscripcions per a la tercera edició del torneig de Sant Andreu de futbol sala. A poc menys de dues setmanes per tancar el termini establert per al divendres 3 de juliol, l'organització fa una crida d'última hora per cobrir les darreres vacants disponibles a la competició estiuenca. El torneig, que celebrarà la pista de Sant Andreu del 13 al 31 de juliol, té les graelles gairebé plenes en les categories de futbol base i només queden les següents places. A la categoria Benjamí queden 3, a l'Alaví 1, a l'Infantil 1 i a Cadet també només una plaça disponible. En el cas dels sèniors, les inscripcions encara estan obertes i encara queden places per omplir. Cal recordar que l'activitat a la pista es dividirà en dues franges horàries, de dilluns a divendres. A les tardes, de 5 a 9, serà el torn de les categories formatives, des de Benjamí fins a Cadet. Aquests equips, d'un màxim de 10 jugadors cadascun i amb una inscripció de 90 euros, optaran a trofeus, un guardó d'MVP i un premi conjunt d'una tarda a la bolera i berenar per als campions, sempre que s'assoleixi aquest mínim de 8 conjunts per categoria, que de moment es va pel camí. De 9 a 11 de la nit, la categoria sènior, oberta per a jugadors nascuts a partir del 2009, prendrà el relleu a la pista. Aquesta categoria reina destaca pel seu atractiu premi econòmic, 2.000 euros per l'equip guanyador, condicionant amb un mínim de 16 equips inscrits. La inscripció per als sèniors és de 250 euros per equip. Per garantir la màxima professionalitat, el rigor esportiu i el joc net, l'organització subratlla que tots els enfrontaments, independentment de la categoria, estaran dirigits per àrbitres federats. Els equips que vulguin tancar les últimes places disponibles s'han d'afanyar i contactar amb l'organització al telèfon 670-69-16-99. Repeteixo, 670-69-16-99 o també a través de les xarxes socials del club, abans que no s'esgoti el termini. Fins al 13 de juliol. Vinga, i coneguda tota aquesta actualitat, ara sí que sí, farem una petita pausa publicitària i tornem en breus. Vinga, va!
1: Ràdio Tordera. T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.

0: Vinga, anem a començar els continguts del dia d'avui. Com us comentava ara al principi del programa, avui he portat a una persona que també veia, venia bé que es passés per aquí pel show dels esports, doncs, per parlar una mica d'aquest Real Madrid, tot i que queda molt demarcat el club de la capital. Ja ha anat tancant molts fitxatges, ja ha anat planificant molt la temporada vinent, però farem veure que això no ha passat i portarem aquí a un madridista, doncs, perquè ens faci una mica de director esportiu d'aquesta figura que en el club blanc sembla que no existeix i que només mana Florentino, doncs, que ens expliqui una mica a qui vendria, a qui es quedaria, a qui fitxaria, i tot això ho farem amb el nostre company, en Iago. Bon vespre, moltes gràcies per estar aquí a Ràdio Tordera.
1: Bon vespre, Jordi. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-me. Estic encantadíssim.
0: El plaer és meu. Primera vegada per aquí a Ràdio Tordera, no?
1: Primera vegada.
0: Espero que no sigui l'última durant aquest estiu i que ens anem veient més per aquí els estudis. Què? Merengue, no ets?
1: Merengón.
0: I què, aquesta temporada? L'has passat malament o què?
1: Estic content amb el Laplete. Perquè ara juguem al barro. Ara només queda pujar.
0: O sigui, pots dir que estàs content de no haver guanyat absolutament res?
1: Evidentment. Les pitjors batalles són pels millors guerrers. Així que estic contentíssim.
0: Però per tu ha sigut una decepció aquesta
1: temporada. Evidentment, clar que sí.
0: Quina va fer més mal?
1: Doncs que els meus companys es parellessin entre si, que hi hagi molt mal rotllo en el vestuari, molts canvis de direccions, i la veritat, necessitem cobrir moltes vacants, les quals fan
0: avui,
1: la situació.
0: Avui vindrem aquí i ho parlarem. Anem a parlar una mica del principi. Quan es va fer fora Xavi Alonso, tot va semblar bé?
1: És un projecte molt a futur, ja que ell estava dominant el Bayer Leverkusen, el qual va aconseguir moltes grans coses a través de grans jugadors i perfils que ell estava buscant. Aleshores, per mi, era un projecte de futur, però la majoria vam votar que, mira, potser calia millorar la situació del Real Madrid fent nous canvis.
0: I creus que Arbeloa era també la solució?
1: Jo crec que no. Ja ho ha demostrat. Ja des d'un principi eliminat de Copa, i vull enviar un salut a tots els d'Albacete. Oye, moltes gràcies, moltes felicitacions per eliminar el Real Madrid. Mira que és difícil, però mira, vosaltres ho heu aconseguit, així que...
0: I quina eliminació va fer més mal? A Copa, Champions o fins i tot la situació a la Lliga, perquè anàveu bastant per davant, el Barça va remuntar i va revertir la situació. Quina realment a tu et va fer més mal?
1: Molt bona pregunta, Jordi. Jo crec que la que va fer més mal va ser la Lliga, ja que l'única opció que teníem de seguir i continuar lluitant contra el Barça, que és el nostre arxirrival des de sempre, va ser una llàstima perdre aquest partit, la veritat, i demostrar el que era el Real Madrid. Però bueno, després de les baralles que va haver i tot això, doncs va ser tot a pique. Així que...
0: I què t'estan semblant aquests canvis que de moment s'han presentat tant a Mourinho, Konaté, Dumfries, que encara no s'ha fet oficial, a Bernardo Silva... Què t'estan semblant?
1: Jo... Com he dit anteriorment, jo crec que són coses que no s'estan cobrint, i això em refereixo al mig camp. Està molt bé que fitxem estrelles com Cucurella, com potser a Dumfries o Bernardo Silva, que han demostrat que són grans jugadors i que demostren cada dia que són grans professionals, però no estem cobrint vacants.
0: Però exactament per això també... I Mourinho, què? Mourinho, què?
1: Ui... Ostres, controvèrsia.
0: Sí? Controvèrsia.
1: No l'he tingut tanta estima perquè va sentar Casillas, eh? I a Casillas no l'he sentat, eh?
0: Per tant, no t'agrada gaire Mourinho.
1: Bueno, ja veurem. A veure, és portuguès, jo crec que la matèria portuguesa és bastant bona, així que esperem grans coses d'ell.
0: Parlem una mica ara de les eleccions que van haver-hi i aprofito també per preguntar-te tot això, perquè com a madridista també va bé no veure aquesta visió. Què et van semblar aquestes eleccions?
1: Una mica a la desesperada, reafirmar aquest ego madridista del Florentino, ja que és el millor dels presidents i tot això. Bueno, jo crec que hi ha forces problemes per ara mateix, doncs, afrontar una situació electoral. Des del meu punt de vista, doncs, jo crec que s'ha de ficar puny i lletra per poder solucionar tot això, però... Per mi, jo content, confio en Florentino.
0: Volies a Florentino.
1: Sí, jo crec que sí. La veritat que ha demostrat durant tots els anys que ha sigut un gran president i la veritat que ha mirat pels aficionats i tot, així que jo crec que hi confio en ell.
0: Aquesta promesa que va fer de l'oferta dels 150 milions, Tu, clar, perquè jo sincerament pensava que s'aniria cap a Vitinha, s'aniria en algun mig del camp, que és la posició que ja ho has comentat, que és on realment fan falta reforços. Clar, jo crec que aquesta estratègia d'enviar l'oferta a l'Atlético de Madrid sabent que rechaçaria, va ser com una mica estratègia de màrqueting per il·lusionar una mica, de dir, presentaré una oferta, però clar, la gent també entén que el fitxaràs, no? No sé com, què et va semblar, si et va deixar una mica fred, si t'esperaves, el que et dic, jo què sé, un Vitinha.
1: Nuestra senyora Florentineza sí que és força difícil de, per veure per on passarà aquestes coses. Però sí que sóc sincer, jo crec que aquesta vacant de delanter cap a Julián Álvarez, jo crec que era una proposta bastant il·lusòria, ja que tenim a Kylian Mbappé, encara que sigui el jugador millor individualment parlant de tota la història que portem aquí d'aquesta dècada, jo crec que és dels millors. Però sí que has dit, com anteriorment has dit tu, de Vitinha i aquesta vacant de centrocampista, sí que l'hauríem de cobrir ja d'allà.
0: La temporada d'Mbappé, què et sembla?
1: Egoista. Bueno, com un delanter, no? Un delanter al qual ha de pensar en els seus gols i tot, però per mi pesa un gol més amb una assistència, ja que els dos surts guanyant, surten feliços, quan dones una assistència, doncs surten guanyant dos persones. Si marques individualment, només satisfaus la necessitat de l'ego. Per mi és un egoista, però és un gran jugador.
0: Doncs ara parlarem de tot això, perquè potser tens ganes també de com he dit abans, ser aquest director esportiu del Madrid, a fer fora potser alguns jugadors, també a fer alguns fitxatges que tenim per aquí, però si no surten per aquí també els podries posar.
1: Perfecte. Clar, anem a jugar a Florentino.
0: Clar, anem a jugar a ser Florentino. Vale?
1: Venga, vamos, va.
0: Tenim aquí diferents categories, una categoria d'intransferible, és a dir, no està en venda, és innegociable aquesta venda. Després, no el vols vendre, però si arriba una oferta, m'ho pensaré. És a dir, anem a escoltar aquestes ofertes. Una altra és 100% l'hem de vendre, aquest jugador.
1: Vale.
0: Amb una altra l'hem de cedir. Necessita minuts, no creiem que estigui preparat per aquest a Madrid. Una de fitxatges. I l'altra, per qui vols que sigui l'entrenador, perquè ja m'has dit que no te va gaire Mourinho.
1: No em convenç, no em convenç.
0: Doncs hi ha diferents aquí candidats, que òbviament hi ha alguns que són fumada que no crec que serien reals. Ara aquí estàs tu de realment fer-ho això real o fer el que a tu t'encantaria.
1: Això és un modo carrera. Jo crec que podem fer qualsevol locura i jo crec que potser alguns estaran d'acord, alguns altres no, però a veure, anem a jugar.
0: Anem a començar, perquè tenim aquí a la porteria a Thibaut Courtois. Per tu, el millor porter?
1: Ja ho has dit tu, el millor porter. El millor porter inclús de la història.
0: Sí, t'atreveixes a dir tant.
1: No, ficant per sobre Neuer, que també és un gran, Casillas, Buffon, per mi és dels grans. Així que jo crec que és intransferible.
0: Potser ja té una certa edat, no?
1: Potser, bueno, ve alguna lesió, així que potser s'està complicant la cosa, però de moment ha demostrat que ha sigut intransferible.
0: Doncs
1: aquesta persona, with me.
0: Ja tenim el primer com intransferible, Carvajal.
1: Carvajal, jo crec que ha acabat una època. I ha acabat malament amb el Navaplete i la veritat que, oye, donem gràcies i fins la pròxima. Així que jo crec que, aleshores, venda i fin de contracte. La
0: sí?
1: Veritat. La veritat.
0: Aquest Carvajal, doncs, que seria la primera venda.
1: La primera venda.
0: No ha anat al Mundial. La convocatòria del Mundial, ets dels que li ha molestat que no hi hagi ningú del Madrid?
1: És el que dic. Nosaltres també al Real Madrid parlem de l'ego i sí que a mi m'ha afectat l'ego madrilista de dir, ostres, no hi ha cap jugador del Madrid.
0: Però és que tampoc.
1: Però després veus Florentineza i qualsevol jugador o fitxatge que fa abans del partit del Mundial presenta el fitxatge de, per exemple, Cucurella, Bernardo Silva i tots aquests, i la veritat que...
0: Però creus que el moviment de Cucurella, sobretot, va ser també d'estratègia, no? De tenir algú per aquí del Mundial.
1: Sí, totalment. Totalment d'acord amb tu, Jordi.
0: D'aquests fitxatges, després parlarem dels fitxatges, primer farem la plantilla que ja està per aquí, però s'han fet alguns, no sé si tots estaran per aquí, però alguns fem veure que encara no han arribat, per tant, pots

0: amb l'oportunitat de treballar-ho.
1: He escoltat a molts amics que també m'ho deien, i és que em deien que Militao, amb un estat ple de forma, és un dels millors centrals del món.
0: Jo crec que sí. Actualment, si parlem de defenses, podríem ficar-ho a la taula inclús de Saliba o inclús de Van Dijk, els quals són defenses que són considerablement centrals, purs i durs, i són dels millors que hi ha actualment. I aquí sí que he de dir abans, davant de l'ego madrilista, sí que he de dir que Íñigo Martínez per mi era un dels centrals millors de la història del Barça que he vist a la meva vida.
1: Uf, com a la història no ho sé, però clar, va fer molt de mal aquest.
0: Va fer molt de mal.
1: Aquest va fer molt de mal també crec que aquesta temporada s'ha notat. Sí, sí,
0: i la veritat que sí.
1: Anem a passar. Què fem amb aquest Militao?
0: Aleshores, per mi, intransferible.
1: Intransferible, eh?
0: Sí, jo me'l quedo.
1: No escoltes ofertes.
0: Al barro. Al barro ajuda a mi.
1: No escoltes, eh?
0: No.
1: Bueno. Un altre nom. També de la defensa. Àlava.
0: Àlava. Jo crec que s'ha passat més a l'hospital que qualsevol altre jugador. El pobre també no l'ha acompanyat força. Jo crec que escoltar ofertes. Escoltar ofertes, una bona oferta.
1: Però, per tant, no en venda, eh? Clar, jo,
0: saps què passa?
1: Escoltar ofertes, jo ho plantejo com a... no me'l vull quedar, però si arriba una bona oferta me'l venc.
0: Doncs mira, jo crec que m'has convençut, eh? Venda i fin de contracte, sí. Que també jo crec que ens vindrà bé aquests diners, eh?
1: Passem a un altre nom. La primera temporada la va fer bona. Aquesta potser amb més dubtes. L'anglès Jude Bellingham.
0: Li agrada molt la nit. I no és Batman. I no és Batman aquest noi. La festa... Jo crec que ha sigut un camí molt difícil per ell, el qual no li ha beneficiat per res. Però jo sóc molt team Bellingham, així que per mi és intransferible.
1: Però perquè t'agrada la nit, per això...
0: Perquè m'agrada la nit, Jordi. Jo crec que has encertat força. Aleshores, per mi, intransferible. No, i a part que té un talent innat, però, mira, un pecat capital, que és la vaguesa, també li ha condicionat força.
1: Passem ara també al mig del camp. Camavinga.
0: Bueno, jo crec que ha sigut un gran comodín per nosaltres, ja ha sigut perquè ha jugat de lateral, ha jugat de pivote, ha jugat d'interior. Jo crec que venta, fin de contracte i
1: sí?
0: A trobar una altra història. Tio.
1: Sí, no, o sigui, aquest el van dir sí o sí.
0: Sí o sí, perquè jo crec que vindrà un altre jugador o es quedarà un altre jugador al qual podrà suplir aquesta vacant.
1: Pues venta clara.
0: Venta clara.
1: També de
0: Camavinga.
1: Sí,
0: sí, aquests tres, Dani Carvajal, Àlava i Camavinga, jo crec que aquest, ja hem tancat una època aquí.
1: Passem ara a la banda. Vinícius, què n'opines tu de Vinícius d'aquesta temporada? Semblava, no?, amb aquest, a veure si podíem saber portar els rols entre Mbappé i Vinícius. Creus que realment també ha afectat l'ego de cadascú?
0: Xoquen molt, però molt, molt aquests dos egos, el qual volen marcar, el qual volen ser les estrelles del Madrid. I jo entenc que els barcelonistes i a qualsevol afició que ha mandat a segona, a segunda, a Vinícius, i jo crec que és un amor-ordio, ja que per mi pesa més el talent. Bueno, en aquest cas, doncs, com sóc madrilista, jo me'l quedo, sóc intransferible.
1: Intransferible, eh?
0: És extrem esquerra i jo crec que és dels millors, la veritat.
1: Passem a un altre que jo crec que és l'eix d'aquest Real Madrid, és la columna vertebral, Fede Valverde, el pajarito. Què n'opines?
0: El pajarito.
1: Què n'opines?
0: Per mi, igual, també és puro talent, el qual fica unes ganes, una il·lusió i un coratge que poques persones actualment en el futbol estan ficant. El qual ha condicionat que també aquesta irascibilitat que té davant del futbol doncs la mostri i acabi, doncs mira, amb aquesta situació que el qual la té el Madrid amb Tchouaméni i Valverde. La qual jo, en aquesta part, si em dones a escollir Valverde i Tchouaméni, passió per davant. A mi, jo em quedo amb Valverde.
1: Et quedes amb Valverde.
0: Aleshores el ficaria intransferible.
1: Creus que ha sigut el millor jugador d'aquesta temporada? O per tu qui ha sigut?
0: Per mi, el millor... Ha sigut Courtois, perquè ens ha salvat d'unes també al llarg de la Lliga, després també a la Champions, i jo crec que li hem demanat massa. Inclús hem exigit un talent sobrenatural, el qual ja té, però mira, no tothom té els seus partits i tot. Però per mi ha sigut dels millors, i ens ha salvat moltíssimes i ens ha donat també una Champions.
1: Anem a l'altre nom del mig del camp.
0: Estic totalment d'acord.
1: Tchouaméni.
0: Tchouaméni. Jo crec que venda contracte, bueno, venda o fin de contracte, inclús escoltaria

0: una oferta per quedar-me així tranquil sabent que si Enzo Fernández amb aquest rumor de que
1: clar, perquè ja t'has tret a Camavinga.
0: A Camavinga, ja fora. Aleshores, jo crec que Tchouaméni escoltaria alguna oferta, però si està la possibilitat de fin de contracte o venda, jo crec que perfecte, podria encaixar i
1: per tant, on el vols? Escoltaries una oferta?
0: Escoltaria una oferta, me'l quedaria per si de cas. Me'l quedaria.
1: Passem a un jugador que aquesta temporada ha estat cedit, torna, no sé si el veus amb aquesta overbooking que hi ha a la part de dalt del Real Madrid, però és Endrick.
0: Endrick és un jugador que encara no ha encaixat massa en els estils que promouen els actuals entrenadors, com poden ser l'Ancelotti al Brasil, el qual no el va ficar en un partit i veia que aquest perfil o aquest, no encaixava força bé en l'estructura. Espero que José Mourinho el trobi aquest perfil, ja que és un jugador revolucionari, molt jove, el qual té un potencial força capaç de desenvolupar diferents material i generar oportunitat de gol, que és el que em falta. Col·lectivament parlant. Mm-hmm. Col·lectivament
1: però clar,
0: parlant.
1: Tens a Mbappé com a davanter, no? Ostres, tindria pocs minuts.
0: Efectivament. Però com li agrada també molt la festa i Esther Expósito a l'Mbappé, jo crec que li donaria una oportunitat a una altra sessió, al qual...
1: Per tant, Endrick el cedeixes.
0: El cedeixo, encara massa jove, encara... Té molta potencialitat, al qual... Li vindrà bé agafar minuts, encara més minuts.
1: El nom del que acabes de parlar, Mbappé.
0: Mbappé, la tortuga. És difícil. És un amor-odi també.
1: Home, no,
0: ja que...
1: no crec que després d'estar darrere 7 anys ara el vulguis vendre, no?
0: No, exacte. Seria molt hipòcrita i la veritat que no ens enganxa amb això. Però sí que estic content amb el seu rendiment professional i sí que és cert que per mi seria intransferible. Sí, per no? mi seria intransferible. Aquesta persona té un valor excepcional, però no té el pes del Madrid.
1: Mm. Passem a un altre jugador també d'atac, que aquest any potser no ha tingut una... els minuts esperats respecte potser a la temporada passada. Estem parlant de Rodrigo.
0: Rodrigo. El príncep que no vol ser el rei. La veritat, per mi ha sigut molt revolucionari. Molt revolucionari, a part de jugar en una posició antinatural a la teva, la qual doncs, era extrem esquerra, però va desenvolupar-se a extrem dret. La veritat que estic molt content del rendiment que ha fet al llarg dels temps, però sí que la veritat que seria una venda. Seria una venda, ja que s'ha recuperat de les lesions, el qual té forces minuts, i, oye, jo crec que li espero grans coses d'ell.
1: Bona netejada, t'estàs fent?
0: Bona netejada, la veritat.
1: Veurem amb aquest. Ha arribat aquesta temporada Alexander Arnold.
0: Té un guant al peu. Per mi té un guant al peu, el qual a nivell de centres, a la veritat que m'agrada com juga ofensivament, defensivament parlant ja és una altra cosa, però m'agrada com juga, m'agrada les seves ganes i com congenia també amb la resta. Aleshores, intransferible. Me'l quedo. Sí.
1: I si arriba una bona oferta, no el vendries?
0: Bueno, potser contemplaria la possibilitat de que jugués ocasionalment o en cas de lesió, però ja hem venut el Carvajal. Nosaltres ja necessitem cobrir aquella posició.
1: Porter suplent.
0: Ui.
1: Lunin,
0: gràcies a tu. Hem arribat a final de la Champions. Una llàstima que no vas poder jugar-la. Va jugar a Courtois el 2022. Sí, sí. Aleshores, he de donar les gràcies. I per mi, sí, intransferible. Per mi, oie, sí
1: que és
0: com a segon, sí, com a segona oportunitat, com a segon porter, per mi és un dels grans fitxatges.
1: Arda Güler, que a més, potser hi havia moltes expectatives també per ell en el Mundial i han quedat eliminats amb Turquia.
0: Sí, cap gol, Turquia. Aleshores, primera selecció decepcionada i del Mundial... Aleshores, bueno, li han ficat forces expectatives a una persona força jove. Sí que el futbol s'està actualitzant i per mi és una futura projecció cap al futbol, cap al nou futbol, el qual revoluciona i té constància a nivell d'estructura del mig camp. Per mi és una persona que puc confiar a través de minuts i minuts i minuts i espero que José Mourinho sigui una persona amb calma i que contempli aquesta possibilitat de fer la possibilitat de que Arda Güler brilli al Madrid. Intransferible.
1: Intransferible, doncs, Arda Güler. Passem ara amb Gonzalo.
0: Gonzalo, mira, la veritat que va fer una gran temporada a la pretemporada, evidentment. Aleshores, estic molt content amb ell i espero grans coses, però per mi una sessió, jo crec que no li iria res malament. Uh-huh. Jo crec que no li iria res malament al qual poder créixer més com a jugador.
1: Ens anem a la defensa. A Gonzalo, que el posem a sessió, ens anem a la defensa. Estem parlant de Raúl Asensio.
0: Hem fitxat molt, molt, molt, molt actualment i la veritat que estic força content i ja arribarem a la secció de fitxatges, però de moment, a nivell defensiu, centrals, la veritat que estic molt, molt, molt content. Asensio, mira, ens ha donat molts minuts, moltes alegries, moltes tristeses, perquè també ha pres decisions les quals li ha perjudicat força. Aleshores, per mi, és una venda, un fin de contracte, al qual poden arribar grans coses per a aquesta persona. Aleshores, per mi, seria una venda segura, Asensio.
1: Álvaro Carreras, que ha arribat també aquesta temporada, 50-60 milions. I tampoc ha tingut el rendiment que s'esperava, no?
0: Poques carreres, perquè s'apellidi Carreras, la veritat. Per mi, és una persona molt, però molt irregular, i aleshores, això passa molta factura. Molta, molta faltura a nivell de la Lliga, de la Champions, i mira, Messi no et convoca ni a la selecció. Aleshores, per mi, escoltaria alguna oferta. Me'l quedaria...
1: Però escoltaries oferta.
0: Escoltaria oferta perquè potser, mira, oye, ens pot relacionar amb Mendy, perquè ja vaig avançant que la veritat que com a lateral esquerra és de les millors.
1: Anem amb Mendy.
0: Sí? Mendy? Sí. Perfecte. Pues, amb Mendy jo me'l quedaria, intransferible. Per mi, talent innat, aquesta persona, i defensivament parlant, dels millors.
1: Ens quedem amb aquest lateral esquerre perquè queda Fran García.
0: Fran García. També. Igual, acompanya Carreras al seu costat a nivell d'escoltar ofertes. Si algú se'n va... Em quedo amb l'opció.
1: Et quedes a l'altre.
0: Amb l'altre, l'altre, sí, sí. És un efecte residual.
1: Al mig del camp, Dani Ceballos, ja està sonant sortides.
0: I espero que sí, li desitjo el millor al Carreras. Ai, al Carreras, perdona. Al Dani Ceballos. Ja que, mira, sí que ha tingut pocs minuts, però quan ha sortit aquí com a revolucionari, ho ha fet força saber, així que venta. Venta, fin de contacte. Estic fent una neteja força,
1: no, no,
0: força gran.
1: Estàs netejant molt, Estàs netejant molt. Passem ara a Brahim Díaz.
0: Brahim Díaz, força revolucionari. La veritat que talent, a part del físic que té i de la diferència d'altura, la qual mostra gran capacitat física i a nivell de cardio, la veritat que corre molt i té un gran talent. Per mi, la veritat que me'l quedaria, intransferible. Sí? La veritat que estic força content, així com a revulsiu, uh-huh. I faria alguns canvis amb Rodrigo, Brahim... Juguen molt bé en aquesta posició.
1: Mastantuono, 80 milions.
0: Mira...
1: Decepció?
0: Sí, decepció totalment. Jo crec que ens l'han venut que... I ens l'han venut, és la versió en Temu de Messi. Aleshores, jo crec que... Una sessió que acompanyi a Gonzalo, que acompanyi també a Endrick, a un equip que li doni minuts, que li doni oportunitats, que sobretot confiança.
1: Però no te'l vols treure de sobre per si
0: no,
1: de cas, no?
0: No, s'ha canviat més de cabell que de gols, que tingui de gols, així que perquè vegis.
1: Tornem a la defensa, Rüdiger.
0: Rüdiger, per mi manté una estructura al vestuari la qual respecta la veterania i per mi la veritat que és força considerable... una versió molt, molt veterana, ja com Toni Kroos o Modric, la qual tenen un perfil molt veterà i el qual posicionen els joves, però no a través d'hòsties. Aleshores sí que per mi escoltaria alguna oferta. Me'l quedaria, però escoltaria alguna oferta. Mm-hmm. Així.
1: Huijsen.
0: També ens l'han venut i també potser és una versió encara... Molt, molt poc òptima pel que ens han dit. Però sí, confio en ell. La veritat, té un talent, té un bon físic, ha d'aprofitar l'altura.
1: És jove.
0: No, sí, és jo molt jove. I la veritat que li falta molta projecció, així que me'l quedo. Intransferible.
1: Sí?
0: Intransferible.
1: Confiança plena. Llavors, a partir d'aquí, Es tanca la plantilla que hi ha aquest any.
0: Vale, de moment, mira, tenim 3, 3, 9...
1: Tenim a intransferible a...

0: Ràdio Tordera.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
4: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecots de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Frankie per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
5: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camiral 50.
6: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera...
7: Notícies en xarxa.
8: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los, perquè la meitat dels que hi tenen dret no els cobren. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Sílvia Paneque és la consellera portaveu.
9: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de...

0: percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que en canvi no la sol·liciten i per tant no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
1: I ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 250.000 vehicles, que representa el 51% dels previstos. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial amb restriccions per a camions a la P7 de les 5 de la tarda a les 10 de la nit entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet. A més, s'han activat 286 agents dels Mossos que duran a terme 52 controls. Coets, bengales i petards tornen a ser protagonistes aquesta nit de Sant Joan a Vic. Les casetes de venda encara registren moviments d'última hora en famílies que fan les últimes compres. Entre caixes de colors i soroll d'espurnes hi ha una tendència cada vegada més present: els petards de baixa sonoritat, una alternativa pensada especialment per reduir les molèsties als animals i a les persones sensibles. Ho explica Dolors Bou, responsable de la caseta La Traca de Vic.
2: Demanen molt que, esclar, que siguin de baixa sonoritat i que no siguin, perquè esclar, molts van amb postos que hi ha animals i...
3: Petards que fan menys soroll, amb menys pólvora i més efectes visuals. Una alternativa pensada especialment per reduir les molèsties als animals i a les persones sensibles a les explosions.
2: Petar peten menys perquè tenen molta menys pólvora i no fan tanta xispa.
1: I l'estiu s'ha inaugurat amb la primera onada de calor i això obliga a prevenir riscos per la salut dels treballadors. Barcelona ha adquirit al voltant de 1.400 polseres per distribuir entre els treballadors de serveis urbans al carrer, neteja, enllumenat i parcs i jardins, entre d'altres. De moment se n'han repartit 600 entre els treballadors, prop d'un 90% la duen. Un cop s'activa no es pot desactivar i la bateria té una durada aproximada de 5 mesos. D'aquesta manera funcionarà des del juny fins al setembre o també a l'octubre.
4: Notícies en xarxa.
5: La Partisella, sardanes i només sardanes amb Toni López.
6: Efectivament, sóc Toni López i avui fem un especial de motiu de Sant Joan, per això el dedicarem a un compositor salvatà que va morir a Vidreres el 20 de gener de 1971, en Ramon Rosell i Mestres, nascut a Cassà de la Selva el 30 de maig de 1894. Era un noi que tocava la tenora. Als 11 anys ja estava integrat a la Cobla de Cassà de la Selva i la seva carrera d'intèrpret el feu desfilar per les agrupacions següents: la Principal de Cassà de la Selva, la Montgrins en dues etapes, la Iluro de Mataró, la Principal de la Bisbal i com a director de la Joventut Artística de Vidreres i a l'Orquestra Pau Casals, entre altres planters. La seva producció sardanística és bastant extensa i en diverses sardanes obligades de tenora, com ara El meu segell i Va de tenor. Altres sardanes seves són El nano de casa, En Narcís de la Pineda i Mas vell veí. Es va casar amb la senyora Filomena Formiga, de qui va tenir dos fills, en Carlos i l'Enric. Avui, un compositor salvatà, especialista en tenora. Comencem amb sardanes de compositors vidrerencs, amb la Cobla Bisbal Jove i amb la sardana L'hostal d'en Coris.

Bé, nosaltres ara que anem a una sardana que es titula El meu segell, que és dedicada a l'instrument que Ramon Rosell i Mestres dominava, la tenora. Escoltem, doncs, de Ramon Rosell i Mestres, El meu segell.

Continuem en aquest especial de Sant Joan, per cert, dedicar aquest programa també a tots els joans amb motiu de la seva onomàstica. Felicitats per molts anys. Us desitgem una eterna joventut. Nosaltres que anem a escoltar aquesta eterna joventut que ens porta en Ramon Rosell i Mestres.

0: Ràdio Tordera.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930-1302-78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
5: La Partisel·la. Sardanes i només sardanes amb Toni López.
6: Per aquells oients que s'acabin d'incorporar a la transmissió, val a dir que estan escoltant la Partisel·la en un especial de Sant Joan. Felicitats a tots els joans i a aquella gent que també faci el seu aniversari de casament o de naixement. Estem posant sardanes de Ramon Rossell i Mestres i ens arriba ara Donzella Calellenca.

Continuem amb més sardanes d'en Rosell i Mestres. Escoltarem la sardana que porta per títol Fent coixí.

Acabem ja aquest especial de Sant Joan dedicat a Ramon Rosell i Mestres, atès que és un músic de la Selva, de qui no coneixíem prou, i marxem amb en Ramon Rosell i Mestres i amb una sardana obligada de tenora. La sardana que porta per títol va de tenor. El meu desig, que passeu un feliç estiu. Com sabeu, la particel·la abaixa el taló quan arriba l'estiu i ens posem en el món de les cançons de taverna i les habaneres. Us deixo amb Bada d'Honor. A reveure!

0: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
1: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
0: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
1: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
0: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà demà dimecres a les 9 davant del Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que esquitxen al PSOE. Ho farà en plena investigació pel cas Leire i després de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge Calama i de la sentència que condemna 24 anys de presó el seu exministre, José Luis Ábalos. Avui, després del Consell de Ministres, la portaveu del govern, Elma Saiz, ha defensat que ja es va obrir un expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar l'acta abans que estigués imputats. També ha tingut paraules pel Partit Popular.
2: Estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, ¿pero qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla, llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no a medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
1: Per cert, que l'expresident Felipe González ha assegurat avui que després de la sentència de 24 anys de presó al Tribunal Suprem a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes, el president del govern, Pedro Sánchez, només pot dimitir o convocar eleccions. El president socialista ho ha dit en un acte empresarial a Toledo, al costat del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page. 238.000 vehicles, el 57% dels previstos a l'operació de sortida de Sant Joan, ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial. Es limita la velocitat a 80 km/h en diferents vies de l'entorn metropolità, com són la C31,

la C32 entre Barcelona, Castelldefels, la B23 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol, i l'AP7 entre Papiol i Martorell, així com també la B20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat. A més, s'han activat 286 agents dels Mossos que duran a terme 52 controls. La revetlla de Sant Joan arriba en plena onada de calor i risc d'incendis. Gairebé 300 municipis afronten aquest Sant Joan amb un nivell 3 del Pla Alfa activat, concentrat a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això es demana molta precaució i només fer foc o tirar petards als llocs on està permès. Per cert, les festes del foc duraran el tret de sortir d'aquesta nit en uns 15 minuts a la crema de l'Aro de l'Est, una de les celebracions més emblemàtiques del calendari festiu aranès. Un ritual antic que dona gràcies als déus. Serà a 11:15, que ho podreu veure a través de la xarxa Més i de Lleida TV, aquesta festa que ha estat declarada Patrimoni Universal de la Humanitat per la UNESCO.

Si en saps el plaer, no estalvis el bes, que el goig de mar no comporta mesura. Deixa't besar i tu besa després, que és sempre als llavis que l'amor perdura.

No vegis, no, com l'esclau i el mateix creient, més com a vianant a la font regalada. Deixa't besar, que és un sacrifici fervent, com més roent, més fidel la besada.

què hauries fet si mories abans sense altre fruit que l'oreig en la galta? Deixa't besar, i en el pit, a les mans, amant o amada, la copa sempre ben alta.

Quan besis, beu. Curi el veire el temor. Besa en el coll, la més vella contrada. Deixa't besar, i si et quedava anyor, besa de nou, que la vida és contada.

Ara, a les nits, al Pirineu sembla nevar de tanta lluna. És cert que als pics hi ha encara neu, i és cert també que ho fa la pruna tota florida que ara es veu.

0: sembla quieta i va brunçent, tot empolvada de fortuna. Mires l'aigua d'un torrent i es veu ben blanca, però és bruna, que els roquisers senten turment.
1: There's a grief that

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Diu la granota el seu cant ronc, cant a la molsa i a la runa, i sembla un home a cada tronc, fidels soldats que té la lluna, soldats que amaga el núvol bronc.

de filera és un camí i llances esteses una a una. Si el núvol bronc passa per aquí, cada filera pren tot d'una l'aire d'emprendre un nou destí.

Si anessis lluny, tan lluny, que no et sabés tampoc ningú, sabria el teu i meu destí. Cap altre llavi no en tindria pres, però amb el teu nom faria jo el meu camí.

cas, no en fora conhort, ni la cançó sota el trinc de la copa. Vaixells de guerra vinguessin al port, però hi aniria, mariner de popa.

Si jo posava la bandera al pal i aquest pal i la bandera eren molt altes, t'hi veuria a dalt.

Heus aquí, jo he guardat fusta al moll. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll, però jo he vist la pluja barral sobre els bots i de sota els taulons arraulir-se el preu fet de l'angoixa, sota les flandes i els melis, sota els cendrers tan sagrats.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 23 de juny, les tres paraules del dia són flama, petards, revetlla. Flama. Avui arriba la flama del Canigó a la plaça de l'Església per la revetlla de Sant Joan i les autoritats locals demanen precaució durant la revetlla. Els bombers recorden la importància d'evitar llançar coets a les urbanitzacions. Petards. Els veterinaris alerten que fins a la meitat dels gossos i gats pateixen por dels petards a Sant Joan i Tordera en alerta davant la primera onada de calor de l'estiu al municipi marca el llindar d'alerta per temperatures extremes als 35,2 graus durant el dia i als 22,5 graus a la nit davant les previsions del Meteocat. Revetlla. Continuen les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí avui amb la revetlla de Sant Joan, una jornada on es reforçaran els vincles amb el poble germanat de Torbizcón. I el taekwondista tordarenc Héctor Pavón frega les medalles a l'europeu per clubs i manté viu el somni de la sub-21. Les autoritats locals demanen precaució davant aquesta revetlla de Sant Joan, bombers, policia local, el mateix ajuntament, protecció civil. Des de bombers voluntaris ens recorden la importància d'evitar llançar coets a les urbanitzacions. Escoltem el seu cap, Eduard Caimel.
2: Si la gent vol tirar petards, que ho faci, però que ho faci a les zones habilitades, és a dir, hem d'estar a més de 500 metres de massa forestal, per tant, a zones d'interior del municipi, zones habilitades, places del centre del poble, zones que estiguin separades de massa forestal.
1: Avui és el Dia Internacional de les Dones a la Enginyeria. També és el Dia de les Nacions Unides per a l'Administració Pública. Avui és Sant Joet Cafasso, sacerdot italià del segle XIX, conegut per acompanyar condemnats a mort. Falten 62 dies per Sant Bartomeu. Avui esperem un dia amb sol i calor moderat, màximes de 27-30 graus, demà temps estable, ambient estiuenc, temperatures entre els 21 i els 27 graus. La notícia curiosa ens parla que diversos països del nord d'Europa s'estan registrant temperatures excepcionalment altes per aquestes dates.

0: amb escoles adoptant horaris i mesures especials per la calor. I la frase cèlebre avui és de Leonardo da Vinci: la simplicitat és la màxima sofisticació.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui arriba la Flama del Canigó a la plaça de l'Església per la Revetlla de Sant Joan, un acte que anirà acompanyat de la lectura del manifest d'Òmnium Cultural i una audició de sardanes amb la Cobla Contemporània. El president de la nostra dansa, Maria Vilageliu, destaca la importància de la programació inclosa dins el seu 50è aniversari.
2: Mantenir la tradició, fomentar la sardana i la dansa de Catalunya per excel·lència, i també aquests balls que formen part d'aquest folklore de Catalunya, que també formen part de la tradició.
1: Dimarts 23 de juny de 2026, les autoritats locals demanen precaució durant la Revetlla de Sant Joan. Els bombers voluntaris recorden l'importància d'evitar llançar coets a les urbanitzacions, ho explicava el cap de parc Eduard Caimel.
3: Si la gent vol tirar petards, que ho faci, però que ho faci a les zones habilitades, és a dir, hem d'estar a més de 500 metres de massa forestal, per tant, a zones d'interior del municipi, zones habilitades, places del centre del poble, zones que estiguin separades de massa forestal.
1: Els veterinaris alerten que fins a la meitat dels gossos i gats pateixen por dels petards a Sant Joan. Especialistes recomanen medicació, espais segurs i tranquil·litat per evitar l'ansietat de les mascotes durant les festes. I Tordera en alerta davant la primera onada de calor de l'estiu. El municipi marca el llindar d'alerta per temperatures extremes als 35,2 graus durant el dia i als 22,5 graus a la nit, segons les previsions del Meteocat. Continuen les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, amb la Revetlla de Sant Joan, una jornada on es reforçaran els vincles amb el poble agermanat de Torbizcón. Vanessa García és membre de l'organització.
4: Del 19 al 24 de juny celebrem la nostra festa major al barri de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, amb activitats per totes les edats. I només convidar-vos a que vingueu a fer barri, a riure i a compartir amb nosaltres.
1: En esports, Héctor Pavón frega les medalles a l'Europeu per clubs i manté viu el somni del sub-21. El taekwondista tordarenc ha tancat la seva participació amb una meritòria cinquena posició, tot i que l'objectiu principal era assegurar una medalla per garantir l'accés directe a futures competicions. Escoltem el seu entrenador, Òscar Pavón.
5: Molt satisfet de l'actuació de l'Héctor, que ho va donar tot, com sempre. Va mostrar un gran nivell i, bueno, una cinquena posició dintre d'aquest nivell està molt, molt i molt bé.
1: Fem el primer apunt pel que fa al temps per aquesta Revetlla per als propers dies. Els detalls d'en Joaquim Serra.
6: De moment el temps no ha de canviar. Avui s'espera una situació tranquil·la, per tant tindrem una Revetlla de Sant Joan sense pluges aquí a la costa, i de cara a demà tampoc esperem precipitacions. De fet, ni demà ni el que resta de setmana, malauradament, no ha de ploure. I diem aquest malauradament perquè doncs convindria que plogués una mica, perquè els boscos comencen a estar molt eixuts, no hem de patir per les reserves d'aigua, ha plogut molt, va ploure molt a l'hivern, principi de primavera, però la veritat és que els boscos comencen a patir ja aquesta manca de precipitacions. Per tant, precaució aquesta propera Revetlla, i també precaució si volem fer activitats a l'aire lliure a les hores centrals del dia, perquè les temperatures seran càlides. No parlem pròpiament d'una onada de calor, però sí d'unes temperatures que els pròxims dies fregaran el llindar d'alerta, és a dir, que a prop de la costa tindrem valors cap als 30, fregant els 34 graus, i a l'interior de la comarca entre els 35 i els 36. Per tant, calor ben intensa al llarg dels pròxims dies, i sembla que aquesta situació, com a mínim, es mantindrà pel que resta d'aquesta setmana.
1: Informatiu de Ràdio Tordera que completarem amb espais habituals, avui amb el Tordera en directe i també amb les càpsules, les píndoles de salut, amb la col·laboració dels professionals de la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva. Comencem l'informatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Avui dimarts 23 de juny Tordera viurà la Revetlla de Sant Joan amb l'arribada de la Flama del Canigó, un acte organitzat per la Nostra Dansa i l'Ajuntament. Es durà a terme aquí, a la plaça de l'Església, a les 10 de la nit, i seguidament hi haurà una programació especial plena de dansa, cultura i tradició. Un cop arribada la Flama, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, farà la lectura del manifest Òmnium Cultural. Tot seguit hi haurà una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Contemporània. Durant la nit i per a celebrar l'ocasió, hi haurà cava i coca per a tothom. Aquest acte també servirà per donar inici a la programació de les audicions de sardanes, sent aquesta nit la primera de les actuacions que es duran a terme setmanalment els divendres a la nit. El president de la Nostra Dansa, Maria Vilageliu, destaca la importància de la programació, inclosa també en el seu 50è aniversari.
1: Mantenir la tradició, fomentar la sardana i la dansa de Catalunya per excel·lència, i també aquests balls que formen part d'aquest folklore de Catalunya, que també formen part de la tradició.
0: Avui la Cobla Contemporània oferirà les següents sardanes: 30 anys de conte, de Jeroni Velasco; Noces de tardor, de Daniel Gasulla; Bruc 110, d'Agnès Pinheiro; Sar de Vision, de Jeroni Velasco; Sar de Cúmbia, de Jeroni Velasco; Bravo Nino, de Daniel Gasulla; Roure vell a Mallorca, d'Agustí Serra Tacó; i Sar de Coti, de Jeroni Velasco. Cal destacar l'estrena d'una sardana amb motiu del 50è aniversari de la Nostra Dansa, que serà Un cercle d'amistat, d'Oliver Marquès. La cita d'aquesta nit marca l'inici d'un estiu on la tradició serà la gran protagonista dels divendres tordarencs, omplint el municipi de música, identitat i cultura fins a finals d'agost. Davant la Revetlla de Sant Joan, les autoritats locals, Ajuntament, Policia Local, Protecció Civil i Bombers fan una crida a la responsabilitat ciutadana per poder gaudir de la festa sense córrer riscos d'incendi. El cap del Parc de Bombers Voluntaris, Eduard Caimel, ha repassat els principals consells de seguretat sobre què es pot fer i què s'ha d'evitar a l'hora de manipular amb pirotècnia. La principal se situa a les zones properes als boscos. Caimel ha recordat que no s'han de llançar coets a menys de 500 metres de qualsevol massa forestal. L'alerta és especialment rellevant per als veïns de les urbanitzacions de Tordera, on la proximitat de la vegetació augmenta el risc d'incendi.
2: I tot el que sigui proper, sobretot en zones d'urbanització o zones més properes a massa forestal, doncs tindrà en compte això, que hem de respectar aquests 500 metres de massa forestal. Els coets, normalment, doncs, costa dirigir-los i sempre podem tindre algun ensurt amb algun coet. Per tant, en urbanitzacions, abstenir-se de tirar coets i qualsevol pirotècnia que pugui anar descontrolada i pugui arribar en zona forestal.
0: D'altra banda, des del cos recorden que la Revetlla coincideix plenament amb l'inici de la campanya forestal d'estiu. Per aquest motiu, els agents rurals activaran un dispositiu de control de les activitats en funció del nivell de perill que determini el Pla Alfa de la Generalitat, el qual regula quins territoris tenen més risc d'incendi de manera diària.
2: Ara ja entrem en campanya i hi ha tot un control per part d'agents rurals de les activitats que es poden fer a nivell de Catalunya, i seria el Pla Alfa, que el Pla Alfa ens marca, doncs, en funció de les condicions meteorològiques, de l'estat de la vegetació i de com ha anat evolucionant la campanya forestal, marca quines actuacions es poden fer i quines no en zones properes a massa forestal, i evidentment evitar totes aquelles que puguin provocar, doncs, guspires o elements d'ignició en zona forestal.
0: Davant d'aquest escenari, les autoritats recomanen utilitzar pirotècnia de terra en espais completament nets de vegetació, recollir la roba estesa i tancar bé les finestres i balcons de casa per evitar que cap guspira pugui provocar un incendi domèstic. Amb l'arribada de les festes de Sant Joan i Sant Pere, el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya han compartit una sèrie de recomanacions per ajudar els propietaris de gossos i gats a minimitzar l'estrès i el malestar que els petards i els focs artificials provoquen en les seves mascotes. Segons els experts, entre un 25 i un 50% d'aquests animals pateixen por d'aquests sorolls, ja sigui pel seu temperament, experiències traumàtiques prèvies o falta d'habituació durant la socialització. En resum, els veterinaris recomanen no deixar els animals sols a casa, crear un espai segur, optar per la medicació específica, amortir el soroll i afrontar la festa amb actitud tranquil·la. Des dels veterinaris també han recordat que aquests mètodes són útils en altres situacions d'estrès, com partits de futbol o bé celebracions sorolloses.

0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat que la primera onada de calor d'aquest 2026 s'allargarà com a mínim fins aquest dimecres. Perquè un episodi sigui qualificat oficialment com a onada de calor, el Meteocat estableix que s'han de superar els llindars de temperatura extrema durant 3 dies consecutius. Aquests llindars de temperatura varien segons la ubicació geogràfica i es calculen a partir del percentil 98 de les temperatures màximes registrades durant els mesos d'estiu dels darrers 15 anys. En el cas específic de Tordera, els valors establerts per aquest any són: temperatura màxima es considera onada de calor quan se superen els 35,2 graus. Pel que fa a temperatura nocturna, el llindar de calor per a la mínima se situa en els 22,5 graus. Aquestes xifres són particulars per al municipi, ja que altres localitats properes tenen llindars diferents. Per exemple, a Cabrils, el nivell d'alerta de la temperatura extrema comença a partir dels 32,6 graus. I continuen les activitats de les festes de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí. Avui la festa viurà un moment especial amb la visita dels veïns de Torbizcón, poble agermanat en Tordera, una trobada que posarà en relleu els lligams i l'amistat entre dues comunitats. Aquest mateix, a la nit, hi haurà la mítica Festa Blanca de la Revetlla de Sant Joan amb el DJ Toni Bamba. La vessant més cultural quedarà representada per l'exposició fotogràfica i documental de Torbizcón a Tordera, instal·lada al local social que ret homenatge a les famílies que van començar una nova vida al municipi. La festa es tancarà el dimecres, demà 24 de juny, amb la missa a l'ermita de Sant Andreu, seguida d'un vermut popular i una ballada de sardanes. Escoltem la Vanessa García, membre de l'organització.
1: I el dimarts tindrem la visita del poble agermanat de Torbizcón i la verbena de Sant Joan amb la mítica Festa Blanca. I per aquest dia us convidem especialment a venir, que hi haurà un audiovisual i records de fotos per compartir amb ells. I bueno, com a avís important, volem destacar que per causes alienes a l'organització el correfoc queda anul·lat. I el dimecres tanquem amb la missa i el vermut popular a l'ermita de Sant Andreu.

0: Esports. El passat cap de setmana, Héctor Pavón va viatjar fins a Sarajevo per disputar l'Europeu per clubs de taekwondo. El campionat va exigir el màxim a l'atleta tordarenc, que va anar superant rondes fins a topar amb el campió final del torneig. Gràcies a la seva posició al rànquing, Pavón va lliurar la primera ronda de la competició. En el seu primer combat va superar el representant italià amb força solvència. A continuació es va imposar el representant local de Bòsnia-Herzegovina i a la ronda de quarts de final va caure eliminat amb el competidor de Rússia, que acabaria guanyant la categoria. Aquest darrer enfrontament de quarts de final va ser especialment intens. Pavón va aconseguir guanyar el primer assalt, sorprenent el seu rival rus. Tot i això, el guió va canviar en els dos assalts següents, on el lluitador rus es va imposar fent impossible la remuntada del tordarenc. El club valora aquesta fita com una gran experiència i subratlla l'enorme dificultat del torneig, destacant que gairebé el 40% dels competidors eren seleccions nacionals competint amb tots els seus recursos. Escoltem l'entrenador tordarenc Òscar Pavón.
1: Molt satisfet de l'actuació de l'Héctor, ho va donar tot, com sempre. Va mostrar un gran nivell i, bueno, una cinquena posició dintre d'aquest nivell està molt, molt i molt bé.
0: L'horitzó esportiu de Pavón passa ara per l'Europeu Sub-21. En quedar fora de les medalles, la classificació directa no s'ha assolit. Malgrat això, el cos tècnic i l'esportista mantenen els dits creuats per una escletxa en el reglament.
1: Bueno, la llàstima és que nosaltres anàvem a buscar la classificació pel Europeu Sub-21 i, bueno, a no fer medalla, en tot ja quedem fora, però encara hi ha una petita possibilitat, perquè si el guanyador del campionat, que va ser el Hus, el porta a la seva selecció, vale, pues quedaria una plaça lliure, vale, i en un moment donat li podrien oferir a l'Héctor, vale, perquè com són quatre places per cada categoria, si el que guanya es renuncia perquè ja porta la seva selecció, doncs li podrien oferir a l'Héctor. Bueno, creuem els dits, vale, que aquesta possibilitat està aquí, està present, ho tenim en compte.
0: Així doncs, si el lluitador rus que va guanyar l'or accedeix a l'europeu a través de la seva pròpia selecció nacional, alliberarà la plaça aconseguida al campionat de clubs, i en aquest cas la plaça vacant s'oferiria a Pavón per haver quedat en cinquena posició.

0: Anem per la previsió del temps, tots els detalls, amb en Joaquim Serra.
1: Ens trobem ja a les portes de Sant Joan, pràcticament ja arribant a la nit de la Revetlla, amb una situació meteorològica que continua sense complicacions. Avui tornarem a tenir una jornada estable, assolellada, núvols prims aquest matí, alguns núvols mitjans a la tarda, que mig tapant una mica el cel, sol o ressol, tindrem aquesta tarda, com ahir. Però en qualsevol cas, núvols poc importants. Malauradament, no s'esperen precipitacions ni a curt ni a mig termini. Per tant, continuarem amb el que podríem qualificar ja d'una sequera destacable pel que fa als boscos, a la capa superficial del bosc, si més no, i amb unes temperatures càlides. Ahir van baixar les màximes, però avui torna a recuperar-se una mica, demà passat, més o menys com avui, divendres podrien repuntar una miqueta més. No estem parlant d'una onada de calor pròpiament dita, però sí d'unes temperatures que estaran fregant el llindar d'alerta. Per tant, molta precaució a l'hora de fer servir els petards aquesta pròxima nit o demà, fins i tot, perquè el bosc està sec i, a més, les temperatures seran molt elevades. També precaució si volem fer activitat física a l'aire lliure a les hores centrals del dia. Dit això, situació que, com dèiem, vindrà marcada avui, demà i demà passat per la tranquil·litat, és a dir, no hi haurà canvis, vents fluixos, situació marítima tranquil·la i amb aquestes temperatures que doncs, fins divendres pujarien una miqueta i que divendres arribarien cap als 33-34 graus a la franja costanera i cap als 36-37 graus puntualment a l'interior de la comarca. Sense precipitacions i pràcticament també sense núvols al llarg dels pròxims dies.
2: Pluralitat, referència, credibilitat.

0: Tordera en directe, allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Avui al Tordera en directe no hem marxat massa lluny de la ràdio, som gairebé a 100 metres de les portes de la ràdio per veure una botiga que s'ha obert fa poc. Tenim amb nosaltres la Sofia. Hola, Sofia.
2: Hola, què tal?
1: Escolta'm, ets la propietària. Com et definiríem respecte a aquesta botiga, que es diu Gal Concept? Està aquí a la plaça, la podeu veure, i avui volem parlar amb tu per conèixer-la. Com et definiries? Quin paper hi jugues aquí?
2: Creadora botiguera, no botiguera, sabatera del poble.
1: És un projecte que encetes tu sola, has rebut suport d'altres persones. Com ha començat tot això?
2: Sí, és una idea que neix de mi, però òbviament sense la meva família això no hagués pogut sortir endavant. I sí que estaré jo cada dia aquí, o sigui, me trobareu a mi sempre, però la meva germana s'encarrega de xarxes socials, el meu pare m'ha ajudat en tot el manteniment de la botiga, la meva mare també hi és fent suport. Sí, que estem una mica aquí, tota la família.
1: Estem a les portes de l'estiu.
2: Sí.
1: Quan comença la idea a rondar pel cap de la Sofia?
2: Uau, fa un parell d'anys, jo diria. El que passa que ara abans estava en una altra feina que no podia portar-ho tota la vegada i vaig decidir que era algo que volia fer amb calma i amb tot el meu carinyo. Llavors, al final, bueno, a principis d'aquest any se'm va donar la possibilitat de poder tirar-ho endavant i m'hi vaig llançar de cap.
1: Avui en dia és una cosa que et dona la sensació des de fora que és molt arriscat,
2: sí,
1: no? D'emprendre alguna cosa pel teu compte propi,
2: sí,
1: no?
2: Sí, això m'han dit. He rebut molts comentaris de ets una valenta, endavant, uau, tan jove, tal, però no tinc por. Tinc moltes ganes, em fa molta il·lusió, emoció també pel poble, per poder oferir un servei que bueno, havíem perdut durant aquests últims anys i estic molt contenta.
1: Has fet estudis previs, has anat a investigar, com has preparat el disseny final, ja no només del negoci en si, sinó també de tot el que s'ofereix i de com s'ofereix?
2: Doncs he fet un estudi de mercat, una mica també al boca a boca, preguntant discretament què feia falta al poble, als meus amics, a coneguts o inclús a serveis estètiques i tal que vaig al poble, i tothom coincidia que faltava una sabateria. I una sabateria com potser jo me l'imaginava, amb productes de qualitat, fets aquí, més juvenil, modern, actual. I amb això i tot el que a mi em representa, els valors que jo tinc i el gust, sigui bo o no, això ja, que tinc, doncs, buscant tots els proveïdors, marques que a mi m'agraden, apostant sobretot també pel comerç d'aquí, espanyol i català, que en tenim molt, i descobrint, mica en mica, fent molta recerca, molta.
1: T'havies plantejat, entenc que no t'havies plantejat fer-lo fora de Tordera,
2: no,
1: aquesta aposta. No. Era una aposta,
2: sí,
1: local 100%.
2: 100%, sí.
1: Molt bé. La plaça també era un lloc imprescindible? També creies que era un punt fonamental o t'havies estudiat altres punts de Tordera per ubicar-te?
2: La plaça va arribar de sorpresa. Jo volia que fos al centre, ho tenia clar, però encara no havia trobat el lloc adequat, fins que vam venir a veure aquest local i em vaig enamorar. La plaça és el meu lloc preferit de Tordera, em sembla increïble, i la llum que entra en aquest local, com està situat just aquí al principi, va ser com, sí, ha de ser aquest.
1: Molta feina per acondicionar-lo?
2: Una mica.
1: Explica'ns, va.
2: Mas de caps, coses, sí? Bueno, imprevistos, coses que no saps, també de nou mai havia portat una obra d'aquest nivell, quan no saps, doncs també angoixa una mica i fa una miqueta de por, però bueno, al final he tingut professionals molt bons al meu costat que m'han ajudat i hem pogut tirar-ho endavant.
1: Hem entrat a la botiga. Sofia, explica'ns aquest espai que veiem, que evidentment sí, dona sensació moderna. És una botiga al dia, això, eh?
2: Sí. Doncs aquí podeu trobar una mica la selecció de cada marca. Tenim Toni Pons com a proveïdor català. Llavors tenim Yocono, que són valencians. Aquí també Toni Pons d'Oma. Gaimo, que és de La Rioja. I Brian, que també és valencià. Totes són marques espanyoles o catalanes d'aquí, fetes a mà, amb pell, tot de primera qualitat i qualitat-preu, la veritat és que està molt bé, per això les vaig triar també. I perquè són marques que jo he fet servir abans. Per tant, era com, si jo he fet servir este que va bé, puc vendre millor encara el meu producte.
1: Molt bé, aquest producte ens explicaves que és orientat a un públic que, pel que ens explicaves, valora la qualitat. Com és el públic al qual tu adreces els teus productes? O quin és el públic en concret?
2: Sobretot dones, tinc algú d'home, però sobretot les dones, que valorin un bon calçat, que estigui ben fet, relació qualitat-preu, el que et deia abans, bé, i els detalls, que no deixa de ser una dona que vulgui vestir còmoda, però alhora elegant, actual i de moda, bàsicament.
1: Entenc, per tant, que tens home, tens dona, nens és en principi una franja que ara mateix no estàs cobrint.
2: No.
1: I et centres molt a això, no?
2: De
1: ben vestir i producte, entenc, de qualitat i també de proximitat, no?
2: Sí.
1: Que suposo que aquestes són claus que vols tenir en compte, no?
2: Sí, perquè jo no entenia apostar per un comerç local al meu poble i llavors portar marques que fossin de fora, d'altres països, que òbviament també tenen bones marques i bones qualitats, però aquí també en tenim molt, molt bones. Per tant, volia apostar per això.
1: Molt bé, l'experiència de parlar amb proveïdors, entenc, perquè has escollit unes marques, no sé si has anat tu a buscar-les,
2: sí.
1: Se t'han ofert, com ha estat aquest procés de decidir quines marques tindries i quines no?
2: Les vaig buscar jo, de les que m'agradaven, em vaig posar en contacte amb ells, els hi vaig explicar el meu projecte i la veritat és que vaig rebre superbon feedback, molt positiu i molt contents tots de... Bueno, això, sorprenien de que una noia jove volgués obrir una sabateria perquè és veritat que ara estan tancant moltes, llavors això els hi sorprenia molt i m'han ajudat moltíssim.
1: Molt bé, seguim aquesta botiga decorada, com deies, del teu gust.
2: Sí, sí.
1: No dona la sensació, però, de ser una botiga que estigui plena als aparadors, sinó que dona una sensació, no sé si és volgut, d'una certa calma, no? És un lloc per estar-s'hi estona.
2: Sí. La meva intenció amb això és que no fos una sabateria a l'uso, una sabateria típica que tothom s'imagina d'entrar moltes sabates, molts aparadors i molta informació, sinó més aviat un lloc que fos o que transmetís calma i sentir-te com a casa. Al venir aquí, que sigui un lloc tranquil, que puguis mirar tranquil·lament. És veritat que no hi ha molts models, que n'hi ha més de 30, però que no n'hi ha molts perquè estan escollits amb qualitat, detallats, els he mirat un a un, revisats, pensats, i oferir això, doncs un espai de tranquil·litat, calma, qualitat.
1: Molt bé, estem a les portes de l'estiu. S'acostuma a dir que a l'estiu calcem malament. Quines recomanacions ens faries a l'hora d'escollir un calçat de cara a l'estiu, d'aquestes temperatures que vindran i que necessàriament no podeu anar amb les mateixes sabates que la resta de l'any?
2: Ja, ja. Obertes, això, 100%. Que siguin còmodes i aquí les podreu trobar. Molt bé. Vindràs a provar i ja està.
1: Molt bé. Com han anat aquests primers dies? Va ser quan fa que vas inaugurar?
2: Fa una setmana, el 6 de juny. Una setmana i dos dies.
1: Com va anar la inauguració?
2: Molt bé, molt contenta. Va venir tota la meva gent, o quasi tota la meva gent que m'estimo, que m'estima, i que em va fer sentir acompanyada. Molt.
1: I aquests primers dies com ha anat la clientela? Quin és el feedback de moment que t'emportes de la gent de Tordera?
2: Molt bo, i la gent se sorprèn. És com, uau, una sabateria. I llavors ja amb el boca a boca, ai, la meva amiga ha vingut, que mai que hi ha una sabateria a la plaça, nova, tal... I venen i encantats. O sigui, tothom, el comentari més escoltat és feia falta algú així.
1: Molt bé, Sofia, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
1: Comencem una nova edició del Píndoles de Salut. Avui parlem d'anticoncepció i ho farem per partida doble. Som al cap de Tordera, tenim l'Esther Canal, que ella és la referent de Salut i Escola. Què tal, Esther?
4: Hola, bones.
1: I també la Sílvia Solís, que ella és TKI de Ginecologia. Parlarem també des de la consulta. Què tal, Sílvia?
5: Hola, bones. Molt bé.
1: Parlarem de, com dèiem, d'anticoncepció des de dos punts de vista i anirem veient-ho segurament des de dintre del CAP i segurament des de fora també d'aquesta tasca que feu des del CAP de Tordera de conscienciar a la gent. Quins són els mètodes anticonceptius més coneguts? Quins són els que vosaltres en parleu més amb la gent que teniu?
4: Bueno, el que parlem és el preservatiu, que és el més important de tots, perquè t'evita d'embarassos i d'infeccions sexuals. Després tenim els hormonals i els no hormonals, que ja parlem d'una gamma més àmplia pels la joventut i per tothom.
1: Mm-hmm. Entenc, per tant, que des de la consulta insistiu sí. molt en aquest aspecte.
4: Sí, sí, sí. Sobretot el que insistim, que és important el preservatiu. El més important és el preservatiu.
1: Per què?
4: Perquè evita embarassos i prevé d'infeccions sexuals, de transmissió sexual.
1: Molt bé, a fora del CAP, quan Esther vas a fer xerrades, 15... Sí. Insisteixes també en el que explicava la teva
5: sí,
1: companya?
5: Sí, totalment. Amb el preservatiu, per el que diu la Sílvia, no? Perquè al final és un mètode anticonceptiu, no? Que te protegeix dels embarassos i de les malalties de transmissió sexual que últimament estan pujant més d'un 300% en els últims anys. Vull dir que és realment un problema de salut pública que tenim i que hem de començar a insistir en el nostre jovent, i no tan jovent, però sobretot el jovent, doncs que el preservatiu és molt, molt important per la salut.
1: La teva tasca fora del CAP de Tordera, a on s'adreça per parlar d'això, d'aquests
5: sí.
1: mètodes anticonceptius? Quin és el teu públic? Amb qui parles?
5: Amb adolescents, perquè jo sóc infermera de salut i escola, llavors jo vaig als quatre instituts que hi ha aquí a Tordera, que és l'escola Badruna, l'escola Briancha, que tenen l'ESO i el batxillerat, i després vaig al Tordària i al Lluís Companys. Llavors, qui ve més són nens de 12 a 18 anys. Podríem dir que és la gent que... Jo treballo... Quan Salut i Escola treballem molts temes, no només sexualitat, però una part del que treballem és la sexualitat. Llavors venen a preguntar-me dubtes de coses que els hi passen, que no saben no, si és important, si no, a qui dir-ho, m'ho venen a preguntar a mi i jo els ajudo, doncs, els hi dono informació, si hem de buscar, doncs, derivar a ginecologia o al metge, doncs els ajudo a fer aquest enllaç amb el professional més adient.
1: Quan parlem d'anticoncepció, és un dels temes estrelles, un dels temes més recurrents que venen a consultar-te o que pregunten en les sessions que fas, o n'hi ha d'altres?
5: N'hi ha d'altres. Mira, et diria que abans del Covid era el rànquing número 1, però sí que és veritat que després del Covid poder el malestar emocional diria que ara està en el rànquing número 1 i aquest seria més el número 2.
1: I hi ha prou coneixement? Tens la sensació de que ha passat en un segon terme perquè ja és conegut o perquè l'altre ha passat a davant?
5: Jo crec que l'altre ha passat a davant i realment hauríem de fer, diguéssim, la part de relacions sexuals. Els nostres nois saben moltes coses, però al final saben moltes coses a través de xarxes, no a través d'un professional, i molta informació que tenen s'hauria de contrastar realment si és correcte. Perquè jo penso que saben moltes coses, però no des de la seguretat, no? És com... I es pensen, clar, per edat, no? Es pensa que saben, però després si grates una mica i expliques, veus que realment els hi falta informació.
1: Quines són les coses que tu creus més importants que no saben i que haurien de saber?
5: Bueno, això, que el preservatiu és superimportant, perquè molts el tenen com subestimat, des del plaer, que no dona tant de plaer... Segurament si miren el porno no porten preservatiu posat, llavors són uns referents que poder tampoc són els que toquen, i jo insistiria en això, amb el tema de que el preservatiu ens protegeix de les dues coses, perquè a vegades hi ha algú que pot prendre les anticonceptives o l'aro, i això ja es pensen que ja està, no? Que estan protegits. I sí, estan protegits pels embarassos, però no estan protegits per les malalties de transmissió sexual. Vull dir que només et protegeix les malalties tot aquell mètode que sigui barrera. Tant si és sexe coitocentral, que seria la penetració, tant si és anal, com vaginal, com l'oral, perquè la gent l'oral no es protegeix. Llavors, o no ho saben, perquè jo ho veig quan els hi dic a la consulta, no? Els explico que hi ha com unes bandes de silicona que serveixen per protegir-te. Llavors, mira, m'ho van dir, això d'on baixa? Doncs sí, hi ha unes bandes especials que això es compren a la farmàcia, i sempre els hi dic, i si un dia no en tens, per el que sigui, no t'esperaves, doncs sempre es pot agafar un preservatiu, el parteixes per la meitat i això et serveix com a banda. Seria un recurs si no en tens.
1: Molt bé, anem a la consulta, Sílvia. Quin és el públic que normalment ve a la consulta per parlar de temes anticonceptius? Coincideix amb l'edat d'adolescència?
4: Sí.
1: O també hi ha edats que potser no ens esperem que també venen a fer consulta?
4: Bueno, però això és molt puntual, però és més gent jove la que pregunta de tots aquests temes, i és el que ha dit ella. Pensen que amb un DIU o amb un, ja estan protegits, i no estan protegits. Segurament, perquè li diem doble mètode, amb la píldora i el preservatiu.
1: Quan venen a consultes, perquè segurament hi ha una situació que els angoixa, que potser els ha superat, quines són les principals que rebeu i quines recomanacions faries per evitar-les?
4: Falta d'informació. Pensa que ho saben tots perquè miren les redes, aquestes socials, i es pensen que ho saben tot. I no, tenen molta falta d'informació. I mira que tenim aquí la llevadora perquè els informi de tot i que sempre diem veniu, no importa sense visita, però heu de preguntar i heu d'informar abans de que passi alguna cosa.
1: Bé, parlem també de control d'embarassos, d'evitar embarassos, no? No sé, Sílvia, quines són els mètodes que s'utilitzen més, els que vosaltres recomaneu, els que existeixen?
4: Home, sí, depèn. Si tens una parella estable, el millor la píndola. Però, clar, si ja te coneixes la parella, no fa falta tenir un segon mètode. Però, clar, depèn d'aquestes parelles que tens puntuals, millor dos mètodes, l'anticonceptiu i el preservatiu, que és important, és molt important. Però, clar, depèn de l'estil que o la parella que tinguis, es fa servir unes coses o unes altres. També està el DIU, està l'aerovaginal, està l'implanum... O sigui, hi ha molts mètodes, però segons la relació que tinguis, es fa servir un o els dos.
1: Algun és més conegut que d'altres, alguns estan de moda...
4: Es coneixen tots, eh? Tots estan... ho saben tot. L'aerovaginal, el DIU hormonal, els parxes, les pastilles...
5: L'implant,
4: sí, el direct.
5: També.
4: O sigui...
1: Alguns són recomanables per la salut de la dona, en aquest cas de la majoria dels que explicaves, o tots en principi són aptes perquè es puguin utilitzar?
4: Són eficaces, però el que més fa servir, tots són eficaces.
1: Molt bé, Esther, parlem de malalties de transmissió sexual, que suposo que també és un dels elements que inclouen a les xerrades per parlar d'això, d'intentar conscienciar sobre els mètodes anticonceptius. Quines són les malalties que ens deies que han augmentat molt, no?
5: Jo a Salut i Escola això no ho veig, perquè, si me venen a dir, serà més de dubtes de sexualitat, no? Però sí que a consulta pots veure que han pujat moltes, doncs, la clamídia, per exemple, no? Seria una de les que ha pujat. Ja et dic, d'uns anys enrere han pujat un 300% les malalties. I la gonorrea també, tot això va pujant. Vull dir, la gent té més al cap poder el SIDA, no? L'hepatitis C, però aquestes existeixen igualment, eh? I són molt importants, perquè, clar, són cròniques, val? Però sí que és veritat que n'hi han d'altres que abans poder no veiem tant i ara també van en el rànquing número 1, eh? En aquestes.
1: A què ho atribuïu, això?
5: Jo penso que, també hi ha més llibertat sexual, no? Avui en dia els referents, abans els nostres pares o les nostres generacions encara, no?, era pecat, no? Des de que quan et casaves era, no?, la virginitat encara era molt important, arribar al matrimoni verge, clar, han canviat molt les pràctiques i la visió del sexe. Llavors això fa, doncs, ara és més, hi ha més llibertat, no?, hi ha una altra ideologia, llavors han canviat els temps, els joves són diferents i és normal, és l'evolució.
4: Clar, i la parella oberta,
1: Sílvia,
5: també.
4: Sí, és que ja ara també la parella oberta, i clar, t'has de preocupar amb la teva salut, perquè són moltes relacions diferents.
1: El tractament d'aquestes malalties sexuals són complexos, que n'hem parlat ara de les més habituals. Quin és el tractament que s'acostuma a fer? El feu vosaltres des de...
4: Sí, des de consultar fem un tractament i parlem, i hem de fer una enquesta molt personalitzada també, perquè sigui, que consti en la Generalitat que està... aquesta malaltia, perquè no es propagui, i tenen control de totes aquestes malalties per fer un balanç de què està passant, a quin poble està passant, i fan un estudi.
5: Són de declaració.
4: Són de declaració pública.
5: Des del CAP s'ha de fer una enquesta de salut pública llarga i s'ha de declarar.
4: S'ha de declarar.
5: Sí. Sí, ara vaig sentir... vaig veure que ara des de la Generalitat volen fer una mica d'èmfasis amb tot aquest tema i fer una mica de consciència. Vull dir, clar, han suposo explotat dades, no?, i s'han donat compte que és un problema de salut pública el que tenim ara. I em sembla que les directrius aniran una mica a treballar aquest problema que tenim sobre la taula.
6: Bé, Esther, Sílvia, gràcies per atendre'ns. Fins a la propera.
5: Molt bé, gràcies.
7: Bien.
8: Tu.
7: Informar-se és cuidar-se.
3: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
9: Ràdio Tordera.